0: mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
0: Bon dia. Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya la portaveu del PSC, Helena Vila. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Helena, com ha anat l'any, com ha començat aquest any políticament a Sant Cugat?
7: Doncs hem iniciat aquest tercer any de mandat una mica com l'havíem acabat, no? Nosaltres creiem que la ciutat, sincerament, pot anar molt millor. Ens trobem en una ciutat aturada, una ciutat on falta un full de ruta i una ciutat, certament, amb molt potencial, però que té un govern que improvisa i que, per tant, doncs, no estan tomant els reptes que tenim per endavant.
0: El PSC, hem sentit, com dèieu, que els pressupostos no responen a les prioritats socials del municipi. En què concreteu aquesta crítica?
7: Bé, com dèiem, els pressupostos són poc ambiciosos, tenim grans reptes com a ciutat i com la resta de ciutats de Catalunya. Nosaltres creiem doncs, que no responen, no, a fer front doncs, a reptes com l'habitatge, a reptes doncs, també socials i de país, però principalment no tenim una política d'habitatge clara, no tenim una política esportiva clara, una política cultural, social, i Sant Cugat doncs, s'està quedant enrere de les grans ciutats de Catalunya.
0: Quan dius s'està quedant enrere, perquè sí que és veritat que al llarg d'aquests 3 anys hem sentit com el PSC era molt contundent, amb la manca del full de ruta, la manca del pla d'equipaments... O sigui, teniu molt clar que això és el, bueno, és el principal error, com si diguéssim, del govern. Quan dius quedant enrere, a què et refereixes?
7: Doncs quedant enrere, per exemple, en serveis públics. Bueno, hem perdut, no?, el servei d'expedició de DNI. Manquen equipaments socials, manquen equipaments culturals. Tenim una ciutat que, bueno, vora ja els 100.000 habitants i no considerem que no estem donant doncs, els serveis públics que es mereixeria doncs, aquesta ciutat i, per tant, no estem responent a les necessitats de la ciutadania.
0: Si els pressupostos haguessin depengut, ja ho direm bé, del PSC, o haguéssiu estat determinants en la negociació, quines partides hauríeu canviat del que ha acabat sent el pressupost?
7: Principalment en això que dic, principalment en habitatge. Nosaltres creiem que una de les eines que tenim als municipis és augmentar el nostre parc d'habitatge. Tenim ara eines que no depenen dels municipis, doncs a nivell estatal, autonòmic, on tenim governs que estan fent una política ambiciosa pel que fa doncs, a l'accés de l'habitatge, però a hores d'ara, doncs, en 3 anys que portem de mandat, no veiem doncs, cap projecte viable, no? I veiem doncs, que no tenim cap nova promoció més enllà d'aquelles promocions que es van planificar durant l'anterior mandat amb aquest pla d'habitatge assequible. Per altra banda, No tenim tampoc un pla d'equipaments. Som conscients, com a ciutadania, doncs, que ens manquen equipaments esportius, culturals, socials, i no veiem més enllà d'aquesta biblioteca, no? Que nosaltres doncs, li donem suport, però creiem doncs, que no pot solventar tots aquests problemes, no? D'accés bueno, també a la cultura que tenim a Sant Cugat. Per tant, nosaltres haguéssim incidit molt més en habitatge. Creiem que el pressupost és ridícul per la magnitud, no, del problema que estem parlant, que al final els nostres fills i filles no podran viure en aquesta ciutat, i aquest doncs, crec que ha de ser un gran repte, perquè això directament afectarà doncs, a la cultura, a la llengua, al sentiment de pertinença, i no volem una ciutat doncs, en un futur, una ciutat morta, una ciutat que no sigui dinàmica i doncs, culturalment i socialment com és ara potent.
0: Parlem d'habitatge, perquè ho tenia preparat una mica més endavant, però com que ja ha sortit dues vegades, canviem l'ordre. Sant Cugat ha entrat en el pla d'habitatge de la Generalitat amb el futur barri de Canet Maier. Entenc, però, que no, dius, no estem construint, no sembla que fem res, però això és una bona notícia.
7: És una gran notícia. De fet, ens sorprèn, no?, aquestes declaracions de l'alcalde, que, bueno, que va dir, doncs, inclús va acusar el president de la Generalitat de deslleialtat, quan, bueno, això és un... Canet Maier és un projecte que es porta treballant des de fa molts anys, que ens consta que s'ha estat, doncs, en converses amb l'Ajuntament i amb la Generalitat, i que la Generalitat hagi posat, doncs, aquest gran projecte, no?, entre les seves prioritats, crec que és una gran oportunitat per Sant Cugat. Per tant, és important que l'alcalde, que el govern de la ciutat es posi doncs, amb ganes de col·laborar, de treballar plegats per aconseguir doncs, que en gran mesura doncs, aquest futur barri doni resposta a aquesta emergència habitacional que tenim. No bueno, a crispar, no? I a dir doncs, que no se'ls ha tingut en compte, perquè ens consta que sí que se'ls ha tingut en compte, i de fet, al final és una oportunitat de ciutat. I aquí hem de separar molt bé el que són doncs, interessos més partidistes amb els interessos que té la ciutat. Canet Maier és un barri que pot solventar amb una part, no tota, però aquest problema bueno, d'accés a l'habitatge que tenim a Sant Cugat, i per tant és importantíssim treballar amb col·laboració i amb lleialtat també institucional, en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya.
0: Què implica que aquest barri o aquest projecte de barri hagi entrat en aquest pla de la Generalitat? Què canvia si hagués entrat o no?
7: Doncs que hi haurà inversió, hi haurà una aposta clara, i, per tant, podrem co-construir, no? Doncs, com volem que sigui aquest creixement de la ciutat. I, per tant, doncs, això doncs, farà que tinguem més habitatge públic i que doncs, més joves, més persones, més santcugatencs i santcugatenques no hagin de marxar de la seva ciutat i no se sentin expulsats.
0: A banda d'aquest barri, creus que és realista garantir habitatge assequible a Sant Cugat?
7: És realista. Jo crec, bueno, jo sóc positiva en aquest sentit, sé que el repte és enorme, però crec que tenim una gran oportunitat, perquè s'han, bueno, com deia, jo crec que tant el govern de l'Estat, amb la llei de la vivienda i amb altres mesures que es aniran veient, té clar que la prioritat és l'habitatge. Crec que el govern de la Generalitat, vull dir, crec que està claríssim que és la prioritat número 1, i per tant, doncs, fer front a aquest repte que tenim com a ciutat a nivell municipal és esperançador. Sí que ho crec. I crec que, a més, la política també està doncs, per solucionar els problemes de la gent. I, en aquest cas, el principal problema de Sant Cugat, insisteixo, és l'accés a l'habitatge. I hem de fer front amb valentia, amb polítiques públiques d'habitatge, ambicioses i sense dubtar. Sense dubtar, i el que no podem veure a Sant Cugat és com el principal partit de govern, Junts, vota al costat de Vox i de PP per derrogar la gran eina que tenim, que és la llei de vivienda.
0: Això és el que et anava a preguntar. Hem vist com els socis de govern en el ple han votat completament diferent en matèria d'habitatge. Com ho entomes això, tenint en compte que, a més, amb Esquerra vosaltres veu ser socis en l'anterior mandat?
7: Bé, a nosaltres ens sorprèn molt, sincerament. Ens sorprèn molt doncs, que un partit com Esquerra Republicana, doncs, que a més, vull dir, van fer govern, no? I crec que una de les coses per les quals van justificar que volien continuar govern és per continuar tirant endavant, doncs, en aquest cas, polítiques d'habitatge valentes, doncs després es veu, no?, que la realitat és que en els plens voten de manera diferent. Per tant, no hi ha una política municipal clara en aquest sentit. També ens sorprèn, doncs, que surtin, doncs, escandalitzats, que nosaltres també ho estem, no?, però amb declaracions, no?, de l'extrema dreta, quan en el seu propi govern comparteixen comparteixen govern amb regidors i regidores que fan, bueno, declaracions racistes, xenòfogues i que inciten a l'odi. Per tant, és un tema que ens preocupa, perquè al final de tot, qui es veu perjudicada és la ciutat i són els santcugatencs i les santcugatenques.
0: Per tancar aquest bloc d'habitatge, en els últims dies aquí a Cugat ens hem fet ressò i, de fet, estem treballant amb un reportatge que sortirà pròximament de l'estat dels pisos, tant de lloguer com de compra, de protecció oficial. Quin és el vostre posicionament? Perquè al final és habitatge que és dels ciutadans, l'hem pagat entre tots i no s'està cuidant.
7: Bé, nosaltres, doncs, òbviament, també ens vam posar, doncs, a treballar amb el tema. Nosaltres creiem que l'habitatge ha de ser digne, i més quan parlem d'habitatge públic. El que no pot ser, doncs, és que tot aquest habitatge públic que tenim en aquests moments es trobi, doncs, en unes situacions que no es poden tolerar en el segle XXI. El que no pot ser és que, doncs, les persones que hi viuen tinguin problemes amb l'aigua calenta, amb talls de subministrament, d'electricitat, amb humitats, que no puguin viure dignament. O sigui, jo crec que això és la base de tot, no? L'habitatge, doncs, ha de ser digne, i més quan parlem d'habitatge públic. Està clar que, bueno, que hi ha alguna cosa que falla, que no funciona. Nosaltres ho hem posat en coneixement del govern, tant pública com informalment, i el que esperarem és que es prenguin mesures valentes perquè aquestes situacions no es tornin a repetir, i menys a Sant Cugat.
0: Mm-hmm. Quan vau estar vosaltres al govern, éreu conscients d'aquesta situació?
7: No érem conscients, o sigui, que sí que és veritat, no?, que sempre hi ha, doncs, petites incidències, però al final jo crec que això, doncs, és conseqüència de que, bueno, de que potser, doncs, aquest manteniment no s'ha fet de forma correcta, i al final no, els governants i els polítics estem per trobar solucions, i el que no pot ser és que, doncs, no vulguem veure una realitat, i és que actualment el parc d'habitatge públic que tenim a la ciutat el tenim en molt males condicions. Hi ha alguna cosa que no funciona. Nosaltres per això demanem que es facin auditories públiques i que s'expliqui quina és la situació i que es posin, doncs, les eines, els serveis d'emergència necessaris per solventar aquestes situacions indignes el més aviat possible.
0: Mm-hmm. Parlem ara una mica de relacions institucionals, perquè no només ets la cap de l'oposició, sinó que sembla que hagis d'anar jugant i fent malabars amb les dues ciutats veïnes, no? Fa un any teníem problemes amb Rubí pel projecte de Can Camps, i ara és el torn de Cerdanyola amb l'annexió de Bellaterra. Acusacions de deslleialtat, tu al mig intentant, entenc, parar el cop amb els municipis veïns i també dins de l'Ajuntament. Com estan ara les relacions amb Cerdanyola?
7: Bé, jo crec que les relacions estan igual que estaven. Jo crec que, més que enmig, jo crec que al final qui es veu perjudicada en aquest cas és la ciutat, és Sant Cugat. Les relacions institucionals s'han de cuidar sempre, sempre. I s'han de cuidar també amb la lleialtat. I hem de ser conscients també de la posició que ostentem. No pot ser, doncs, insisteixo, que un alcalde, doncs, acusi amb un altre representant, no?, polític, un altre alcalde, alcaldessa, un president, de deslleialtat. Jo crec que és important cuidar aquesta col·laboració. Sant Cugat històricament ho ha fet, independentment del color polític. I crec que això és molt important perquè aquesta col·laboració, si és, doncs, bona, fa que puguem unir esforços en grans reptes que tenim. Igual que a Sant Cugat, les tenim a les ciutats veïnes, i una pot ser, doncs, el tema de l'habitatge. I, per tant, més que enmig, jo el que intento, no?, és que, sobretot, doncs, el govern de la ciutat i l'alcalde sigui conscient que preservar aquesta bona entesa sempre és beneficiós per la nostra ciutat. I aquí estem, doncs esperem que així sigui, però malauradament és cert, doncs estan creant unes dinàmiques i potser doncs falta molt diàleg per part d'aquest govern i d'aquest alcalde, no només amb les ciutats veïnes, sinó amb els mateixos representants públics, no?, que estem a l'oposició. I crec que els reptes d'avui requereixen de polítics i polítiques que sàpiguen arribar a pactes, a consensos, amb col·laboració i amb lleialtat.
0: Mm-hmm. Estem pendents encara de l'informe que ha de redactar Cerdanyola, que si no és en aquest ple serà en el pròxim, pel que va dir l'alcalde en el seu moment. Un informe que, evidentment, demanarà que Bellaterra no se separi del territori. Independentment del que consideri els socialistes a Cerdanyola i de la situació a Sant Cugat, què diu el PSC de Sant Cugat en aquest cas?
7: El PSC el que creu és que, bueno, és un despropòsit plantejar això quan actualment tenim doncs mancances molt importants pel que fa doncs a la neteja, no?, de l'espai públic, als serveis públics de la nostra ciutat. Tenim barris, i així és, totalment abandonats i en situacions doncs molt precàries, i el que no pot ser és que per una banda diem com a govern que volem aturar el creixement i per un altre doncs acceptem doncs un barri que està totalment desconnectat, bueno, una MD que està totalment desconnectada de la ciutat i que a més això pot provocar una crisi institucional molt gran amb ciutats veïnes que hauríem d'anar de la mà. El principal motiu és un tema objectiu i és un tema de que no podem assumir, Sant Cugat actualment no pot assumir doncs un altre gran barri com seria Bellaterra, i no. I això el que faria és que la ciutat se'n veiés perjudicada i barris que ja estan en situacions precàries encara se'n veiessin més. I els nostres contractes, que ara doncs hem posat en funcionament, no?, i que està tan en solfa doncs el nou contracte de gestió de residus i de neteja, no donaria abast. És a dir, ens trobaríem amb la mateixa situació que ens vam trobar fa 4 anys. I és que tenim uns serveis que no poden donar el servei correcte a tota la ciutadania. Jo crec que és un tema, bueno, molt de lògica, vull dir, no política ja, sinó de lògica. No estem preparats per assumir doncs encara més extensió territorial. Sant Cugat ja té una extensió territorial molt gran i això doncs ens genera dificultats i el que requereix és d'una planificació doncs que aquí és on insistim, no s'està tenint perquè en un futur doncs puguem donar doncs un servei correcte a tota la ciutat.
0: Els barris, parlaves tu ara de que no ens podem extendre més perquè ja tenim prou barris i potser no arribem a tot arreu, no? De fet, és una preocupació que el PSC la teniu molt a dins i és molt evident que es preocupa molt l'estat de, sobretot, de certs barris, i esteu molt a sobre i intentant fer una mica de pont relacional perquè s'han trencat relacions amb el govern. El més calent és a l'Aigüera, encara, amb els barris? Parlo sobretot de les Planes, la Floresta...
7: I tant, o sigui, jo crec que en aquest sentit no s'ha avançat. O sigui, cal, sobretot pel que fa a l'espai públic, no? O sigui, doncs coses tan bàsiques com poder caminar amb seguretat, no?, pel teu barri, temes de manteniments, temes, com dic, de serveis, d'equipaments, de proximitat. Crec que és importantíssim que les ciutats tinguem serveis públics de proximitat i actualment això no s'està donant. Per tant, per això diem, no?, veiem doncs molt, molt il·lògic i molt irresponsable voler assumir encara més extensió territorial quan la teva no la tens coberta com es mereix la ciutadania.
0: Mm. Aquí has notat un canvi respecte a quan vosaltres estàveu al govern amb ara, el que fa la cura dels barris, què és el que ha canviat? O creus que estàveu fent bé i que ara no es fa? O que podríeu haver fet?
7: El problema principal de la política, i és així, no?, és que a vegades doncs, bueno, tens 4 anys, no?, de mandat, i desgraciadament doncs, els grans reptes, no?, i millorar, per exemple, els barris és un gran repte a llarg termini. Per això nosaltres insistim molt en la política del pacte i de l'acord, perquè això fa que vingui qui vingui en un futur, que governi qui governi en un futur, hi hagi una planificació i un full de ruta consensuat. El que no pot ser, i m'incloc, no?, nosaltres, per exemple, ho estem treballant molt, és que fem projectes a curt termini, perquè això no solventa. Els grans problemes que té la ciutat. Amb el tema dels barris jo ho veig claríssim i nosaltres ho hem demanat. Hem demanat un pla d'equipaments, per exemple, no? Un pla d'equipaments treballat de forma consensuada. Amb el tema d'habitatge està claríssim. Vull dir, amb el tema d'habitatge s'ha d'arribar a un gran pacte de ciutat, igual que es va fer en el seu moment, en l'època Recoder, amb el creixement, no? de la ciutat. Per tant, crec que és important que qui governi, independentment de les sigles polítiques, tingui clar que ha d'estar al servei de la ciutat, no la ciutat al seu servei. Això actualment l'alcalde Vallès no ho té clar. I crec que això ens passarà factura. I per tant, governi qui governi, ha de tenir clar que els reptes de ciutat, segur que tots els partits polítics ens podem posar d'acord, però han d'haver grans projectes a mig i a llarg termini, no només a curt termini. En el cas del govern anterior, és cert que vam fer petites actuacions, perquè en 4 anys, amb una pandèmia pel mig, és molt difícil, no? Que realment els barris es noti una millora. El que sí que vam tenir clar és que era igual de valuós el barri de la Floresta que l'Eixample.
0: Mm-hmm. En l'últim any, sobretot a l'estiu, i crec que fins i tot ho vam parlar a l'octubre en l'entrevista, va haver-hi molts problemes i moltes queixes perquè Sant Cugat estava molt brut. Justament tu deies feia un moment, l'antic contracte estava amb una pròrroga, ja venia de l'anterior mandat, era un contracte dimensionat per una població que ara era molt més gran, per tant, no donaven a l'abast. Ara sembla que això funciona, no?
7: Bueno, jo ho vaig dir en el seu moment i ens n'alegrem. Jo crec que es anirà veient, no?, aquesta millora, no?, aquesta, bueno, cura també de l'espai públic. Crec que s'han d'anar fent ajustos, crec que és important, doncs, tu quan poses en funcionament, doncs, tota una maquinària, hi hauran coses que s'haurien de canviar. Ara, per exemple, no?, nosaltres que parlem amb molts veïns i veïnes, i el tema dels contenidors, no?, que l'orgànica, doncs, és molt petit, doncs, hi ha coses que hem d'anar reajustant, jo crec que és molt important, però sí que crec que això, doncs, es anirà notant amb el temps. I per això diem, no? Ara tenim un contracte dimensionat per la ciutat que som. Ojo, no fem experiments, no? Perquè crec que això al final perjudicaria a Sant Cugatencs i a les Sant Cugatenques.
0: Hem entrat en, com si diguéssim, en l'últim any abans de les eleccions. Hem pogut veure certs moviments, tu mateixa ho comentaves, des de dins de persones de dins del govern, que van fent o publicacions a les xarxes socials o donant a entendre certes coses, no?, que, bueno, ho has dit tu, ho han dit altres partits, no?, que sembla que Junts en determinades coses estigui virant cap a l'extrema dreta. Quins són aquests moviments i que més et preocupen?
7: Doncs a mi em preocupa bàsicament que veig, doncs, un Junts que no té absolutament res a veure amb el que era Convergència. Un Junts que està més preocupat, doncs, pels interessos del seu partit electorals, que pels interessos, bueno, en aquest cas de la ciutat. Ara sembla, no, que la immigració sigui el gran problema de Sant Cugat, quan no ho és, precisament, aquí a Sant Cugat. La immigració no és el gran problema de Sant Cugat. Ho veiem amb el tema del padró. El padró, al final, el que s'ha vist després de les inspeccions és que hi havia 300 persones. No 5.000, 300 persones en situació irregular, igual que podria haver a qualsevol altre municipi, bueno, molt menys, segurament, no?, que altre municipi. Per tant, s'estan centrant, no?, i estan prioritzant polítiques doncs, que s'acosten, doncs, a aquesta extrema dreta per interessos purament electorals. I jo insisteixo, o sigui, independentment, i més en política municipal, independentment del partit polític, el que representa, tu et deus a la teva ciutat. I crec que això el govern actual i l'alcalde actual no ho té clar. I és un perill.
0: Et xoca que Esquerra no faci el cop sobre la taula i digui fins aquí?
7: Sí, em xoca. Vull dir, em xoca pel que dic, no? Perquè jo crec que no tot s'hi val en política, no? I hi ha línies vermelles que no es poden deixar passar. Hi ha valors que, per mi, que no es poden negociar en política. I en aquest cas, doncs, veiem una Esquerra que baixa el cap en situacions on crec que ens hi juguem molt. I estem parlant de valors democràtics. I, per tant, estem parlant, jo per mi, de drets fonamentals.
0: Abans de parlar del PSC i de tu, una última pregunta sobre la ciutat. Com veieu la situació en Valldoreix, que sembla que hi ha aquell bloqueig tan gran i vosaltres a Valldoreix esteu al govern?
7: Efectivament, veiem un bloqueig sense, bueno, sense sentit, veiem un bloqueig per interessos doncs, partidistes. Ens preocupa, i molt, ens preocupa doncs, que, bueno, que no es pugui arribar de cap manera a un acord, per exemple, amb els pressupostos. Els pressupostos doncs, són importantíssims, en aquest cas per, també per Valldorets, per desenvolupar doncs, totes aquelles polítiques i aquells reptes no? Que tenen, i el que creiem és que aquí s'estan prioritzant interessos de partit abans que els interessos dels valldoreixencs i valldoreixenques. I això ens preocupa i molt. Nosaltres doncs, hem intentat, en aquest cas, per exemple, Esquerra, que està dins del govern, no? Crec que bueno, podria fer molt més del que fa, però ens preocupa també pel futur de Valldorets, perquè no s'estan podent desenvolupar polítiques que el govern de Valldorets tenia planificades per aquesta manca pues, de pressupost i de consens al ple, que és el no pel no. I si no és una excusa, és una altra. I nosaltres hem d'estar al servei de la ciutadania, jo insisteixo, i crec doncs, que tot, no tot s'hi val. I que això, al final, qui perjudica és a la ciutadania. I, per tant, doncs, ho valorem negativament, però no, nosaltres ho hem intentat, però, clar, òbviament estem aquí a l'oposició i ens és molt més difícil. I creiem que Esquerra, des del principi de mandat, els hi vam dir, tenen la clau, però no la volen fer servir.
0: Veurem què passa, perquè realment estan més a prop d'acabar un mandat amb un pressupost sense haver aprovat i no haver fet res en 4 anys que d'haver pogut fer alguna cosa útil, és el que dius, no? És una llàstima. Parlant d'aquest últim any, quin full de ruta té el PSC a Sant Cugat?
7: Doncs el PSC, des de l'any 2023, que va començar el mandat, vam començar a planificar i escriure el nostre projecte de ciutat. Durant aquest any, doncs, veurà la llum, presentarem quin és el projecte de ciutat que té el PSC i amb el qual doncs, es presentarà també a les eleccions municipals. Tenim claríssims quins són els reptes de ciutat, que ja n'hem parlat, i per tant hem estat doncs, treballant aquest projecte no només des del punt de vista municipal, sinó també amb altres administracions, perquè sabem que els grans reptes que té la ciutat també requereixen de col·laboració amb altres administracions. A banda d'això, i amb el tema, ara em poso, crec que és important que ho deixem clar, amb el tema econòmic. Amb el tema econòmic també presentarem un projecte de ciutat que sigui viable econòmicament. Creiem que això doncs, és important i per no fer doncs, falses promeses no? o compromisos que després doncs, no puguin ser viables. Per tant, nosaltres, ja et dic, estem doncs, engrescats, estem il·lusionats, creiem doncs, que podem donar solucions als problemes que té la ciutadania i, per tant, doncs, estem treballant doncs, amb tot el nostre empeny per poder presentar, com dic, no un programa electoral, no promeses electorals, sinó un projecte amb cara i ulls viable i que sigui un reflex, també, del que necessita tota la ciutat de Sant Cugat, tota la ciutadania.
0: Entenem que seràs l'alcaldable, una altra vegada?
7: Doncs a mi m'agradaria molt. Formalment, encara s'ha de, a nivell de partit, doncs hi ha els òrgans, no?, que ho decideixen, però a mi m'agradaria molt, molt ser l'alcaldessa de Sant Cugat i, com sempre dic, treballar no? i representar la teva ciutat per mi és el més maco que pot haver en política.
0: Molt bé, Helena Vila, portaveu del PSC, doncs t'anirem seguint aquest any de prop, a veure com és aquest projecte de ciutat, com el treballeu i com s'aterra tot plegat.
7: Molt bé, moltes gràcies, Mireia.
0: Doncs, Lea, la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del Faves Comptades.
8: La ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: La recerca en biomedicina segueix obrint noves finestres sobre fenòmens que durant dècades han estat enigmàtics. Recentment, un equip liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona ha descobert el paper clau d'una proteïna, la RAT21L, en l'organització de l'ADN i en el desenvolupament de la fertilitat masculina. Aquest estudi podria ajudar a comprendre molts casos d'infertilitat sense causa aparent. Avui ens acompanya Laia Marín, investigadora de l'IBBUAB i primera autora de l'estudi, per parlar del projecte, les implicacions i el futur d'aquesta línia científica. Hola, Laia.
1: Hola, Sara, encantada.
0: Com descriuries d'una manera entenedora què és la proteïna RAT21L i per què és important entendre la fertilitat masculina?
1: Doncs la proteïna RAT21L és una proteïna que forma part d'un complex, i aquest complex, així de forma senzilla, forma com una estructura en forma d'anell que està envoltant a l'ADN i és important durant la divisió celular, ja que s'encarrega d'evitar que es perdi informació genètica. I el que s'ha vist és que en ratolins que els hi falta aquesta proteïna presenten infertilitat. I és per això que era important estudiar quin era el paper en concret d'aquesta proteïna i què feia que estigués causant aquesta infertilitat.
0: I com es va arribar a demostrar precisament això, que la manca d'aquesta proteïna és la que afectava la formació d'espermatozoides?
1: Doncs en el nostre ja se sabia prèviament que aquesta proteïna causava infertilitat, ja que aquests ratolins no podien donar lloc a descendència, però en el nostre estudi en concret el que hem fet ha sigut anar un pas més enllà i el que hem comprovat és que la falta d'aquesta proteïna causa una desregulació de l'estructura de l'ADN, diguéssim, de com l'ADN està plegat dins el nucli de les cèl·lules, i també que s'altera l'expressió de diferents gens i llavors la formació dels espermatozoides queda aturada per falta d'aquesta proteïna i això acaba causant la infertilitat.
0: Ostres, i aquest treball amb ratolins, fins a quin punt es pot extrapolar als humans?
1: Exacte, doncs el que hem vist nosaltres és que això es produeix en ratolins i és una bona pregunta, seria el següent pas comprovar què passa en humans, buscar casos on aquests humans també tinguin alterada aquesta proteïna RAT21L i veure si aquests pacients tenen problemes d'infertilitat o no, i en el cas que sí, doncs intentar entendre si els patrons que nosaltres hem observat en ratolins, si està passant el mateix en humans o està passant alguna cosa diferent, intentar entendre quins són els mecanismes.
0: D'acord, i tot i que entenc que aquesta comprovació encara no s'ha fet, ara mateix tu quines implicacions penses que podria tenir aquest descobriment per diagnosticar o per tractar casos d'infertilitat masculina sense una causa aparent?
1: Doncs, clar, això obre realment una nova dimensió perquè fins ara sí que se sabia que la falta d'algunes proteïnes en concret podien donar lloc a infertilitat, però en aquest cas el que hem vist és que sí que la falta de proteïna crea infertilitat, però hi ha moltes altres coses darrere, com per exemple l'alteració de l'estructura 3D, que fins ara no se sabia que això podia tenir un impacte en la infertilitat i per tant seria interessant també comprovar altres proteïnes que estan involucrades en mantenir aquesta estructura de l'ADN, veure també si acaben generant infertilitat o no.
0: Aquest serà potser un dels vostres pròxims següents passos?
1: Sí, seria molt interessant obtenir mostres de ratolins, en aquest cas, perquè és més senzill, que tinguin altres proteïnes alterades, veure si també té el mateix impacte i després poder-ho extrapolar als humans.
0: I quin altre pas creus que fareu d'aquí en el futur?
1: Doncs també seria interessant entendre, perquè nosaltres hem vist les conseqüències que té la falta d'aquesta proteïna, però realment no acabem d'entendre els mecanismes moleculars que fan que l'absència de la proteïna generi tots aquests patrons. Llavors seria interessant anar molt més al detall, entendre exactament què està regulant i com, i també seria molt interessant observar això en altres models d'animals, en altres espècies, per veure si és un patró que s'ha conservat o no i entendre com això pot afectar la infertilitat general, no només dels humans.
0: I des del desconeixement total, és una proteïna que es pot obtenir de forma oral? O sigui que amb una alimentació diferent, amb una suplementació, es podria recuperar o no estem parlant d'aquest tipus de proteïna?
1: No, perquè en concret la proteïna RAT21L és una proteïna que és específica de les cèl·lules germinals, que vol dir que són les cèl·lules que estan als testicles i als ovaris i, per tant, s'han de produir allà. Potser amb altres tipus de tractaments, com teràpia gènica, es podria arribar a aconseguir en un futur, però és algo com una hipòtesi que encara no s'ha provat.
0: D'acord. Creus que aquest tipus de recerca pot ajudar a canviar la manera com abordem la fertilitat masculina, que sovint ha estat menys estudiada que la femenina?
1: Doncs sí que és interessant perquè hi ha un gran percentatge dels casos d'infertilitat avui en dia, tant masculina com femenina, són casos idiopàtics, que encara no se sap realment la causa. Llavors, tot el que sigui ampliar el coneixement relacionat amb la reproducció, la fertilitat, amb buscar quines proteïnes o quines són les causes d'aquests problemes de fertilitat, sempre ajudarà en un futur a millorar el diagnòstic i el tractament.
0: I una pregunta, Laia, en aquest tipus d'investigació, quins són els límits ètics que cal tenir presents?
1: Doncs, clar, en el nostre cas, que ho hem fet amb ratolins, és important sempre tenir en compte el benestar animal de cadascun dels ratolins. Sempre es controla que estiguin dins d'uns paràmetres de benestar animal, que això per legislació està molt controlat, i sempre s'intenta utilitzar el mínim número d'animals possibles i evitar el seu patiment.
0: I de cara a les possibles aplicacions futures, per exemple, si podria implicar una modificació genètica, si podria, no sé.
1: En els ratolins o en els humans, et refereixo?
0: En els humans, potser, ja parlaríem.
1: Clar, en el cas dels humans, si tenen, per exemple, una modificació genètica en aquesta proteïna RAT21L o en alguna altra, el que se sol fer per fer investigació en humans és a partir normalment de biòpsies de pacients que ja presenten problemes d'infertilitat, se'ls acostumen a agafar mostres de biòpsies per analitzar.
0: D'acord. I durant el transcurs del projecte, quines dificultats tècniques us heu trobat i de quina manera les heu superat, si hi han sigut?
1: Doncs, clar, moltes de les limitacions han sigut també la metodologia experimental que hi ha hagut en el laboratori. Bueno, primer de tot, aconseguir els ratolins, perquè són ratolins que són infèrtils i, per tant, no els pots reproduir entre ells.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir un miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcoatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
2: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: El nou monument a Colom saluda els milers de visitants d'arreu del món que arriben a Barcelona per conèixer els darrers avenços que s'estan presentant a l'Exposició Universal. Entre aquestes novetats, un nou model de molí de vent mai vist abans crida l'atenció d'un jurat internacional que premia amb una medalla de plata el seu creador. Un home completament disposat a canviar el món.
12: Així comença el quart episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Cristòfol Joandó, un personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho ens acompanya una setmana més el Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea del Fons Històric de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra història. Benvingut, Miquel.
13: Gràcies, Carme. Doncs el mes passat se'ns van posar els pèls de punta amb el relat de la petita Conxita Simarro, si recordeu, la nena que va viure i explicar la cruesa de l'exili a partir de la guerra de 1936, i avui, però, reculem una mica més en el temps per conèixer un personatge que en el seu moment molts van titllar d'autèntic somiatruites, però que en realitat va resultar ser tot un visionari.
11: Som a finals del segle XIX i els nous ginys en el camp de la tecnologia se succeeixen les darreres dècades a un ritme vertiginós. El telèfon, el submarí,
14: la màquina d'escriure, l'automòbil, el gramòfon, la bombeta elèctrica o el refrigerador són alguns dels invents que estan revolucionant el món sencer. I el nostre home vol jugar un paper destacat en aquest carrusel de prodigis amb una contribució extraordinària.
13: Realment, el Cristòfol Joandó no va ser un personatge menor. Nascut a Vilanova i la Geltrú, provenia d'una família benestant i encaixava perfectament amb el retrat de l'home de negocis de la primera revolució industrial. Emprenedor, ambiciós i connectat realment amb els canvis econòmics del seu temps.
12: Déu-n'hi-do, quin perfil més interessant. A què es dedicava exactament el Joandó? Quins negocis va impulsar?
13: Doncs Joandó va ser soci fundador del Banc de Vilanova i també d'una companyia clau per a la ciutat, la companyia del ferrocarril, que a finals del segle XIX, i després de superar els esculls del Garraf, que per cert ara veiem que estan una mica en precari, va portar el tren fins a Vilanova i la Geltrú.
12: Som a Catalunya, a finals del segle XIX. Quin és el context històric del moment?
13: Doncs tot això passava en un moment molt concret de la història que coneixem amb el nom de la febre d'or. El concepte és força explícit, sobretot si els nostres oïdors pensen en la imaginària dels westerns i n'eliminen les pistoles i les mines, però mantenen l'afany de diners. En aquest període, la burgesia catalana es va enriquir ràpidament gràcies, sobretot, a l'especulació borsària. Invertien, revenien, inflaven valors, tot esperant doncs, que es produïssin guanys immediats.
12: I en aquest context, Miquel, Joandó hi va veure, imagino, una oportunitat, no? Què és el que va fer?
13: Doncs aquí Joandó va obrir una sucursal a Barcelona dedicada a la compravenda de valors de borsa. Era una oficina moderna, connectada per telègraf amb Madrid, amb París i Londres, les grans capitals, que permetia que la informació financera viatgés a l'instant entre les principals ciutats financeres del continent.
12: Clar, però això no deixava de ser també una iniciativa que devia implicar força riscos, oi?
13: Doncs sí, ja ens podem imaginar que aquestes històries acostumen a acabar malament i, per tant, les inversions certament eren arriscades. Sovint es basaven més en la rauxa que no pas en el seny i quan la bombolla va començar a desinflar-se, les fallides es van anar encadenant i Joandó ho va perdre tot.
12: A veure, quan dius tot, vols dir els negocis i els diners? Tot?
13: Tot, vol dir tot, tot, tot. Fins i tot els seus símbols d'estatus.
12: Vaja.
13: I la premsa fins i tot ho publica. L'escriptori de caoba o la caixa forta de ferro, entre molts objectes, que van acabar sortint a subhasta pública. Aquell home que havia estat una figura clau del progrés industrial i financer del país va veure com el seu despatx era venut peça a peça.
12: Quin canvi més radical. I davant d'aquesta situació, què fa Joandó?
13: Doncs, arruïnat, Cristòfol Joandó decideix fer un gir radical a la seva vida i es va aferrar a la inventiva que l'havia caracteritzat sempre i que era gairebé visionària. De manera que, inspirant-se en El vol dels ocells i en les novel·les de ciència-ficció de Jules Verne, l'any 1888 Joandó va dissenyar el que avui anomenaríem un avió, que va batejar, com de manera una mica immodesta, com aviador Joandó. Així en parlava en una sessió pública a Vilanova.
15: El sostener un cuerpo en un lugar cualquiera es preciso que el objeto sobre el que descansa pueda sostener su peso. De manera que el cuerpo sostenido ningún trabajo pone de su parte. Su estado es pasivo. El sostenerse un cuerpo, aquella presión o peso, debe convertirse en trabajo. Y ya sabemos que todo trabajo es una presión multiplicada por una velocidad. Ya tenemos, pues, un nuevo factor, que es una velocidad. Es natural, pues, que a medida que disponemos de una velocidad cada instante mayor, sea cada instante menor la presión necesaria para sostenerse el cuerpo.
12: Déu-n'hi-do, quina explicació. D'on li ve aquesta vena d'enginyer?
13: Doncs es diu que el seu projecte va estar clarament inspirat en la novel·la Robur el Conqueridor, de Verne, en què l'autor imaginava una aeronau revolucionària capaç de dominar el cel. Joandó va inspirar-se en aquesta idea i la va portar a la realitat, just en un moment en què la majoria apostava, en canvi, pels globus aerostàtics, com el millor sistema per volar. Joan Do, en canvi, no creia gens en els globus. Els considerava una solució limitada, dependent del vent i difícil de controlar. En canvi, defensava que les noves màquines, més pesants que l'aire, serien capaces de volar gràcies a un sistema d'ales rotatòries inspirades directament en el moviment dels ocells.
15: El propulsor, o ala rotativa, está basado en el movimiento de las alas de los pájaros, a las cuales imita en su funcionamiento y supera o aventaja en sus resultados, que se abren y se cierran en los momentos oportunos. Ala que, aplicada en número conveniente a un vehículo aéreo más pesado que el aire, producirá el avance, la elevación, el retroceso del mismo, gracias a la resistencia que el aire presentará a su más o menos rápido movimiento de rotación y según los momentos en que se abran o se cierren sus palas.
12: Bé, pel que acabem d'escoltar, sembla que ho tenia tot ben calculat i ben pensat.
13: Fins i tot el nom del seu invent reflecteix l'obsessió que ell té pel rigor tècnic. Tot i el nom que va acabar per inscriure en la patent, aquest d'aviador Joan Do, en un primer instant va fer servir fins i tot denominacions una mica més complexes i gairebé impronunciables, com multíptero, que moltes ales en sí. Grec, o flugirarilo, que costa bé de dir, ales de volar en esperanto. Eren denominacions pensades per descriure amb precisió científica el funcionament del seu sistema de vol.
12: I quant de temps va estar treballant en aquest invent?
13: Doncs el va estar perfeccionant durant anys amb una obstinació admirable. Fins i tot ell mateix escrivia que el setembre del 1902 va fer una prova pública del seu artefacte volador a la plaça Catalunya de Barcelona. Davant de 1.551 espectadors, ni un més ni un menys, perquè justament aquestes persones van finançar l'experiment pagant una pesseta cadascun.
12: Mira, quin era l'objectiu que perseguia amb el seu invent? No sé si tenia, imagino pel que expliques, algun mecenes que l'ajudés en les despeses.
13: Bé, ell estava convençut que el projecte podia tenir aplicacions militars i científiques. I el que va fer va ser enviar plànols i memòries tècniques al rei Alfons XIII i al govern espanyol. Així i tot, la resposta oficial va ser per ell un cop duríssim. Li van dir clarament que la seva proposta no tenia cap probabilitat d'èxit i que destinar diners públics seria literalment llançar-los. Així que va haver de fer front a aquesta negativa rotunda. Ell no volia llançar la tovallola i va pensar que potser el que calia era intentar-ho en altres indrets.
15: Una misteriosa atracción me llama a otros pueblos, donde las luchas de la inteligencia parecen de realidad más frecuente que en el nuestro. Pero la esperanza de hacer brillar con el fruto de mis estudios, secundado por el país, un destello de gloria, donde la suerte se empeña en acumular tantas tinieblas, me retiene en mi patria querida, a la que, aún muriendo bajo el peso de su indiferencia, dejaré tal vez, por orden del destino, este legado de mi amor a la humanidad.
12: La veritat és que era ben bé un home convençut del que feia i del que perseguia, no? Dels seus objectius. Però en quin estat es trobava ell en aquest punt?
13: Bé, ja Joan Do ja és quan rep aquest cop, ja és un home gran i continua arruïnat. Però realment no perd mai la passió pel cel i pels artefactes. A la primavera de 1911, per exemple, va participar en un concurs d'estels al Tibidabo, en què va haver de conformar-se amb una medalla, un diploma i un premi de 25 pessetes per la seva habilitat amb els ginys voladors.
12: Com va acabar tot plegat?
13: Bé, doncs al final dels seus dies, Joan Do els va acabar regentant una botiga a Sant Gervasi, que portava per nom el Genio Mecánico, on fabricava objectes d'estany. Se li atribueix fins i tot el mèrit d'haver introduït els soldadets de plom a casa nostra.
12: Podria ser.
13: Pocs anys després, mentre ell ja hi ha al llit de mort, Europa s'endinsava en la Primera Guerra Mundial i aquells mateixos principis que havia defensat van permetre crear els primers avions de combat.
12: Bé, doncs, com sempre, una història fascinant que ens ha arribat fins avui gràcies a l'Arxiu. Oi que sí, Miquel?
13: I tant. Tot això ho coneixem gràcies als fons documentals que es conserven a l'Arxiu Nacional, que ha plegat documents, com ara plànols tècnics, de més de 150 empreses històriques, des de la Maquinista Terrestre i Marítima fins a Montesa. Són testimonis del progrés tècnic de Catalunya. En el cas de Joan Do, la documentació del seu fons és tan detallada que permet resseguir fil per randa la seva activitat durant dècades. Tanmateix, no va ser fins a finals del segle XX que se'l va reconèixer com un dels precursors, com un dels pioners de l'aviació a l'estat espanyol.
12: Fascinant, eh? Em sembla que històries ens queden unes quantes per descobrir als arxius del país, oi que sí?
13: I tant, i si voleu conèixer algun secret més sobre aquesta història, algun altre detall sobre la història de Cristòfol Joan Do, el quart episodi de Sentir l'Arxiu s'espera a totes les plataformes de podcast i a la pàgina web de l'Arxiu Nacional.
12: Ja ho sabem, a part de tota aquesta feina de preservació i conservació d'arxius, vosaltres no pareu. Quina és la següent proposta? Què em porteu ara de cap?
13: Doncs ara estem molt engrescats en la creació d'un nou podcast que ens servirà per commemorar un altre efemèride d'enguany, perquè aquest juliol de 2026 recordarem els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya amb el cop d'estat del general Franco. I com hem pensat que seria una bona manera d'aproximar-nos? Doncs a través de la veu dels mateixos protagonistes. Per fer-ho, ens basarem en les entrevistes autobiografia que va gravar Jaume Font entre mitjans dels anys 80 i els anys, tota la dècada dels 90 del segle passat. Va parlar amb 626 persones i va dipositar aquestes gravacions a l'Arxiu Nacional. I avui, per tant, són un autèntic tresor de vivències. Mm. Al llarg dels darrers mesos les hem anat seleccionant i agrupat en quatre eixos temàtics, que serien l'esclat de la guerra, la revolució i la vida a la rereguarda, un segon bloc que parla, testimonis que parlen del front de guerra, la mobilització, la vida al front, la por, l'experiència del combat i la mort. Un tercer dedicat a la repressió i l'exili i, finalment, la immediata postguerra a l'interior. Així que preparem-nos a viure la guerra en primera persona.
12: Ostres, em sembla també una iniciativa molt interessant, aquesta, que esperem en Candeletes poder recuperar en aquest espai algun dia.
13: Molt
12: Miquel?
13: Bé, i tant segur que sí.
12: Molt bé, doncs avui ho deixem aquí, no? Sí?
13: Sí.
12: Cristòfol
13: Joan Do. Tot un personatge.
12: Tot un personatge, mai millor dit. Gràcies, Miquel. Que vagi molt bé.
13: A vosaltres.
12: Adéu-siau.
13: Gràcies.

0: Amb l'arribada de la IA, fer-se passar per humans resulta cada vegada més fàcil. Segur que heu estat objecte de trucades sospitoses o potser heu participat o heu rebut un vídeo que han estat creats artificialment amb la intenció d'aprofitar-se de nosaltres. Un expert de la UOC ha estudiat com desemmascarar aquest tipus de veus sintètiques. Estem parlant de Josep Curto, que és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. Benvingut, Josep.
1: Hola, un plaer estar amb vosaltres.
0: Començarem per aclarir, quan parlem d'una veu generada per IA, què vol dir exactament?
1: Bàsicament és una veu sintètica entrenada a partir d'altres veus que o bé estan disponibles de forma pública, com per exemple persones que són actors, són polítics, són cantants, o bé que ha estat copiada, clonada, ja sigui perquè bàsicament forma part de la professió, per exemple, algú l'ha cedit per clonar-la, o ha sigut capturada amb algun mecanisme.
0: I com es diferencia d'una gravació humana o d'una trucada convencional?
1: Hem de dir una cosa, cada cop és més complicat, però encara tenim alguna possibilitat, no? Per exemple, un dels primers punts que ens podem fixar és la prosòdia, és a dir, l'entonació, l'accent, el ritme i la intensitat. Les pauses estranyes, coses que siguin molt regulars en la veu i, sobretot, que no hi hagi cap tipus d'espontaneïtat, no? El que sí que és cert, ens hem de fixar no només amb la veu, sinó també amb el que pregunten i et diuen.
0: Mm-hmm. Amb això tindríem suficient per detectar que allò no és una veu humana que ha estat creada artificialment?
1: No, cada cop és més complicat i per tant el que hem de fer és tenir un protocol d'actuació davant qualsevol trucada. És a dir, el que hem de fer és, per exemple, estar molt atents que si ens demanen, per exemple, que et diuen hola, sóc la teva mare, mira, m'he quedat sense combustible i necessito diners perquè m'envies diners perquè si no no puc carregar de combustible el cotxe. Llavors, això ja t'hauria de saltar l'alarma i el que has de fer és actuar amb un protocol que bàsicament consisteix en probablement tenim canals per contactar aquesta persona o aquesta empresa, ja sigui trucant, ja sigui per WhatsApp, Telegram, Signa o fins i tot un correu, i posar-nos en contacte ràpidament per tenir una resposta de confirmació. Això que et passa és real o no? I si realment no tenim una resposta acceptable, doncs el que hem de fer és declinar aquesta trucada.
0: Mm-hmm. I, Josep, en una trucada per telèfon o una videotrucada, quines serien les anomalies, tant visuals com d'àudio, a les quals hem d'estar atents per captar aquest possible deepfake de veu?
1: Molt bé. Hi ha un punt que encara es caracteritza a nosaltres, que és l'emoció. Quan nosaltres escoltem una trucada que hi ha aquestes pauses rares o molt normalitzades, no?, molt monòtones, aleshores hem de sospitar alguna cosa. La segona cosa és, a veure, això ja no passa, perquè cada cop són millors, però abans sonaven les veus molt metàl·liques. Fa uns anys, quan començaven els primers bots, sí que era molt fàcil. Ara, bàsicament, cada cop és més complicat que aquest sigui un factor, però encara n'hi ha algunes. Després, en videotrucades, que tenim no només l'àudio, sinó tenim el vídeo, aquí podem trobar que la sincronització entre els llavis i la veu no sigui perfecta. Hi ha alguna cosa aquí que per exemple, que el floating, que hi hagi un desfase molt significatiu, per tant, i que el moviment de la cara sigui una cosa que fa micromoviments estranys, que diguis que és rara aquesta cara, no? Tot això, que al final, bàsicament, són sensacions, ens poden donar indicacions de que alguna cosa rara passa en aquesta trucada, no?
0: Mm-hmm.
1: I després també pot ser que, si és una generació en temps real, que la forma en què es genera la veu hi hagi talls, hi hagi unes certes demores, no? Aleshores, bàsicament és que el procés li costa generar la veu i això també es podria tenir una sospita.
0: Clar. En el teu estudi també parles de la mala connexió. Quina distinció és important entre una mala connexió i una generada per IA? Quins indicadors ens permeten diferenciar-los?
1: A veure, per exemple, nosaltres ara estem parlant i jo tinc una connexió una miqueta dolenta. Estic escoltant de fons una mica de soroll. Uh-huh. Però el que canvia bastant, no? És a dir, aquí el que estaríem parlant és una imperfecció d'un problema, no?, de la red, però per altra banda, quan estem parlant del fet de les trucades de persones, el que t'has de fixar molt és que, tot i les imperfeccions que pugui tenir la trucada de fons, com per exemple ara que hi ha aquest soroll de fons, que la persona continua actuant, no? Hi ha una normalitat en la emoció, en la forma que es comunica, en aquests detalls, no? Prosòdia, no hi ha coses rares, parades, estranyes, no? Que no siguin les normals que fa una persona.
0: Clar. Mm-hmm. I podem explicar què és un callback i per què és una bona pràctica en la verificació d'identitat en situacions de risc?
1: Sí, aquest és el protocol que tothom, amb independència de que haguem viscut o no haguem viscut aquest tipus de trucades, hauríem de tenir. El callback, bàsicament, vol dir que quan nosaltres rebem una trucada que considerem que és sospitosa, no? Bàsicament, el que hem de fer és una confirmació. És a dir, ens truca una companyia, ens truca un familiar, ens truca un amic i ens fa una petició estranya. Normalment, aquestes trucades tenen un objectiu. Volen aconseguir la nostra contrasenya, el nostre password d'un servei. Sí. Volen que els enviem diners. Volen que anem a algun lloc d'una manera que és sospitós, no? Aleshores, el que fem és una trucada, un contacte, això és el callback, a la companyia, a l'amic o al familiar, no? Per contrastar, per estar 100% segurs de que realment darrere de la trucada que hem rebut hi ha una persona real, hi ha una pràctica veritable. Val? Si, és a dir, estem confirmant qui parla. Si això no passa, no? Bàsicament el que hem de començar és aplicar aquest callback, després d'aplicar el callback, no? Trencar la trucada, val? Amb raons diferents, és a dir, mala qualitat, no? Ara podria dir, mira, escolto aquest soroll i et torno a trucar, no?
0: Sí.
1: I verificar. Vale, aquesta verificació. Però mai tornar la trucada al número que t'ha trucat.
0: Exacte, això és el que també volia puntualitzar, no? Que algú podria pensar, val, doncs faig aquesta devolució de trucada i truco al número que ja m'ha trucat abans. Això no.
1: No, és una mala pràctica perquè, bàsicament, el que està passant és que nosaltres estem donant informació addicional a l'estafador. És a dir, ens podria en aquell moment clonar la veu, perquè nosaltres és quan estem trucant, no? I, per tant, és una pràctica que hem d'evitar completament.
0: De quina altra manera o en quines altres situacions ens podrien clonar la veu?
1: De vegades trobem trucades o que ens demanen que per verificar un servei hem de dir una frase molt llarga. Per tant, de nou, és a dir, davant una petició particular, nosaltres hem de posar-nos en alerta. Una mica, ara et diré, com el Dr. House, no la part del lupus, que sempre sospitava que lupus era tot arreu, no? Sinó la part de, en general, davant una trucada, nosaltres hem de pensar que potser, en aquest context actual, ja no és una persona, sinó és un sistema d'IA que té una veu clonada i que està perseguint algun particular propòsit, com comentava abans, alguna estafa. I aleshores nosaltres sempre hem de tenir aquesta alerta, no?
0: Clar. En el teu estudi també parles de l'ús de paraules clau o frases inesperades per trencar el guió predeterminat. Com i per què funciona aquest recurs?
1: T'explico. Bàsicament, el que hi ha darrere és un sistema que té un guió estructurat. El que és interessant d'aquesta guia generativa és que són susceptibles, són vulnerables davant converses que trenquen el patró. I, per tant, el que estem fent és trencar el patró. Per exemple, en alguns sistemes, tu els hi pots demanar explica'm quin és el sistema, la versió del sistema de IA que tens. O li poso encara una pregunta més concreta. Digue'm la data de tall de les dades que amb les quals t'han entrenat. Si la trucada et respon, l'última dada que em van entrenar va ser desembre 2024, òbviament estem amb una IA. És molt clar, no? Mm-hmm. Per tant, totes aquestes coses que siguin trencar la conversa, tenir espontaneïtat, poden dirigir cap a que el sistema respongui una altra cosa. Per exemple, imagina, no?, que tu li diguis sí, perdona un moment, però és que he acabat de fer el cafè. A tu t'agrada el cafè? És a dir, que trenquis la conversa cap a una direcció, no?, insospitada, i aleshores que el sistema comença a desviar-se del propòsit original.
0: Descol·locar aquest guió preestablert.
1: Exacte.
0: Parlem de les eines tecnològiques per detectar àudio generat per IA. Quines són? Quins avantatges ens ofereixen? I quines són les limitacions actuals?
1: Hem de pensar que, i deixem començar amb els serveis, nosaltres normalment utilitzem molts serveis, i el principi primordial que hem de tenir és hem de revisar quina és la lletra petita del servei que estem utilitzant, no? És a dir, per estar segurs de que no els hem donat un sentiment a gravar o a analitzar la nostra biometria, perquè bàsicament la veu ens representa. Sí. No? Aleshores, aquest és el primer punt, no? I si aquests serveis com Alexa o d'altres, no?, tenen aquesta funció activada, la primera cosa és desactivar-la, tot i que ens diguin que volen ajudar a millorar el servei. Això és una cosa que els dona el servei a ells, però no pas a nosaltres. El segon punt, activar sempre l'autentificació de múltiples factors. És a dir, normalment ja no és suficient tenir una contrasenya, sinó necessitem contrasenya i altres mecanismes. Per exemple, un codi de seguretat, una frase anti-deepfake, inesperada, rotativa i contextual, però que sempre tinguem més d'un activat. Val? Algunes empreses ja estan activant això per defecte perquè saben que els sistemes que no tenen aquesta autentificació multifactor, en el moment que tu captures un d'ell, ja són dèbils i, per tant, ja no solament utilitzen una contrasenya, sinó utilitzen altres detalls, no? Un SMS, un missatge de confirmació al teu correu electrònic. I el que és cert és, si tens cap sistema que estava només fonamentat amb la teva veu, com a mecanisme de biometria, activa un segon, bàsicament. Perquè el que ens trobem és que les organitzacions tenen una lluita contínua en protegir els actius dins de l'organització i, desafortunadament, cada dia sabem de casos d'organitzacions que han sofert un atac, una bretxa de dades, no?, i, per tant, s'han robat les dades. I aquestes dades poden ser la biometria, no? Limitar la nostra veu pública, i ara ho estic dient, i això, jo estic compartint la meva veu en aquests moments a la ràdio.
0: Exacte, no? L'estem compartint amb dos.
1: Així és. No, aleshores hauríem de limitar el màxim possible, no? Per tant, qui he fet, no? Si jo soc una persona pública i faig aquest intent, no?, de crear coneixement de tot aquest tipus de coses, el que faig és, en tots els serveis que jo tinc de correu, d'empreses, etcètera, he activat aquesta autentificació múltiple, per tant que, i a més, mai utilitzo la biometria, no?, com a mecanisme d'autentificació, perquè ja sé que ja no servirà. La meva veu pot estar clonada molt ràpidament, no? I després, clar, això ja va al següent nivell, no? Algunes organitzacions el que estan fent és utilitzar un mecanisme que són tecnologies d'anulació o de soroll blanc, que el que fan és creant una capa addicional perquè la veu tingui interferència per aquests mecanismes d'anàlisi. És a dir, en altres paraules, estem afegint dades extres que embruten el canal de veu, que nosaltres no ho percebem, però que els sistemes que analitzen la veu, els arriba tot això i aleshores el sistema no pot extraure la veu. És a dir, hem contaminat l'entrada de dades a l'algoritme que clonaria la nostra veu.
0: Josep, quines mesures pràctiques podríeu recomanar a un usuari no expert en tecnologia per protegir la seva petjada vocal, ara que estàvem parlant de tot això?
1: Molt bé, doncs resumint una mica, primer, sobretot, estar molt segur de no compartir, de no gravar la nostra veu sense un propòsit clar. Si cal la gravació, exigir consentiment, val, per aquesta gravació, i revisar, òbviament, quina és la lletra petita, on s'utilitzarà, de quina manera, no? És a dir, controlar molt bé el castus. Això és la primera cosa que hauríem de fer com a ciutadans, no? La segona cosa que comentava ja és l'autentificació. Doble autentificació, triple autentificació en els nostres sistemes per estar segurs, no?, de que tenim aquesta, que els nostres serveis no són susceptibles, no?, a que la veu sigui un dels mecanismes d'entrada, no? Gestionar la nostra veu pública, sempre que sigui possible, no? I després adquirir aquest protocol, no?, davant de trucades i de videotrucades. És a dir, nosaltres partim de que ara vivim una època en la qual es pot clonar veu i es poden clonar avatars, i per tant ens podríem enfrontar en situacions de treballar i de parlar amb un avatar, i aquest avatar està dirigit a adquirir les nostres dades, a adquirir, a fer un intent de frau, no? Per tant, el que hem de fer és mantenir aquest protocol que comentava abans, no? És a dir, fer confirmació de qui parla, trencar el guió si hi ha dubte, vale? Fer el callback, i sobretot el tercer punt és, si ha passat, si nosaltres hem rebut una trucada que hi hem confirmat a través del callback de que no era una trucada de la companyia, no era una trucada de la nostra família, no era una trucada d'un amic, posar-ho en comunicació amb les autoritats i amb la companyia. És a dir, des d'aquest número de telèfon s'està patint aquest tipus d'estafa, no? I per tant l'hem de registrar perquè, a més, aquest número no s'utilitza. Això no vol dir que els estafadors no tinguin un llistat de números molt ampli, no? Però si anem reduint els números que poden utilitzar, doncs això ja és un punt d'ajuda.
0: I com veieu l'evolució dels models de veu generativa en els pròxims anys? Perquè ja hem comentat que això cada vegada és més sofisticat i cada vegada hi ha més dificultats, no?, a l'hora de desemmascarar precisament aquests enganys.
1: Això és, com bé comentes, una carrera armamentística i crec que necessitarem ajuda. Els protocols, com el que comentava, hi haurà detalls que al final, per exemple, aquests dubtes que tenim sobre la veu, la emotivitat, es resoldran, i aleshores quedarà simplement que les peticions són estranyes. I en alguns moments podem caure de forma natural, no? Perquè el que s'utilitza normalment, el social engineering, es va refinant, no? I per tant, fent un guió cada cop més bo, és possible que moltes persones caiguin. Per tant, el que jo espero és que els fabricants de dispositius, ja sigui Apple, ja sigui Samsung i altres fabricants, es posin les piles i per defecte afegeixin algunes de les tecnologies per validar, no?, directament en el dispositiu si hi ha una trucada que sigui susceptible, no?, i que ens donin una indicació. És a dir, aquesta o afegir aquestes tecnologies que comentava abans, no?, de fer, afegir aquest soroll blanc,

0: els dispositius, els ordinadors i els mecanismes que utilitzem serà fonamental. És a dir, Telefònica, Vodafone, Orange, Apple... És a dir, tot el sector ha d'augmentar les capacitats i les prestacions que ens ofereixin al consumidor.
1: Doncs haurem d'estar molt, molt atents i posar també de la nostra part Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra trucada i la nostra invitació. Que vagi molt bé.
0: Ha estat un plaer. Fins una altra.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. L'escena que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula canadenca Nadal Negre, que van protagonitzar Olivia Hussey, Keir Dullea, el capità Bowman de 2001, l'Odissea de l'Espai, i Margot Kidder, la Lois Lane de Superman. A veure, no és que Nadal Negre fos una pel·lícula important, però forma part de la filmografia de l'actriu Olivia Hussey, i és a ella a qui avui dediquem aquest Cinema a la Xarxa a motiu de la seva mort el 27 de desembre passat, a l'edat de 73 anys. Olivia Hussey havia nascut a Buenos Aires, perquè el seu pare era argentí, però la seva vida i la seva carrera es van desenvolupar a Anglaterra. Era, en definitiva, una actriu plenament anglesa. Va ser a Londres on va cursar els seus estudis d'art dramàtic i on va debutar a la televisió i al cinema. La seva primera aparició al cinema la va fer quan tenia 14 anys al costat de Maureen O'Hara i Rossano Brazzi a La batalla de la Villa Fiorita, la darrera pel·lícula que va dirigir Delmer Daves. I aquell mateix any, fent un paper molt petit, va rodar Febre de Copa, un film sobre el món del futbol, tenint com a companya a Susan George, una altra actriu jove anglesa, que posteriorment es faria famosa en Gossos de Palla, de Sam Peckinpah. En el cas d'Olivia Hussey, la seva carrera fa un tomb espectacular 3 anys després, el 1968, quan Franco Zeffirelli l'escull per

0: quitármelo? ¿Con qué objeto, mi vida?
1: Para ser generosa y volver a dártelo.
2: L'escena del balcó de Romeo i Julieta que van interpretar Leonard Whiting i Olivia Hussey quan tenien 17 i 16 anys, respectivament. La pel·lícula els va llançar a la fama mundialment i tot apuntava a un futur esplendorós. Però, com passa sovint, les expectatives no es compleixen o es compleixen a la baixa. En el cas de Leonard Whiting, molt a la baixa, ja que va fer poques pel·lícules i la majoria sense suc ni bruc. I en el cas d'Olivia Hussey, la cosa va ser millor pel que fa a activitat, però força minsa pel que fa a qualitat. Perquè ens fem una idea, repassem alguns dels títols. Tots els sorolls correctes, inspirat en un afer extramatrimonial del director Nicholas Roeg amb una menor d'edat. Un estiu per matar, un film d'acció de l'espanyol Antonio César Sarmendi. Mort al Nil, basat en una novel·la d'Agatha Christie que tenia com a màxim atractiu el conjunt d'estrelles reunides, des de Peter Ustinov, com a protagonista, fins a Mia Farrow, David Niven, Betty Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Jane Birkin i, esclar, Olivia Hussey, la més jove de tots, amb 27 anys. Una pel·lícula que sobre el paper prometia ser interessant va ser Horitzó perdut, basada en el llibre de James Hilton que ja havia estat portat a la pantalla el 1937 per Frank Capra amb Ronald Colman i que se centra en els supervivents d'un avió que s'estavella a l'Himàlaia i són portats al Shangri-La, on viuen els lames i on la gent sembla gaudir de la joventut eterna.
3: Oye, ¿me creerás si te demuestro que no es así? Te darás cuenta de que, si tengo razón sobre María, probablemente la tenga sobre el resto.
4: Moriré si tengo que quedarme aquí sola. George prometió que no me abandonaría. Si no fuera por mí, nunca os iríais. Fui yo la que sobornó a los porteadores. El gran lama les había prohibido que se llevaran de aquí a nadie.
3: Es cierto. Estuve con ella. Solo aceptaron porque él ha muerto.
5: Pero no tienes miedo a irte. Ya sabes lo que te pasará si te vas.
4: ¿A mí? Ah, supongo que Chan le dijo que yo era vieja. Eso es parte del mito de Shangri-La. Chan se lo dijo, ¿verdad?
3: Sí.
4: Míreme, señor Conway. ¿Le parezco una anciana? ¿Es esta la piel de una anciana? ¿Son estos los ojos de una anciana? ¿Y mi corazón? ¿Alberga los deseos de una anciana? ¿Puede usted creer que llevo aquí 80 años?
3: Ella también fue secuestrada. Llegó aquí hace solo 2 años.
5: Pues no lo creo, no puedo. Ella miente. Tú mientes, todas tus palabras son falsas. Vamos, admítelo.
4: ¿Qué razón tendría para mentir? Oiga, señor Conway, es probable que no sobrevivamos a ese terrible viaje. Pero prefiero irme con George y morir en la nieve que quedarme aquí un solo minuto más.
5: ¿Por qué me han contado esa historia?
3: Te necesitan. Sally y los otros ya han hallado el modo de ser útiles, pero eres tú el que buscaban y tenían que convencerte. Pero este no es tu sitio. Ya te habrás dado cuenta.
5: ¿Estás diciendo la verdad?
4: Tengo 20 años y llegué aquí hace tan solo 2.
2: Aquest remake d'Horitzó perdut estava interpretat per Olivia Hussey i Peter Finch, Lee Fullman, Sally Kellerman, George Kennedy, Michael York, John Gielgud i Charles Boyer. No es pot dir que gaudís d'una gran acollida. Va tenir un cost de 6 milions de dòlars i en va recaptar menys de 4, però amb el pas del temps, molts cinèfils l'han redescobert i s'ha convertit en un petit film de culte. Com deia abans, Olivia Hussey no va tenir una carrera molt afortunada perquè mai li van oferir un paper destacat en una pel·lícula d'alta qualitat o de gran repercussió. En una seqüela de Psicosi, la número 4, li van donar el paper de la mare del personatge que havia consagrat Anthony Perkins. És a dir, molta xavalla i poc contingut, amb l'agreujant que a partir del moment que va fer 40 anys, la importància dels papers a interpretar també davallava. Només hi va haver alguna petita excepció, com Island Prey, en què encarnava una dona casada que tanca la seva aventura amb un altre home, però ell no s'hi conforma, o Suïcidi Social, del 2015, que va ser la del seu comiat. Es dona la circumstància que justament aquí, en un thriller inspirat en Els amants de Verona, Olivier Hussey es va retrobar amb Leonard Whiting, el seu company Romeo i Julieta, 47 anys després, 47. Aquí ella feia de mare de Julieta i Leonard Whiting feia de pare. I pel que fa a la vida personal d'Olivier Hussey, quan tenia 17 anys va patir violència masclista per part del seu xicot d'aleshores, l'actor Christopher Jones. Ella havia tancat la relació, però ell es va presentar un dia a casa seva, la mateixa casa on havien viscut Roman Polanski i Sharon Tate, per cert, i la va violar. La va deixar embarassada i posteriorment va avortar. Després ella es va casar amb un fill de Dean Martin, el cantant i actor Dean Paul Martin, que va morir molt jove en un accident d'aviació. I l'any 2022, Olivia i Leonard Whiting van demandar la Paramount acusant-la d'explotació i assetjament sexual per haver-los obligat a despullar-se en una escena malgrat que eren menors d'edat, a la pel·lícula Romeo i Julieta, eh? Franco Cefirelli els havia dit que portarien roba color carn, però al darrer moment els va dir que es notava massa i que calia que estiguessin nus. Per aquest fet, Olivia i Whiting demanaven 500 milions de dòlars, però el 2023 el Tribunal Superior de Los Angeles va desestimar el cas. A Olivia Hussey li van detectar un càncer de mama l'any 2008, es va sotmetre a una doble mastectomia i el va superar. Però el 2017 es va revifar i ja cap tractament va servir per salvar-li la vida. Tenia 73 anys quan va morir el 27 de desembre passat. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adeu amb la cançó de la banda sonora de Romeo i Julieta, la pel·lícula que la va fer famosa. Leonard Whiting, el seu Romeo a la ficció, li va dedicar aquestes paraules el dia de la seva mort. Descansa ara, la meva vella Julieta. Cap injustícia ja no et pot fer mal. El món recordarà sempre la teva bellesa per dins i per fora. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
4: Hola, em dic Alba Imeric i sóc de l'escola Tabor de quart D. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere

0: Cebes, alls i cols, mongetes i grans tomàquets vermells i daurats al sol. Pèsols de vella verda i flors blanques de les faves. Pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
5: La ràdio amb samarreta.
4: La informació més propera a tu.
5: I la millor música.
4: La ràdio amb samarreta. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema. I és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides...
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
6: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
13: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
14: Avui parlem amb un santcugatenc amb una llarga trajectòria en la medicina pediàtrica i les emergències. El doctor Josep Caritx ha estat vinculat durant dècades a l'Hospital Sant Joan de Déu, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera, des de la unitat de cures intensives pediàtriques fins a la direcció mèdica. És també un dels impulsors del sistema de transport neonatal i pediàtric del SEM, un model pioner que avui és referent a l'Estat i que enguany compleix 30 anys. Amb ell repassem una trajectòria marcada per la innovació, però també per l'atenció als moments més crítics de la vida. Bon dia, doctor Caritx, i benvingut a Cugat Mèdia.
15: Molt bon dia, gràcies.
14: Doctor Caritx, com comença la seva trajectòria a la pediatria? També va tenir clar aquest camí des de l'inici?
15: Sí, quan vaig acabar la carrera tenia molt clar que volia ser pediatre, tenint en compte que abans d'acabar-la ja treballava com a infermer a l'antic Hospital Sant Joan de Déu, que estava a la Diagonal. I quan vaig acabar la carrera, doncs ja vaig fer l'especialitat i em van contractar a Sant Joan de Déu l'any 1976.
14: De fet, els seus inicis van ser a l'Hospital Sant Joan de Déu, com ara comentava. Com era aquell hospital quan vostè hi va arribar?
15: Bueno, molt diferent del que és ara. És a dir, que era un hospital que tenia pocs malalts al principi, després va anar augmentant, i després doncs és un hospital que ha crescut molt, és capdavanter en molts aspectes de la medicina pediàtrica i neonatal, i bueno, és un hospital que ara mateix no té res a veure amb el que teníem l'any 73.
14: I com creix aquest hospital? Com, perquè vostè ha vist l'evolució.
15: Sí, tota. Bueno, va creixent perquè es va anar especialitzant, superespecialització, i després hi ha hagut una fita important, que és la creació del Cancer Center, que és un edifici que acull els malalts de càncer i és capdavanter no només a l'Estat, sinó a Europa.
14: Vostè ha passat per diferents àmbits, si no m'equivoco, si pediàtrica, gestió, transport sanitari. Què li ha portat cada etapa, també?
15: Bueno, cada etapa m'ha portat moltíssim. Jo sóc un intensivista de mena, i treballar a l'UCI pediàtrica va ser molt important per a mi, i bueno, vaig estar-hi gairebé 10 anys en dues etapes diferents, i bueno, la gestió, quan estava a l'UCI pediàtrica, em va contactar el gerent i em va oferir la plaça d'adjunt a direcció mèdica, i li vaig dir que sí. Però també era cap de base del SEM en aquell moment, i sense deixar el SEM, vaig seguir a la direcció mèdica fins que em vaig jubilar l'any 2015. I, bueno, tant la gestió com el SEM m'han aportat moltíssim.
14: I amb què ha gaudit més? Amb tot?
15: Bueno, és difícil de dir, eh? I si algú escolta aquesta entrevista, segurament es pot molestar. No, jo diria que totes les etapes ho he disfrutat molt, perquè, bueno, m'han omplert molt.
14: I també parlàvem de com ha canviat a l'Hospital Sant Joan de Déu, que ha vist l'evolució, com s'ha fet gran, com s'ha superespecialitzat, i també la medicina pediàtrica, com ha canviat des de que vostè es va fer pediatre fins a l'actualitat? S'ha donat molta més importància?
15: Sí, la medicina pediàtrica ha canviat perquè ara es parla d'una medicina preventiva. És a dir, no només les vacunes, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, la salut mental, tot això per prevenir malalties que requereixin, en alguns casos, hospitalització. I en quant a l'hospitalització, també ha evolucionat molt. Fa una setmana, aquí a Sant Cugat, allà a la plaça de l'estació, em vaig trobar un vehicle de la pediatria a casa, de Sant Joan de Déu, i vaig poder saludar els seus components, que una infermera encara em coneixia, i això és un avantatge molt important perquè permet als pacients, no només els crònics o els que estan a pal·liatius, sinó també la pediatria aguda, per exemple, un nen que té un problema, per exemple, una pneumònia, si ha de fer 15 dies de tractament, els últims 7 o 8 els pot fer a casa, i van els professionals, i posen la medicació, i això és un gran avantatge per fer una hospitalització més humanitària.
14: Un dels moments clau de la seva trajectòria, que ho dèiem a l'inici, és la creació del transport pediàtric del SEM, que ara farà el 30è aniversari, o de fet ja l'està fent. Com neix aquest projecte, doctor?
15: Aquest projecte va néixer primer per una voluntat política del govern d'aquell moment, després sobretot per una demanda dels hospitals emissors. Abans el transport sanitari es feia d'una manera molt diferent de com es fa ara. I, clar, un hospital emissor buscava una ambulància, a vegades amb professionals que posaven molt bona voluntat, però no arribaven a més. I el fet de fer el SEM pediàtric, que va començar l'any 1995, a finals d'any, doncs va ser un canvi radical. Es va formar amb dues bases, que inicialment terrestres, i l'any 96 va començar el transport aeri, que l'helicòpter estava aquí a l'Hospital General, i després els metges que traslladaven estaven a l'Hospital de Sant Pau. Llavors això va canviar molt perquè paral·lelament van formar els pediatres dels hospitals emissors amb estabilització del malalt crític, i va anar molt bé. Clar, el SEM pediàtric de l'any 95 no té res a veure amb el d'ara, perquè el d'ara són equips molt potents, molt ben formats, i que fan simulacions gairebé cada mes per estar al dia. O sigui que...
14: Encara que no s'utilitzin, ells ho utilitzen,
15: sí,
14: per estar sempre preparats i alertes.
15: A més, es fa un curs de transport, un altre d'estabilització del malalt crític, i el politrauma, fan molts cursos amb simulació ja ara.
14: Clar, perquè quina diferència hi ha, perquè la gent ho entenguem, entre un SEM, una ambulància i un transport de persones adultes a un pediàtric? Quines necessitats vitals necessiten de diferent?
15: Bueno, com el transport pediàtric també és neonatal, no hi ha diferència pràcticament amb l'adult quan transportem un nen de 15 anys, per exemple. Però, en canvi, en el món pediàtric, la pediatria és diferent, i, a més, en el neonatal encara més has de tenir. Es tenen incubadores de la última generació, es tenen els millors monitors, els millors respiradors, és a dir, és diferent. Igual que també és diferent la ventilació mecànica amb un malalt pediàtric o neonatal que en l'adult.
14: En aquell moment, vostès sabien que estaven fent alguna cosa quelcom pionera a l'Estat? Eren conscients de la importància?
15: En aquell moment no, però ho vam ser més tard, perquè, per exemple, nosaltres, bueno, jo personalment vaig anar a Madrid a explicar aquest projecte, que és capdavanter a tot l'Estat i també potser a Europa, i vaig anar a explicar sobre el transport neonatal, vaig anar a la Conselleria de Salut del govern de Madrid, i allà hi havia neonatòlegs de tots els hospitals de Madrid, que jo alguns els coneixia, i els hi vaig explicar el model, com contractaven, com funcionaven, però bueno, Madrid és diferent perquè allà hi ha el SAMU, que és molt potent i es va regirar una mica. Llavors ells segueixen el seu transport, que crec que no els hi va malament, però el nostre és clarament millor.
14: I què significa també aquest sistema al llarg dels anys que, amb la perspectiva ja que ja tenen, què va significar i què significa poder disposar d'això a Catalunya?
15: Bueno, significa un avenç molt important perquè aquí a Catalunya, com ja he dit abans, el trasllat neonatal i pediàtric era molt rudimentari, tot i que els metges dels hospitals emissors feien molt bé la seva feina, però disposar d'un SEM modern, amb personal perfectament format i entrenat, i amb un treball en equip excel·lent, doncs significa que és una excel·lència el SEM pediàtric.
14: Vostè també ha treballat en cures pal·liatives. Com l'ha marcat aquesta experiència? Com li va marcar?
15: Bueno, molt. La veritat és que quan m'has preguntat què m'havia agradat més, sí, et diria el que m'ha colpit més és treballar cures pal·liatives. Cures pal·liatives vaig treballar quan ja estava a la direcció mèdica perquè ens va marxar un metge i fins que no en vam trobar un altre no vaig estar donant suport gairebé 2 anys. Llavors portava el SEM, la direcció mèdica i cures pal·liatives. Però bueno, també el director meu apoyava molt. I cures pal·liatives és també un servei d'excel·lència. Ara a Sant Joan de Déu s'ha barrejat amb l'atenció del malalt crònic complex. El que he citat abans del malalt agut és una altra línia de treball, però ara s'ha ajuntat el malalt crònic complex amb el de pal·liatius. Clar, treballar amb pal·liatius amb nens és molt complicat. I el més important és donar suport al nen, a la família, que no tingui dolor, evitar hospitalitzacions. I la veritat és que em sento molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, perquè bueno, allà, en aquell moment, anàvem fins a Alcarràs, per exemple, o Sant Feliu de Guíxols, fins a, bueno, clar, lògicament l'àrea metropolitana era on hi havia més casos, però va ser molt impactant treballar amb els nens, la família, l'equip.
14: De fet, entenc que treballar amb infants en situacions crítiques pot canviar, no?, la manera d'entendre la medicina.
15: Canvia. El que passa que, per exemple, els malalts de la UCI, la majoria es curen, i això és molt gratificant. I clar, quan tens una pèrdua a la UCI, igual que quan la tens a pediatrius, l'equip queda tocat. A pal·liatius anàvem un cop al mes a un psiquiatre extern, que ja podíem, diguem-ne, portar els nostres dubtes, les nostres pors, i realment era molt, molt interessant.
14: Entenc que ja s'ha de fer una gestió emocional important.
15: Molt, molt.
14: Abans de poder tractar, no és el mateix que sempre al llindar de la mort és difícil de gestionar, però quan veus criatures petitones, no?
15: Sí, no. De fet, tant a pal·liatius com a la UCI, no t'has d'emportar la feina a casa o les preocupacions. És molt important.
14: És difícil, però no.
15: Sí, sí.
14: Una cosa és la teoria i després...
15: I l'altra és la pràctica. Realment ho portes a casa, sí.
14: Al llarg de la seva carrera també parlàvem que havia ocupat càrrecs de responsabilitat, com ha gestionat també la pràctica clínica amb la de gestió.
15: Sí.
14: Es veu també l'altra cara, que dius, oi, val, ara entenc moltes coses.
15: Sí. Bueno, clar, jo vaig ser adjunt a direcció mèdica a partir del 2004. El 2006 em van trasplantar els 2 pulmons. Llavors, com no podia veure nens per la depressió immunitària, ja estava a la direcció mèdica. I veus una altra part totalment diferent. És a dir, jo em vaig trobar que des del 2008 al 2012, amb la crisi que hi va haver, no hi havia recursos. Llavors tenia bons amics, com el cap de la UCI, que em venia a demanar coses totalment necessàries i els havia de dir que no. I això és bastant dur. Però per lo demés és una feina molt engrescant perquè, per exemple, en aquest període vam sobreviure i després vam poder fer inversions i va anar tot bé. Però sí que hi ha parts a la gestió, hi ha parts dures. Hi ha parts molt engrescadores, però hi ha parts dures.
14: Perquè què és el més difícil de prendre decisions en l'àmbit sanitari?
15: El més difícil?
14: Sí.
15: bueno, és intentar fer una bona planificació, gestionar bé els recursos i intentar, doncs, que l'hospital vagi millorant.
14: Ara ja fa uns anys que està jubilat, deia, sí, 2015, 11 anys. Sí. Com veu avui el sistema sanitari, especialment en l'àmbit pediàtric? Creu que ha canviat també en aquests 11 anys i que va cap a un camí que no li agrada o si li agrada?
15: Bueno, en l'àmbit pediàtric, per exemple, a la primària, es fa molt medicina preventiva, com ja he comentat abans. No només les vacunacions, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, cuidar la salut mental. Aquí ja s'ha fet molta feina en aquest sentit. El que passa que la pediatria rural, per exemple, té, diguem-ne, deures a fer, no? Perquè hi ha ciutats o pobles petits que la pediatria es concentra. Per exemple, no només aquí a Sant Cugat, que la pediatria està al cap de Turó de Can Mata, sinó que hi ha pobles, com per exemple Llinars del Vallès, que és el centre de referència pediàtrica de tots els altres pobles, Sant Antoni de Vilamajor, etc. I, clar, això, la gent que no es pot desplaçar és un problema. I això, hi han hagut moltes queixes, però de moment no s'ha solucionat.
14: És una de les coses que té com a deures aquest país. Poder-les apropar més a aquesta pediatria?
15: És difícil, perquè no hi ha pediatres.
14: Falta pediatre?
15: Sí, i tant.
14: En aquestes, no falten metges, falten pediatres o falten també metges?
15: Metges de família també.
14: I per què?
15: Bueno, perquè ara, per exemple...
14: Tothom marxa? Que és el que deia, molta gent diu, és que la gent marxa.
15: Bueno, això per una banda.
14: Sí?
15: Però aquí a Catalunya tenim un problema que les places de medicina eren poques, ara s'augmentaran a 700, en un període, crec, de 2 o 3 anys, i també s'ha de canviar el sistema MIR, perquè si no augmenten les places, el fet que augmentin les places de metge quedaran amb un embut del sistema MIR. Llavors això també crec que s'haurà de resoldre. I per altra banda, els pediatres d'aquí, la majoria es queden aquí, però tenint en compte que també hi ha metges estrangers que aproven el MIR i fan pediatria, i aquests generalment se'n van als seus països.
14: Una vegada tenen el títol i estan sí. L'experiència. Perquè quan diu que s'ha de canviar el sistema MIR, a què fa referència?
15: No, augmentar les places.
14: Augmentar places.
15: Només això. Clar, perquè si augmenten les places de medicina aquí a Catalunya en 700 i no augmenten les places MIR, hi ha un coll d'ampolla allà.
14: I això de mans a qui està, des del seu punt de vista?
15: Del govern, Gobierno de España.
14: I per què no es fa?
15: Bueno, perquè no es fa, perquè això són recursos. És a dir que els MIR els paga el govern, no els paguen els hospitals, els formadors, els paga el govern. I, per tant, doncs, suposo que això és una mica el que frena aquest projecte.
14: Per vostè seria el gran repte que té la sanitat de cara al futur, la falta de metges? O té altres reptes? Quins reptes se tindria?
15: No, els reptes que té la sanitat són la prevenció. Ara han sortit nous marcadors de càncer, per exemple, nous tractaments, i s'ha de centrar en la prevenció.
14: I amb una trajectòria com la seva tan extensa, i ara m'explicava també els dos trasplantaments de pulmó, m'ha dit?
15: Bueno, és amb una mateixa cirurgia, però amb una... són els dos pulmons.
14: És a dir, que més enllà de la seva vida professional, a la seva vida personal també li va haver de sobreposar-se a una situació difícil, entenc, si ha passat per aquests trasplantaments. Una mica com fem mirar enrere... Com veu aquesta trajectòria i aquesta unió de la seva vida personal amb la seva família, la seva feina, les seves... tot plegat.
15: Sí. Jo em vaig posar malalt l'any 2005 i em van diagnosticar una fibrosi pulmonar sense haver fumat mai i no tenia cura. I llavors em van enviar al Vall d'Hebron a trasplantar. Em van trasplantar el novembre del 2006, que ara aquest any farà 20 anys, i la veritat és que he estat bé. Bona qualitat de vida, vaig poder seguir treballant fins que em vaig jubilar, i per tant jo crec que he tingut molta sort, m'han cuidat molt bé, el programa de trasplantament del Vall d'Hebron és excel·lent, i bueno, aquí estic.
14: Tenim una medicina a Catalunya que realment és per posar en valor.
15: I tant. És de les més avançades d'Europa i la veritat és que funciona molt bé.
14: El que passa que falla molta vegada la medicina, segurament per allò de la falta de metges, de medicina de família, és a dir, sí, aquella cosa de... si tens una frase que he sentit a vegades, si tens un càrcec tot funciona molt bé, però si vols un mal d'esquena ningú te l'arregla.
15: Bueno, ahir llegia que a Catalunya per operar-se té les llistes d'espera més llargues d'Espanya. Això és un inconvenient. I clar, si tens una cosa aguda i greu, no hi ha problema, és el millor que hi ha. Però sí, les coses del dia a dia, intervencions que no són urgents, hi ha un tap d'ampolla aquí, un coll d'ampolla.
14: I tot i tenir els millors metges, tant, diria que gairebé del món.
15: I tant,
14: no?
15: I tant.
14: O sigui, podem treure molt pit a Catalunya,
15: sí,
14: de tota la formació, de tots els especialistes, de tots, de tots vosaltres,
15: sí, sí,
14: que són els que ens esteu cuidant també a la societat. Si pogués tornar enrere, canviaria alguna cosa o no, doctor Caritx?
15: De la meva vida professional,
14: sí, no.
15: No, perquè va ser molt, molt gratificant. En cada etapa de la meva vida professional he gaudit molt, he aportat el que millor sabia i m'ha omplert molt.
14: Veia que està jubilat feia uns anys, però em sembla que un metge mai es jubila, no? Ni que sigui pensant en tot el que... Sempre es pensa en alguna cosa, tot i que a vegades no es pugui actuar.
15: Bueno, jubilar-se sí, però a mi m'han cridat per fer alguna xerrada, em van convidar a l'aniversari del SEM i ara sóc pediatre dels meus nets, que en tinc cinc.
14: Cinc nets. I està més alerta que quan amb els fills, a vegades, amb els nets, està...
15: Bueno, tots tenen una pediatra amiga meva d'aquí a Sant Cugat. El que passa que les coses del dia a dia les soluciono jo.
14: Molt bé, el pediatre a casa, que sempre, que sempre va molt bé. Doctor Josep Caritx, pediatre santcugatenc i una de les figures clau en el desenvolupament, com dèiem, del model de transport neonatal pediàtric a Catalunya, entre d'altres, una trajectòria de dècades marcada per la innovació també, però també amb una mirada, com sentíem, profundament humana de la medicina, que,
15: sí,
14: que és molt important perdre aquesta mirada de què estem tractant amb persones.
15: Exacte.
14: Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat Mèdia.
15: Gràcies a vostè.
12: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
16: La primavera és sinònim de bon temps, però també d'al·lèrgies. A Catalunya, prop de 2 milions de persones pateixen patologies al·lèrgiques respiratòries i en 4 de cada 10 casos el responsable és el pol·len. A més, les dades preveuen que aquesta xifra es dupliqui l'any 2050. Per entendre què podem esperar dels pròxims mesos, com evolucionen els nivells de pol·len i quin paper juguen factors com el canvi climàtic o la contaminació, avui parlem amb la doctora Jordina Belmonte. Ella és investigadora de l'ICTA UAB i responsable de la xarxa d'aerobiologia de Catalunya. Molt bon dia, Jordina, benvinguda.
17: Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
16: Enguany hem tingut aquest hivern tan atípic, amb molta i molta pluja. Després ens han arribat uns dies amb unes temperatures més aviat càlides. Com ens afectarà tot això a la previsió del pol·len per aquesta primavera?
17: De moment podem dir que les persones al·lèrgiques a l'hivern, el xiprer, el freixe, l'avellaner, aquest any han viscut força bé, fins cap a finals de febrer, que és quan ha passat això que deies, de que després de molta pluja, etc., començava a fer temperatura bona. Llavors, durant un temps aquest pol·len no era a l'aire, però estava retingut a la planta esperant el moment per sortir, i el moment que van pujar les temperatures van fer pics molt alts. Vull dir que s'han produït rècords històrics des de que tenim algunes sèries, això, amb xiprer, amb freixa, depenent de les localitats. Després la temperatura ha sigut, ara és alta migdia, però les nits és molt freda encara. Llavors la manera com van sumant o com van integrant en el seu cos els arbres, sobretot aquesta temperatura per decidir quin moment floriran, ha fet que, per exemple, el plàtan, que és una de les espècies que pol·linitza quan comença la primavera i que sempre estem al tanto d'aquest perquè causa molts problemes, aquest any, pràcticament tot arreu, ha començat 7, 8, 10 dies més tard del que ho ha fet altres anys. No és l'any que ha començat més tard, però s'ha retardat una mica, excepte Girona, que ha arribat abans. Llavors, aquests arbres ara estan en plena forma i pol·linitzen molt fort, perquè venen molt carregats de salut. Si mirem les prediccions que fa Meteocat, que penja Meteocat, no les fan ben bé ells, però que publica Meteocat, diuen que aquest mes de març ha de ser molt plujós. Abril i maig el pinten una mica més plujós del normal. I la temperatura la pinten lleugerament per damunt de la normal. Llavors això ens fa pensar que tota aquesta pluja que sembla que hauria de poder caure el mes de març farà que el pol·len se'n vagi cap a terra, i ho estem veient perquè a terra veiem regarots de pol·len d'aquestes últimes pluges, no? Llavors, que plogui el mes de març i també una mica abril i maig ajudarà a que plantes que en aquell moment tenen molta flor, molt pol·len, vagi baixant aquest pol·len cap a terra i no pugui fer tants problemes. Per tant, bones notícies per les persones afectades per aquests tipus de pol·len, però alhora tota aquesta aigua que cau rega. I tot el que són herbes, les plantes petites, les tendres, aquestes, quan més les regues, més capacitat tenen, són molt ràpides fent més flors, etc. I, per tant, les persones al·lèrgiques a parietària, que ara ja n'hi ha, déu-n'hi-do, gramínies, que estan començant amb força, plantatge, que també ja va venint, els blets, l'artemísia, que potser és més cap a l'estiu, aquests pensem que poden tenir, doncs, una primavera complicadeta que es pot perllongar l'estiu.
16: Quins són els que hauran d'anar més en compte, no? Ens feies aquesta distinció entre el pol·len dels arbres i el de les herbes, per dir-ho
17: sí,
16: com
17: general,
16: un llenguatge col·loquial. Seran aquests els que hauran de prendre més precaucions, justament?
17: Jo crec que els han de prendre tots. Saps què vull dir-te? Perquè l'al·lèrgia és una malaltia molt... Jo parlo pel que sento, perquè per sort no la pateixo, però és una malaltia molt molesta que en un moment determinat de l'any hi ha persones afectades molt de temps, però n'hi ha un període molt curt, depèn de lo que els hi causa l'al·lèrgia, durant uns dies poden estar amb dificultats de treballar o d'estudiar o del que sigui, perquè els hi ploren molt els ulls, perquè els hi raja molt el nas. Vull dir, és molt molesta, me'n faig el càrrec, però jo crec que les persones poden intentar autoprotegir-se i ho han de fer al màxim per evitar que la malaltia greugi, no? Que no es pogués convertir en un asma o en algo que podria ser molt més greu. I quan surts al carrer aquesta època que tens problemes, et pots posar una mascareta, et pots posar unes ulleres, això et protegeix, que aquestes proteïnes que hi ha a dintre els grans de pol·len, que de fet és el que et causa problemes, algun t'arribarà, possiblement, però no serà la quantitat ingent que hi pot haver-hi a l'aire. Una persona molt i molt afectada per al·lèrgies, quan arriba a casa, l'ideal seria que es dutxés de cap a peus i rentés la roba, perquè si no, clar, nosaltres se'ns enganxa tot a l'anar pel carrer, vull dir, transportem de tot. Per tant, també transportem pol·len al nostre cabell i quan anem a dormir doncs el anem refregant pel coixí, doncs intentar eliminar tot allò que haguem pogut portar des de fora.
16: I a casa finestres tancades.
17: Bona part del dia, sí. Sobretot, normalment, a migdia és quan més les plantes... Quan fa més caloreta, les plantes estan més seques i poden fer que el vent bellugui més les flors i se n'emporti el pol·len.
16: Quins són els pol·lens que generen més al·lèrgies a Catalunya?
17: Clar, això depèn molt de les persones, eh? Però normalment el que nosaltres sempre informem és xiprer, freixa i avellaner, que són els que començarien l'any. Després ja comença a arrencar la parietària, la herba, el plàtan, i ja va seguir tot el batibull del plantatge, que potser no és massa problemàtic, però n'hi van havent, els blets, les gramínies, que van molt paral·leles a totes aquestes, l'olivera, que arriba abril-maig, i també per la poca que en trobem a l'aire, i entre parèntesis, comparat amb mitja Espanya, amb Andalusia, és bastant increïble el nivell d'al·lèrgia que genera, perquè en tenim infinitament menys. I, en canvi, hi ha moltes persones que també reaccionen a l'olivera molt ràpid. si estem pensant en muntanya, també hauria de parlar del bedoll, que és un dels més problemàtics a tot Centre Europa i en els nostres climes de muntanya. I hi ha l'artemísia, que tampoc és que en tinguem molta, però és una planta que pot causar problemes, i també cap a muntanyes a l'estiu, per llocs més la plana, diguéssim, seria des d'estiu fins a tardor.
16: Teniu dades des d'oficials, diguéssim, des del 1994. Ha evolucionat molt a Catalunya la presència dels pòlens?
17: Nosaltres anem fent seguiment, i cada any ara just ara he acabat que he pogut integrar totes les dades del 25, i ja tenim unes tendències a vegades una mica clares i a vegades que encara van canviant. Clar, què passa? Passa que no tenim un temps estable, i com que ja hem dit, les plantes responen a la precipitació, a la temperatura, i el vent també fa de les seves transportant coses, a vegades en quantitats importants, d'un any a un altre, a vegades les coses canvien. Llavors el que intentem analitzar és quina tendència estan mostrant, per exemple, la quantitat total de pol·len que trobem cada un dels anys, l'integral pol·línic anual, que en diguem nosaltres. I és curiós que, si ens mirem aquests arbres que us deia abans importants, pràcticament a tot arreu trobem que cada vegada hi ha més pol·len. Tampoc sé dius què passarà aquest any 26, perquè amb tots els que estan caient per aquí per allà, igual ho acabarem notant. Vull dir que és un tipus d'anàlisi que, per més dades que tinguem, perquè dades diàries des del 94 són un piló de dades, la interpretació que en pots fer a vegades no és només climàtica, és paisatgística, és d'accidents meteorològics, etc. Doncs el pol·len d'arbres té tendència més a créixer. En alguns llocs de manera estadísticament significativa, és a dir, com una tendència molt clara, a d'altres no estadísticament significatiu, però va amunt. L'avellaner, que és, algú li pot dir arbre, no ens enfadarem, però un botànic li diu que és un arbust, l'avellaner tan aviat puja com baixa, depèn dels llocs, però el més curiós de tot i preocupant per la gent que s'hi dedica és que Tarragona, que és un dels nuclis importants de cultiu d'avellaner a Catalunya, a Tarragona baixa significativament. És a dir, estadísticament fiable que cada vegada trobem més poc pol·len d'avellaner a Tarragona.
16: I sabem per què cada vegada hi ha més població que és al·lèrgica?
17: Anant a parar una mica, copiant una mica el que escolto en els meus col·legues metges, la contaminació hi fa molt. Llavors, cada vegada vivim entorns més contaminats. Nosaltres tenim, ara ja no parlen tant de la teoria de la higiene, però també era una de les que es deia molt, no ens dutxem molt, també utilitzem molts productes que també ens poden alterar una mica tot l'estat, i això, sobretot la contaminació atmosfèrica s'interpreta com estàs els ulls més irritats, les mucoses més sensibles, i aquesta és una de les causes que diuen que cada vegada la gent més viu a ciutat, també, etc. I després hi ha l'altre fet, que això, que la gent vivim més a ciutat i també posem més plantes a ciutat. I també hi ha algun estudi que ha demostrat o que ha mostrat que una mateixa espècie, un plàtan que viu al camp, vull dir que està plantat en una masia, respecte a un plàtan que viu a dintre d'una ciutat, un nucli més gran, el de ciutat, quan analitzen les proteïnes dintre del seu pol·len, té més un tipus de proteïnes que la planta les utilitza com a defensa. Bioquímicament, en el seu funcionament, allò és per defensar la planta de la contaminació. Per tant, en fabrica més quan està en un ambient contaminat que no pas en un ambient net.
16: Abans parlàvem que la Societat Catalana d'Al·lèrgia diu que hi ha prop de 2 milions de persones a Catalunya que tenen al·lèrgia respiratòria. Ens donaves alguns trucs per prevenir i no patir tant els efectes d'aquesta al·lèrgia, sobretot que no es converteixi després en un problema de salut. Sí. Vosaltres feu servir un sistema d'alertes i de mapes de pol·len en temps real. Com els podem consultar i aprofitar-los justament perquè no sigui tan molest?
17: Sí. Nosaltres vam tenir un aparell que haguera pogut funcionar en temps real durant un temps, però mai va acabar de funcionar bé perquè s'havia d'entrenar molt l'aparell i fer molts algoritmes i moltes coses que no va acabar de funcionar. I he d'aclarir que el que tenim són uns aparells que van recollint contínuament el pol·len i les espores de l'aire en aquestes 9 punts que tenim a Catalunya, i que això ho recollim, ho portem a l'autònoma cada setmana i ho analitzem al microscopi, contem un a un, humà, handmade, vull dir, superartesanal. Vale. Aquesta informació, com que ja en tenim des de fa molts anys i sabem una mica per on va, no?, l'utilitzem per fer una predicció, un document que en diguem predicció, cada setmana, entre divendres i a vegades diumenge, depèn de com tinc jo aquells dies, però sempre el dilluns està penjat penjat a la web, enviat a totes les persones subscrites, en David ho publica a Instagram, i aquí el que fem és posar el nom d'aquelles plantes que pensem que en aquell moment interessa explicar, i dos espores de fongs, les que més controlen els metges, el Ternaria i Cladosporium. El Ternaria i Cladosporium hi són sempre. Parietària, gramínies, olivera també les solem deixar sempre, però les altres canvien, perquè no ens hi cabrien totes. Uh-huh. I, per tant, intentem donar prioritat en aquestes que en aquell moment poden ser més greus. Aquesta llista és igual per totes les estacions, tant si són de Pirineu com si són de ran del

0: O que bé, ja em diuen que les parietàries baixen. I pren les precaucions que dèiem, no? També la idea és dir, ostres, mira, tenim vacances ara per Setmana Santa, no? Doncs ens n'anirem a... Jo,
1: Doncs
0: si
1: ens
0: fos
1: mirem el
0: al·lèrgic,
1: mapa.
0: em miro a veure si hi ha informació d'aquella zona que vull anar, no sigui que hagi d'anar tot el dia amb un antihistamínic o que quan sigui allà hauré de buscar la primera farmàcia, no? Vull dir, és una mica aquesta idea d'ajudar. Ens podem equivocar perquè, fixa't, jo un divendres intento esbrinar què farà la setmana vinent. Quan els del temps ens diuen quin temps farà la setmana vinent, no sempre s'acompleix.
1: Clar.
0: I les plantes van a darrere, és a dir, que hi ha aquesta incertesa primera. Però també l'altra gran incertesa és que, per exemple, el que ara està recollint qualsevol d'aquests captadors, ho està recollint ara, ho recollirà fins dilluns, perquè la mostra es pot estar recollint durant tota una setmana. El dilluns canviarem aquesta peça on se queden enganxats els pol·lens i el portarem al laboratori per analitzar. Per tant, vol dir que quan jo vaig dir el que hi hauria aquesta setmana, el que tenim ara penjat, era divendres passat i tenia dades de fa 2 setmanes.
1: És una predicció.
0: És una predicció.
1: No, no
0: Amb
1: tenim
0: tota
1: una
0: la,
1: bola de vidre.
0: sí, amb tota la bona fe del món, intentant posar-hi tot el coneixement que tenim, però sabent que tenim unes dificultats, vull dir que a vegades no l'encertem de segur, però per mi la idea s'ha anat convertint en dir, però jo els vull, no esverar, a mi no m'agrada espantar la gent que té al·lèrgia, perquè al final acabaran morint d'un atac de cor i no de la... vull dir, no, espantar-los no, només dir, escolta, pren les precaucions, vigila que hi ha bé, no? I a vegades pel plàtan, que comença així de sobte, estàs dubtant i dius, bueno, doncs jo el posaré que ja comença. I després no ha començat encara. Però clar, jo la idea és
1: Prevenir.
0: prevenir, avisar de que allò pensem que ja pot anar... Per exemple, a Girona no van prevenir que ja estaria a nivell 4 i va estar-hi.
1: Amb totes les dades que teniu i que heu recollit per elaborar aquest informe, quin és el missatge que li adreçaries a les persones que pateixen al·lèrgia de cara a aquesta primavera?
0: Precaució i sobretot això, tenir molt clar tot allò que els fa sentir millor, que els hi facilita la vida. Si mai han intentat facilitar-se la vida, que provin el fet aquest de, mira, recuperem les mascaretes, és un rotllo, se t'entelen les ulleres, vull dir, ara em miraran a veure què. Jo sempre faig la broma de dir, posa que és que sóc al·lèrgic, no és Covid, no? Vull dir, però això, estima't i busca la manera de que això et molesti el mínim possible, perquè les plantes les necessitem, les plantes ens treuen CO2 de l'aire i ens alliberen oxigen, ens fan ombra, ens refresquen el territori, o sigui, una solució no és eliminar les plantes, seria la solució més estúpida del món, i en canvi el que sí que nosaltres podem intentar és que allà on vivim no ens plantin espècies que causen al·lèrgies respiratòries o que, com que és complicat, que em plantin les mínimes, que diversifiquin. Que si tenim jardí, no deixem la gespa que arribi a florir, mantinguem-la que no pugui fer flor, no posem tanques de xipresos, saps? Vull dir, això, vull dir, val, que si et fa mal menjar peix, no menges peix. Doncs, si et pot fer mal segons quin tipus d'element que hi hagi a l'aire, evites la proximitat tant com pots. I ànims, que la primavera acabarà i que potser plourà força i se n'aniran per terra molts de pol·lens i...
1: Tenim la informació, fem-la servir,
0: Fem-la
1: no?
0: servir,
1: Hi ha molta
0: sí,
1: feina que
0: sí,
1: treballa per oferir-nos
0: sí.
1: aquesta informació, per
0: Sí,
1: tant,
0: sí.
1: aprofitem-la, que ens ajudarà a viure
0: Sí.
1: millor.
0: Nosaltres la fem amb moltes ganes perquè sabem el servei que dona. Vull dir, si no fos per aquest servei, segurament viuríem més tranquils, no? Perquè no hauríem d'estar pendents tant del dia a dia, però no, no, vull dir, és útil, ajuda i la fem perquè pugui això procurar millor qualitat de vida a totes les persones al·lèrgiques i facilitar la feina als al·lergòlegs també.
1: Doncs molt bona feina i moltes gràcies a
0: Gràcies
1: Jordina
0: a vosaltres.
1: Belmonte. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Ana, estoy dispuesto a dejarlo todo si te divorcias de Karenin y te casas conmigo. Tú y yo a la vista del mundo. Sin embustes. Ni subterfugios.
1: Eso sería el paraíso en la tierra.
0: Oh, mi amor. Mi amor.
2: ¡Mamá! ¡Mamá!
3: Hola, señor.
0: ¿Qué tal, Sergei?
3: ¿Va a correr hoy por su regimiento?
0: Sí. Algún día correrás tú por el tuyo, espero.
3: Claro que sí. ¿Va a ganar esta tarde?
0: Bueno, haré lo posible.
3: ¿Cómo se llama su caballo?
0: Frufru.
3: ¿Frufru? Mi pony se llama Invencible.
0: Caramba, un nombre impresionante para un pony.
3: Sí. Oiga, mi profesor dice que es muy difícil hacer saltar a un caballo. ¿Usted cuánto salta? Mi profesor dice...
1: Deja al señor Sergei, vuelve con tu pony. Yo iré a verte montar dentro de un momento.
3: Adiós, conde Vronsky. Solo quería contarle lo que dice Fyodor Ivanovich. Perdón, señor, tengo que irme.
0: Adiós, Sergei.
3: Adiós. No olvides ir a verme montar, mamá.
1: Sergei. No había pensado en Sergei.
0: Debes elegir, Ana, entre mí y el resto.
1: Por favor, no me presiones. Espera que esté más calmada. No puedo decidirlo ahora.
0: Ana, escucha. Voy a medir bien mis palabras. Por ti, si es preciso, estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Harás tú lo mismo por mí?
1: No puedo.
0: Di que no quieres.
1: No puedo abandonar a Sergei.
0: Muy bien, Ana.
1: Oh, Alexei. ¡Alexei! ¡Alexei!
3: ¡Mamá! ¡Mamá, mira cómo monto!
4: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que ara sentíem pertany a la pel·lícula Anna Karenina, en la versió del 1935 que va protagonitzar Greta Garbo. Era un diàleg entre Anna Karenina i el seu amant, el coronel Vronsky. Anna Karenina, de León Tolstoi, és una de les grans novel·les de la literatura universal i ha estat portada al cinema en diverses ocasions, tant en versió muda com sonora. Hi ha tres versions mudes i sis sonores. La primera sonora va ser la de Greta Garbo i és tan bona que, malgrat els 90 anys transcorreguts, continua sent una petita joia. Avui en parlem perquè dediquem aquest Cinema a la Xarxa a Greta Garbo amb motiu del 120è aniversari del seu naixement. Greta Garbo va néixer a Suècia el 18 de setembre de 1905 i és, amb Charles Chaplin, la personalitat universal més famosa del cinema. Una autèntica llegenda alimentada per la seva retirada quan tenia només 35 anys i pel zel que hi posava a l'hora de preservar la seva vida privada, cosa que, com podeu imaginar, va propiciar tota mena d'especulacions sobre la seva vida sexual. Va debutar al seu país quan tenia 15 anys en un curtmetratge titulat Com no vestir-se, on feia de model. Va continuar fent petits papers fins que va tenir 20 anys i tot seguit ja va passar a ser una actriu rellevant. Això sí, només a Suècia. A fora no la coneixia ningú. Un cop als Estats Units, protagonitza Torrent i La temptadora, basades les dues en textos de Blasco Ibáñez. També La carn i el diable sobre dos amics enamorats de la mateixa dona. I Amor, que és una versió muda d'Anna Karenina. Falten encara uns pocs anys perquè Greta Garbo interpreti una altra gran adaptació literària, en aquest cas, La dama de les camèlies, la novel·la d'Alexandre Dumas fill. El personatge de Margarida Gautier és una de les grans figures femenines que interpretarà Greta Garbo al llarg de la seva curta carrera. Estima Armand Duval, però té mala reputació com a dona i el pare d'ell la pressiona perquè se n'aparti. Per això ella, en aquesta escena, es mostra tan cínica.
5: Amor, empezaba a pensar que no me querías.
6: Tal vez no te quiera.
5: Y tú eras la que anoche eras capaz de dejarlo todo por mí.
6: Bueno, eso fue anoche. Y por la noche es fácil mentir en muchas cosas. Pero la vida es algo más que besos y promesas a la luz de la luna. Ya deberías saberlo. ¿No era un verano lo único que deseabas?
5: Mm. ¿Vas a dejarme?
6: Sí.
5: Debería matarte.
6: No vale la pena que me mates. Te he querido cuanto podía quererte. Si no ha sido bastante, no es mía la culpa. No se manda en los sentimientos.
5: Es verdad. Es verdad. Tú no tienes la culpa si solo puedes ser fiel durante 15 días. Ni yo tampoco de que mis sentimientos duren toda la vida.
6: Sí, en eso tienes razón.
5: Esto es como si uno de los dos hubiera muerto de repente. ¿A dónde vas?
6: El barón de Barville me está esperando. Por fin voy a ver lo que encierra un gran castillo.
4: Una escena entre Greta Garbo i Robert Taylor de La dama de les camèlies, de George Cukor. És una història aquesta inspirada en un fet real viscut per Alexandre Dumas arran del seu enamorament, quan era molt jove, amb la cortesana parisenca Alfonsina Plessis, coneguda també com Marie du Plessis, una dona que mantenia relacions diferents amb diferents homes al mateix temps i que va morir amb només 23 anys. És una història tràgica que no només ha tret l'atenció del cinema, també ho ha fet al món del ballet, de l'òpera i del teatre. El teatre català l'ha portada alguns cops als escenaris. L'any 1911 va ser Margarida Xirgu qui la va estrenar al Teatre Principal de Barcelona. L'any 1929 ho va fer la gran Maria Vila, una actriu que tenia companyia pròpia amb repertori català i altres obres, amb el seu marit, l'actor Pius Daví. I una altra versió escènica catalana va ser la del 2014, a la Seca Espai Brossa, amb Nausica Bonin. Al marge d'això, hi ha altres personatges femenins interpretats per Greta Garbo. El drama de Susan Lennox, al costat de Claire Gable, segons la novel·la de l'escriptor nord-americà David Graham Phillips, i el de Mata Hari, l'espia neerlandesa que va ser afusellada quan tenia 41 anys, després de ser sotmesa a un judici molt tèrbol. Una altra pel·lícula amb nom femení és Ninotchka, que, per cert, tot i haver estat rodada el 1939, continua sent molt divertida avui. Aquí la Garbo interpreta una comunista soviètica que va a París per recaptar diners per al govern rus i que diu pestes del sistema occidental.
7: Me ha facilitado una valiosa información. Gracias.
8: Gracias por haberme traído aquí. Jamás había visto esto. Precioso, ¿eh?
7: Sí, lo es.
8: Me alegra haberlo visto antes de extinguirme.
7: No me interprete usted mal. No es que yo le reproche su frivolidad. Como materia básica, quizá no sea usted malo, pero es usted el producto desafortunado de una cultura caduca. Siento mucha lástima por usted.
8: Oh, pero admitirá usted que esta civilización caduca brilla. Mírela, resplandece.
7: No puede negarse su belleza, pero es un derroche de electricidad.
8: ¡Qué gran ciudad! Allí están los grandes bulevares partiendo de su mismo corazón. El Arco del Triunfo, hecho para recibir a Napoleón. La ópera, Montparnasse, Montmartre. Y ahora le enseñaré la atracción más grande de todas. Me costará un franco, pero lo vale. Es un sitio único en todo París. De veras, no exagero. Es maravilloso, es encantador, es... ¡Ajá! Venga. ¿Qué ve usted?
7: Veo una casa. Es igual que todas. ¿Qué tiene de particular?
8: No es su estructura, es el espíritu que reside en ella. Tres habitaciones y cocina dedicadas a la hospitalidad.
7: ¿De modo que es su casa?
8: Al menos en ella vivo. Es un rinconcito agradable, lleno de comodidades. Céntrico, metro, tranvías, autobús cerca.
7: ¿Significa eso que quiere que vaya?
8: Oh, por favor, no me interprete usted mal.
7: ¿Entonces no quiere que vaya?
8: No he dicho eso tampoco. Naturalmente que me encantaría.
7: Pues ¿por qué no vamos? Tal vez resulte usted un sujeto digno de estudio.
8: Haré lo que pueda.
4: Ninotchka, una excel·lent comèdia d'Ernst Lubitsch, on Greta Garbo va treballar amb Melvin Douglas i Bela Lugosi. Un altre film molt reeixit de la Garbo és Gran Hotel, d'Edmund Wolling, basat a la novel·la de l'escriptora austríaca Vicky Baum, traduïda al català l'any 1956 per Ramon Folch i Camarasa. Com el títol indica, un hotel de luxe, era aquí l'escenari d'un munt d'històries i permetia també comptar amb grans estrelles, a més de Greta Garbo, que era la principal. Hi havia també Joan Crawford i els germans John i Lionel Barrymore. El fet que tota l'acció tingués lloc en un hotel que va fer que Broadway, esclar, s'interessés. De fet, primer es va adaptar al teatre i després al cinema. En total, Greta Garbo va rodar 15 pel·lícules sonores. Alguns títols que no he dit són Com tu em desitges, una obra de Luigi Pirandello amb Melvin Douglas i Erich von Stroheim, La reina Cristina de Suècia, de Robert Mamoulian, El vel pintat, basada en la novel·la de Somerset Maugham. Per cert, que el 2006 se'n va fer un remake amb Naomi Watts. Maria Walewska, sobre la relació entre aquesta aristòcrata polonesa i Napoleó. I, finalment, La dona de les dues cares, de George Cukor. Greta Garbo no va fer res més. Tenia 35 anys i es va retirar no únicament del cinema, sinó de la vida pública. La seva frase més famosa era «I want to be alone», «Vull estar sola». Volia que la deixessin tranquil·la. Per això, deia, «La història de la meva vida tracta de portes del darrere, portes laterals, ascensors secrets i altres maneres d'entrar i sortir dels llocs per evitar que la gent em molesti». Va tenir un gran amor, que era l'actor John Gilbert, però el va deixar plantat a l'altar perquè no era gens partidària del matrimoni. També es va parlar molt de la seva bisexualitat, especialment per l'amistat que la unia amb l'escriptora nord-americana d'origen cubà, Mercedes Acosta, vinculada també a Marlene Dietrich i Isadora Duncan. Greta Garbo va ser nominada a l'Oscar en 4 ocasions per Anna Christie, la seva primera pel·lícula sonora, per Romance, per La dama de les camèlies i per Ninotchka, però no el va guanyar mai. El 1955, quan tenia 50 anys i ja en duia 15 retirada, li van donar un Oscar honorífic pel conjunt de la seva filmografia. Feia anys que havia abandonat Hollywood i se n'havia anat a Nova York, on passava més desapercebuda. I va ser allà, justament, on va morir el 15 d'abril de 1990 d'una pneumònia. Tenia 84 anys. Tot i morir a Nova York, però està enterrada a Estocolm, que és on havia nascut el 18 de setembre de 1905. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a Greta Garbo, commemorant el 120è aniversari de la seva mort, escoltarem primer la seva veu i tot seguit la banda sonora del film Orquídies Salvatges. Una frase que Greta Garbo repetia sovint era «No malbaratis els petons, però tampoc no els comptis». Fins la setmana vinent, amics.
9: I have been memorizing this room. In the future, in my memory, I shall live a great deal in this room.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Avui a l'Espai de Salut del Faves Comptades se centrarà en les operacions de pròtesi de maluc i de genoll fetes a través de robot. Cori és el robot protagonista d'aquesta secció avui. Però per parlar-ne ens acompanya en Cristian Yela, que és cap de servei de traumatologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i Gian Umberto Metelsen, facultatiu especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Els dos els saludem. Benvinguts. Molt bon dia.
9: Bon dia.
10: Hola, buenos días.
8: Comencem per una explicació molt senzilla sobre què és el robot Cori, quin tipus de cirurgia fa.
9: Pues mira, és una pregunta molt, molt interessant. El robot Cori és una eina que fem servir a quiròfan per la implantació actualment de pròtesi tant de genoll com de maluc, no? Jo us donaré una mica la visió des del punt de vista del genoll. El doctor Metelsen és especialista en cirurgia de maluc, ell també pot fer una pinzellada. I l'objectiu fonamental d'aquest robot és ajudar-nos a implantar la pròtesi amb més precisió, fonamentalment, més fiabilitat i ser més predibles a nivell dels resultats. Ja podem entrar més endavant si el Jan vol afegir alguna coseta, però la idea seria una mica aquesta, vale?
8: Uh-huh. Què és el que aporta diferència de la cirurgia, podríem dir, més tradicional? Què és el que aporta la cirurgia assistida per robot, que no s'aconsegueixi amb una tècnica convencional?
10: Al final, la cirugía con robot a nivel de la cadera te da más seguridad a nivel de la implantación de los componentes, en este caso de la cadera, y evita o ayuda a evitar complicaciones que hasta ahora siempre nos preocupaban bastante, y sobre todo el tema de las luxaciones de cadera. Que junto con una técnica nueva, que es el abordaje directo anterior, que es una técnica que en España, en muy pocos centros de momento al día de hoy se utiliza, hemos podido mejorar con excelencia un montón de complicaciones, y sobre todo el tema de la luxación, que es una cosa que a los pacientes siempre les preocupa mucho. Más específico i més personalitzado según el pacient.
8: Per tant, jo ara sóc pacient i em pregunto quins avantatges tinc.
9: Per posar-te una pròtesi, sigui de genoll o de maluc, no? Com diu el Jan, jo crec que al final el que aconseguim aquí és donar més valor i més seguretat al pacient, no? Seguretat per què? Pues perquè sabem el que estem fent. Abans sabíem el que fèiem, també. No estic dient que el que s'ha fet tradicionalment estigui malament, ni molt menys. Jo crec que s'ha més de 40 anys que es posen pròtesis i es posen molt bé, amb resultats que cada vegada són millors. Però la cirurgia robòtica va néixer de la idea d'intentar millorar un percentatge determinat de pacients que tenien mals resultats, no? Tots els cirurgians que fem cirurgia protèsica, tots al món, no només el General de Catalunya, tenen entorn a un 20% de malalts que no estan contents amb els resultats. Un 20%, déu-n'hi-do, un de cada 5. I amb la idea d'intentar saber què passa, intentar esbrinar quin és el motiu pel qual això no funciona, va néixer la cirurgia robòtica, d'alguna forma. Per què? Pues perquè la cirurgia robòtica ens dona molta més informació durant la mateixa cirurgia. El robot em dona una possibilitat, no?, d'implantació d'aquesta pròtesi. Jo puc decidir si m'agrada, puc operar el pacient, entre cometes, amb el robot, amb la pantalla del robot, i un cop he decidit el millor posicionament de la pròtesi, llavors puc executar la cirurgia amb una precisió per sota de mig mil·límetre i mig grau, que és una passada, eh? Vull dir, estem amb un grau de seguretat, no?, dintre la cirurgia, que és molt, molt alt.
8: Expliquem una mica quin és el procés de l'operació que s'executa amb Cori.
10: Es diferente con la cadera y la rodilla. Desde el punto de vista de la cadera, no es un brazo robótico que opera, sino en nuestro caso es más una navegación, una ayuda para implantar los componentes con una seguridad y más específico para la anatomía del paciente. Que comparado con la rodilla, en la rodilla realmente se utiliza un... Ahora el Cristian lo va a explicar.
9: Sí, en la rodilla, o sea, el genoll, a més de donar-nos aquesta informació que diu el Jan de navegació, no?, de posicionament d'implants, a més fem servir una fresa, i aquesta fresa determina on s'ha de fer el tall. És a dir, si el robot detecta que estem en una zona on no s'ha de tallar, aquesta fresa es para. És a dir, en cap moment podem tallar a una zona on no ha d'anar la pròtesi. A nivell de genolls, el robot està una mica més evolucionat. ¿Vale? És a dir, jo no puc fer talls en zones on no va la pròtesi. En canvi, si tu ho fas de forma natural, tu mateix, doncs pot passar, no? Doncs que no tallis on toca. No sol passar, evidentment. Però això, a més, dona aquesta precisió de dir, la pròtesi va aquí i només tallo aquí. I si no, el robot para. El robot no et deixa tallar.
8: En quins casos concrets es recomanaria utilitzar el robot o bé una cirurgia tradicional? Perquè imagino que no és que tenim un robot que ho podem fer tot absolutament, no? Dependrà dels casos.
10: Jo crec que el robot en general se puede decir para todos. O sea que no hay un caso que no se pueda operar con el robot. Ahora bien, ¿quién se beneficia más? Sobre todo pacientes que ya tienen una patología o cirugías en la columna, porque todo afecta la movilidad, sobre todo la columna a nivel de la cadera y de la pelvis, que es más predecible. El paciente se queda más rígido en sus movimientos a nivel de la cadera y nos ayuda el robot para predecir el punto en el que mejor está implantado, en este caso, la parte del cótilo, la parte de la pelvis. Pero como los pacientes cada vez son más jóvenes y hay más expectativa de poder volver a su trabajo, a su deporte.
8: Una vida muy normal, ¿no?
10: Una vida muy normal que es entendible. Yo creo que ha cambiado el paradigma de que prótesis solo son para personas mayores. En este caso, tenemos un montón de pacientes jóvenes que necesitan una prótesis por dolor, porque están incapacitados por no poder hacer su deporte. Y el CORI nos da una seguridad de poder darles otra vez esa calidad de vida, esa vuelta al deporte que ellos ansían y que luego les da también la felicidad de hacer una vida normal.
9: Y podría afegir una coseta, a més també el robot, seguint amb la idea del Jan, ens dona també la possibilitat d'operar pacients que tenen algun tipus de clau a dintre de l'os, alguna cosa, sense la necessitat d'haver de treure res. Vale? Habitualment, per fer talls, hem d'utilitzar unes eines que van per dintre de l'os, per dintre del fèmur, de la tíbia a nivell de genoll. I clar, si tu tens aquestes coses a dintre, un clau per una fractura fa molts anys, teòricament s'hauria de treure aquest clau per poder fer la cirurgia amb els talls de més. L'avantatge del robot és com el marcatge ho fas d'una forma diferent, els talls ja no necessites fer aquesta invasió, no?, de l'os, llavors tu pots deixar torno a dir, claus, qualsevol tipus de cosa que puguis tenir a dintre de l'os antic, d'una cirurgia molt antiga, sense necessitat d'haver de remoure això. I això és un avantatge també molt gran.
8: Ara que parlava d'això, tornem a la situació del pacient. L'ús sí. del robot CORI exigeix alguna cosa especial per al pacient abans o després de la cirurgia?
9: En absolut.
10: En la cadera solo dos radiografías para programar y para poder hacer las mediciones, pero aparte de eso, nada.
9: No, som pacients amb un estudi habitual, fem radiografies com sempre. Tot l'estudi que fem sempre, vull dir, no hi ha cap canvi, no hem de fer proves afegides, no s'han de fer escàners, tacs, ressonàncies, vull dir, no cal, només amb radiografies habituals que ens permeten a nosaltres fer les nostres medicions, amb això ja tenim suficient.
8: Com fa que s'està utilitzant aquest robot?
9: A l'Hospital General o en general?
8: En general i a l'Hospital General.
9: Mira, aquest robot,
8: així ens situem.
9: Aquest robot farà... Clar, aquest robot és una evolució de diverses històries. D'un primer robot que ja potser té uns 10 anys, aproximadament, i el CORI com a tal deu tenir uns... menys de 5 anys, uns 5 anys, aproximadament. O sigui, 4 o 5.
8: I a l'hospital quan fa?
9: A l'Hospital General hem aconseguit integrar el robot a la nostra vida fa un mes. Crec que la primera cirurgia es va realitzar a primers de novembre. I som, com a petit detall, l'únic centre quirón d'Espanya que tenim aquest robot a disposició pels nostres pacients.
8: Podríeu explicar quina diferència hi ha entre CORI i d'altres robots quirúrgics dels que s'estiguin utilitzant?
9: Això pot fer-ho senzill, perquè això és un tema bastant complicat, Alba, però hi ha robots que són purament navegadors, com deia el Jan, no? Que ens permet únicament el posicionament de la pròtesi sense ajudar-nos amb els talls, i en altres robots que el braç és robotitzat, no? I el mateix robot et pot ajudar a fer els talls, no? Això seria com les dues grans diferències que existeixen a dintre dels robots. Després, també, a nivell de la tecnologia que fan servir, doncs uns sí que necessiten de proves, no? Doncs alguns els hi has d'introduir un escàner, i amb l'escàner et fa un altre tipus d'avaluació de l'articulació i una altra proposta d'implantació de pròtesi. Però això ja és un tema una mica més complex. El nostre, en aquest sentit, és una mica més senzill, no necessita de cap prova, però a nivell d'informació tenim tota la informació necessària per una implantació òptima de l'implant.
8: Imagino que, com a tota novetat, el professional s'ha de fer amb el funcionament de la nova eina. Quina formació requereix per al cirurgià la utilització del CORI?
9: Lo més important d'entrada és ser un cirurgià format en cirurgia protèsica. És a dir, si tu no estàs format en lo bàsic, no has de començar per la cirurgia robòtica. Això és el primer. És de ser capaç de posar una pròtesi tant de maluc com de genoll sense la necessitat d'un robot. I el robot et donarà una informació extra, que això s'aprèn, com tot. Té una cosa que diem una corba d'aprenentatge, que és un número determinat de cirurgies que has de fer per poder dir que realment pot ser un usuari d'això. Nosaltres, a més, fa temps ja, tots hem fet la formació del mateix robot, que hem hagut d'anar a Alemanya a fer la formació per la casa comercial que ho fa servir, i de fet, a més, som centre formador. Vull dir, aquí hi ha gent que es va formar amb nosaltres en aquesta tècnica. Sí? Som centre formador. El Jan també forma part de l'equip, pots explicar si vols, però...
10: Sí, i además
9: ell va fer la seva corba aquí amb nosaltres, vull dir, la va començar abans i l'ha acabat aquí.
10: I en Alemanya, ja com a residente, con los primeros intentos de hace 20 años de robótica, hemos trabajado en cadera y en rodilla, o sea que llevamos, no con el CORI, pero con diferentes robots desde hace... Bueno, 15 años mínimo.
9: Más de 10 años, sí.
8: I com us canvia la feina, això, als traumatòlegs, als cirurgians?
10: A nivell de seguretat, és que te da una seguretat i una tranquil·litat de saber que este paciente le podemos evitar ciertas complicaciones y saber que va a ir muy bien, que como cirujano, que también sufre si algo pasa, esto no se paga con dinero. Y en el momento de explicárselo al paciente, yo creo que si tú mismo estás convencido de lo que haces y te da realmente ese punto de individualizar la cirugía para el paciente, el paciente lo nota.
8: Si estem parlant d'una cirurgia que és més precisa, que ens sí. permetrà tornar segurament abans a la nostra, o relativament a la nostra rutina habitual, pensant en la rehabilitació, també canvia gràcies a aquesta cirurgia més precisa? És a dir, requereix de menys rehabilitació o no necessàriament?
9: M'agradaria que el Jan fes un incís amb el tema de la via anterior, que estava explicant abans, que crec que a nivell de maluc és un avanç molt important que porten el doctor Benito i ell i el doctor Jordán, que són els tres components de l'equip de maluc. Ell t'ho expliqui, perquè a nivell de maluc, el robot combinat amb aquesta tècnica crec que és superimportant, i després amb genoll et puc fer dos pinzellades també.
8: Molt bé.
10: Pues en la cadera, como yo ya había mencionado, combinamos ambas cosas. El abordaje directo anterior, que es en principio por donde entramos a la cadera, que el paciente está estirado boca arriba, que nos ayuda a ser más rápido en el postoperatorio, con mucho menos dolor y con una tasa de los pacientes que a las dos semanas se caminan sin muletas en muchos casos, que con el abordaje clásico o con los abordajes clásicos hasta ahora no hemos podido llegar a ese punto de excelencia también para el postoperatorio. Más rápido, menos dolor y desde el punto de vista de funcionalidad también bastante mejor. Y esto combinado con el robot, pues te da unos resultados realmente comparado con otras vías, mucho mejores.
9: Al final, a nivell de genoll no hem modificat res en quant a abordatges com ell, no? Però sí que és cert que potser hi ha menys agressivitat a nivells de la cirurgia, com ets més precís, saps exactament el que estàs fent en tot moment, deixaràs la pròtesi exactament amb l'estabilitat que tu desitges, i això, a nivell del postoperatori, el pacient té una sensació, un sentiment de genoll propi, abans, molt abans, que amb cirurgia convencional. Això sí.
8: Heu fet una intervenció al novembre, heu comentat abans?
9: La primera es va fer al novembre. Aquí al Genoll de Catalunya portem, em sembla que són 6 o 7 pròtesis de genoll,
10: i
9: maluc també. O sigui, portem arrel de 20 cirurgies fetes amb el cor i aviat, ja en 2 mesos.
8: I la resposta dels pacients?
9: Encantats.
8: Sí?
9: Estan encantats. Ara mateix, no per res, però realment els hem anat veient i estan molt contents.
8: Clar, la tecnologia avança molt ràpidament. M'imagino que en pocs anys gairebé totes les pròtesis es posaran amb robots, no?
10: Sí.
8: Sí?
10: Esto creo que no es una técnica del futuro, sino ya está aquí. O sea que
8: sí, ya.
10: En Estados Unidos la tasa es altísima, el porcentaje, pero también porque si ya la tienes la tecnología, pues la utilizas y no vas a jugártela, sobre todo en Estados Unidos, como todo es privado, la usan muchísimo.
9: És el present i com tot s'implementarà, millorarà i, bueno, qui sap on arribarem. Potser ens substituiran els robots.
8: Ja veurem. A nivell de l'Hospital General de Catalunya, comentava que sou l'únic centre de Quirón a nivell de tot Espanya, no? Que teniu aquest robot. No sé què representa a nivell de prestigi per intentar captar també, doncs, professionals que, doncs, se sentin atrets, no?, per aquesta manera de treballar. Què suposa per l'Hospital General?
9: Home, a dia d'avui és una fita molt important, no? Ser el primer, crec que és molt important. També és una aposta claríssima per part de la companyia, no?, aquesta companyia americana per nosaltres. I això jo crec que dona molt valor a la feina que estem fent a l'Hospital General dels Serveis de Traumatologia, a nivell de l'equip que tenim, que jo crec que és un equip amb un nivell d'excel·lència molt alt, tant a Maluc com a genoll, a l'equip en general, però vull dir, aquí que estem centrant-nos en la cirurgia robòtica, jo crec que amb això la confiança que han depositat en nosaltres ho demostra.
8: Hem parlat d'una cirurgia més precisa, més segura, però és possible que algun pacient pugui tenir dubtes, no? Què li podem dir si està en situació d'operar-se i ha de triar si fer-se l'operació, doncs, amb robot o que sigui tradicional? Què li diríeu?
10: Bueno, al final tú la elección de cómo quiere operarse el paciente es siempre, y tienes que respetarlo siempre, del paciente. Lo que como médico tienes que tener la respuesta para todas sus preguntas, para que no quede o no vaya a casa y diga no entendí muy bien el porqué. Y luego de tú también poder explicárselo bien. O sea que si él entiende la ventaja que tiene operándose con el robot, yo creo que la gran mayoría se va a decidir por el robot. Ya solo por las grandes ventajas que tiene el CORI en este caso.
9: Si parlem de seguretat, precisió, fiabilitat, jo crec que són coses que quan tu ets pacient i seus davant del metge i et parla d'això, jo penso que això ja són paraules majors, no? I això, encara que t'acaben de dir que t'has de posar una pròtesi, no? Potser és una situació que no et fa cap gràcia. Tens la veïna del tercer que li ha anat malament, no? I el doctor et diu, amb això et curaré. Jo entenc que aquesta informació de cop et doni una mica de, ostres, no? Ho he de fer, no ho
8: he de fer. El que busca és tranquil·litat i seguretat al pacient.
9: Jo crec que si el doctor et diu que amb això tinc tota seguretat de que això anirà bé, els resultats són bons, jo sé el que estic fent en tot moment, jo crec que són arguments prou importants com per decidir-me per aquest tipus de cirurgia. I després sempre està la pregunta, no? A la teva mare li posaries una pròtesi amb el robot? Claríssimament sí, sense cap dubte.
8: Doncs em sembla que no cal afegir res més, a no ser que els doctors que ens acompanyen avui s'hagin quedat amb alguna cosa pendent. ¿Alguna cosa importante que nos haguem deixat?
10: Creo que lo hemos dicho todo.
8: Sí.
10: Y lo otro es, no cuesta nada visitarse con nosotros y preguntar. Es que lo importante es preguntar, que te lo expliquen, para que tú realmente puedas estar convencido de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma. Y para eso estamos.
9: Y pienso que el equipo humà que tenemos es muy bueno también, y eso también es muy importante. El cuidado del paciente és un dels nostres primers objectius que tenim allà al servei i ho complim. O sigui
8: que... Doncs em sembla que ara sí, ja no cal dir res més, ho deixarem aquí. Agraïm als doctors que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé i molt bones festes.
10: Igualment, moltes gràcies.

0: Amb 72 anys, Tomàs Gómez, santcugatenc de Socarrel i una figura molt arrelada a la vida del poble, ha decidit penjar definitivament la bata. Fill d'una família d'hostalers, va néixer darrere la barra del Bar Andrés abans d'iniciar una llarga trajectòria com a TS infermer a l'Hospital de Sant Pau, compaginada amb la seva consulta de podologia. Amant del futbol i soci número 1 del Sant Cugat Futbol Club, també soci del Barça i de la Penya Blaugrana, enceta a partir d'ara una nova etapa vital. Tomàs, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com es viu un moment com aquest, amb 72 anys, just després de tancar definitivament la consulta?
1: Home, doncs es viu d'una manera, la nova etapa, més tranquil·la i ja no tan atrafegada com era abans, que tenies que sempre estar dependent de la consulta i ara ja la consulta ja no la tinc.
0: Tu vas néixer al carrer del Carme?
1: Sí.
0: I vas créixer amb dos germans més?
1: Sí.
0: Com recordes aquella època d'aquell Sant Cugat que era més un poble que una ciutat com la que coneixem ara?
1: Sí, no tenia res a veure ni amb habitants ni com era el poble d'abans. Els carrers estaven sense asfaltar, sense arreglar, eren de terra. Tiraves pedres d'un carrer a l'altre, es tiraven pedres de tant en tant, no era sempre, però bueno. I era aquesta la distracció i a part de jugar en el carrer.
0: Cultura de carrer, no?
1: Cultura de carrer.
0: Es creixia al carrer, s'aprenia al carrer i es convivia pràcticament al carrer, no?
1: Sí, quan eres un nano, pues sí, un nen, fins... era això.
0: Mm-hmm. Amb quina edat comences tu a ajudar els pares? El bar que obren primer al Santiago Rusiñol?
1: Amb els pares, el negoci del bar, doncs, quan vaig acabar el batxillerat elemental, els estudis, i bueno, jo recordo que amb 6 anys em va pujar amb una caixa per fer cafès. O sigui, vull dir que...
0: Quina edat tenies?
1: Uns 6 anys, 7 anys, ja pujava amb una caixa i fer cafè. Per fer alguna cosa, per fer en aquell moment. Però vull dir que començar a treballar doncs, als 14 anys, quan vaig acabar els estudis.
0: Uh-huh. I se't donaven bé els estudis? Eres un bon estudiant?
1: Bueno, sí. No era bones notes, però ho traia tot sempre.
0: Eres un currant, un treballador?
1: Sí, d'aquella manera, sí, sí.
0: I t'ho podies organitzar bé? Ajudar els pares, als estudis?
1: Bueno, és el que hi havia en aquell moment, sí. I a més, ha sigut tota la vida perquè també els estudis de tesi vaig fer-ho treballant i estudiant. I els altres estudis que tinc de podologia i de...
0: Radiologia?
1: Sí, entre de radiologia, que vaig fer al Sant Pau, i després vaig fer una altra especialitat de medicina del treball i per infermeria, i tot això ha sigut treballant i estudiant.
0: Uh-huh. Abans parlàvem del carrer, on s'aprenien moltes coses, però treballant amb els pares, en el negoci familiar, què vas aprendre?
1: Allà s'esprèn, es treballes amb el públic, treballes molt amb gent de molta mena, de molt caràcter, de caràcters diferents, però ja la vida te va ensenyant els camins que pots anar portant, perquè cadascú és diferent.
0: Uh-huh. Segur que la gent et coneix, de fet coneixia la teva família perquè regentàveu el Bar Andrés, però també era Bar Andrés quan estava aquí al Santiago Rusiñol?
1: Era el Bar Andrés era del Santiago Rusiñol i després vam tindre 12 anys al bar del camp de futbol, que era la zona esportiva, i aquell bar se li deia el bar zona esportiva. No, però també es coneixia per Bar Andrés. Perquè...
0: Popularment la gent el coneixia, sí, com el Bar Andrés.
1: Bar Andrés, perquè ja era anterior. Vam estar uns 4 anys portant els dos bars, el Bar Andrés i el bar de la zona esportiva.
0: Uh-huh. Era un dels bars populars del poble?
1: El Bar Andrés, sí, junt amb altres bars, com per exemple el bar Cristal, que estava als quatre cantons, el Cavallo Petit, el Balaguer, són els que jo recordo ara més d'aquella època.
0: Uh-huh. I com era la clientela de llavors, d'aquell moment?
1: Bueno, la clientela era molt... molt de gent vinguda aquí de nou a Sant Cugat, gent que venia de fora i s'establia aquí a Sant Cugat, i ara la majoria de clients eren d'aquesta gent de fora.
0: Gent que venia d'altres punts del territori espanyol.
1: Del territori espanyol, sí.
0: Uh-huh. Immigrants que arribaven a Catalunya a treballar. I a formar la seva sí. vida, no? La seva família.
1: Sí, perquè allà en el bar, Andrés, sempre, sobretot als principis, pues, feien dinars i la majoria de gent que venia a dinar i a sopar eren gent
0: de treballadors
1: i de fora d'aquí, del país, de Catalunya.
0: Uh-huh. El 1969 agafeu el bar del camp de futbol, com ara comentàvem, aquest sí. bar de la Rambla del Celler, que la Rambla del Celler llavors era el centre neuràlgic de l'esport de Sant Cugat. Allà es movia tota l'afició de la gent de Sant Cugat que practicava o bé li agradava anar a veure esports. Allà es consolida la teva passió pel futbol o és abans?
1: No, és abans també, però bueno, però ja també es consolida més, però va ser abans. Jo recordo que el Sant Cugat, en el camp antic, a prop del monestir, pues anaves allà a les 3 de la tarda. Sí, jo recordo que era sobre aquella hora, a les 3 o a les 5, o a les 5 de la tarda, i anaves a veure el partit de futbol de Sant Cugat. I recordo pues, jugadors d'abans, com el Benito Creus, el Paquitón Ruiz, que són del poble, i són els que més recordo, no recordo ara mateix d'algú més.
0: I tu recordes el primer ascens que va tenir el Sant Cugat a la tercera divisió, que és la màxima categoria on ha estat?
1: Sí, però no recordo l'any. El president era el Quijano.
0: Aquest va ser el segon, diria.
1: El segon ascens.
0: Sense. Aquest va ser el segon ascens, el primer, i era l'època de la dècada dels 80,
1: sí, per allà.
0: O així, però anteriorment hi havia hagut un primer ascens. A tu t'agrada molt el futbol, però has practicat mai? Has jugat amb algun equip?
1: No he jugat mai. Ni federat, ni... No he jugat mai.
0: No has sigut practicant d'esport?
1: No gaire.
0: No? No t'agrada?
1: Sí, m'agrada, però, bueno, per el... la feina que em portava abans no em donava prou de temps de fer esport.
0: Uh-huh. Hem dit que ets el soci número 1 actualment del sí. Sant Cugat Futbol Club. També sí. ets soci del Barça.
1: Sí, també.
0: I de la penya Blaugrana.
1: Sí.
0: Per què aquesta vinculació amb aquestes entitats, precisament?
1: Bueno, el Barça perquè... Bueno, primer el Sant Cugat perquè és del poble. Això, primer és el Sant Cugat. I després el Barça... I després la penya, perquè és del Barça, també és la penya de... I també vaig fer soci.
0: Uh-huh. Parlem del moment en què decideixes estudiar per ATS i fas el salt al món sanitari. No sé si en la família hi havia algun antecedent familiar, algú que s'hi hagués dedicat al món de la sanitat.
1: No hi havia cap. Ni per part de... familiar dels pares, tant de la pare com de la mare, no havia vingut cap família dintre del món sanitari.
0: I com és que et va donar per aquí?
1: Bueno, no sé, era com una vocació, eren uns estudis que m'agradaven. I vaig intentar fer-lo diverses vegades fins que vaig aconseguir entrar en una escola que depenia de la Universitat de Barcelona, que la van crear, i es deia Duran i Reinals, i el vaig fer després de vindre del servei militar. La vaig fer ja de gran, també.
0: Uh-huh. O sigui que compaginaves la teva feina al bar amb els estudis. I recordes quan deixeu el bar Andrés, quan marxeu de la Rambla del Celler?
1: Pues va ser l'any 81. El vam deixar al bar i el vam traspassar i va ser l'any 81.
0: Uh-huh. El mateix any que et cases?
1: Sí.
0: Sí?
1: Vaig casar i vam deixar el bar.
0: I aquell any, per tu, ha suposat un punt d'inflexió personal i professional? Vull dir, és el moment de canvi, de més canvi de la teva vida?
1: Sí, en aquell moment sí, perquè, clar, tota la vida darrere d'un taulell ha deixat d'estar-hi i començar una nova vida... que en aquell moment l'infermeria no havia tantes places per treballar, Llavors vaig tindre que fer un curs de radiologia al Sant Pau, i llavors arrel de fer aquest curs ja em vaig quedar a treballar a Sant Pau com a infermer i radiòleg.
0: Mm. Allà vas estar una mica més de 30 anys, no?
1: Sí, uns 30, 34 anys.
0: I com recordes aquests primers anys de treballar com a infermer al Sant Pau?
1: Ho recordo molt diferent, perquè clar, jo estava acostumat a una feina, i llavors aquesta feina era molt, totalment molt diferent. Llavors tenies que compartir també el treball amb altres companys, que fas amistat, arribes a fer a tindre amics dintre del treball, i era una feina molt gratificant i molt, per mi, molt gratificant i molt, molt plena, molt, que m'agradava molt, sí.
0: I allà acabes a Sant Pau amb quina edat?
1: Acabo de Sant Pau amb 63 anys.
0: Encara no et jubilaves?
1: No, vaig fer una jubilació parcial, que en aquell moment el Sant Pau t'oferia. Mm-hmm. Llavors jo la vaig agafar i vaig prejubilant, i vaig jubilar-me del Sant Pau amb 63 anys.
0: I quan comences a fer podologia?
1: A fer podologia va ser l'any 88. Vaig començar al carrer Sant Medic, i ara actualment estava al carrer Vallès.
0: Uh-huh. Però què et va animar a emprendre, crear la teva pròpia consulta al 88, quan ja havies deixat l'Hospital de Sant Pau, també?
1: No.
0: El 88?
1: El 88 encara estava treballant al Sant Pau.
0: Ah, estaves compaginant.
1: Estava compaginant, sí, sí. No.
0: I per què? Per què vas emprendre?
1: Era també una especialitat. Ara, actualment, podologia és una carrera mitja universitària de 4 anys, però abans, quan jo ho vaig començar a fer, era una especialitat d'infermeria, d'ATS. I llavors jo sempre he tingut problemes de peus, i era una necessitat i una curiositat per mi per fer podologia, i que a part que m'agradaria haver-la fet, i la vaig fer. I per això...
0: Està bé. O sigui, comences al carrer Sant Medi, amb la consulta del carrer Sant Medi, després et trasllades al carrer Vallès.
1: Sí.
0: Al 95.
1: Sí.
0: I allà t'estàs fins aquest any passat.
1: Fins que tanco el desembre de l'any passat, del 25.
0: Uh-huh. Quina ha estat la teva relació amb els clients, tenint en compte que, bueno, a tu la gent ja et coneixia, no només per dedicar-t'hi a la podologia, sinó per ser qui eres, no? Per tota aquesta trajectòria que tenies familiar, com abans explicàvem, no? D'estar al bar. Sou una família coneguda a la ciutat.
1: Sí, perquè vam estar molts anys del bar. I, bueno, era un...

0: que vaig obrir, no, de... perquè els primers anys de la consulta van ser una mica difícils perquè no tenia molta feina, però a partir del tercer any va ser quan vaig començar a tindre feina i aquesta senyora, per exemple, la vaig tindre tota des de... des del tercer any de començar fins a que vaig quasi pràcticament que hi acabat la carrera de treball de la consulta.
1: Tomàs, tu diries que ens preocupem o ens cuidem? Cuidem els nostres peus?
0: Home, a vegades es tindria que cuidar una mica millor, o sigui, una mica més, tindre una mica més cura, i encara que sigui una vegada a l'any, doncs anar a veure si... per fer alguna consulta o per fer veure si es pot millorar el que tu estàs fent, o... sempre serà millor portar una cura dels peus, sí.
1: Quin és el problema més habitual que t'has trobat tu a la consulta?
0: Bueno, a part de lo típic, que són les hiperqueratosis i...
1: Què és això?
0: És una deformació de la pell degut a les pressions que va rebent durant el transcurs del temps de...
1: Llavors, el que és conegut com a callos.
0: Com a callos. Llavors sí. hi ha un altre tipus que se li diuen elomes, que són nosaltres també li denomenem claus, que aquests sí que fan més mal, perquè aquests penetren cap a dintre de la pell, de la dermis, i provoca una inflamació i fa mal. Això és el més típic. I a part doncs, dels nens, de tindre berrugues, plantars, papilomes vírics, que són les berrugues plantars, i, bueno, i lo típic dels nens també, dels peus valgos, dels peus plans, fer un seguiment dels peus aquests.
1: Ens hauríem de preocupar una mica més.
0: Home, sí, perquè sempre serà millor que no pas esperar que comencin a fer mal els peus o comencin a tindre durícies o tindre hiperqueratosis.
1: Mirant enrere, quina il·lusió vital creus que has aconseguit? O sigui, allò que desitjaves i que has pogut complir, i quina t'ha quedat pendent?
0: Home, el meu desig era tindre una família, i la tinc, i l'altre desig hauria sigut... poder tenir una casa amb una mica de jardí i això, però això que no he aconseguit i no crec que ho aconsegueixi. Però bueno, sempre d'il·lusió també tens.
1: Molta feina. Això sí que has tingut, no?
0: Sí.
1: Tots aquests anys.
0: Tots aquests anys no s'ha parat de treballar.
1: Però ara comences una nova etapa.
0: Sí, una nova etapa de tranquil·litat i de
1: mirar... Com te la imagines?
0: I de mirar de fer alguna cosa que abans no feies o perquè tindràs més temps i, no sé, anar a escoltar xerrades culturals i anar al teatre, que abans no anava tant al teatre ni al cine, però ara suposo que tindré més temps per anar a aquests llocs.
1: I a descobrir... altres cultures, altres mons, altres pobles?
0: Sí, almenys com a mínim aquí el territori espanyol i català, que ja m'he recorregut, però
1: sempre... Quin viatge t'agradaria fer?
0: No soc molt viatger, tampoc, no creguis que soc molt...
1: No?
0: Però, bueno, sempre algun viatge... jo crec que ni... Podria el cono sud d'Argentina i Xile i a l'Antàrtida estaria bé.
1: Home, un bon viatge, això,
0: eh? Un viatge, sí.
1: Estaria molt bé. Molt bé, estàs content, Tomàs? T'has satisfet?
0: Sí.
1: I amb ganes de gaudir d'aquesta jubilació?
0: Jubilació.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs nosaltres estem també molt contents d'haver compartit aquesta estona amb tu per recordar doncs com era el Sant Cugat d'abans i per repassar la teva trajectòria i conèixer-te una mica més a fons. Tomàs, que et vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per tot.
1: Gràcies a tu.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
3: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys a dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I, bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
2: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
3: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges, que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
2: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
3: Bueno, cada vegada estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, i, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
2: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
3: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Llavors, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
2: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
3: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, que estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
2: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
5: www.cugat.cat.
6: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
7: A la soledat me vine és un poema de Rafael Alberti. És la cançó número 17, que explora el fracàs de la soledat com un refugi davant del dolor. El poema té un estil tradicional i melancòlic. El jo líric busca un riu oblidat i descobreix que la soledat només intensifica la desil·lusió i el record de la sang, que reflecteix el dolor o el desamor. Ens vol dir que la soledat no té eficàcia per curar l'angoixa existencial o aquest desamor. La soledat es presenta com una pau, però buida i estèril. Aquesta etapa de poesia de Rafael Alberti és una etapa de poesia tradicional amb un estil senzill, directe i que té una clara influència popular. Aquest poema és un símbol d'alivi, de pau, o de certa inclús amnèsia, podríem dir, respecte a un passat dolorós. Escoltarem aquest poema primer recitat i després interpretat per la cantautora Soledad Bravo. A la soledad me vine. A la soledad me vine por ver si encontraba el río del olvido. Y en la soledad no había más que la soledad, sin río. Cuando se ha visto la sangre, en la soledad no hay río del olvido. Lo hubiera y nunca sería el del olvido.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un...
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I un cop més obrim aquesta secció de ciència que fem al Faves Comptades amb la col·laboració del sincrotró ALBA. Saludem com de costum la Laia Torres Aribau, que és del Departament de Comunicació de l'ALBA i ens acompanya per orientar-nos per aquesta visita que fem un cop al mes en aquesta secció. Laia, com estàs?
1: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: També preparats. Ja, sí, ensumant l'estiu.
1: L'estiu, no? Sí, total.
0: L'estiuet, que sembla que ja arriba. Però vaja, ens ocupa una altra matèria en aquest temps de ràdio. Avui de què parlarem?
1: Doncs mira, avui volem donar visibilitat a una àrea molt important dins del sincrotró, que és la d'enginyeria. És a dir, aquí molts cops per aquest estudi us hem portat persones de la part d'experiments, no? Els equips d'investigació que fan els experiments, que ja està bé, ja és natural, perquè recordem que l'objectiu d'ALBA és fer recerca amb la llum de sincrotró, i per això us portem la gent que ho fa, perquè ho puguem explicar de primera mà, però clar, el sincrotró, perquè funcioni, doncs és un engranatge de molta gent, a part dels que fan els experiments. I clar, tenim la gent de l'accelerador, els de la divisió d'informàtica, d'administració, òbviament, i també, per descomptat, l'equip d'enginyeria. I doncs avui hem volgut donar-los veu i ho farem a través del Javier Boyer, que ens acompanya aquí a la ràdio.
0: Mm-hmm. Jo ara estava pensant, si no comencéssim per ells, per a tots aquests departaments que has comentat, per l'administració, per la informàtica, per l'enginyeria, els investigadors
1: clar,
0: no podrien fer
1: res. De fet, són el principi de la història. No?
0: O sigui, són la base.
1: Com ara ens explicarà el Xavi. Sí,
0: sí no, Xavi?
2: Sí, bueno, bon dia.
1: Bon dia. Si anava a dir, pobra, que ja la traquem.
2: Sí, bueno, el Departament d'Enginyeria típicament dona suport tècnic a la part científica, però és que es quedaria al paper. Val? L'enginyeria al final materialitza aquells somnis o aquelles teories que els científics tenen al cap, maquinària o instrumentació científica que després possibilita que tot allò funcioni.
0: Clar. I hi ha una cosa de la que ens has parlat en alguna ocasió o no? A l'ALBA 2?
1: Sí, ara en parlarem. Però si vols que el primer que el Xavi institui una mica el munt de coses que fa l'equip d'enginyeria.
0: Ui, vinga, fes la llista.
1: Que així.
2: Bueno, no, molt breu. Doncs la divisió d'enginyeria del sincrotró ALBA és al voltant d'unes 40 persones. Està dividida en enginyeria civil, enginyeria mecànica, val? Toquem moltíssimes disciplines. Jo personalment estic a la secció transversal, que s'ocupa de fer projectes de noves línies i nous laboratoris de llum, del sincrotró, o de remodelació dels existents. I també donar suport continu a l'operació del sincrotró i de totes les línies de llum. Tots els seus sistemes mecànics, òptics, de buit, de que tot estigui funcionant les hores compromeses a l'any.
0: Curiós, jo imagino que, clar, tot això s'ha de mantenir, de tot això s'ha d'estar pendent, perquè una cosa és que es posi en marxa, la cosa funcioni, però en el dia a dia tot això requereix.
2: Surten moltes coses, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Pensem, n'hi ha centenars o milers de punts de diagnòstic d'on podem rebre informació tant de l'accelerador, del sincrotró o de les línies de llum, que poden venir, d'aquesta informació hem d'actuar. De si un sistema de buit ha caigut, un sistema mecànic que està desalineat, de si hi ha una inestabilitat que s'ha de corregir. Si no, te'n pots oblidar. O sigui, un cop construït, queda en operació, però tenim ulls a la màquina, que són tot el sistema de sensors.
0: I tot això és tan delicat com després la investigació que es fa.
1: Sí, tot ha d'anar, no? Tot ha d'anar a l'hora, exacte.
0: Clar, perquè tot això funcioni.
1: I, de fet, bé, Carme, m'alegro que te'n recordis d'ALBA 2, no? L'acabes de mencionar, perquè, de fet, aquesta és una part important de la feina del Xavi, que ara ens en parlarà. Només recordar que ALBA 2 és el nom del projecte d'actualització del sincrotró, és a dir, dit fàcil, diguem-ne que ens canviem les peces de l'accelerador d'electrons. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que mantenim, diguem-ne, la...
0: S'actualitza o es modernitza, no?
1: Sí, l'edifici, i canviem les peces de dins. Canviem les peces de l'accelerador. Actualitzem algunes línies de llum que ja tenim ara, és a dir, els nostres laboratoris, i alhora en construirem de noves. I també renovarem la infraestructura de dades. Es construiran nous edificis adjacents, diguem-ne. Ocupem les parcel·les del costat, on la idea és que hi hagi nous laboratoris addicionals, etc. O sigui, se'ns gira molta feina.
0: Sobretot el Xavier.
1: Ah, això mateix.
0: No, perquè,
1: nosaltres
0: clar,
1: ho haurem d'explicar.
0: Però des del punt de vista de l'enginyeria, que és la matèria que avui ens ocupa, un projecte, un superprojecte d'aquests, com a Sant Home?
2: Bueno, primer en calma. És a dir, sabent que és un projecte a 5-10 anys vista, requereix de moltíssima planificació, perquè si bé la Laia ha dit que traiem uns components i fiquem uns altres, clar, aquests components no hi caben a l'oficina, sí. No? Estem parlant de centenars d'electroimants nous que han de venir, nova maquinària, moltes tones d'equipament que s'ha de rebre a les instal·lacions, hem també al mateix temps, o una mica abans, desmuntar l'accelerador que existeix a Alba. Llavors el repte és que no tenim un espai totalment buit per arribar allà i construir un accelerador nou, com es va fer al 2010.
1: Sí, 2010 es va inaugurar, exacte.
2: Sinó que ara el repte és, en un temps compromès i específic, treure maquinària, preensemblar tota la que ens va venint i ficar-la novament a dintre. I pensem que l'accelerador d'Alba són d'uns 270 metres de perímetre, val? Que és circular, que nosaltres el dividim en 16 sectors o arcs, que són més o menys simètrics, per poder tenir preensemblats elements fora del túnel per després poder ficar-los a dintre. Però aquests elements pesen entre 5 i 10 tones cada mòdul i en ficarem uns 80 mòduls. Llavors, no és una feina que puguem fer un matí o dos, sinó que requerirà molt de temps i per això s'ha de planificar
1: moltíssim. Abans fèiem la broma, és una mudança molt complicada.
0: Sí, complicadíssima. Vaja, espero que no calgui fer masses més els anys següents, no? Ja veurem què passa. Per cert, que fa poc que acabeu de desenvolupar un nou sistema de vigues.
2: Sí.
0: Quan parlem de vigues, parlem de les vigues que entenem tots.
2: Més o menys. Però...
0: Més o menys, però vosaltres els hi dieu d'una altra manera, no?
2: Sí, doncs en aquests anys hem pogut desenvolupar una part de l'accelerador, són aquestes vigues, que són uns suports mecànics, que pensem que és de l'alçada com d'aquesta taula, d'un metre d'alçada, fan un metre d'amplada, i faran entre 2 i 3 metres de llargada, val? I tot un arc farà 12-13 metres de llargada. Llavors, aquestes taules, la missió que tenen és suportar els electroimants a sobre i ser capaços de mantenir-los alineats a una precisió d'unes 50 micres, 100 o 50 micres. Val? 50 micres pot ser, si agafem un mil·límetre, tots tenim l'escala, no? Un regle d'escriptori, doncs el dividim en 20 parts. 50 micres, o un cabell humà.
1: Sí.
2: Llavors, d'elements a elements que pesen 100, 200, 400 quilos a sobre d'una taula que fa 2 metres de llargada, entre aquests elements, la seva precisió d'estar alineats ha de ser menor d'uns 50 micres. Llavors, clar...
0: S'ha de ser enginyer, eh?
2: Sí.
0: Ja veieu no. Que la cosa no
1: estem,
0: és tan...
1: Estem en silenci perquè ens ho
0: sí,
1: estem...
0: Sí, perquè estem assimilant el
1: exacte.
0: Que ens està explicant el Xavier.
2: Ja, intento ficar-ho a paraules així...
1: No, s'entén la complexitat,
2: que
1: eh?
2: Però
1: sí,
2: el repte és gros. Sí, sí. Doncs aquests girders, al final, és l'estructura estàtica que suporta tot l'accelerador. L'accelerador estarà format per uns 800 electroimants, cambres de 8, suports, serveis de diagnòstics... O sigui, aquest accelerador... s'escalfa, també tindrà aigua que hem de... per controlar la temperatura. Clar. És a dir, n'hi ha molts elements ficats a sobre i tot hi ha de caber. La missió principal d'aquestes estructures de suport és donar estabilitat al llarg del temps a tots els elements que fiquem a sobre.
0: O sigui que són, jo et deia abans, són les vigues que, com les entenem nosaltres, són bastant més.
2: No, és, una mica més precisa, si ho...
0: Sí, sí, i bastant més importants, no?
2: Bueno, per l'estabilitat del feix, sí, pensem que el feix és extremadament sensible i qualsevol vibració que pugui haver al terra, i quan diguem vibració és de la vibració d'equips de bombeig, de bombes, de la pròpia vibració de la red elèctrica, o fins i tot de l'autovia, de la peça que tenim a dalt, també podem rebre aquesta vibració i pot ser transmesa al feix, o als electroimants, i això dona inestabilitat. Llavors, aquesta inestabilitat pot fer pedra aquest feix. Val? Llavors, tindríem que estar contínuament injectant electrons, o tindríem problemes d'estabilitat, o fins i tot no sortiria la llum de sincrotró. Els fotons que van a les línies de llum no podrien sortir, perquè aquella estructura és molt inestable. Llavors, aquest és el...
0: Quanta sensibilitat, eh?
2: Molta sensibilitat, sí. I clar, com que són... si estiguéssim en un laboratori molt petit, peces de rellotgeria, no?, que diguem, però és que són peces que pesen moltes tones, fetes d'acer, soldat i electroimants en coure, són diferents materials i tot plegat, És sí, és un gran repte.
0: I has parlat dels imants, però en el nou anell de l'Alba 2 es multiplicarà el nombre d'imants en el mateix espai. I per què calen tants imants ara?
2: Doncs perquè Alba està dintre de l'ecosistema de sincrotrons, diguem, a nivell mundial, està evolucionant des de la tercera generació a quarta generació de llum de sincrotró. I això, bàsicament, vol dir que la llum que es produeix té una brillantor unes 20 vegades superior. I això s'aconsegueix fent els camps electromagnètics que confinin en una secció transversal el feix de llum molt més compacte. Si abans parlaven d'alguns mil·límetres, ara parlarem de menys de 5-6 mil·límetres. Val? Llavors, es requereixen més electroimants per compactar més aquest feix de llum de sincrotró i ser capaços de donar aquesta brillantor que al final es tradueix en més resolució en els assajos, en l'experimentació que fan en els laboratoris i línies de llum, obtindran més resolució a una velocitat superior per ser capaços de mirar més a dintre encara a la matèria.
0: Això és un treball de...
1: Quants imants, perquè em dit, seran més imants, quants seran?
2: Doncs mira, actualment potser n'hi ha al voltant de 260, sí. 70. En l'Alba 2 tindrem més de 750, clar, aproximadament de diferents mides. Cadascú, cada electroimant és més o menys gruix o més o menys pesat en funció del disseny d'aquests camps electromagnètics que és necessari tenir per mantenir el feix a les particularitats i característiques de la quarta generació.
0: Clar, estem parlant de coses tan minúscules que, clar, els enginyers també se les han d'enginyar, m'imagino, per fer que tot això quadri d'alguna manera. Parlaves de 10 mil·límetres entre imants, o sigui, molt poca distància. Quan treballeu amb aquestes distàncies tan petites, quin és el repte més important per vosaltres?
2: Bueno, primer que es pugui muntar. Clar, tots els electroimants estan formats de diferents materials, no? D'acer, de coure... Allò comporta una fabricació. Llavors, nosaltres podem dissenyar en eines de 3D, no? Assistides per computador, amb una tolerància perfecta, però després la realitat, fabricar cada cosa, comporta unes toleràncies de fabricació. Llavors, la integració de tots aquests elements en la posició que han de tenir, qualsevol desviació que vagis tenint en fabricar una peça que en comptes de ser 100 mil·límetres és 100 mil·límetres com a algú, allò va sumant i aquest gap o aquesta distància que tenim de 10 mil·límetres potser en la realitat ens trobem que és menys. I potser en altre punt que tenien encara menys distància, perquè això, diguem, és una distància entre electroimants en sentit longitudinal, quan anem avançant, no?, pel feix, però n'hi ha altres components que fins i tot tenen distàncies de menys d'un mil·límetre. Llavors, clar.
1: Que, si em permets, amb peces que no són minúscules. Clar, a mi el que em flipa és això. Sí. O sigui,
0: aquest contrast, no?
2: Sí.
1: Clar, és a dir, el de la rellotgeria ho hem entès, però clar, el tema és que fan aquestes precisions amb peces grans.
2: Peces molt gruixudes, volums
1: quilos,
2: molt grossos,
1: de centenars
2: de quilos.
1: Llavors, aquí... Sí.
2: I de diferents materials. Llavors, això, diguem-ne, el sincrotró, quan està en funcionament, és un problema termodinàmic, també. N'hi ha escalfor de la cambra de buit que s'ha d'extreure l'escalfor. Llavors, aquestes variacions tèrmiques el que fan és dilatar o contraure els elements en diferents direccions, que no totes les podem preveure a la fase de disseny, i llavors aquestes toleràncies encara són més petites quan tot allò entra en funcionament.
0: Per tant, el tema de la temperatura també us condiciona.
2: També ens condiciona, sí.
0: Val.
2: Com si no fos suficientment complex.
0: I què més? Hi ha algun aspecte més dels que puguem considerar així normals, que diguis, no, és que això realment ens afecta perquè estem parlant d'un accelerador que és molt sensible.
2: Doncs, bueno, d'allò que parlaven a l'inici, sobretot a les vibracions que pot rebre, nosaltres a escala humana rebem vibracions quan algú veiem que es mou molt, no? Però vibracions a una escala molt petita, per nosaltres no les podem sentir o notar, però a escala de menys de micres o de nanòmetres, fins i tot, que està el feix de llum, sí que la poden fer sentir. Llavors, és un requisit fer estructures molt sòlides i molt estables per tal de minimitzar aquesta transferència de la vibració del terra cap al feix de llum.
0: Hem parlat dels girders, no? Que són aquestes
2: vigues, taules,
0: que dèiem sí, nosaltres, sí, tan complexes, també. Heu de dissenyar alguna cosa més, a part d'això?
1: Sí. Treu la llista,
2: moltíssim,
1: no?
2: Moltíssim més. Podria sí? ser fins i tot que sí, que els girders no és, és... Al final és una part mecànica d'una construcció bastant convencional, encara que de molta exigència de fabricació. Però n'hi ha altres elements que la seva pròpia concepció, el disseny, com les cambres de buit, com els electroimants, tenen moltes més variables interrelacionades unes amb les altres, llavors s'allarga més el punt en el que pots arribar a dir, val, tinc el disseny ja tancat, tinc el disseny ja fet. I serveis de diagnòstic, tot tipus de suports, cablejats que vindrà després, perquè si tenim 700 o 800 electroimants en el mateix espai, tindrem molt més cablejat, moltes més canonades per aigua, per refrigeració, i clar, hem de preveure en el disseny la màxima quantitat d'elements possibles per després tenir la mínima quantitat de sorpreses o imprevistos possible.
0: I quan parlem de tots aquests components, l'Alba fa el disseny i també la producció, o això ve de fora?
2: Això ha de venir de fora. És a dir, no tenim diguem, aquesta capacitat interna de construir, de fabricar, d'ensemblar tots els elements que calen per construir un nou accelerador o noves línies. Típicament els projectes a Alba funcionen, Alba es fa el disseny i els protocols de validació de tots els elements, i aquesta fabricació es subcontracta fora, que en funció de l'escala, de les mides, del nombre d'elements, són unes companyies o unes altres. Moltes són nacionals, companyies de fabricació mecànica, i moltes altres són internacionals, perquè pensem que el món d'acceleradors no és un món molt gran, és un món petit.
0: Sí.
2: Llavors, proveïdors capaços de manufacturar certs components com miralls d'uns radis de curvatura molt...
1: Clar, això bojos, no és una cosa comuna, no?
2: No és una cosa comuna que puguem trobar en qualsevol taller.
0: Però, en canvi, sí que serien... És possible que siguin comuns a altres sincrotrons i, per tant, siguin components o peces que ja estan pensades, ja estan funcionant en altres llocs, o no?
1: En altres sincrotrons, no vols dir? Sí, és a dir, ens pot servir que hi hagi sincrotrons com nosaltres.
2: Sí, òbviament. O sigui, nosaltres, al final, és una comunitat que molt transversal, compartint tota la informació, aprenem uns dels altres, sobretot els errors que cometen uns, per intentar no cometre els mateixos, sinó cometre errors nous. Però, en general, cap accelerador es construeix la seva pròpia maquinària. Tot es subcontrata o es compra fora.
0: Té feina, el Xavier?
1: Té feina. Però també ara hi pensava, dic, això de sí que col·laborem amb sincrotrons, diguem-ne, que és a dir... Corregeix-me si m'equivoco, però hi ha altres sincrotrons que ja han fet aquest pas que deia ell de la tercera,
2: correcte,
1: la quarta generació, i una mica és un avantatge, no? També...
2: Correcte, anem aprenent, sí.
1: Ah, exacte, el sincrotró de Grenoble, l'SRF, bueno, l'europeu, no ho ha fet, Max Ford...
2: A Suïssa també ho han fet.
1: A Suïssa, Max Ford, que deia jo, és a Dinamarca... No, Suècia, gràcies, perdó, ara confonia amb Dinamarca, etc. O sigui que és un pas també natural que han de fer els sincrotrons per no morir, per molt difícil que sigui. Clar, si no et quedes obsolet,
0: literalment. És el creixement natural, no?
2: Aviam, sí, estem a recerca de frontera, no? De fronteres, és a dir, la tecnologia evoluciona i avança, i al final Alba és un gran laboratori on venen els usuaris, que poden venir a Alba o poden venir a qualsevol altre lloc. Llavors, per donar les mateixes prestacions, o millors fins i tot, que s'hi dona en altres sincrotrons, doncs Alba necessita fer aquest pas cap a Alba 2.
1: És com
2: una necessitat imposada per l'evolució normal de la tecnologia i de la ciència.
0: Clar, igual que aquí, quan es van acabar els vinils i es van acabar els casets i tot això...
1: Aquí anava, aquí anava.
0: Bueno, és que, clar, ara aquí ja tot funciona digitalment, no? Aquí no hi ha... Bueno, sí que tenim discos i aquestes coses, però que ja no és...
1: Romàntics.
0: Ja no és l'habitual. És un projecte que a tu personalment et fascina o...?
2: Sí. Home, és un gran repte. Sí, clar, fas... És per fer ciència que avui dia no existeix o que existeix en molts pocs llocs del món, i és ficar l'enginyeria i la construcció de maquinària molt singular, molt particular, en una nova instal·lació que serà única a Espanya, única o molt poques que n'hi ha també a Europa. Llavors, en Gresca és un projecte que té un atractiu.
0: Ja. Ara mateix en quin moment esteu?
2: Estem, que tenim el projecte Alba 2 tot ben estructurat i organitzat, val? està havent moltíssima planificació.
0: Sobre el paper?
2: Sobre el paper i moltes coses ja sobre la realitat. Estem començant, tenim una fase de prototipatge en la qual estem fent assajos dels elements que ens van arribant. Uh-huh. En aquests assajos validem els dissenys del passat i incorporem nova informació per al disseny futur. I aquest 2026, un exercici principal que s'està fent és un replantejament de tot l'abast de cada paquet de treball de tots els projectes que comporta Alba 2, perquè a mesura que vas avançant en el temps, la definició va ser més exhaustiva. Llavors vas tenir més detall del temps que t'ocuparà fer cada tasca. Llavors estem en aquest punt de replantejar-ho i de verificar i estar segurs de que la data compromesa del Dark Period, que és quan aturarem l'accelerador i farem tot el projecte de remodelació, doncs hi arribaríem a temps de dissenyar tots els components, comprar-los i fabricar-los a fora, verificar-los, preensamblar-los fora de l'accelerador i, arribat el moment, ficar-los a dintre, llavors.
1: Estic per dir-ho perquè
0: el calendari tu el tens al cap una mica, Laia?
1: El planificat, sí, és una mica el que deia el Xavi. La idea és anar, el que fa l'equip no d'Alba 2 és preparar-ho tot perquè just quan comenci el període aquest, el Dark Period, que he dit que en diem fosc perquè bàsicament es para l'accelerador i no hi ha llum, no hi ha experiments, es faran altres coses però no hi ha experiments, i això hauria de ser entre el 2030 i 2032. I el 32, o com a mínim marcar-nos, no?, 2 anys d'instal·lació i engegar, que vol dir engegar, a veure si funciona, diguem. Bueno,
2: funcionarà, segur.
1: Exacte, sí, segur, sí, però vull dir que no.
2: Que diguin que
1: exacte,
2: és
1: posar la prova i després vindrien els equips d'investigació ja fent Correcte. Servir el nou feix, vindria a ser aquesta. Ara.
0: Anem bé? Això, anem bé de temps?
1: Aquest és el pla.
2: Anem bé de temps, però se'ns gira molta feina. És a dir,
0: home, t'ho dic perquè quan es tracta de canviar de pis, una cosa és el que es preveu i l'altra és quan...
2: El que passa en realitat.
0: Sí, sí. Clar.
2: La planificació indica que és possible, els recursos que tenim, però, evidentment, necessitem incorporar també més recursos, val? Els recursos humans dedicats al B2 ha de créixer d'aquí en els propers 2-3 anys per ser capaços d'arribar-hi al 2030. Pensem que els elements per fabricar-los triguen típicament entre 1 i 2 anys. Rebre'ls i verificar i testejar-los i tal, doncs es pot allargar una mica més. Però els plans intentem fer-los, els fem en suficient marge de flexibilitat i tenir plans de contingència de tal manera que si anem tenint retrasos en alguns llocs ho poden suplir en decisions.
1: Hi ha pla B i pla C, fins i tot, no?
2: I els que calguin.
1: Els que calguin, sí, sí.
2: Val? Però sí, és factible fer-ho.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Jo penso sort que no ho he de fer jo, honestament, eh? Perquè Déu-n'hi-do...
0: Home, cadascú la seva part, no?
1: Clar, exacte, estan... Vull dir, estan...
2: Abans ho comentaven així amb la Laia, que n'hi ha moments... Nosaltres tenim reunions periòdiques, òbviament, de cada grup de treball, dels seus elements i components que va dissenyant, i pràcticament cada 2 setmanes ens estem reunint, no? I en aquestes reunions hi ha de vegades que es fan petits silencis i ens mirem tots a la cara i diem, val, és que realment és molt complexa, és a dir... Ho volem anticipar tot i tenir-ho tot dissenyat, però no és un objectiu, és a dir, fixa en el temps, sinó que es va movent a mesura que va evolucionant el disseny
1: perquè
2: de cada component.
1: Perquè aneu veient noves coses, també, clar.
2: I perquè quan arribes al final del disseny d'uns components, és informació que afecta el disseny d'uns altres components. Llavors és un procés iteratiu que va...
0: Totes les peces han d'encaixar.
2: Correcte, correcte.
0: Complicat, eh? Mare meva. O sigui, abans el preguntàvem al Xavier, que era el més fascinant d'això, però és que a nosaltres ens fascina cada vegada que la Laia ens porta informació sobre el que esteu fent allà dins. És igual si és enginyeria, si són científics. Escolta, ens encanta.
1: A mi em flipa molt i per això també dic, ho hem de compartir, això.
0: Doncs molt interessant, i estarem molt pendents de com evoluciona aquest Alba 2, que serà la joia de la corona, eh? Això serà espectacular. I agraïm moltíssim al Xavier que ens hagi acompanyat per posar-nos al dia del que es fa dins del seu àmbit, de la seva divisió, enginyeria, i a la Laia, com sempre, per portar-nos a tota aquesta sapiença que teniu allà dins. Moltíssimes gràcies.
1: No, a vosaltres.
2: Bueno, gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Avui parlem amb el pedagog Jordi González en el marc de la preinscripció escolar que comença al març. Molt bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: Benvingut a Cugat Mèdia. Ens interessa molt això de la preinscripció escolar. Moltes famílies estan preguntant què fem, on anem, quantes portes obertes veiem. I amb en Jordi volem parlar una mica de tot plegat. Jordi, què hem de tenir en compte per començar abans, durant i després de tot plegat?
2: Doncs mira, anem per parts. Si et sembla, comencem amb l'abans. El primer que hem de tenir en compte és que no ens hem de ser molt ambiciosos a l'hora de veure centres. Amb 3, 4 centres n'hi hauria suficient. I el que jo aconsellaria seria fer una feina prèvia abans de veure aquests 3, 4 centres. Primer tot, nosaltres fer-nos la pregunta quin tipus de centre ens interessa. La primera cosa que hem de veure és el tema de la proximitat. Això ho aconsellaria a tothom. És molt més lògic una escola propera que no pas una escola que ens quedi molt, molt llunyana. Això, d'aquí ja el filtre ja en selecciona moltes escoles. De les que tinguem més properes, seria pensar si ens interessa un centre públic, un centre concertat o un centre privat, i això no afecta només a tema de pagament, que moltes vegades la gent es pensa que sobretot les etapes públiques són molt més cares als concertats, i no és així, sinó que afecta altres temes, temes de metodologia, temes d'ideologia, temes de religió, temes dels horaris d'acollida, de matí, de tarda, si treballeu, què us interessa més, si es treballen amb llibres, sense llibres, si l'AFA té un pes important o no té un pes important. Per tant, això ja quedarien dintre les 3-4 escoles que més o menys seleccionem una miqueta d'aquest filtre, primer filtre que fem, serien les que em quedaria. I llavors, un cop les tinguem, jo aconsellaria, abans de les portes obertes, fer una visita a la seva pàgina web. Això és molt important. Primer, si la tenen actualitzada. Això és molt important perquè és una senyal de que comunicativament són escoles que hi creuen, no? en el tema comunicatiu. I un cop veiem que la tenen actualitzada, una pàgina web és com una empresa, una finestra d'una empresa, no? Que ens dona una mica de referències, no és del tot real, però sí que ens dona referències de temes com quines sortides fan, de quina metodologia tenen moltes vegades, o de fet gairebé totes les pàgines web d'escoles tenen penjada la metodologia que fan servir, el projecte educatiu... Si treballen amb llibres, quants llibres, potser només d'una matèria, potser de tot, els horaris que fan, fins i tot podem veure ja una mica els espais que tenen, el claustre a vegades fins i tot, podem veure si és un claustre més gran o més jove, i això ja ens dona d'aquestes 3 o 4 escoles que escollim una primera visió abans d'anar-les a veure pròpiament.
1: I durant, doncs, una vegada ja dius, he escollit aquestes 3-4 escoles, vaig a aquestes portes obertes, què més podria preguntar? Una vegada vaig a les portes obertes d'aquestes 3 o 4 escoles que hem decidit que anirem a visitar.
2: Sí, d'aquestes 3 o 4 escoles és com anar a visitar un pis quan el vols llogar o comprar. No? Està claríssim que sempre t'ensenyaran la seva millor versió. No t'ensenyaran si hi ha humitats perquè les hauran tapat amb pintura o si el veí del pis de dalt doncs farà soroll a les nits. Això no ho veurà. Sempre t'ensenyaran el millor. I és normal. Com si nosaltres convidéssim a casa nostra algú a sopar. No? Tindríem un bon sopar, la casa neta, ordenada, etc. Potser no és la realitat del dia a dia. No? Per tant, unes portes obertes potser és més important el que no es veu o el que no t'expliquen, millor dit, que no pas el que t'expliquen. Perquè el que t'expliquin, tot et semblarà bé, és evident. No t'explicaran cap cosa dolenta. En canvi, jo aconsellaria fixar-te en petits detalls que et donen pistes de com funciona aquella escola, aquell centre. Detalls com poden ser com tenen les aules, com estan distribuïdes les taules, què tenen penjat a les parets, si tenen murals o altres coses que puguin veure. Com comuniquen? A la reunió qui parla? Parla només la figura de direcció? Parlen mestres? S'ho reparteixen? És un estil proper? No és un estil proper? Això és molt, molt important. I això, mica en mica, ens va donant petites pistes per veure com és l'escola. Mai ho podrem saber de veritat. Això és com el comprar la casa és quan hi visquem. Llavors comprovarem si ens agrada o no, no? Però almenys alguna pista més podrem tenir.
1: I suposo que també, per escollir el després, també de com enfocar-ho... hauríem de posar-nos una llista de què és el que les nostres prioritats màximes o les nostres línies vermelles o les nostres apostes per decidir al final decantar-nos entre aquestes tres o quatre escoles.
2: Sí, i és important el tema de les preguntes. Moltes vegades les preguntes que es fan a les portes obertes són molt a curt termini. El meu fill farà anglès a I3? Això no és important, perquè això poden dir sí, no, però l'I3 passa 9 mesos i no te n'adones, i entre els mesos que està malalt i que ha passat alguna cosa passa rapidíssimament aquest primer curs. Sinó que la pregunta, en aquest exemple de l'anglès, seria quina metodologia o quin sistema feu servir, quin mètode feu servir a l'aprenentatge de l'anglès. I llavors, que t'expliquin molt breument, evidentment, però una miqueta tot el recorregut, des d'I3 fins a 6è, per dir-ho així, o fins a quart d'ESO, si és una escola que allarga fins a l'ESO. Només veient-ho d'una forma en perspectiva, molt més global, tindrà sentit aquesta pregunta. Les preguntes que són molt a curt termini no tenen sentit, no tenen cap mena de sentit. Per altra banda, això ens permet escoltar els seus raonaments, que és l'important. No és si fan anglès o no fan anglès a infantil, sinó per què. Potser fan una altra cosa que ens interessa molt més o tenen un sistema que ens convenç molt més. No? És una mica com anar al metge. Quan tu vas al metge, tu creus en el diagnòstic que et dona, el tractament que et dona. Si no, canvies de metge, és evident. Però si tu hi vas, confies. I aquests raonaments que ens donen en qualsevol pregunta que els hi fem, és el que ens ha de convèncer. Quines sensacions ens transmet aquell argumentari que ens donen a les portes obertes? Ens convenç o no? I si ens convenç, algunes coses hi estarem més a favor, algunes potser no tant, però al final haurem d'optar per l'escola que més encaixa amb la nostra manera de ser o de pensar.
1: Sovint, a les preinscripcions us trobeu gent, no? Entenc també que s'enfoca molt en l'edat d'infantil, no? Com comentaves ara, a P3 o a I3, ara ja ho han canviat, a I3 feu anglès, és a dir, al curt termini us trobeu sovint, perquè sobretot ve molta gent a portes obertes d'infantil, perquè poca gent ja a tercer o quart de primària canvia d'escola.
2: Poques places ja que no siguin D3. I llavors és important això, tot el que preguntem, veure amb una visió de futur, perquè l'I3, l'I4, l'I5 passa molt ràpid, però llavors hi ha tota la part de primària, i si continues a l'ESO, que t'interessa temes de deures, temes d'exàmens, temes de com tracten el tema de la diversitat, que si vols en parlem més tard. Qualsevol tema que vagi més enllà del pur P3, no? Que és a vegades el que preocupa més. No? Allò, deixareu que porti bolquer o no porti bolquer? O tindrem comunicació o no? Veiem-ho a nivell d'escola, no? Perquè llavors quan ho veus a nivell global és quan veus molt millor la realitat que t'ofereix aquella escola.
1: Hi ha una sèrie de preguntes que segurament són difícils de respondre en una entrevista com aquesta, que tampoc no és molt llarga, però sí que m'agradaria parlar de conceptes que moltes vegades, no sé si la gent no té massa clars sobre i que també a les preinscripcions i a les portes obertes és important que quedi clar, és això de si hi ha deures, no hi ha deures, o si treballeu per tradicional o per projectes. Què significaria allò de treballar per projectes o treballar de mètode tradicional, per exemple?
2: Això, mira, darrerament s'ha equilibrat una mica la balança. Fa uns anys, totes les escoles que treballaven amb llibres eren com molt antiquades, consideraven molt antiquades, i la gent que treballava per projectes, que al final no va ser res més que una feina que prepara el mestre, que a vegades ve per part per les inquietuds dels alumnes, i a vegades és el mestre que ho proposa, doncs era l'escola més moderna, més atractiva, més propera, etc etc. I ara això, mica en mica, i sobretot aquí a Sant Cugat, s'ha anat compensant. Moltes vegades a les portes obertes et trobes això. Abans et preguntaven si treballaves per projectes en un sentit positiu, i ara moltes vegades et pregunten si treballes per projectes en un sentit negatiu, dient, no, és que a vegades ens n'adonem que estudiar les balenes a primer està molt bé i és molt divertit i pot aprendre molt, però, bueno, però s'ha d'aprendre a llegir, a escriure, les operacions matemàtiques i tal. No? I per assegurar això a vegades fa falta una feina més sistemàtica, no? més de llibre, més de minuciosa, més d'individual, moltes vegades, mica en mica. I bé, simplement per això. Al final no hi ha sistemes bons i dolents. És simplement, dintre una mateixa classe, que normalment són 25, hi ha nens que els anirà molt bé treballar amb llibres i aprendran molt millor amb llibres, hi ha nens que els anirà, que s'avorririen molt i preferirien treballar en projectes, altres que serien més artístics, altres més matemàtics, i cadascú, al final la qüestió és trobar una mica l'equilibri que pugui permetre que totes les personalitats dels alumnes trobin el seu encaix en aquella classe.
1: De fet, això tracta la diversitat també de les persones que dius, ara en parlàvem, com és important també que les escoles en aquest període de portes obertes, de preinscripció, expliquin com tracten aquesta diversitat.
2: Sí, la diversitat és el factor clau, per mi el factor clau de l'èxit educatiu i emocional, fins i tot dels alumnes, avui en dia és la diversitat. I això és evident que unes portes obertes no es pot abarcar, perquè és una cosa que et dona, no una carrera, 8 carreres, i tot i així hi ha moltes opinions diferents, i és molt, molt difícil de tractar. Jo només aconsellaria, potser, si podem fer aquesta pregunta, potser a les portes

0: agafes una mica a contrapeu si en aquest tema, que és molt, molt senzillet i que fa molts anys que el tenim molt superat, ja els hi costa, doncs és una escola que potser el tema de la diversitat doncs no és el seu punt fort. I el tema de la diversitat és molt important, com et deia, tant per a nivell acadèmic, perquè tots els alumnes arribin al màxim de les seves possibilitats, com també a nivell emocional, perquè tots els alumnes se sentin integrats a la classe i que puguin aprendre amb tranquil·litat.
1: Una vegada tornem amb el tema, de, si et sembla, de, també de les portes obertes, de centrar-nos en allò que està més a prop de casa, del que és de la nostra zona, amb tot un llarg, etcètera, que comentàvem. Si no ens fa el pes res del que tenim a prop i d'aquelles tres o quatre de la zona, ens apostem i ens ha d'anar a una altra zona o no ho veus clar?
0: A veure, sí o no. En principi, jo el meu consell és que de les 3-4 escoles que escollin siguin totalment sincers amb la seva consciència, els pares i mares, i posin per ordre la que els agradi més en primer lloc, la que els agradi més en segon lloc, etc etc. Sant Cugat, per sort o per desgràcia, últimament ha perdut molta població infantil de 3 anys. Fins i tot s'estan tancant línies en algunes escoles i això es nota. Què vol dir això? Això té una part negativa, però també té una part més positiva, diguéssim, que significa que tothom qui aposta per una primera opció té molts números perquè li respectin. No sempre, i no sempre passa. Però això que havia passat anys enrere, que la gent fins a l'últim minut feia apostes i trucava a les escoles, quantes places us queden? I semblava, bueno, el joc allò del fitxatge de la lliga de l'últim minut, doncs això avui en dia no existeix aquí a Sant Cugat. I per tant crec que hauríem de ser sincers. Si és una escola que realment els interessa més que estar en una altra zona i la família està disposada a fer aquest trajecte cada dia, no hi ha cap problema. Al final és ser fidel a la teva consciència, a les impressions que et dona i al que et transmet aquella escola. Tot això és el que ha de primar, més enllà de números o de si entraré o no entraré.
1: Quantes opcions s'haurien de posar? Totes les que es consideri, sigui, gastar-les totes, posar el... Si només aposto per dues, posar només dues, com funciona?
0: Jo diria que totes les que creguin. Jo no, és una llista que al final és gratuïta i no et cobrarà més per ficar-ne més, per tant, totes les que creguin. Tampoc no fer-se mala sang, i això sí, tenir en compte que des del moment que posem una escola concertada, llavors de resultes o d'una forma, si no trobem una plaça en qualsevol centre que hem escollit, el sistema ens pot reenviar en una escola concertada. Si això no és impediment a nosaltres per tema ideològic o per tema econòmic, doncs no hi ha problema. Per tant, jo, en resum, jo posaria tantes com vulguin, prioritzant les 3 o 4 que realment han pogut visitar o han pogut investigar, ni que sigui una miqueta, tampoc no cal més, però com més millor. Una cosa que poden fer un cop han fet la feina abans d'anar a les portes obertes i un cop han fet la visita de les portes obertes, jo, si coneixen famílies que portin els seus fills a aquella escola que creuen posar en primera opció, jo hi parlaria, perquè al final és la impressió més real que podran trobar. Molt més que un mestre et vengui la seva feina o que una web et mostri les fotos més maques del seu centre. Al final, si tu parles amb una família que ha portat 5 o 6 anys el seu fill a una escola, tindràs unes opinions molt, molt reals, molt contrastades. També aconsellaria, si queda alguna pregunta o fins i tot, com a una mica experiment, enviar algun correu a l'escola que ens interessa. Perquè un correu electrònic, amb alguna pregunta que tinguem, que ens hagi quedat una mica per plantejar, ens ajudarà a veure una mica l'estil comunicatiu, almenys d'aquella direcció. Si ens responen ràpid, si ens responen amablement, si ens donen solucions... Això també et dona una pista més per veure si em sentiré còmode en aquella escola. I res, només simplement dir que per acabar, quan al final tinguem una plaça definitiva, Això és com la família. A vegades, amb el tiet o el cosí o el germà, potser no sempre hi estàs d'acord, i els dinars de Nadal a vegades t'hi enfades perquè penses diferent, però al final són la teva família. Vius amb ells, te'ls estimes, i donaries la vida per ells. No? Doncs amb l'escola una mica el mateix. L'escola que ens toqui finalment ha de ser la dels nostres fills, la que ens agradi, que a vegades coincidirem i a vegades no,

0: però al final és la que viurà com a mínim 9 anys de la seva vida com a escolar, i hem d'apostar per ella i reforçar-la sempre a tope.
1: I sempre, a més, mantenir una bona comunicació, que sempre és molt important preguntar directament a aquella font, que arriben moltes coses, però que les direccions, no?, i els mestres esteu per atendre les famílies també.
0: Absolutament.
1: I per tenir la informació directa, que crec que també és molt important que les famílies a vegades no sentin tant soroll i que vagin a preguntar a la persona indicada.
0: Absolutament. I el factor sort també molt important, perquè el factor sort, tu pots anar a una escola i depèn de la tutora que et toqui, pots viure un any magnífic o un any desastrós. I això tots els que tenim fills ho hem viscut, que una mateixa escola, que està organitzada igual, les mateixes aules, tot exactament igual, potser l'I3A funciona magníficament bé i l'I3B és un desastre. I això depèn de la persona que quan tanca la porta està allà davant dels nanos. Per tant, aquell any potser no serà l'ideal, però potser l'any que ve sí, i així una mica de paciència. A vegades passem temporades de tot durant una escolarització de molts anys, i el factor sort també és important, i ser una mica conscients d'això.
1: Anirem any en any en aquests cursos escolars que tenim per endavant en el proper curs, que ara tot just estem en total període de preinscripció. Hem parlat amb Jordi González, pedagog d'aquí Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer, atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
4: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor pèsol, rodó i petit, de dintre la tavella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol, l'està damunt l'era. Abandonats, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, criallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
3: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: De literatura fantàstica n'hem parlat en alguna ocasió, però dins del gènere també hi ha diferents subgèneres. Avui aprofundim en la literatura fantàstica grimdark o fantasia fosca. Parlem sobre aquest gènere i també d'algun dels autors més reconeguts. Ho fem amb el llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Pablo, molt bon dia.
1: Bon dia, Carme Geral.
0: Doncs avui aprofundim en un d'aquests subgèneres, però dins de la literatura fantàstica hi hauria d'altres, no, també?
1: Sí, n'hi ha moltíssims. Des de el cozy fantasy, que és aquesta literatura fantàstica com més de la llar, de sentiments i tal, amb un toc d'humor moltes vegades, o podríem parlar de l'alta fantasia i la baixa fantasia, que es fa referència a la quantitat de màgia o efectes sobrenaturals que n'hi ha, però, en fi, avui jo una mica el que volia parlar era d'aquesta fantasia fosca, aquest grimdark, que darrerament s'ha fet molt popular.
0: Explica'ns, per aquells que no hem sentit a parlar gaire o que no som consumidors d'aquest tipus de gènere, com el definiries? Què és el que el caracteritza?
1: Mira, la literatura grimdark seria un subgènere del que ara dona per anomenar-se ficció especulativa, que està basat en la fantasia, que té com a característiques que és un món més ombrívol, més violent, amb una ambigüitat moral molt present, i amb el qual, a través del relat, es presenta molt sovint crueltat i violència explícita. És un tipus de fantasia amb el qual ja no apareix l'heroi tradicional que s'enfrenta al mal en pos del bé i sense importar-li la seva pròpia vida, sinó que són més personatges més humans, més propers, amb motivacions egoistes, amb la sensació de que les seves accions tenen poc o cap impacte amb el món que els envolta. I, a més, una cosa molt característica és que molt sovint no hi ha un final feliç, sinó que es reforça una mica aquesta idea de que la lluita no té gaire sentit o pot ser fins i tot inútil i que fem el que fem moguts per forces més grans que nosaltres mateixos.
0: I quin diries que és el tipus d'històries que acostumen a marcar aquest gènere? En quin món o quins mons es desenvolupen aquestes històries? I el perfil dels personatges? Quins són els protagonistes?
1: Aviam, el primer és que normalment els protagonistes són uns desgraciats dels quals el món els hi cau a sobre, o unes desgraciades, perquè una cosa que sí que té el grimdark és que hi ha una presència femenina important dintre d'ell, en la majoria de casos, i crec que la millor manera d'explicar aquest tipus d'històries explicant ho podem entendre amb una que coneix tothom per la sèrie de televisió, però després molta gent ha llegit els llibres, els que s'han publicat fins ara, que seria Joc de Trons. La cançó de Gel i Foc de George R. R. Martin és un exemple claríssim del grimdark, i a més que comença sent amb una baixa fantasia, amb molt poc element sobrenatural, i aquesta presència sobrenatural o fantàstica va incrementant-se al llarg del transcurs de les històries.
0: Però sempre els protagonistes són persones, són humans?
1: Normalment sí, la majoria de casos sí. Mira, els autors més destacats, tots ells, els protagonistes, són persones. Hi ha algun cas, però són escassos, amb el qual el protagonista serà algun ésser fantàstic. Però la majoria de casos són precisament humans, perquè si algú destaca amb els humans, amb la literatura, no en la fantàstica, en tota la literatura en general, és aquesta ambigüitat del nostre caràcter de que moltes vegades prenem decisions, siguin encertades o no, per motius més egoistes o més personals que no pas en pos d'un ideal.
0: I escolta, Pablo, on es troba l'origen d'aquest subgènere, del grimdark?
1: Mira, curiosament, li diuen grimdark per un joc que es diu Warhammer 40.000, que és un joc de miniatures, d'estratègia, amb el qual la frase central de l'univers era que l'univers del futur tot està cobert d'una foscor ombrívola, que seria aquest terme grimdark, aquest grim darkness.
0: I no sé, tu que m'imagino que ets seguidor, perquè coneixes el gènere i el tema fantàstic també t'agrada molt, què fa que aquest subgènere de fantasia sigui tan interessant per al lector? Per què enganxa tant?
1: Mira, precisament per aquesta ambigüitat moral dels personatges. És a dir, novament, per posar l'exemple de Cançó de Gel i Foc, de Joc de Trons, no hi ha cap personatge que estigui completament bo, sinó que entens les seves motivacions. I fins i tot amb el que apareix com un villà horrorós, com pot ser el cas de la Cersei Lannister, aquella reina que fa de tot per destruir els Stark, quan comença a parlar i a explicar per què està fent el que està fent, pots arribar a entendre els teus motius. Podrà no agradar-te, s'allunya molt d'una heroïna, però pots entendre que és una mare preocupada que pateix pel futur dels seus fills, tot i que les seves accions siguin absolutament execrables. Llavors, són personatges molt tridimensionals, molt ben treballats, o, per exemple, amb les sagues de Joe Abercrombie, ens trobem amb personatges plens de defectes humans, però que al mateix temps intenten superar-los i fallen contínuament.
0: Quins diries que són els autors per excel·lència d'aquesta literatura de fantasia fosca?
1: Mira, el primer, George Martin, l'autor de Joc de Trons, és potser el més conegut pel públic en general, però després, evidentment, hauria de desmentar Joe Abercrombie, que és conegut en xarxes com Lord Grimdark, precisament per la seva especialització, i que, a més, el darrer llibre que ha publicat, Los Diablos, és un llibre amb el qual puja una mica del món de fantasia i el que crea és una Europa distòpica amb elements sobrenaturals, però molt interessant, molt recomanable el llibre, de veritat, amb un toc d'humor allà molt interessant. I després sí que destacaria pues, Glenn Cook amb La companyia negra, que és un autor que ja és dels primers que va començar a fer Grimdark, Mark Lawrence amb la saga de L'imperi trencat, Steven Erikson, que s'ha fet molt conegut amb la sèrie de Malad, i jo sí que potser també conegut seria Andrei Sapkowski, que és l'autor de la sèrie de Geralt de Rivia, que s'ha donat a conèixer més pels videojocs o la sèrie, que no pas pels llibres, tot i que els llibres són excel·lents, tot i que aquí sí que el personatge ja, tot i tenir aquesta ambigüitat, tira una miqueta més cap al D, diguem-ne. I sí, vull parlar de Scott Lynch, perquè la gent parla de que Martin o que Rothfuss no acaben les seves sagues, però Scott Lynch és una llàstima. Té una sèrie que es diu Els cavallers bastard, absolutament magnífica, d'uns lladres i estafadors i totes les seves vivències, i ha publicat només 3 dels llibres i ens va deixar penjat amb el quart, que jo estic esperant com a aigüeta de maig, però també ja fa molts anys que va publicar el tercer i sembla que no tindrem un quart.
0: Jo no sé si en el territori, és a dir, en català, trobaríem algun autor que es dediqui a aquest subgènere.
1: Jo no el conec, no conec cap autor. Sí, és cert que, malauradament, les obres d'autors castellans, catalans, euspalduns, amb el seu idioma, no tenen la difusió que tenen les grans màquines de propaganda i de producció americanes i britàniques al nostre país, que normalment són molt més coneguts. Llavors, és possible que n'hi hagi, segur que n'hi haurà, de fet, segur que n'hi haurà algun. Jo, personalment, no el conec o no he tingut la sort de llegir-lo.
0: Tu deies ara fa res que estaves esperant una de les novetats d'aquesta temporada? Et pregunto per novetats. Com es presenta aquesta nova campanya en quant a aquesta literatura?
1: D'aquesta literatura n'hi ha poqueta cosa anunciada. Sí que s'està esperant el nou llibre d'Abercrombie, que ja està anunciat, però no se sap res. I continuen havent rumors de que Martin té ja a punt de publicar els Vents de primavera, la sisena novel·la de Cançó de Gel i Foc, però no se sap res segur.
0: Una última qüestió. Per a aquells que es vulguin iniciar i vulguin tenir un primer contacte amb aquest tipus de literatura, quins títols en recomanaries?
1: Mira, que puguin aconseguir en castellà, jo recomanaria, evidentment, Joe Abercrombie, i que comencin amb Antes de que los cuelguen, que és la primera novel·la de la sèrie de La primera llei. Aquest els agradarà molt. Si no volen ficar-se en una trilogia i volen senzillament tastejar, hi ha un dels llibres d'Abercrombie que es diu Los héroes, que els hi funcionarà perfectament i entendran perfectament que és aquest Grimdark. Si tenen opció de llegir en anglès, jo els recomanaria Les mentides de Locke Lamora, The Lies of Locke Lamora, que només el podrem trobar en anglès, perquè tot i que el va publicar RBA amb la seva col·lecció de fantasia, doncs aquesta col·lecció ja va morir fa temps i molts dels llibres que s'havien publicat amb això pues ja no els troben, no? Vull dir, aquest sí que seria per trobar-lo en anglès i, evidentment, Joc de Trons, que el poden trobar en castellà, en català, en anglès, en tots els idiomes del món imaginable.
0: Mm-hmm. Pablo, no sé si ens hem deixat alguna cosa interessant que cal que recordem.
1: No, jo crec que hem fet una mica un panorama de tot el que és aquest gènere grimdark. Sí que avisar a qui no s'hagi introduït amb ell que no esperi herois amb armadura brillant, princeses guapíssimes, ni el dolent, molt dolent, molt dolent, que s'amaga darrere de tota la trama i la conspiració. Que esperi una història plena d'humanitat, d'errades, de violència, de venjances i sang i fetge a dojo, això sí.
0: Doncs ho deixem aquí, Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Moltíssimes gràcies per la lliçó. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Carme. A reveure.
0: Adéu-siau.

0: Ja tenim aquí un altre cop el canvi d'horari. La matinada d'aquest dissabte diumenge haurem de fer el canvi de l'horari d'estiu al d'hivern. Què vol dir això? Doncs que quan siguin les 3 haurem d'endarrerir el rellotge una hora i tornaran a ser les 2. Això farà que a partir de diumenge cap a les 6 ja comenci a ser fosc. Per parlar de com ens afecta aquest canvi tenim amb nosaltres l'Eva Alonso. Ella és referent de benestar emocional i comunitari al Cap de Vall d'Oreix. Molt bon dia, Eva, benvinguda.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Just havíem preparat aquest tema per aquesta setmana perquè hi ha el canvi d'horari, doncs que a més ahir el govern espanyol va demanar a la Comissió Europea que reprengués el debat de l'eliminació del canvi d'hora per abolir-lo definitivament l'any que ve, el 2021. Des de l'organisme europeu ja han pres nota i, de fet, han dit que posar fi al canvi horari dues vegades l'any és la via lògica per avançar i han explicat que impulsaran aviat, diuen, un estudi sobre aquesta qüestió. Ara per ara, la veritat és que de moment no tenim data, per tant, anem a veure quines eines tenim per afrontar millor aquest canvi d'hora. Des del punt de vista psicològic i emocional, Eva, com ens pot afectar aquest canvi d'horari?
1: Doncs mira, ens pot afectar en moltes vessants, des de, imaginem-nos, no? Aquí ara hi haurà un canvi d'hora. Aquest cas sí que és cert que ens beneficiarà perquè dormirem una hora més, com aquell qui diu, no? I tot el que genera més descans, doncs perfecte, però el problema succeeix quan aquests ritmes canvien, val? Ara parlarem de ritme circadiari, si vols, que donarà una explicació. Al final són cicles de 24 hores que tenim establerts, llavors hi ha una franja que és per dormir, no? Que seria son, i després vigília. Tot el que alteri això ens va malament. Llavors, en aquests dies que es canvien les hores, no? Aquests ritmes circadiaris canvien, llavors, doncs, a vegades també ens sentim molt aclaparats, podem tenir pèrdues de memòria, ens pot costar més concentrar-nos. Allò que penses, oi, no acabo d'estar, no? Jo al 100%, et falta com aquest punt de rendiment, que dic jo. I sí que és cert que, clar, si hi ha de base, per exemple, som una persona que tinc alguna afectació, algun trastorn, algun malestar afegit, això s'agreuja.
0: Després parlarem quan... a qui afecta més, a aquests canvis, que sabem que no a tothom és igual. Ens afecta diferent el canvi d'horari d'estiu del d'hivern? Ara ens deies, potser aquest és el que ens va millor, no?
1: Totalment, sí. Clar, hem de comptar que ara guanyarem aquesta horeta, no? I sí que és cert que tot el que sigui descans és genial. De fet, jo sempre us diria que com a psicòloga, contra més descansem millor, val? Ara també en parlarem, que això és una cosa més qualitativa. Però sí que és cert que quan es canvia l'horari a l'estiu, clar, aquí ja...
0: Hem de tornar a aquesta hora que hem guanyat, eh?
1: Exacte. Tindrem menys temps i haurem de fer el mateix. Per tant, aquí hi haurà un nivell extra d'exigència que a nosaltres ens sotmetrà com un estrès afegit, això, per poder fer front.
0: Per tant, diríem que aquest canvi d'horari que farem aquest cap de setmana seria el menys difícil dels dos que tenim, no?
1: Exacte.
0: Segons el teu punt de vista, quin és el millor horari per la salut mental i el benestar emocional, no? Ara fem aquest canvi d'hora, guanyem una hora, però es farà fosc més aviat. A l'estiu és al revés, eh? El sol sortirà més tard i s'allargarà el dia. Quin horari, si haguéssim de triar ara, diguéssim, la Comissió Europea digués, efectivament, ens quedem amb un únic fosc, quin és el millor horari per a la benestar emocional? El d'hivern o el d'estiu?
1: Això potser no agrada, el que diré, sobretot per al tipus de cultura més mediterrània que tenim, no? Però realment, clar, no fem el mateix o no tenim el mateix tipus d'activitat quan, per exemple, es fa fosc a les 5-6 de la tarda, no? Que no quan a l'estiu, per exemple, que són les 9:30 i encara és de dia, no? Abans ho parlàvem amb les companyes, com veus que la teva rutina es veu molt marcada per això, no? Jo, per exemple, no faig el mateix un 27 de novembre, posem, no? Que potser un 27 de juliol, no? Que potser doncs, són les 8:30, cau el sol, ara surto a caminar, potser arribo a les 10, haig de sopar, dutxar-me... Clar, tot això em va afectant a la meva rutina.
0: S'allarga el dia.
1: Clar, estem estirant un xiclet aquí que al final fa sí o sí que vagi a dormir més tard. Cosa que potser un 27 de novembre, com dèiem, doncs farà fosc, també a nosaltres ens coincideix que fa fred aquí, i jo potser a les 6-7 de la tarda ja sóc a casa. Sóc a casa, començo a dutxar-me, començo a fer el sopar, a replegar les coses... Jo ja estic entrant, diguem, a un nivell d'activitat molt menys exigent, molt més relaxat, que això també m'induirà també a un descans més profund. I estaré millor.
0: Per tant, podríem dir, no?, que el titular seria... que per al nostre cos, per afavorir aquest descans que tu ens deies que com a psicòloga sempre recomanaries augmentar el descans, l'horari d'hivern seria millor pel nostre benestar.
1: Exacte. I també, perdó, perquè això també és important, pel matí Tot i que ara no notem, ara, per exemple, avui, no? Era, me'n recordo, bueno, he estat pensant a les 7 del matí, ostres, que és de nit. Clar, a mi això, quan jo m'aixeco i veig que encara tot és de nit, és com que el dia em pesa. La meva manera d'aixecar-me, dius, uf, quina mandra, no? En canvi, si tu et lleves i són les 6 del matí i veus un sol, allò que està sortint, està preciós, no? Dius, ja començo el dia diferent. No, és com que està, fa estar molt més connectat, molt més despert. Que això és una cosa que, si voleu, després en parlem, no?, dels cronotipos i com a mi la llum em marca el dia i em marca el meu funcionament després.
0: Aleshores. Tot el que s'ha fet fins que va existir el rellotge i els horaris laborals vinculats al rellotge i no a l'horari solar, no?
1: Exacte.
0: Per què és tan difícil per a algunes persones adaptar-se, fins i tot si només es tracta d'una hora de diferència, no?, que podria semblar que és poc?
1: Doncs mira, això va molt en funció dels receptors biològics que tenim, val? El nostre cos té uns receptors que al final detecta la llum, no? El que dèiem, imaginem-nos ara que ens anem milers d'anys enrere, no? Com el que dèiem ara, que no hi havia rellotges, només hi havia la llum del sol. Clar, això nosaltres ho podíem detectar. Quan sortia el sol, llum llevava, no? Feia funcions, el que sigui. I després, quan cau, doncs això m'indica, no?, de, ostres, és hora d'anar-nos a dormir o ja acabar com certes tasques. Perfecte, no? Què passa? Hi ha gent que aquests receptors estan més sensibilitzats, el que fa que siguin més sensibles a aquests canvis. Per això, a vegades hi ha gent que, quan viatja, imaginem, doncs això, un altre continent, no?, que hi ha moltes hores de diferència, potser estan amb el jet lag, pobres, una setmana, i l'arrosseguen i potser tornen aquí i encara segueixen, i hi ha gent, en canvi, que potser se'n va avui a la Xina o a Nova York, i dorm genial, com si estigués a Barcelona. I dius, com pot ser? Això a vegades si viatges amb família o amb amics ho veus, no? I dius, és justament perquè, clar, el cervell hem de pensar que és flexible, és molt maleable, no tothom té la mateixa elasticitat o plasticitat cerebral, i uns s'adapten més ràpid i altres menys. Llavors, persones com, per exemple, també et diria, que estan embarassades, que és gent gran, processos també que tinguin malalties que afectin a nivell hormonal, aquest compendi de factors fan...
0: Es faran més sensibles, clar, en aquest canvi. Més. I les criatures que tenen aquests horaris més ben marcats, no?, sobretot quan són molt petitons, hi ha l'hora d'anar a la llar, però també hi ha l'hora de la banyera, del sopar i d'anar a dormir. En el seu cas, quines recomanacions faries als seus pares i mares perquè això els afecti menys?
1: Doncs aquests dies, sobretot pels més petitons, el que jo sempre intento com traslladar als pacients és mantenir sempre la rutina de son ben estricta, és a dir, doncs tenir com molt marcats, no?, el que deies, aquesta rutina de sopem, o ens dutxem, anem a dormir, llegim un conte, el que sigui, però sobretot, i el més important, és que aquests dies, si volen anar jugant una mica amb el temps, doncs anar avançant, posem 15 minutets cada dia, perquè aquesta hora, després a ells, els seus receptors biològics que dèiem, no?, el seu organisme, no detecti que s'ha canviat aquesta hora.
0: Hem d'enganyar una mica, no?, a fer aquesta adaptació.
1: Tal qual.
0: Ens has parlat d'aquests biosensors. No sé si les persones que també tenen algun trastorn relacionat amb el son, les persones que tenen insomni, la narcolèpsia o parasòmnies, també són aquesta gent que pot patir més aquests canvis d'hora.
1: Sí, definitivament. De fet, ells, clar, ja de per si pateixen. Llavors, quan hi ha aquesta hora, és un plus que a ells els afecta més. Llavors et diria potser que una persona amb insomni, doncs potser pateix més a l'hora d'anar-se'n a dormir i potser s'està més estona per poder conciliar la son, que ja de per si li costa. I et diria, doncs, per exemple, una persona que té narcolèpsia, doncs que pot estar amb molta més somnolència al llarg del dia, una persona que té les parasòmnies, no?, que són els episodis de sonambulisme, doncs potser aquesta setmana o aquests dies es produeixen més episodis degut a aquest canvi d'hora.
0: I tenen alguna eina a les seves mans que els hi pugui fer igual que a les criatures, que aquest canvi no sigui tan molest?
1: Sí. Normalment, la gent que pateix de trastorns del son, el primer que et diuen sempre, des de la vessant més mèdica i psicològica, és, si us plau, cura amb la higiene del son. És a dir, molt en compte, tingues rutines molt marcades, vés a dormir a la mateixa hora, lleva't a la mateixa, també, franja horària aproximada. Si pot ser,
0: s'ha de ser més estricte.
1: Sí, i molt més marcat, perquè al final és això el que determina com la senyal que se li envia al nostre cervell per dir, ei, és hora d'anar-nos a dormir. Jo ja estaré fent coses a casa que el meu cervell ho vagi rebent, com certs inputs, que diguin, ei, ara te n'has d'anar a dormir, o ja estem entrant en aquesta fase, no? Me'n vaig a rentar les dents, o ja estic replegant els plats, o estic recollint l'habitació, el que sigui.
0: Aquestes rutines que li donen pistes, no?, al nostre cervell.
1: Exacte.
0: Perquè es prepari per començar a desconnectar per anar a dormir. Quants dies o setmanes o mesos tardem en adaptar-nos a aquest canvi d'hora? Fins i tot la gent que tenim la sensació que no ens afecta especialment.
1: Segurament aquells dies, les persones, potser et diria els més ràpids, potser amb sort amb 2-3 dies ja tenen prou, i potser hi ha gent que, el que dèiem, que és més sensible i potser necessiten 7 dies, posem una setmaneta, 2... Solen ser aquests períodes, més o menys.
0: I quan ja hem fet tard, i per exemple no hem escoltat aquesta entrevista, no hem llegit aquests consells bàsics d'anar adaptant aquests horaris a dies abans, i ens trobem que han canviat l'hora i sí que ens ha trastocat, podem fer alguna cosa a posteriori?
1: Sí, cuidar molt la higiene del son. El que sempre diem, a part del tema dels horaris, també què faig jo per contribuir a que pugui anar a dormir i bé, per exemple. Això són mites que hem parlat amb els pacients, te'ls esmeto perquè ens hi trobem sovint. Hi ha un mite que és, avui vull dormir super, bueno, com allò que, com un tronc, val? I la gent es posa a fer molt esport. I dius, no.
0: Ens activa.
1: Exacte, dius, això no va així, perquè estaràs activant una part del sistema nerviós, que és el sistema simpàtic, val? Que és el que ens fa estar alerta. Al final és un estressor, això, el nostre cos. Llavors, jo quan arribi, no podré dormir. El meu cos segurament estigui 1, 2, 3 hores superactivat. Uh-huh. O, per exemple, gent que també, per exemple, això és una cosa molt arraigada a la nostra cultura, però el tema de la migdiada trenca molt. Però, si més no, la tenim molt normalitzada a les 4, 5, 6 de la tarda, no? O fer un cafetó a la tarda, no? Aquestes són les petites coses que veus que
0: sense són patrons que repeteixen, clar, no?
1: I ho tenim super preestablert, o, per exemple, vas aquí als restaurants a sopar i t'ofereixen que voleu cafès després de les postres, i potser són les 10 o les 11 de la nit, no? A mi no em deixa de sobtar, això. Però, bueno, són petites coses. I també hi ha una cosa que és, bueno, ara cada cop s'està estudiant més, que és el tema de la llum.
0: Uh-huh. Aquestes pantalles, abans. Aquesta llum blava.
1: Sí, que ja no és en si la pantalla, no és el mòbil o no és la tauleta, no. És la llum que ens irradia, perquè al final també, quan jo tinc un mòbil o una tauleta, no només m'està irradiant aquesta llum blanca, que ara, bueno, llum blava, no? Sinó que també són molts sons, són molts estímuls, em fa estar activat, segurament em fa estar enganxat a la trama de l'episodi o del podcast o el que sigui, no? Però són moltes coses que m'estan estimulant el cervell. I a mi això no m'ajuda a desconnectar, al revés, em fa estar més connectat que mai.
0: Al principi de l'entrevista has parlat una mica del ritme circadiari,
1: sí.
0: No? Que és, bueno, explica'ns exactament què és el ritme circadiari, ho faràs molt millor tu que jo.
1: Vale, el ritme circadiari, diguem, són períodes de 24 hores, val? Llavors hi ha un període, o sigui, d'aquestes 24 hores que està dedicada a la son i altres a la vigília, val? Llavors, dintre dels ritmes circadiaris, cadascú té els seus.
0: Uh-huh.
1: Dependrà això de la rutina, de la persona, la genètica, hi ha molts factors. Però, concretament, hi ha una cosa que és el cronotipus. I el cronotipus, això sí que és molt personal, el tenim cadascú, que, per dir-ho així una mica més de tu a tu, seria com una mica si ets més de matins o ets més de vespres.
0: És allò que diuen, no? És que és nocturn, no? És molt diurn.
1: Exacte. Segurament tothom conegui algú que és superproductiu a quarts d'una de la nit, i d'altres persones que a les 6, 7, 8 del matí són superproductives i estan com amb el dia molt engegat, no? Com molt actives. I segurament és perquè el seu cronotipus o és més de vespres o és més de matins. Clar, aquí és important conèixer-nos quin és el nostre cronotipus per després poder-ho adaptar a la nostra rutina.
0: I com ho podem saber, això?
1: Val. Això, segurament, amb el nostre rendiment o com nosaltres ens hi sentim, i ens donarà moltes uh-huh. pistes. Si jo sóc una persona que, per exemple, em llevo pels matins i em costa potser 2-3 hores a reconnectar una mica amb el que haig de fer i a situar-me, això voldrà dir que potser nosaltres no tenim aquest cronotipus de matí. Segurament, si tu veus que el teu pic de productivitat, no?, de rendiment, comença a ser més allà cap a la tarda o nit, inclús vespre, potser el que t'indica és que si estàs més creatiu, rendeixes molt més i estàs molt més connectat o tens molta més memòria, segurament sigui perquè el teu cronotipus és més del vespre.
0: Per tant, escoltar-nos una mica.
1: 100%.
0: Ens donarà uh-huh. les pistes.
1: Sí, sí.
0: Ens queda poc més d'un minut.
1: Vale.
0: abans d'acomiadar-nos, siguem del, tinguem el cronotipus que tinguem, tinguem els hàbits que tinguem, siguem dels que ens costa més o que ens costa menys, avui que som dimarts, què fem perquè ens afecti el mínim possible aquest canvi d'hora del, del dissabte, tot i que és el menys pitjor, per dir-ho d'alguna manera?
1: Doncs jo us comentaria que progressivament cada dia anem fent aquests petits ajustos de temps, que dèiem, anar avançant, per exemple, tenim molt en compte a quina hora m'estic anant a dormir normalment cada dia, a quina hora m'estic llevant, si estic seguint un ordre o realment vaig una mica sobre la marxa, i també cuidar molt aquesta rutina. Abans d'anar a dormir, no? Per exemple, doncs, apaguem pantalles o ara tenen molts dispositius, aquest mode nocturn, inclús he vist que està a la televisió, al mòbil, activem-lo i sincronitzem-lo ja perquè potser a les 7-8 de la tarda, ja no et diria a les 10, que és l'hora així com més estàndard per anar a dormir a partir d'aquí. No, no, no, abans comencem ja aquí, que reduïm aquesta exposició, que també vigilem molt els nostres àpats, que això també és una cosa molt cultural, però anem a sopar molt tard. Llavors això és molt important també, si podem avançar una miqueta més, no, no fer aquestes ingestes supercopioses, però ja us dic, molta relaxació, respiració, llegir un bon llibre i a partir d'aquí anar cuidant aquests petits hàbits.
0: Doncs amb aquests consells de l'Eva Alonso, la referent de benestar emocional i comunitari del Cap de Valldoreix, ens acomiadem. Encara hi sou a temps, eh? O sigui que apunteu aquests consells i apliqueu-los abans que us enganxi aquest canvi d'hora i us faci estar una mica més trasbalsats. Eva, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Mora Nova. Parlem al cap de colla, Gerard Andreu, que ens dona tots els detalls sobre els seus gegants i amics que han celebrat el seu 75è aniversari. Hola, Gerard, què tal?
4: Bé.
3: Com esteu?
4: Bé.
3: Sí, ens posem en contacte amb vosaltres perquè ens expliqueu una miqueta els gegants de Mora Nova. Explica'ns els seus orígens.
4: Pues mira, Remei i Domènec van ser comprats a Barcelona, al taller Ingenio, el 1950. Per cert, aquest any, que és 2025, fan 75 anys. Ells dos reben el nom dels patrons de Mora Nova, Sant Domènec i la Mare Déu del Remei.
3: Com van vestits, perquè la gent es faci una idea, perquè quan es vegi...
4: Mira, ara, ara van vestits... ara fa 6 anys els va canviar els vestits i s'ha intentat fer el màxim possible als vestits originals. Se'ls va canviar també el que és el cos, que s'hi va fer de fibra de vidre, que ara portaven uns ferros i, la veritat, quedaven bastant malament. Ja se'ls va fer una figura ben, ben xula, ¿vale?, perquè pogués ja tindre una bona cintura, és molt bé. I els vestits, el que em deia abans, s'han fet intentant-los al màxim als originals. Ella va de color verd, amb una falda... així amb floretes, i ell va amb un traje de rei de color granate.
3: Quant pesen, més o menys?
4: Doncs pues mira, Domènec medeix 3,35, perdona, i pesa 40 quilos, i la Remei medeix 3,25 i pesa 37 quilos.
3: Bueno, déu-n'hi-do, també per portar-los.
4: Sí, lo que no pesen massa, en comparació de molts gegants que se senten 80, 90, 100 quilos. Jo he portat els de Tortosa, els moros, i fan 90 quilos, però són molt ben de poc. Són de molt ben portar.
3: Sí.
4: ¿Vale? Estos, al ser original, el que és el cap, els braços i les mans, doncs pues, clar, portes tot el pes a dalt, no val el pes compensat. ¿Vale? I clar, això és el que fa que haguis de ser una mica expert per a portar-los.
3: Que és complicat portar-lo, que no pot portar qualsevol, no?
4: Correcte. Si un comença avui a la colla, no pot. Vinga, agafa el gegant. A córrer? No, no pot.
3: T'ha de dir unes hores darrere, sí.
4: Necessita uns mesos de pràctica.
3: Gerard, en aquests gegants seran rèpliques més petits? O perquè són els que van quatre, ni dos grans i dos petits, no?
4: Sí, sí, sí. Primer es va fer el Domènec, ¿vale?, però estan cedits a la colla, és del meu fill, el Sergi, que ara ja se li va fer en 7 anys, ara en té 18 i porta la giganta.
3: Sí.
4: I la Remei, el 2014, perdona.
3: No,
4: se li va regalar el seu cumpleaños el 14 de juny del 2014 i la Remei, la gigantona Remei, va ser presentada el 27 d'abril del 2019, que és de la meva filla. I també li agraden molt els gegants i li van regalar un gegant a cada un. Bueno, estan seguits a la colla perquè los portin tots los nens de la colla.
3: Molt bé, perquè són igual que els grans, però en replica petits, més petits.
4: Ah, lo mateix vestit, se van comprar la roba igual, lo més vestit, el mateix vestit, té la mateixa cara, tot igual, el que passa és que se veuen més jovenets, no? Són els fills de Remei i Domènec.
3: Sí, clar, és que moltes vegades quan us veiem, no, diem, com és possible que estiguin la mateixa rèplica en petits, no? Que són els fills? I per això, doncs, aquesta pregunta per saber, doncs, conèixer-los una miqueta més. També teniu nans?
4: Sí, tenim quatre nans, nosaltres diem capgrossos.
3: Capgrossos, sí, sí,
4: sí. Sí, quatre capgrossos que són de la mateixa edat que els gegants, se van comprar també a l'Ingenio de Barcelona en 1950, i després tenim un home dels nassos, ¿vale?, que es va fer perquè aquí mora, pues, com saps, tenim l'estació de ferrocarril,
3: sí.
4: I també hi ha el museu de ferrocarril, aquí això està molt, molt arrelat, i se va fer un capgross de jefe d'estació, ¿vale?, amb el seu gorro i... Bueno, és el que els nassos que surt el 31 de desembre cada any a la cursa dels nassos de Mora Nova.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: Pues ara som... Ara estem amb... que totes les colles tenen les seves pujades i baixades, ara estem molt contents perquè estem en pleno auge. Som vora 40 persones. El que passa que sí, també t'he de dir que normalment a totes les trobades sempre van els mateixos 25, 30, nosaltres som més... Hoy puedo, hoy no.
3: Sí.
4: Però bueno, això passa d'arreu. Si no hi ha gent que va al davant, les coses no funcionen.
3: Sí, costa molt organitzar aquest volum de gent o moure's tot?
4: No, perquè vull dir, com que és algo que fas ara estos dos anys molt, perquè, clar, si, hem de tornar moltes trobades en la trobada que després parlem, si vols, de 75 anys. Uh-huh. I clar, pues, setmana sí, setmana no, com aquell que diu, tenim trobada. I no, bueno, agafem el nostre remolc, els cotxes, i ens anem allí, ens muntem, fem la trobada i au, i cap a casa.
3: Molt bé. Parlem d'aquest 75è aniversari, sí, d'aquests gegants. Explica'ns una miqueta, doncs, com ha estat aquests anys, si ha canviat molt el món del geganter i tots els altres que estareu segurament que preparant.
4: Pues mira, sí, ja fa dos, tres anyets que l'estem preparant, perquè, clar, al final portarem 34 colles, i això no és gens fàcil, uh-huh, i tornar-les en un any és gairebé impossible. Pues bueno, ja fa dos anyets, també este tres, que estem treballant, estem anant a llocs que no les tornaran este dia, i, bueno, molt contents en els preparatius i totes les sorpreses que tenim preparades. Si vos t'explico una mica el
3: que
4: farem.
3: Sí,
4: clar. Sí. Pues mira, és el dia 26 de juliol, ¿vale?, que és l'any... el dia que sempre fem la trobada amb altres, que és la 34a trobada de Gegantina de Mola Nova, però està en les tirant més mons cap al 75 aniversari. Però no deixa de ser una trobada, com sempre, com cada any. El que passa que deves d'haver 10 i 12 colles, que és el que porta tothom, perquè és el normal, doncs hi haurà 35.
3: Clar, sí. Per poder organitzar aquest tipus

0: aquest any, les 10 i 15 de l'any que ve, perquè clar, se sumen les 10 o 12 que vam portar l'any passat, aquestes 35, que surten quasi 50 colles, que els has de tornar. Clar, això s'ha de fer, ja et dic, en 2-3 anys mínim, perquè si no, a la colla la matarien. És possible que de 40 potser quedaries jo sol.
1: Una persona sola ja està, no hi ha més. Quants, sí. Les colles, la colla, vosaltres, què porteu? Aneu tots uns vestits del mateix color?
0: Sí, sí, sí, estan per cert, tenim samarretes, en el logo dels 75 anys dels gegants, i anem de blau, nosaltres, perquè aquí a Moranova se porta el blau, nosaltres tots de blau, i després aquest any intentarem pues, portar els pantalons blancs, per això una miqueta més, saps?, més contentats, però bueno. Normalment anem de blau i la part de baix cadascú porta el que vol, perquè el que et distingeix és la samarreta al final de tot arreu, saps?
1: En aquests 75 anys ha canviat molt la vida gegantera?
0: Bueno, jo te puc parlar de fa 10 anys que em vaig ficar en tot això.
1: Sí.
0: Abans, jo sé que quan se van comprar abans de tindre els gegants se llogaven, no n'hi havia en el poble. I sé que és, bueno, se van comprar, i clar, fa 75 anys quan els gegants només sortien per festa major o podien anar a alguna trobada. Va ser cap als anys 80, quan el senyor Salvador Pla i Miquel Pedret van fundar la primera colla gegantera, l'Ajuntament va comprar el remolc, i al llarg d'aquests anys pues, bueno, han anat passant diverses colles, i ara quan la vaig agafar jo, els gegants estaven, pues, bueno, ja no hi havia ningú que els portava, el meu fill, com que apretava molt, i agradava això dels gegants, pues, dic, va, fiquem-nos, i bueno, crec que no ens ha anat prou malament, que tenim una bona colla.
1: Molt bé. Què t'aporta el fet de formar part d'aquesta colla gegantera? Doncs
0: pues t'aporta... com aquell que diu que ets, quasi té dos més que en la família. Has de fer, t'has de portar molt bé, has de tindre molt bon rotllo, perquè és que sempre, pues, bueno, és, no et dic, setmana sí, setmana no, te vas veient i, clar, si no tens un bon rotllo i un bon ambient, malament, saps? Jo crec que aporta, pues, sortir perquè surts molt i t'ho passes bé, coneixes, he fet molts amics, molta gent que no coneixia i ara són quasi dins d'altres colles, són com a germans, eh? Ja, no es pot vindre a ajudar, vas a ajudar, tenen ells, vull dir, no sé, veig un món molt, el món gegant és un món molt, no sé com dir-ho.
1: Molt social, molt, no? Sí, molt familiar, sí. I molt social, no?
0: Sí, sí, molt, molt bonic. La paraula és molt bonic. Vull dir, no hi ha, no vull malmetre ningú, però així com al futbol hi ha vegades que veus coses que no saps, aquí sí, no. Aquí sortir, passar-te-ho bé, trobar també este, a l'altre, vull dir, és, no sé, és un món molt bonic, la veritat.
1: I Gerard, què sents quan estàs dins del gegant? A part de calor,
0: pues bueno,
1: a part de calor, que imagino que passarà el calor, però...
0: Bueno, però és com tots els hobbies, vull dir... ja et dic, fins fa 10 anys no ni coneixia aquest món, vull dir, me va inculcar el meu fill, i quan estàs dintre no sortiries, la veritat. Surs perquè, i més en aquestes calors, acabes mort i tens una mica de relleu, però quan estàs dintre, no sé, te transformes. Jo no pararia de ballar. Bueno, em passo bomba, la veritat.
1: Doncs ara moltíssimes gràcies, enhorabona i felicitats per aquests 75 anys d'aquests gegants. Moltes gràcies per donar veu als gegants de Moranova i per permetre'ns conèixer-los una miqueta més. Així que moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Si em permets, m'agradaria fer 4 agraïments.
1: I tant.
0: No t'he parlat dels 45 voluntaris que tenim, que són familiars de gent de la colla i amics, que s'han prestat a este dia a ajudar-nos en tot el que convindrà. Estaran des del matí que prepararem el que és el sopar fins a l'organització de la trobada i després pues, també la finalització. Voldria des d'aquí agrair-los ja per on van a tots. Després també a la fantàstica colla que tenim, perquè sense ells i seria impossible. A la gran junta que hem demostrat que som, la junta de la colla, que, bueno, si al final són els que realment tiren endavant i diuen, nois, cap aquí, nois, cap allà. Vull dir, també agraïts de cor. I, bueno, hi ha l'Ajuntament que ens ha apoyat en tot i no, vull dir, no, a res ha dit que no i, bueno, agraïts.

0: i de veritat. I a vosaltres per, també per interessar-vos per nosaltres, clar.
1: I tant que sí, la cultura s'ha de mantenir viva. Gràcies, Gerard, que vagi molt bé. Felicitats.
0: Gràcies a tu. Adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació tranquil·la de moment a les carreteres amb afectacions encara a la P7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir. També un accident a la C31 a Sitges deixa la via completament tallada i a banda també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac. Direcció Girona deixa un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa a la plana política, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçant la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han obert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen, com dèiem, mantenir la màxima prudència. I per contra, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 23 per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres a Guixers i pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir per trets abans de ser abandonada al contenidor, on un veí va localitzar el cos on veuren una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec ara del cas, que continua sota secret de sumari. I també els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver, volíem dir, unes 200 famílies més que s'han quedat sense vacances. Alguns no van rebre els bitllets d'avió, mentre que d'altres van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada.
0: Notícies en xarxa. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
5: 1939. Un home espera la sentència d'un tribunal que l'acusa de catalanista, entre molts altres càrrecs. Ell s'ha limitat a fer la seva feina i l'ha fet superant tota mena de dificultats, fins i tot jugant-s'hi la vida. La guerra s'ha acabat i no són bons temps per als que han desafiat el bàndol guanyador. Ara, la justícia esdevé revenja.
6: A partir d'avui dedicarem els minuts de l'Espai de l'Arxiu Nacional en aquesta secció de patrimoni, no pas en conèixer com es fa, qui hi ha, qui treballa, qui organitza tots els espais que hi ha a l'Arxiu Nacional, sinó, sobretot, en viatjar les històries trepidants que contenen tots aquests fons i documents que conserva la institució. Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Benvingut.
7: Moltes gràcies.
6: Estic molt emocionada per fer aquest canvi de tesitura que portem preparant des de principi de temporada per descobrir tots aquests personatges que tenim la seva vida documentada gràcies a la feina que es fa a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que en els pròxims capítols podrem anar descobrint aquests personatges que potser algun dels nostres oients encara no coneixien gràcies a aquesta documentació que s'ha conservat, s'ha arxivat correctament a l'Arxiu Nacional. I ho fem, a més, amb la figura d'un arxiver.
7: Exactament. Sí, sí, el primer d'aquests personatges serà l'Agustí Duran i Sampere, del qual ara, justament, enguany, celebrem 50 anys, estem fent la commemoració oficial per part del govern, dels 50 anys de la seva mort.
6: I teniu previst organitzar també alguna exposició per descobrir-lo a...
7: Sí, exactament. A partir del mes de març presentarem una exposició basada en la seva figura i a partir de la documentació que conservem a l'arxiu, que ja anirem descobrint que és una documentació essencial per entendre fins i tot com són els arxius de Catalunya avui, tot i que hagin passat 80 anys.
6: Hem de dir que aquest viatge no ens l'hem inventat aquí des de zero, sinó que està basat en un podcast que ja heu publicat des de l'Arxiu Nacional.
7: Exacte. Tenim l'arxiu fa un parell d'anys, vam crear aquest podcast que es diu Sentir l'Arxiu, el podcast de l'Arxiu Nacional, i és una manera molt intensa d'apropar-nos a totes aquestes històries, i el podeu escoltar en les principals plataformes de podcast i també a través de la nostra pàgina web.
6: El punt d'inici d'aquesta història, de fet, el nostre arxiver protagonista d'avui, ens porta al procés de depuració que han de superar tots els treballadors públics. Durant, a més, també és portat a un consell de guerra acusat de...
5: A quien se le imputa el haber colaborado con el régimen marxista, ser izquierdista y estar en estrecho contacto con los dirigentes rojos catalanes, así como ser enemigo declarado de la España nacional, así como el haber salido al extranjero desde la zona roja en viajes oficiales.
6: Clar, i molt dels nostres oients, i de fet jo mateixa, es preguntaran qui és Agustí Duran i Sampere?
7: Un gran personatge, sens dubte. Neix a Cervera el 1887, per tant, quan arriba a aquest moment ja té una llarga trajectòria, és historiador, és arqueòleg, però sobretot destaca pel fet que durant molts anys, des de 1921, és el director de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. És qui organitza de manera moderna l'arxiu, un dels arxius en aquell moment més importants del país.
6: Tens predilecció per aquest personatge, Miquel?
7: Sens dubte. I a partir d'aquesta experiència, quan es constitueix la Generalitat l'any 1931, doncs li confien, el converteixen en cap de la secció d'arxius del que se'n diu el Servei de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat de Catalunya. En definitiva, és l'encarregat de dissenyar una organització moderna per als arxius del país.
6: Però què passa? Que arriba un esclat de la revolta militar, l'obliga a abandonar el seu projecte i tal i com recull el dietari de la secció d'arxius que conserveu des de l'Arxiu Nacional de Catalunya i que és un autèntic tresor.
8: Els esdeveniments desbarataren tots els nostres propòsits i ens obligaren a centuplicar el treball, acudint desesperadament allà on perillava un arxiu, recorrent Catalunya d'un cap a l'altre, en una feina que en podríem dir de creu roja dels nostres arxius.
6: I ens situem a l'estiu del 1936, no, Miquel?
7: Exacte. Llavors, en aquell moment, l'arxiu, el que havia de ser l'Arxiu General de Catalunya ha d'afrontar un repte descomunal, que és el de protegir a contrarrellotge tot el patrimoni documental dels estralls que està provocant la violència revolucionària d'aquelles primeres setmanes.
6: Imaginem-nos,
7: I, per tant, hi ha una feina urgentíssima i, de fet, aquest Arxiu General de Catalunya és el precedent directe del que seria la nostra institució, del que seria l'Arxiu Nacional de Catalunya, creat...
6: A quin any ens hem de situar?
7: Que es crea el 1980, després del franquisme, reprendrà una mica aquesta funció d'organitzar tots els arxius del país. I en aquest sentit, davant de la violència revolucionària de l'estiu del 1936, la Generalitat no només se n'ocupa, evidentment, del patrimoni documental, sinó també del patrimoni bibliogràfic, del patrimoni artístic. Potser us sonarà aquesta figura de Josep Gudiol, no? I la seva intervenció al Monestir de Sixena, doncs que formaria part també d'aquesta política, d'aquesta preocupació, evidentment, esclata la guerra per part de les institucions culturals del país de protegir el patrimoni.
6: Però aquí hi ha una paradoxa, no?
7: Exacte. No exactament del tot simultàniament, però gairebé mentre la Generalitat fa aquest esforç de salvament, alhora també el bàndol franquista se n'ocupa dels documents. Concretament se dedica de confiscar amb un objectiu molt diferent. No de fer-ne salvaguarda, sinó de poder utilitzar-los com a testimonis incriminatoris per poder llançar la repressió sobre la dissidència, sobre totes aquelles persones que hagin format part de les institucions republicanes. Aquestes confiscacions que es fan quan l'exèrcit franquista ocupa Catalunya són el que després s'ha vingut a denominar com els
6: allò
7: papers.
6: Allò que també sonarà a la nostra audiència.
7: Com els papers de Salamanca.
6: Aquests també els coneixem.
7: Sí. A partir de 1939 s'executaran confiscacions, s'utilitzaran amb aquesta finalitat repressiva, es creen uns fitxers amb milions de noms per poder executar aquests consells de guerra, etc. I després aquesta documentació queda ja en desús. I a partir de la transició...
6: Clar, això canvia una mica, no?
7: Comença aquest moviment de restitució, no?, per part d'algunes de les víctimes i també de revaloració per part dels historiadors com una documentació important. I a partir d'aquí comença aquest llarg plet que té una derivada política molt intensa i que acaba, justament ara farà, d'aquí molt poques setmanes, al gener del 2026, es compliran 20 anys justament del retorn dels primers documents des de l'Arxiu de Salamanca fins a de retorn cap a Catalunya.
6: Tot i això, tot i que està molt avançada aquesta restitució, encara en queden serrells,
7: encara
6: oi?
7: Encara queda algun serrell, sí, però des de l'arxiu hem viscut molt intensament perquè se'ns va encomanar una mica aquesta tasca de restituir, una vegada la documentació havia arribat a Catalunya, fer tot el procés de restitució als hereus d'aquesta documentació.
6: Uh-huh. I si ens tornem a situar a l'agost del 36...
7: Sí, efectivament ens trobem amb aquests grups, no?, incontrolats que van fent destrucció d'arxius. Hem de pensar que els arxius tenen constitueixen un element molt simbòlic, no?, de la propietat, de l'Església, i per tant les organitzacions, diguem-ne, més revolucionàries hi veuen com un objectiu, no? Per tant, la Generalitat és obligada a fer tota una sèrie de decrets per protegir aquests béns, aquests arxius, i Duran i Sampere és l'home amb el seu equip que s'ha d'encarregar de fer efectiva aquesta protecció. Per tant, és el que fins i tot pateix personalment situacions molt tenses amb aquests escamots i fins i tot amenaces de fusellar-lo en algun moment. Per tant, quasi un heroi, podem dir.
6: Uh-huh. I avancem cap a la tardor d'aquell mateix any del 36. Què passa en aquell moment?
7: Durant, en aquell moment, ja ha aconseguit constituir un equip de pràcticament 50 persones que es dedica a desplegar tot aquest projecte de protecció. Va constituint tota una sèrie de dipòsits en algunes ubicacions de Barcelona on es van concentrant aquests fons.
6: Uh-huh. I alguns d'aquests fons que ell va anar amagant en aquests dipòsits que ens ara explicaves, els hem trobat o no? Què ha passat?
7: Els hem retrobat. En algun moment, en molts casos, tenim un cas que ens va fer una especial il·lusió, que és redescobrir fa ara 8 anys, a mans de la família que l'havia conservat, l'arxiu de la Casa Fiveller, que era un d'aquests arxius que havia intervingut a l'equip d'en Duran i que encara conservava tota la retolació, les etiquetes, tot l'encapçament que havia fet a l'equip del Duran.
6: Estava
7: que ens va
6: intacte.
7: Sorprendre, que ens va sorprendre perquè era en català, que no és habitual, no? Mm-hmm. En el tractament d'aquests fons, que es van tractar molt a finals del segle XIX, especialment, i que normalment tots els embolcalls estan retolats en castellà, i aquest d'entrada ens va cridar l'atenció perquè era en català. Després vam trobar en els fons propis de l'Arxiu Nacional l'expedient de la intervenció del Duran d'aquell arxiu, concretament.
6: Però tornem a la guerra.
7: Tornàvem 80 anys després a retrobar-nos amb aquella documentació.
6: Clar, tornem a la guerra, el perill dels bombardejos demana sortir de Barcelona, lluny dels edificis del govern, perquè, clar, devien ser-ne l'objectiu, no? Què passa en aquest punt?
7: Sí, aquí principalment el que es fa és constituir dos grans dipòsits principalment a fora diguem-ne de la capital, que serien per la part oriental del país al poble de Viladrau i per la part occidental a Poblet. I aquí es fa una concentració important d'arxius.
6: Però això ho fa sol, Duran, o té l'ajuda d'algú?
7: Té l'ajuda d'aquest equip que tenim perfectament documentat a través de la documentació que s'ha conservat de la secció d'arxius, que tenim tots els seus noms, totes les seves fitxes, els podem recuperar perfectament. I
6: em sembla que hi ha un traïdor.
7: Sí, però hi ha un... Sí, efectivament, hi ha un personatge que, bé, en Duran és amic seu i sap que té la intenció de passar-se a l'altre bàndol. I aleshores en Duran pensa, aprofitem la circumstància i a veure si podem aconseguir que, per la seva mediació, l'aviació que bombardeja Catalunya sàpiga quins són els llocs on estan protegits aquesta documentació i aconseguim evitar que els bombardejos la puguin afectar.
6: I qui era? I aquest jove?
7: Aquest jove és Martí de Riquer, que és un dels membres d'aquest equip que ha constituït en Duran.
6: I si tornem a l'inici, la guerra s'ha acabat, Duran espera les sentències de la depuració i el Consell de Guerra. I en aquest punt, què fa aquell que va ser el seu amic?
7: Efectivament, en aquest moment del Consell de Guerra hi apareix Martí de Riquer. Duran i Sant Pere veu que entre el material que té, diguem-ne, el jutge, hi ha fins i tot un mapa en el que Martí de Riquer, després del seu canvi de bàndol, diguem-ne, havia identificat a Viladrau exactament en quines cases estava localitzada la documentació. I, per tant, d'alguna manera queda explicitat en el Consell de Guerra doncs que en realitat s'ha tractat d'una operació de salvament del patrimoni documental i que no hi ha, diguem-ne, elements per poder encausar, per poder dictar una pena agravada contra Duran i Sant Pere.
6: Mm-hmm. Per tant, és absolt dels càrrecs, no?
7: Efectivament. Torna novament a exercir la seva professió com a arxiver.
6: Sentim el pròxim tall?
8: Cal tenir en compte que la quantitat total d'arxius protegits, traduïts en metres lineals de prestatgeries, ens dona la xifra considerable de 15.000 metres. 150.000 documents en pergamí. Un camió no pot portar més enllà de 50 metres. Això suposa una caravana de més de 300 camions.
6: Van ser tornats els seus propietaris a aquests arxius?
7: Efectivament, després de l'ocupació franquista es van retornar a tots aquests arxius I després una part important d'aquests arxius han acabat, com en vèiem abans en el cas de la Casa Fiveller, molts han acabat retornant a l'Arxiu Nacional quan els propietaris d'aquests fons han anat fent confiança a la Generalitat i els han cedit ja de manera definitiva.
6: Aquests vells amics, al final, l'amistat va funcionar, no? El poble de Viladrau mai va ser bombardejat. Ells van continuar sent amics o no, per això?
7: Sí, efectivament. Van mantenir la seva amistat fins a que va morir a l'abril de 1975 a l'Agustí Duran i Sant Pere.
6: Bé, si voleu conèixer tots els detalls d'aquesta història, no us podeu perdre aquest primer episodi, sentir l'arxiu, que podeu escoltar sencer a les grans plataformes de podcast i també des de la mateixa pàgina web que teniu a l'Arxiu Nacional. I abans d'acomiadar-nos, Miquel, expliqueu-nos quines són les activitats que teniu entre mans des de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que
7: sí,
6: l'activitat no s'atura.
7: Sí, com sempre, dediquem aquests últims minuts a parlar d'aquestes activitats. Tenim dos projectes que la veritat és que pensem que són molt potents. D'una banda, el dia 25 de novembre, el dimarts 25 de novembre, amb la presència de justament del director general de Patrimoni Cultural i també de l'alcalde de Sant Cugat, inaugurarem un mural que forma part, diguem-ne, dels actes de commemoració dels 50 anys del govern edit la recuperació dels drets i les llibertats, que coincideix amb aquest aniversari de la mort del dictador, no?, de Franco, el 20 de novembre. I és un projecte que ha anat creixent, que parteix d'una selecció de 50 documents de carrer, dels que podien haver estat fixats en un mur. Estem parlant de cartells,
6: de cartelleria,
7: fulls volanders, declaracions, proclames, enganxines, alguna fotografia que hem recollit dels fons que hem seleccionat a partir dels fons de l'arxiu i que corresponen a aquest període immediatament anterior al 20 de novembre o als primers mesos de 1976. I a partir d'aquests 50 documents, els alumnes de l'escola d'art, els alumnes d'il·lustració de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, havíem de fer un projecte de mural.
6: I li hem posat un títol que és bastant clar.
7: Sí, efectivament, les parets criden Franco ha mort. I aleshores, bé, ara estem en el procés ja de selecció definitiva. Estem molt satisfets, realment són 12 projectes molt, molt, molt potents, molt macos. Ha sigut també una experiència per poder fer arribar doncs, el coneixement d'aquest període als joves, i per tant pensem que té molta grapa.
6: I molt valor, oi? Aquesta col·laboració sempre amb les generacions més joves. I breument, perquè ens hem d'acomiadar, Miquel.
7: Brevíssimament, també tenim els dies 27 i 28, en el cas de l'arxiu serà el divendres 28, la celebració de les cinquenes jornades de patrimoni sonor i audiovisual, que és una cita principalment destinada als professionals que tracten amb fons d'aquest tipus i que ja té una certa solera perquè ja fa doncs, uns quants anys que l'anem repetint, que es va consolidant i que ens fa il·lusió poder tornar a oferir.
6: Doncs tot un convidat, aquestes dues activitats. Avui hem conegut la història de l'Agustí Duran i Sant Pere, d'aquí 4 setmanes, una de nova. Moltes
7: gràcies.
6: Moltes gràcies, Miquel. Salva.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvinguts.
1: Ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar perquè la implantació sigui útil, que sigui assequible?
1: A veure, el primer, hem d'estar convençuts de que ens agradi o no ens agradi, la IA ha vingut, ha arribat i es quedarà. Primer, estar convençuts d'això. Segona, el que hem de fer, d'alguna manera, és veure a on ens pot ajudar. I, sobretot, no tenir por de que ens traurà feina. És a dir, perquè si... hem de començar per les coses que són més repetitives, més senzilles, és a dir, i primer, per exemple, t'has de plantejar on estàs, no? O sigui, primer, és a dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
0: Sí.
1: És a dir, perquè és una feina que en general no t'aporta cap valor.
0: Sí.
1: No t'acorda cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si no si t'has equivocat, que no tenir un descobert. I això té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això? L'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar? O has d'esperar a final de mes a tenir l'exercici tancat per veure, ostres, ja
0: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
1: ha anat malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci, perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu, sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enredarit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
0: Fer un mapa, no?
1: Fer un mapa.
0: Sí.
1: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... De que primer, que t'has autoritat i dius, sí, necessito fer coses, llavors has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor. Que les tens que fer perquè les has d'assegurar el negoci, però que, en canvi, no t'ajuden a arribar més al teu client o estar més pendent dels clients o dels proveïdors o del sistema, sinó que simplement són coses que les tens que fer perquè, si no, et trobaries que no saps com va, no? Llavors, has de veure quines coses t'agafen temps i quina rellevància tenen pel negoci. Llavors, un cop que tens, normalment et sortiran, amb una petita empresa, normalment sortirien de l'ordre entre 15 i 20 accions que són rutinàries, no? Llavors, un cop que tens aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les. I, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites, d'alguna manera, perquè això funcioni, no?
0: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
1: Exacte. O sigui, saps quins, per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels dos o tres.

0: És molt de temps.
1: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
0: Sí, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això, ja està. I això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de la conciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, amb una empresa, diguem-ne, mitjana alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies i això normalment pot reduir una relació de 5 a 1 al temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I, a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i, per tant, els podràs reduir per l'any següent. I, com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un 2 dies, el pots tenir llest de final de mes, no?
1: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
0: El concepte de llibre hi és.
1: Sí.
0: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè... És a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. En canvi, aquest procés

0: tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments, i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. És a dir, i per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment i... hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i per tant avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
1: A veure
0: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I per tant, saps amb més certesa o més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan els bancs se n'aprofiten i et carreguen. No?
1: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual... que les grans empreses estiguin molt a sobre preocupades per aquesta qüestió, però clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a les petites empreses?
0: L'altre dia estava parlant amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link no deixen que entri al sistema del banc.
1: Uh-huh.
0: És a dir, període que, per el que sigui, no? Que no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies. No? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els hi deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què, què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau, no? La intel·ligència artificial també està ajudant els malfactors, i per tant cada vegada ens arriben mails més creïbles.
1: Sí.
0: És a dir, el que abans... A mi hi ha un que m'arriba redundantment cada 15 dies, jo em dic Andreu, doncs diu hola, Pablo, no? I després em diu no sé
1: què. Detectat.
0: Aquest és molt fàcil, no? Però cada vegada el que estan fent, la redacció, l'idioma és més cuidat, inclús en català, comença bé ja amb bona sense faltes d'ortografia de català. Vull dir, per tant, estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant, has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui el signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda a... És a dir, el que fa és que t'avisa de que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
1: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
0: Sí, juga a favor de...
1: Dels delinqüents.
0: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
1: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Uh-huh. Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA... El defraudador també ho estarà fent.
0: Però per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA amb un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat, és a dir, hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres, vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la

0: tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Uh-huh. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem de... Aquí sí que hi ha una part una mica més tècnica, és dir que el que estem treballant estigui amb el meu entorn i no pugui sortir d'aquí. I llavors, una de les coses que pots fer és, com se'n diu ara, fer anònimes les teves dades, de manera que no surtin ni DNIs, ni surtin dades concretes de segons quins clients, o no estiguin totes, o sigui, les controlis, però en diversos llocs, de manera que estan privats teus, i no surten en conjunt al públic. Uh-huh. O es pot fer servir la IA per qualsevol altra, no?
1: Clar, estem parlant que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
0: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
1: Mm-hmm. Per garantir doncs, la seguretat i la protecció de dades, el que comentaves abans, d'aquest entorn privat, de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, al públic, tenir tota aquesta informació.
0: Llavors hi ha sistemes, si vols podem entrar. Però,
1: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
0: Hi ha, des del punt de vista de financer, hi ha una que és la Saga, que és la que s'utilitza més, però en el fons, si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi poses directe, sinó busca primer algú
1: que
0: d'alguna manera, algú en què confiïs, que et doni una mica d'assessorament i, per tant, et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals. No?
1: Mm-hmm. Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses?
0: Ho està fent.
1: I avui hem volgut doncs, a introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara i segurament que això anirà avançant, anirà a
0: segur,
1: més.
0: Segur.
1: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
0: Efectivament.
1: Andreu Travé, consultor sènior de CECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que
0: gràcies,
1: tingueu un...

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita. Què tenim per descobrir el nostre entorn amb el biòleg Sergi Corral? Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: Què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, mira, potser... ja saps que quan preparem els Guaita que tenim, a vegades són temes més generals, a vegades, per exemple, ens inspirem en coses de l'actualitat, no? Doncs ha estat el cas perquè saps que les últimes setmanes i mesos no fa altra cosa que ploure.
1: Exacte. Plou, inundacions, se'ns atura el país.
2: Evidentment, i si plou, evidentment, creixen els rius, les rieres, els còrrecs, els embassaments, augmenten d'aigua. Doncs justament per això ens ha inspirat a dedicar el Guaita d'avui als rius, i concretament a les avingudes, a les crescudes. Unes avingudes que normalment aquests cursos d'aigua acostumen a anar d'una forma dòcil o en el Mediterrani secs moltes vegades, però a vegades se surten de mare.
1: Per tant, avui parlarem de sortir de mare, no? De quan els rius es desborden.
2: Exacte, parlarem de quan es desborden els rius. Però primer de tot, també ens agrada posar en situació el personal i anem a posar en situació de les parts d'un espai fluvial.
1: Som-hi.
2: Primer de tot, un espai fluvial, direm que és l'àmbit interior del riu i aquelles franges de terreny vinculades a la preservació dels ecosistemes aquàtics i riberencs, del règim de corrents i de les planes d'inundació per a episodis extraordinaris. O sigui, és a dir,

0: La zona inundable és la zona de l'espai fluvial determinada per l'avinguda, aquí entrem en un concepte també important que ara el direm, d'un període de retorn de 500 anys i pel qual es limiten els usos per preservar les planes d'inundacions d'episodis extraordinaris. Aquí això integra també la gestió.
1: Clar, quina gestió es fa d'aquests terrenys?
0: Quina gestió es fa? Aquí ja t'estan dient que les zones on tenen un període de retorn de 500 anys, en principi no s'hi podria fer res.
1: Ara són molt famoses, les zones inundables.
0: Sí, i s'està revisant, i s'està canviant o no s'està canviant, o estan a l'espera de nous plans, ja ho veurem. Aquests termes tècnics, o més tècnics de gestió, en tenim diversos. Ara hem parlat, per exemple, quan parlàvem del llit, que dèiem que eren de domini públic. El domini públic hidràulic és el conjunt de les aigües continentals, superficials i subterrànies renovables, els llits fluvials o les lleres de corrents naturals, contínues o discontínues, llits de llacs i llacunes, o embassaments superficials de la llera pública i aqüífers subterranis. És a dir, resumint, totes les reserves d'aigua que hi hagin. Això és el domini públic hidràulic. I abans dèiem, hi havia un altre, per exemple, que és el que s'anomena la zona de servitud, que és la franja de protecció de 5 metres d'amplada als dos marges de la llera del riu, 5 i 5, els dos marges de la llera, que és aquell espai ocupat per la màxima crescuda ordinària. Això bàsicament té la finalitat de protecció del sistema fluvial i del domini públic. Normalment són aquells metres que a vegades hi veiem un camí,
1: les motes, no?
0: Les motes, que hi han fet un carril bici o un camí ciclable, etc. On s'hi desenvolupen, per exemple, els serveis de vigilància, conservació i salvament, amarratges d'embarcacions de manera ocasional o també en cas de necessitat. I hi ha una zona, que és la zona de policia de les lleres, que és una franja de protecció de 7 metres d'amplada als dos marges de la llera, mesurats horitzontalment, on totes les activitats que s'hi desenvolupen han d'estar intervingudes o supervisades per l'Agència Catalana de l'Aigua. És ella qui diu quina cosa es pot fer i quina cosa no es pot fer, quina cosa es pot ocupar, quina cosa no es pot ocupar. Tu vols posar un càmping allà al costat o vols anar prèviament de càmping, i ha de ser l'Agència Catalana de l'Aigua qui et digui a qui es pot o a qui no es pot.
1: Al final és per seguretat.
0: Exacte, al final és per seguretat. Hi ha dos conceptes, o sigui, les coses que són per seguretat i les coses són per preservar l'ecosistema fluvial, que com hem dit altres vegades, tot el que és el bosc de ribera i l'ecosistema fluvial és un espai protegit per la Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea i són espais d'alt valor en biodiversitat. Per tant, protegits, en principi.
1: Per tant, no s'hi pot construir ni s'hi pot fer segons quin tipus d'activitats perquè podríem malmetre, no?, tota aquesta fauna i flora que viu allà.
0: Ni segon tipus d'alteració, per exemple, fer tallar arbres o tallar... Moltes vegades escoltem allò de netejar rius i de... etc.
1: O les lleres, sí.
0: O les lleres, ojo, perquè potser el tema no està aquí. I un últim concepte és el que us he dit abans, que és el període de retorn. El període de retorn és un concepte estadístic, és un concepte climàtic estadístic, però que es fa servir molt en obra pública, per exemple. És l'interval de temps mitjà que es calcula que pot haver-hi entre un fenomen natural determinat i un altre de les mateixes característiques de magnitud semblant o superior. Per exemple, que caiguin 100 litres per metre quadrat en un dia a hores aquí a l'escala pot tenir un període de retorn, posem, de 80 anys o de 90 anys. Hem dit abans que en això dels rius s'utilitza, per zona inundable, un període de retorn de 500 anys.
1: És molt, 500 anys. I ara s'està veient és que molt, potser, no?
0: Que potser és menys. Que potser és menys. Perquè, clar, l'estadística és la ciència aquella que et pots fer a mesura per camuflar o per amagar coses, no? Que tingui un període de retorn de 500 anys... pot ser que tinguis un episodi cada dos anys i no en tornis a tenir un cada mil. És interpretable, això. És, no... I això dels períodes de retorn s'està discutint molt, i sobretot s'està discutint molt en un canvi climàtic, on ja sabem que la tendència o es tendeix a que els fenòmens extrems siguin cada cop més freqüents. Per tant, s'ha de fer un...

0: calcular-ho, o tenir en compte a part, altres coses a part del període de retorn per... És que això és des de construir fins a fer ponts, eh? O, o viaductes, o això.
1: O sigui, l'alteració que hem fet de les zones i del planeta està produint que aquests retorns s'escurcin.
0: S'escurcin,
1: no?
0: Exacte. Vist això, anem a parlar pròpiament de les inundacions.
1: Som-hi.
0: Vale? Les inundacions són ocupacions per part de l'aigua de zones o regions que habitualment es troben seques com a conseqüència de l'aportació inusual i més o menys sobtada d'una quantitat d'aigua superior a la que pot drenar el llit del riu.
1: Mm-hmm.
0: Obvi, eh?
1: Exacte, sí. O sigui, el llit del riu ja no pot absorbir més aigua i l'aigua vessa. Si tu en un got ja hi afegeixes més aigua i ja està ple, vessarà.
0: Vessarà. Les inundacions es desenvolupen en terrenys on aquest fenomen és recurrent. Ojo amb aquesta paraula de recurrent. No val a dir que les inundacions baixen per ciència infusa o apareixen per art de màgia. No,
1: mm-hmm.
0: Són terrenys on recurrentment hi havien hagut aquests processos de sortida de mare del riu i d'inundació. Tot i aquesta recurrència, és evident que causen pèrdues, que es poden prevenir amb la previsió meteorològica i una bona planificació urbanística.
1: Mm-hmm.
0: Això ja comença a ser una carta als Reis.
1: Exacte.
0: Una inundació es produeix per causes, es pot produir per causes naturals meteorològiques, geològiques o biològiques. Però també intervenen causes antròpiques com canalitzacions, urbanitzacions, ponts i deixalles.
1: Mm-hmm.
0: Aquest és un, això també és important. Aquestes inundacions es poden produir in situ, allà mateix, per pluges allà mateix. Al mateix lloc on plou molt, o plou un port molt, o bé per avingudes o ruptures.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, per exemple, posem un cas, al Maresme, que passen les rieres, hi ha una tempesta que plou molt Arenys amunt, i a baix, Arenys a la costa, no ha plogut res. Però la riera baixa de cop perquè a dalt ha plogut moltíssim. O en ruptures, en casos que desgraciadament hi ha hagut, ruptures d'embassaments.
1: Mm-hmm.
0: Que s'ha trencat.
1: Trenca una presa i llavors l'aigua baixa.
0: L'aigua baixa a baix, com el cas de la presa de Tous.
1: Mm-hmm.
0: Aquestes inundacions poden ser sobtades, el que coneixem o es coneixen tècnicament com a flash floods, o sigui, inundacions, el de la riera, el que t'he parlat abans, mm-hmm. de la riera, és una flash flood, o sigui, inundacions que cau molta quantitat de precipitació en poc espai de temps i fa baixar aquests cursos d'aigua de cops.
1: Mm-hmm.
0: Normalment són cursos d'aigua petits i estrets, com rieres, còrrecs, un riu gran o molt gran, és molt més difícil que tingui un procés d'aquests de vinguda ràpida,
1: mm-hmm.
0: perquè normalment el flux d'aigua és molt més laminar i la vinguda és molt més progressiva, la crescuda és molt més progressiva. Aquestes inundacions sobtades, el que hem dit, després tenim inundacions per pluges moderades durant hores,
1: mm-hmm.
0: és a dir, pluges que va plovent.
1: Allò, aquella pluja fina però que no para.
0: Ah, exacte, no para, com per exemple l'episodi que hem tingut aquest mes de gener, que ha anat plovent, veníem de mesos previs on també havia plogut molt, el terreny està saturat d'aigua, ja no pot drenar més aigua, ja no pot absorbir més aigua i tota aquesta aigua corre.
1: Mm-hmm.
0: Però en aquest cas normalment acostumen a ser vingudes més progressives, més lentes, el qual no vol dir que inundi igualment, perquè mm-hmm. igualment arribarà a la inundació.
1: Inundarà, però potser la força de l'aigua no és tan forta, no?
0: Ah,
1: i els estralls no són tan grans.
0: Tan estralls, o es pot arribar a fer una millor previsió,
1: mm-hmm.
0: i precisament com s'ha fet ara una millor previsió o joc amb aigua, per exemple,
1: mm-hmm.
0: que s'havien desembassat els embassaments una mica prèviament perquè la crescuda no els fes sobreeixir.
1: Mm-hmm.
0: I per tant, amb una certa previsió es pot fer una millor gestió i regulació.
1: Que, per exemple, això és el que no es va fer amb el Glòria, no?
0: Exacte.
1: No es va preveure i els pantans van vessar.
0: Ni amb el Glòria, ni amb el temporal d'abril que va haver-hi posterior a Sant Jordi, que molta
1: mm-hmm.
0: gent el té en l'oblit, però gairebé va estar pitjor gestionat el de Sant Jordi que el Glòria. Perquè va ploure més, inclús, que el Glòria mm-hmm. en alguns llocs, i també veníem d'embassaments ja a dalt de tot, perquè el Glòria els havia deixat a dalt de tot.
1: Mhm.
0: I finalment un altre tipus d'episodis, també de pluges febles o moderades, durant molts dies.
1: Mm-hmm.
0: Que s'està 5, 6, 7 dies plovent allò, recurrent, i també tens un resultat més o menys com el que hem explicat ara.
1: Mm-hmm.
0: I si ens hi fixem, per exemple, en això que dèiem del període de retorn, que hem parlat abans,
1: sí,
0: es podrien classificar entre avingudes ordinàries, que són aquelles que es produeix quan el cabal del riu augmenta de tal forma que pot alterar el ritme de vida, afectar infraestructures no permanents, per exemple, passeres dels rius, passarel·les, exacte, envair passos, passeres d'encreuament, però no es produeixen danys majors, en podríem dir. No? Uh-huh. Són crescudes normals i controlades. Inundacions extraordinàries es produeix quan el riu es desborda i encara que afecta el desenvolupament de la vida ordinària i produeix alguns danys, no genera la destrucció completa d'infraestructures. Aquestes inundacions poden ser tant locals com molt extenses. Uh-huh. I l'últim espai és, parlem d'inundacions catastròfiques. És aquella que produeix pèrdues materials greus, destrucció total o parcial de ponts, molins o altres infraestructures, pèrdues de bestiar i de collites.
1: Aquestes són de les que ens en recordem, eh?
0: Aquestes són les que ens en recordem. Per exemple, seria la de la Dana de València, la del Glòria, la dels aiguats del 94 aquí a l'Empordà, mm-hmm, els aiguats del 87 i del 82 al Pirineu, sobretot, mm-hmm, de les avingudes aquelles que va haver-hi el Segre i tot, i el Segre bàsicament i a les Nogueres, no? Totes aquelles són inundacions catastròfiques que deixen pèrdues molt i molt i molt i molt importants. I ara, clar, a partir d'aquí, amb tota aquesta informació que hem dit avui, que ja sabem per on passen els rius, ja sabem quan recurrents són aquestes inundacions, quin tipus d'inundacions hi ha, on es pot construir i on no es pot construir, no? Ja podem entrar una mica en el terreny de les reflexions, o la part una mica més reflexives, no? Evidentment, les avingudes formen part del sistema hídric i geològic normal. Mm-hmm. Les avingudes són necessàries.
1: Són necessàries.
0: Mm-hmm. El problema és que no n'hi hagin. O sigui,
1: clar, tindríem una falta d'aigua, no? Potser.
0: Primer tindríem una falta d'aigua. Després tindríem que no existiria l'ecosistema fluvial, aquell que hem parlat abans, que està protegit, el bosc de ribera, les lleres, etc. Segon, que zones fèrtils que viuen gràcies a les inundacions, que porten sediments, que sempre han sigut les zones més fèrtils en la història humana i de l'agricultura, això ja no ho tindria. Per tant, aquelles zones fèrtils desapareixerien. I tots els sediments que porten els rius al mar, que és font de matèria orgànica, font de sorres, font d'etc., això tampoc estaria. Per tant, tindríem un mar molt més pobre. Ara, per exemple, aquestes pluges que hem tingut ara el desembre i el gener són un seguro de vida per la primavera. Segurament, quan comenci a pujar la radiació solar, el fitoplàncton tindrà molt més aliment per créixer, d'aquí se'n derivarà el zooplàncton, d'aquí se'n derivarà el peix blau, i per tant seguirem aquesta xarxa tròfica, que segurament tindrem un mar molt més viu.
1: Per tant, les inundacions formen part del sistema i si no tenim inundacions, aquesta cadena es trenca.
0: Exacte. On està el problema? Evidentment, quan tenim vents exposats a aquestes situacions i, per tant, som més vulnerables.
1: Quan ens hem apropiat, no, de terres que potser li pertanyien al riu.
0: Ens hem apropiat del terreny. Per tant, hem convertit aquests processos en un risc. Incrementat en part per l'alteració humana del territori i també pels canvis en el clima, que és el que hem dit abans, que fan disminuir aquests períodes de retorn, poden fer que les avingudes siguin més extraordinàries. Hem impermeabilitzat el terreny. Si asfaltem o encimentem, l'impermeabilitzem.
1: Clar, no pot drenar l'aigua i llavors les inundacions són més...
0: Exacte, l'aigua corre més. L'altre dia en comentaven companys, parlant, per exemple, del riu Ripoll o del riu Sec al Vallès o fins i tot de la riera de Rubí, que ara, amb una pluja no tan intensa com d'allò, l'aigua corre molt més. Passa semblant a les rieres del Maresme.
1: Clar.
0: Que la majoria de les rieres o s'han soterrat o s'han impermeabilitzat. Per tant, l'aigua baixa molt més de pressa. Per tant, el problema el tenim aquí.
1: Quan hem manipulat, no?, tots aquests processos.
0: Exacte. I a partir d'aquí també, parlar de les reflexions, per exemple, no només de les construccions que tu construeixes en terreny inundable, com les urbanitzacions, el cas, per exemple, d'Alcanar, que ja s'està parlant d'expropiacions, sobre refugiats climàtics a mi no m'acaba d'agradar, però bueno, s'està parlant d'expropiacions, i coses més òbvies, com per exemple, podien ser els càmpings en zones inundables, tenint els antecedents, per exemple, de lo que va passar a Biesques l'any 1996, una flash flood, d'una tempesta d'aquesta molt intensa, de més de 100 litres per metre quadrat en una hora o en poques hores al Pirineu, que el càmping estava situat en el conde d'ejecció d'una riera pirinenca o d'un riu pirinenc, i va quedar tot enterrat i sepultat. Altres càmpings en les inundacions, per exemple, del 2013, crec que va ser en el Pirineu, sobretot Vall d'Aran, va haver-hi molta fosa de neu acompanyada de pluja en una situació del sud, doncs en van portar molts càmpings, que els càmpings, la majoria de càmpings del Pirineu estan situats en zona inundable i en zona al costat del riu, al costat de la llera del riu. Per tant, anem
1: siguem
0: donant voltes sobre aquest tema. Sí.
1: D'aquest risc.
0: Sí, sí.
1: Doncs gràcies, Sergi, per explicar-nos aquests fenòmens que ara cada vegada són més recurrents, no? I que els tenim molt frescos perquè aquests mesos han sigut uns mesos de molta pluja.
0: Oh, i tant.
1: Ens retrobem una altra guaita.
0: Fins a la propera.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: notícies que...
1: Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.
2: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en ambdós punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, obrim per vacances.
7: La Rosalia.

0: Segur que recordeu aquest tema, potser no us en recordeu tant de quant de temps fa que el va treure la Rosalia. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, amb dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Monument, que és com el fraseig, no?, la tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Monument, aquest EP estava composat per dos temes, com diem, milionària, tal qual, milionària, no milionària, milionària, i això és important. I per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers. I Rosalia no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. Però, a més, és que era com un llançament de la Rosalia quan ja començava a despuntar bastant, en català. Una cançó en català, i, de fet, no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després, recordeu, que va ser just després, poc després, de que fes el Con Altura amb el Se Tangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc i la Rosalia, doncs, treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rombeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornar d'un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalia se tenia com al damunt una aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalia, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalia havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalia. En fi, l'aura dels diners, que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. I com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó, milionària, perquè la Rosalia la va decidir fer en català, molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles o que deia cumpleans en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que m'ho va demostrar una vegada més, que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que, de fet, no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionària, per cert, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90... el New Musical Express era la publicació en paper de referència pel que fa, doncs, a la música independent. Avui dia, si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha, doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork. És una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent, fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crea tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, recordes aquesta cançó? A que es queda esclavat al cervell, allò del Fucking Monument.
1: Oi tant, que la recordo, sí, i tant.
0: Molt bé.
1: Va ser un tamàs, digués, un tamasso, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe i
0: clar,
1: tot.
0: Sí, clar, és d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalia són més difícils de seguir de cantar.
1: Sí, aquesta potser encara és bastant, bastant fàcil.
0: Que a vegades diem què diuen les lletres en anglès, anem a explicar la cançó, però té la per descifrar les lletres de la Rosalia. En canvi, aquesta es cantava fàcil. La cosa va de demona i de dinerets, avui.
1: Avui és un tema bastant important. Sí, sí, diners. Els diners a l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja o moments de desconnexió. No? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències doncs, que puguem compartir amb la família, els amics... Però és cert que moltes persones també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, donar simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, sí. O un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? Uh-huh. I és per aquest motiu doncs, que avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure a l'estiu i doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
0: Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar i moltes coses en joc. Recordeu l'expressió que hi ha de fer l'agost?
1: Exacte.
0: S'aplica encara i jo crec que encara... Doncs això, hi ha especialment dins del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí. No? En contraposició del client.
1: Sí, sí.
0: En fi, moltes qüestions a tenir en compte. Com planifiqueu? No sé si no planifiqueu les despeses, si aneu amb una llista, no? de despeses, anar comptant cada euro que gasteu a les vacances.
1: No sé
0: vacances.
1: Si és millor o pitjor, jo, sí. A vegades, eh?
0: Sí, sí, sí, però... que també t'obsessiones.
1: Sí, sí. Doncs aquest és el tema del dia, així que durant el programa anirem recollint els comentaris tant Instagram com al WhatsApp. O els vostres àudios i després els comentarem bé.
0: A les 10 tornem a connectar. Aina Barbany des de Cardedeu. Moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot contact. Marxarem a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha tractat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de la història de l'art. I atenció, perquè l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'on a la Torre avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyer, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
3: Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos a l'any.
4: Una visió vinculada amb aquell moment també en què estàvem en moments de sequera provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada amb un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró durant tot l'any, i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja-baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que ens ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
3: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
0: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
3: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
3: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
0: Històries d'estiu. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
5: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% el fons d'ajudes a la pesca per el període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
6: Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'l redueixo, crec que és l'espasa final de Dèmocles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
5: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i fins i tot la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
0: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
5: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
0: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
5: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros, que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
0: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I la propera connexió l'establim amb Lleida. M1, Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui això tornarà a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
7: Sí, perquè com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conan i les Ives i Berri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
0: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escoltes situat a Ainet de Besan, al Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
7: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
0: També temes d'estiu, si vas a mirar. M1, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Marina Pérez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Des de Tarragona Ràdio.
8: Avui jo porto una bona notícia.
0: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalía, sí, la recomana la Marina, que ho sapigueu, que li agrada molt la Rosalía.
8: Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc en ment, vull dir.
0: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat té a veure amb la recerca química, no?
8: Exactament. Es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i a la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
9: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
8: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
0: deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona. En aquest cas, amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
8: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
0: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
8: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar fins i tot si hi ha bona mar, mala mar, etc.
0: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina, allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no, ja no existeix.
8: Jo crec que per la sorpresa dels meduses sempre hi ha lloc, però... però per mala mar i això ja no tant.
0: Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més, amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sens dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment, això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori a la recerca bàsica al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa teromatosa. No tota la placa teromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient.

0: gran potencialitat que té aquest campus de salut, i és una esperança més, que no, una oportunitat més de tot lo que la il·lusió que ens comporta, no, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
0: Exacte, estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament de lo que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però bueno, l'important és tenir l'esperança i l'il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, ser l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
0: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDIPG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què, bueno, hem posat l'esforç, pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues, això de tota la gent d'IDIPG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa nosaltres com a pioners.
1: Han parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
0: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
0: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etc, etc. És més lent, és complicat, i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
0: Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important, i això és clau. Si volem incorporar algoritmes, s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
2: Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs ja ve a suplir la parcialitat potser d'informació que donen altres serveis, com el TAC o les resonàncies magnètiques, o simplement treballant de manera diferent.
0: És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia de TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat, de la ressonància magnètica o l'ecografia o la mateixa radiologia convencional, sí, que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible, i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient, i cada

0: patologia.
1: Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
0: El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
1: Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no, que ens anem a fer no un TAC o una resonància, sinó un fotón.
2: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
1: Molt bé, molt interessant.
2: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photocounting per l'IDG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
0: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
1: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: El que toca ara és llegir, llegir, sempre, a qualsevol hora, que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda cruixut. De fet, és el que ens recomanen des d'Ona la Torre, a la seu podcast, a la seva lliurament de capítol sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs, com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Mònica Socies.
1: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant. La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
0: Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos

0: de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven: Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papers. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
1: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
2: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
1: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta, que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis, en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
4: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català, amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials, amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, ja només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
4: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
5: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la Festa Major del Camp Català, per dir-ho

0: Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Fira Agost era una, anem a dir, una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls. Des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Fira Agost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tast de vins amb porró, i a més al final a Valls ho acabem la mar de bé perquè el dimecres, la Fira Agost és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Fira Agost, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira, on se van succeint tot un seguit primer d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir-ho així, que és la Fira Agost. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Cortils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també a altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa, aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Agost era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Agost amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra. Ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir-ho d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera, patrimonial que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
1: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Agost. I sobretot ara comentaves el tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no, que ho vist des de fora doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
0: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrenclant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Agost, per dir d'una manera. Després de la Fira Agost vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
1: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix en l'epicentre, també, no?, en l'època de l'efervescència turística, al final de Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
0: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veient que es fan uns castells extraordinaris, i la Fira Agost s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els hi agrada més, que és estar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites, i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes, els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Agost sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Agost, la cursa de saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia en dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
1: I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són els productes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
0: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
2: home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Fira Agost a Valls, si té imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Let's go. I love Barcelona perquè me la bossa em sona. I love Poblenou full of people I don't know. I buy houses by the sea or the land del Gaudí. I don't understand why they angry at me.
4: Internationally, internationally, all the locals of the city are staring at me. Internationally, internationally.

0: Impactants, com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia de nou,
0: home,
1: Núria,
0: veient,
1: què tal?
0: Bé, veient el que t'ha costat el tiquet de la teva compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè, vaja...
1: Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, sí, mira, he anat a fer la compra i ja has vist que m'ha sortit una mica cara.
0: Has fet la compra per un vermutillo, eh?
1: Sí, per un
0: vermutillo. Patatetes, olivetes... Sí. Ni tan sols escopinyes, que és el més car. No, no,
1: imagina't.
0: Bàsic, bàsic, i t'has gastat 54 euros.
1: Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
0: I crema solar, això sí, crema solar, perquè, clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis, diguem.
1: Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno, ja la tindrem aquí.
0: Teniu tapat per aquí o què?
1: Bueno, una miqueta.
0: Sí?
1: Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
0: Sí, fa el calor, suposo, no?
1: Sí, això sí, això, la calor ens acompanya tot arreu on anem.
0: Doncs avui és això el que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre cosetes i puja moltíssim el tiquet.
1: Sí, ens deixem un ronyó.
0: Els preus, que no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
1: Doncs mira, continuem una mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
0: sí.
1: I precisament ella ens explica, a part d'una mica l'actualització del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
2: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Com esteu? Bé, aquí, des del Camí de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer allà la primera parada i avui ja estem camí de Oporriño, que és la següent parada d'avui.
1: Van avançant.
2: I bé, ara encara ens queden uns... Han sortit a 7:45 del matí i encara ens queda...
1: Déu-n'hi-do.
2: Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent. De moment anem bastant bé. La pregunta del dia. Si la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop a la gallera. Bastant ridícul.
1: Mare meva.
2: Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahir vam pagar la novetada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Apa, que tingueu bon dia.
0: I mira que a Galícia els preus no són cars ni molt menys. El que passa és que,
1: no.
0: Clar, si estàs en zona Camino, suposo
1: clar,
0: que...
1: Es deuen aprofitar, suposo. Sí, sí.
0: Jo crec que sí, Camino, estiu... Ja
1: sí.
0: Està. I clar, si
1: doncs...
0: vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
1: Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà...
0: Clar
1: és
0: que
1: un
0: sí.
1: Cop, no? Diguem, una vez al año no hace daño.
0: Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas. Si, si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
1: Sí, sí, sí.
0: La Maria.
1: Llavors, Núria, també tenim oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
3: Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre. Per això, o sigui, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu perquè si no després doncs no tindrien negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, en tema de vols, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies a casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparats amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
1: Totalment.
0: Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta, sí. A zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo
1: clar.
0: Passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles,
1: sí.
0: Però la veritat que pels autòctons fa... I pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis
1: no.
0: A fora i et pugin els preus per la cara.
1: No, realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
0: Encara fa més ràbia. Sí, això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
1: Sí, és molt possible, sí, sí.
0: Llàstima.
1: També tenim un oient, la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana,
0: clar.
1: Potser no tan centrat en l'estiu, però anem a escoltar-la també.
4: Hola, bon dia. sobre els preus de l'estiu. No necessàriament hem d'arribar a l'estiu, que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
1: Bueno, ja
0: I,
1: veiem.
0: I ens estem deprimint, eh? No pot ser, però tot teniu raó, és que teniu raó. I a més, atenció a les grans superfícies, als súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions que al final fan gastar més del que hauria de ser. O preus que es vesteixen de promoció, de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són
1: ben bé.
0: Molt bé.
1: Però jo crec que això ens hem trobat tots alguna vegada.
0: Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient. Perquè si no, passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
1: Sí, i tampoc volem això.
0: Tampoc.
1: Ja tenim prou coses a fer. Sí.
0: Molt bé. Alguna altra aportació?
1: Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria? D'ahir?
0: Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna cosa, no?
1: Sí, una mica curiós. No sé, a veure.
0: Aquest és nou d'ara d'ahir. A veure què diu el Ramon.
1: A veure què diu.
5: Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Molendric, de Puigfondrós de la Séquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu per els preus de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser aniria sent hora que sortissin tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa, sigui dit, siau, salut i revolució!
0: Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una persona gran, Ramon. Però...
1: Jo també, me l'imagino amb el bastó.
0: Sí. Però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
1: Doncs no ho tinc ni idea.
0: Ara
1: la veritat és que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és d'aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que en tenen.
0: No
1: però...
0: sé, jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
1: A mi també. Ramon, a mi també em resulta familiar.
0: Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
1: Exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuïn enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
0: Molt bé, doncs això ho desvelarem, vaja, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara mateix.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que han elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou disseny dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
6: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
7: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. i els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
8: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no?
9: En canvi, el dels ocells pues, em mola un montón, la veritat, i que per darrere hi hagi com edificis i tal, està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que els de les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
10: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
11: Primerament a tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges, en altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
6: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la Sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes, cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pela-roques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
12: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
6: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
12: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
6: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
12: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'Estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
6: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
13: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum. Vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors, aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podríem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no? El que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis d'Europa, i un altre era ocells, com els més importants. I llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
6: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny, ens ho explica Diego Feijó, de l'estudi Diego Feijó.
14: La part accessible, havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar tàctil, uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
6: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
15: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs, el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no?, que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això, urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra? En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, perdoneu, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I, de fet, en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
16: Bon dia,
15: estàs
16: Núria.
15: Estàs en un terrat?
16: Estic en un terrat, estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades, que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
15: Ai, no. Ai,
16: veus?
15: No.
16: És que això no ho hem vist mai, tampoc. No, no ho sabem, això. Jo, és a dir, si li preguntéssim als oients...
15: Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
16: Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia. Per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així, és a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
17: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
16: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
17: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
16: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient, això?
15: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, sí. Clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
17: Els aires condicionats no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
16: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçen bé doncs, l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs, per fer més eficient a casa nostra?
17: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavoreix la reflectància del sol. Llavors, reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
16: Mm-hmm. Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
17: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, a les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
15: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
17: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial, llavors amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
15: Escolta, i muntar un jardí al terrat?
17: També és molt bona opció. Els jardins verds és una... són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
16: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blancs. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
17: No, principalment quan viatgem per Andalusia veiem que moltes ciutats, poblets, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, veiem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
16: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc. És a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc. És a dir, allà no mana res més que la llei. És a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
17: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
16: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
17: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor... Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors, és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
16: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
17: Moltes gràcies.
15: Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Moltíssimes gràcies, company.
16: Fins demà.
15: Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
18: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
1: Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i Tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no?, de l'eclipsi solar. I tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de Sol i de la Lluna. Aquesta és una via i, a més a més, tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsi vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangels parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs a principi van negar que es tractava d'un eclipsi, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del Sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Però això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament es diu que en concomitància amb la crucifixió es va produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsi, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsi, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no?, d'aquesta idea de que el sol es va amagar.
0: Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no?, o de com es manifesta artísticament un eclipsi des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
1: Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat. La majoria es troben en manuscrits, però també els podem trobar representats en pintures murals, com és el cas de l'eclipsi solar que va representar en 1345 Andrea Orcagna a la Basílica di Santa Croce, que és la Basílica Francescana de Florencia, de Firenze. Allà es representa en una esquina, es representen dos personatges que estan mirant cap a un eclipsi. Aquests dos personatges probablement són astrònoms, i la part més interessant És que hi ha dos punts d'aquesta representació molt, molt rellevants. La primera és que Orcagna probablement va veure un eclipsi que es va donar a Itàlia en aquell any. Llavors, estem parlant d'un eclipsi que es representa artísticament, però d'un eclipsi real. I l'altre punt interessant que ens explica com vivien i com interpretaven aquest fenomen és que la imatge va lligada a la representació del triomf de la mort i de l'infern. Llavors, evidentment, el que estan dient és que l'eclipsi s'està prefigurant, està representant, està anticipant un event catastròfic.
0: Això ens situa en el 1345, gairebé dos segles després, el 1518, també hi ha una data i una obra, una manifestació artística realment destacada.
1: D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les llotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors, aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu, està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
0: I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
1: Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va pintar, va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura ens representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir. Hi ha un burro damunt de la taula i aquest burro està menjant periòdics i aquest burro som nosaltres, les persones que no tenim criteri i ens mengem tot el que la premsa ens diu. I la part més interessant de tota l'obra és precisament la representació de l'eclipsi. Tenim un

0: aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
1: Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por, que provoca sentiment forts.
0: Molt bé, doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies Licha Butà per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsa't de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
4: Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust seure, llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
4: Joan Maria, molta gent diu: jo no tinc jardí. Això és una limitació?
6: Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de: no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora, de la manera que tu no perds espai i de cop guanyes en bonic, en presència i en companyia.
4: I per on hauríem de començar si volem donar vida a un balcó?
6: Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentem que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que som d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o a la nostra centre de jardineria, simplement preguntem: vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui la planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res. Però quan la comprem, la que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot. I d'alguna forma comencem amb aquella primera planta. I intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
4: Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
6: Prova i error. De provar una planta i dir: ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, i te l'imagines. I quan la poses, veure doncs que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arc, perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després, per allò que ens transmet. És a dir, si tenim, ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot, posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que podien tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-los una planta que tiren espai que tiri cap dalt. O si són plantes trepadores, enfiladisses, doncs donar-los una barana o alguna celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
4: Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
6: Hi ha molts balcons transformats en horts i que hi juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, amb tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que dius, són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic. I planta aromàtica és una meravella, que tu tinguis una planta de menta, una planta de fàbrega, una planta romanís, i que tu surts i dius: escolta'm, avui farem, venim amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la menta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomàtica

0: tomaca i li poses 3 o 4 fulles recent tallades de l'albahaca de l'alfàbrega i és una meravella.
1: I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
0: Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades posar-hi plantes més altes i més grans i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
1: I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. Un balcó petit només admet plantes petites?
0: No només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però evidentment també es pot ficar en plantes petites i que també quedi bonic.
1: Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
0: Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó, que a la vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
1: Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia. Però
3: sí, ja l'he vist,
2: Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagós de Valls, home, és tota
3: molt
2: una
3: important,
2: festa.
3: És molt important.
2: Què ens expliques del Firagós, que no hàgim explicat?
3: Doncs bé, ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut per centre històric, i jo faig la meva petita aportació, i és que si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enéas, que ha atès a Radio Ciutat de Valls.
4: Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagós, amb una breu exposició creativa, veient tots els cartells, no tots perquè no ens hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagós durant aquests anys.
3: Vull dir, jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobaran, sí, castells, etc., doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs, l'evolució que han tingut.
2: Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagós, que no sé si es fan massa en municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes. Perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No, no és de salts, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, és d'arrossegar sacs d'avellanes.
3: Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però a la catalana.
2: Sí, a la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes.
3: Exacte.
2: Molt bé. Seguim endavant. Vinga, ara per als que us agrada la música de cobla.
3: Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Sarquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amso de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta simfònica, l'objectiu és combinar, com estem sentint ara, la seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
2: Sí, sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, eh? So de cobla, però amb orquestra, amb tota una orquestra al darrere. Molt bé. Desè festival amb so de cobla a Palamós Avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
3: Tanquem amb una miqueta de música amb ritme. És musiqueta batxatita, és festa caribenya.
2: Molt bé.
3: I és al poble espanyol, que hi ha les nits en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya, en aquest cas. I nosaltres destaquem, doncs, això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe, amb classes de salsa, bachata i ritme de... d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
2: Molt bé, el poble espanyol. Perfecte, una agenda ben variadeta. Lídia, moltíssimes gràcies.
3: Ale, adé, fins demà.
2: Fins demà, fins demà.
5: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Home, si vas al súper i al final, no, el tiquet, el preu és super alt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat, bueno, ja compensa una miqueta. Aina, no sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
1: La veritat és que no, i no ho crec, ja.
0: Bueno, hi havia aquella famosa trobades en un supermercat més que conegut que comença per M, no?
2: Sí. Era l'hora de, sí, l'hora de conèixer, ostres, gent, l'hora de lligar. Sí. Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
1: Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxes. Tothom, sí, va embogir, eh?
0: Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no, ja no,
1: sí,
0: hi ha quedades,
1: sembla,
0: per xarxes.
1: Sí, sembla que ja està.
0: Ja està, ja s'ha passat. Doncs vinga, sí, alguna aportació més als nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
1: Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que sí que els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
0: No, és que ho crec, és que segur. Segur,
1: sí, sí, 100%, ho podem assegurar.
0: Aina, no tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs, no, valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons, per explicar quin és el tema de demà.
1: Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts, i res, i aquí estarem.
0: Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre. Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.
3: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: altre cop al nostre espai d'entrevista de Ràdio des del Passut Valdonès. Avui entrevistarem a Jordi Gaudirosa, un gran periodista del món d'esport i veí de Sant Cugat.
1: Sí, senyora. Molt ben explicat.
2: Després de 40 anys de TV3, quina creus que ha estat la teva aportació més important al periodisme esportiu català?
1: Jo crec que segurament, veient el ressò que ha tingut el fet de la meva retirada, perquè ja estic jubilat, m'he jubilat fa poc, jo crec que és el relat, el ressò que he tingut i l'aportació també no només a l'esport i a la cultura, per mi l'esport és cultura, sinó a la llengua catalana. Jo crec que seria això, Roger.
3: Molt bé.
0: De tots els esportes que has llegado, que són més de 30, ¿por qué el baloncesto se convirtió en tu gran passió i especialitat?
1: Aviam, perquè el meu pare havia jugat a bàsquet a Mataró, que era el seu poble. I aleshores jo havia mamat, per dir-ho d'alguna manera, el bàsquet des de petit. Jo veia més bàsquet que futbol, fins i tot, que també m'agrada molt el futbol, eh? I aleshores, quan vaig entrar a la tele, necessitaven un cronista de bàsquet per fer les transmissions. I aleshores jo, que sabia molt bé el reglament, doncs ja només entrar a la tele ja em vaig posar a fer transmissions. I clar, el bàsquet és un esport que està per sobre a nivell de ressò d'uns altres i bàsicament, sobretot, he fet bàsquet.
4: Quina retransmissió o quin esdeveniment esportiu recorrer amb més emoció o satisfacció?
1: Aviam, amb més emoció o satisfacció?
4: Sí,
1: doncs, molt ben dit, molt ben dit. Aviam, jo n'he fet moltes, he fet més de 3.000 transmissions, més de 2.000 de bàsquet. I t'hauria de dir segurament, doncs, finals de la Copa d'Europa del Barça, finals de Copa, finals de Lliga, partits de NBA, Jocs Olímpics, també. Però mira, saps, recordo una a Manresa, que el partit començava a 1:15 del migdia de la tarda i bé, el partit aleshores durava 1:45 o així, però va tenir 4 pròrrogues, eh? I recordo l'àrbitre acostar-se a la taula de notació i diu, és que perdo l'avió, i el va perdre efectivament, i a tots se'ns va covar l'arròs. Doncs jo recordo, era un Manresa-Barça, el de les 4 pròrrogues, dels partits que més recordo, curiosament.
5: ¿Cómo ha cambiado el periodismo deportivo desde que empezaste a trabajar con Máquina de Escribir hasta la actualidad de las redes sociales y la inmediatez?
1: Esta es una buena pregunta. Ha canviat absolutament, totalment. Com dius, jo vaig començar a escriure amb màquines d'escriure i paper carbó. Què volia dir? Que no tenien fotocopiadores, no existien. I aleshores, si volies fer una còpia, havies de posar un paper que reflectís el de darrere. I si volies fer dues còpies, dues. I cada vegada la tinta es anava perdent. El periodisme ha canviat totalment. Ara, doncs, tot és molt més immediat. Hi ha coses que són millors, molt millors, i hi ha coses que són pitjors. Saps el que és pitjor?
5: Què?
1: Que s'ha perdut una miqueta de rigor.
5: I això?
1: Perquè és massa ràpid tot. I hi hauria d'haver-hi notícies que s'haurien de contrastar.
5: ¿Qué noticias se tenía de contrastar?
1: Qualsevol notícia important. Qualsevol notícia important.
5: ¿Qué es la noticia más importante que se tenía de contrastar para usted?
1: Cualquiera, por ejemplo, una muerte.
4: Uy.
5: Ah, perdón.
1: No. Sin duda, vull dir, ha mort tal. Això ho has de contrastar.
5: Vale.
1: Perquè el que hem vist a vegades és que has dit amor amb Pere Berenguera i resulta que el Pere Berenguera no estava.
5: És una mentida, de veritat.
1: Bueno, és el que ara li diuen fake.
5: Fake?
1: Sí. Ah. A vegades no fet amb mala intenció.
5: Se diu fake.
1: Però, sí, no fet amb mala intenció, però resulta que les conseqüències són demolidores.
5: I que els conseqüències?
1: Las consecuencias pueden ser muy negativas. Imagínate tú decir que una persona ha hecho algo y no ha hecho eso. El mal ya está hecho.
5: Ya. Vale.
4: ¿Has escrito libros como a prop de las estrellas y basquetmanía que
1: sí.
4: Et va a portar la escritura que no et donava la ràdio o la televisió?
1: A mi m'agrada molt escriure. De fet, a mi el que m'agrada és escriure. Els llibres que he escrit jo són molt bons. Molt sí. bons. Jo us els recomano. El Roger segurament els haurà llegit. Escriure m'agrada molt. Escriure m'agrada sí. molt. El que passa és que jo vaig començar escrivint amb diaris, però eren diaris que tancaven. No em pagaven a final de mes. Tot era un desastre. I com que començava la televisió, jo tenia un bon nivell de català, en una època en què no era habitual, perquè nosaltres tots havíem anat a estudiar en castellà, i el català no és un idioma fàcil, però mira, jo tenia un bon nivell, vaig entrar a la tele. Però a mi el que m'agrada és escriure. A mi el que m'agrada és llegir. M'ho passo molt bé llegint. I aleshores, doncs, a mi escriure aquests llibres m'ha donat satisfacció. Hauria d'escriure més, però sóc mandrós, saps? Em fan mandra les coses. I a vegades prefereixo llegir, escoltar música i tocar-me el nas. I això no està bé. Hauria de canviar, però ho veig difícil, a la meva edat.
4: Sí.
0: ¿Qué tipo de escritura de tema has escrito?
1: Bueno, he escrito sobre mi profesión. Es decir, no ficción. No ficción. Però a mi me gusta mucho la literatura. M'agrada molt llegir clàssics, sobretot clàssics, amb idiomes diferents, això sí. A intentar-ho.
3: Sobre policíacas.
1: También. De lladres y serenos. Me gustan mucho también las policíacas. Las bien escritas,
3: Vale.
1: Que las hay. A ver, Antonio.
4: ¿En qué consejo le daría a un joven que sueña por hacer periodista deportivo hoy en día?
1: A ver, mira, yo he dedicado toda mi carrera, un par de horas a la semana, a atender entrevistas de estudiantes. Siempre. Es decir, ahora, por ejemplo, que estoy retirado y mucha gente quiere entrevistarme, paso por delante a los estudiantes. Si me llama Catalunya Ràdio, RAC1 o la cadena SER, dic sí, t'atendré, però primer va aquest noi que m'ha trucat abans, saps? Entonces, el consejo es que persigan sus sueños. No es nada fácil. Porque en el mundo del periodismo hay muchas universidades que enseñan periodismo y pocos sitios de trabajo. Y esto es un cul d'ampolla. Però no obstante, si alguien tiene vocación, jo li dic, persegueix el teu somni. Ara, no t'esperis que et vinguin a buscar, perquè ningú et vindrà a buscar. Belluga't, muévete. Este es mi consejo, creo que es el correcto.
4: En la teva última aparició vas destacar la importància del tractar bé els becaris. Què vol dir per a tu tractar bé les noves generacions de la professió?
1: Tractar bé un becari és fonamental per anar per la vida, tractar bé els joves.
4: Sí.
1: Mira, en els Jocs Olímpics de Barcelona, saps el que estava més penat per l'organització, que treien l'acreditació? Tractar sí. malament un voluntari.
4: I per què?
1: Perquè ells van allà, no cobren res, ajuden. Jo he vist un periodista estranger insultar un voluntari, insultar-lo, als Jocs de Barcelona, i el que organitzava, el CAP, això, treure-li l'acreditació i tu cap a casa, ja no tornes més. Així han de ser les coses. Al becari l'has d'ajudar. Ni que sigui per egoisme, quan ets més jove, perquè aquests becaris probablement, quan seran grans, seran els que portaran les regnes de la situació. I si tu has tractat bé una persona, doncs després tot això et retorna. Segur. Antonio.
4: Ay, me toca.
1: Te toca.
4: ¿Cómo te siente ahora que has puesto punto final a tu trayectoria profesional? ¿Se ha cumplido la promesa que te sientes a ti mismo de ser feliz en esta nueva etapa?
1: Molt bé. Bueno, jo sempre el que digo ara quan em diuen tu què vols ser, jo vull ser feliç. Jo vull ser feliç. Jo vull passar-m'ho bé. A vegades la felicitat te la donen coses molt petites. Una lectura, un passeig, una conversa, aquesta conversa. Esto no es una entrevista, esto es una conversación, ¿no? Y yo lo que quiero ser es feliz. Lo que pasa es que no me dejan demasiado, porque todo el mundo quiere hacerme entrevistas y entonces esto a veces me provoca un poquito de ansiedad. Y entrevistas y homenajes y tal, que me gusta, que me los hagan y tal, pero tengo que regularlo un poquito. Pero estoy bien. Mi etapa ya ha terminado. Se ha acabat. La nostalgia, que quiere decir recordar con dolor, es un error. Yo ya he hecho mi etapa, estoy contento de la etapa que tengo, he tenido mucho retorno, pero ahora ya está. Ahora lo que quiero es ser feliz.
5: ¿Qué es lo que más echas de menos del trabajo diario en TV3? ¿Qué es lo que sinceramente no echas de menos en absoluto?
1: ¿Sabes? Mira, empezaremos por el final. ¿Sabes qué no echo de menos?
5: ¿Qué?
1: Trabajar casi todos los festivos.
5: Que trabajaba todos los festivos.
1: Por ejemplo, el día de Navidad, el día de Reyes, el día 1 de enero, muchos, no todos, pero muchos. No trago a falta estar comiendo en casa con mi familia un domingo al mediodía y en el café de Nois Mambach quedan a trabajar. Que una vez iba y estaba en televisión, estaba contento porque me gustaba mi trabajo. ¿Qué he hecho de menos? Hombre, tendría que echar de menos, ahora por ejemplo que hay transmisiones de baloncesto, que me gustaba mucho hacer transmisiones, pero como he dicho, mi etapa ya ha terminado y ahora tienen que ser otros. Es decir que yo no tengo nostalgia. Nostalgia significa, nostalgia es una palabra doble en griego, nostos y algos, significa deseo doloroso de regresar al pasado. Esto es una tontería. Yo no tengo ningún deseo de regresar al pasado. Lo pasado, pasado está, y lo hecho, está.
5: Vale.
1: Roger.
2: Vale. Vas dir una entrevista que la felicitat la pot donar un cafè a algú que aparecies.
1: Correcte.
2: Quines són les petites coses i moments que porten més felicitat?
1: Per exemple, llevar-me al matí... No he d'anar a treballar, això és fabulós... llevar-te al matí, saps que m'agrada, la meva rutina és, li faig un suc de taronja a la mestressa, que tu la coneixes també?
2: Sí.
1: Correcte. Aquesta és una de les claus del matrimoni, fer un suc de taronja a la mestressa. Això reporta en 46 anys de matrimoni. I aleshores, després, posar un disc dels antics.
2: De CD.
1: No. De el que ara li diuen vinil. Posar un disc de jazz, escoltar música, fer el cafè i conversar. Això és la màxima felicitat, Roger.
2: Està bé.
4: Has tenido una vida muy dedicada al baloncesto y los viajes ahora que estás jubilado. ¿Qué hobbies o proyectos personales tienes ganas de hacer o de tomar?
1: Bueno, a ver, lo que a mí me gusta ahora, es verdad que he viajado mucho, viajar por placer, que esto está muy bien. Y si puedo, porque también económicamente, lógicamente, las cosas han cambiado. Si puedo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a exposiciones, ¿sabes? Y entonces imagínate que hay una exposición interesante en Madrid, coger el tren e ir a verla y volver por la noche. Esto serían, los proyectos son día a día.
2: Con el AVE, ¿no?
1: Exacto. Día a día, como digo al Simeone, día a día, partit a partit.
5: ¿En qué... En el mundo de deporte, los atletas paralímpicos, ¿qué opinión tienes sobre la cobertura y el reconocimiento que reciben en estos deportistas en competición con los olímpicos?
1: A ver, mira, yo también he transmitido partidos de baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo. Por ejemplo, los Juegos Paralímpicos de Barcelona, todo el baloncesto que se hizo en Badalona, pabellones llenos con 10.000 espectadores. Partidos espectaculares, espectacularmente buenos. A mí mismo me impresionó. Tendría que haber más cobertura porque hay nivel. Están los Juegos Paralímpics i els Specials Olympics, no? Els Specials Olympics, el que fem sobretot nosaltres són les cerimònies d'inauguració i tal, però fem pocs partits, fem poca competició. I aquí segurament hauríem de fer més, perquè partits d'aquestes característiques poden ser bons, francament bons, francament bons.
6: No Sancia és un héroe o és positiu recorda el temps passat. Quin paper jugarà Natàcia pre a tu ara?
7: Parla una mica de la nostàlgia, el concepte que parlaves abans de la nostàlgia. Quin paper juga la nostàlgia?
1: Com et dius?
6: Núria.
1: La nostàlgia és molt negativa. És molt negativa. Perquè provoca tristesa. Tu ja no pots tornar a ser jove. Jo no puc tornar a tenir 25, 30 o 40 anys perquè ja no els tinc. Aleshores has de mirar cap endavant. Núria, has de mirar cap endavant. No has de mirar cap enrere. El futur és fantàstic. No saps què et depararà. Però és fantàstic, te l'has de construir. El passat ja està passat. Si el recordes amb alegria, perfecte. Perfecte. Si el record et provoca una mica de tristesa, adéu, adéu-siau, fora, fora.
6: Vale.
4: Sigues i al mundo del deporte ho has hecho una desconexió total?
1: En absoluto, m'he desconectado. A mi m'agrada molt, em continua agradant molt. Segueixo els partits, segueixo les competicions. Mira, d'aquí 15 dies el Barça juga a la pista de l'Olympiacos d'Atenes i ens anirem a veure'l. Que passa és que en comptes d'estar tot el dia pendent que si van a entrenar i tal, m'aniré a l'Acròpolis d'Atenes. M'entens el que vull dir? És a dir, però jo segueixo molt, molt, molt, molt involucrat, molt lligat i m'assabento de tot. O intento.
0: Ha sido designado miembro del Consejo Asesor de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
1: Sí.
0: ¿Qué esperas aportar desde este nuevo rol?
1: Bueno, primero lo que espero es que nos escuchen. Este consejo, el Consell Assessor aquest, es sin ánimo de lucro, es decir, yo no cobro, no paso ni dietas. Y lo único que espero es que me escuchen. Cuando algo no va mal en la televisión o a la radio, si nosaltres ho diem, doncs que ens escoltin y que no nos tengan allá como un florero. Si veo que me tienen como un florero, me iré, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, por ahora vamos bien. Ya llevamos 2 años. Mira, nos reunimos la semana que viene, hacemos informes de lo que vemos, las cosas que ens agraden, las cosas que no ens agraden. I jo crec que està bé, jo crec que està bé. És una bona aportació i això també m'obliga a estar a la guait de tot el que es fa tant a la ràdio com sobretot perquè és el meu àmbit, el de la televisió.
0: ¿Qué te parece, primero, sinceramente, tú has jugado, bueno, y has visto a gente de discapacitados y institucional o también de gente normal? Es igual, o sea, no tiene que decir que nosotros somos de visita funcional que otro que sea normal, o sea, que hay diferencias a veces que veo. Yo creo que es normal, pero me puedes decir que problemas ves
1: Mira, nosaltres som una televisió pública i a la televisió pública hi ha gent de tota mena treballant, gent també amb discapacitats, i allà són companys, companys, només companys. Vull dir, no hi ha cap diferència, cap diferència. Poden fer una sèrie de coses, però com tothom. El que està al magatzem difícilment podrà fer una transmissió. Jo no em puc, jo que no sóc un sapastre amb les mans, jo no puc ser tècnic d'àudio, per exemple. I o sigui que cadascú fa el que pot, i allà tota la gent la tractem com, vaja, és que sense cap mena de problema. Per nosaltres és una cosa absolutament habitual.
6: Te creu que podria aportar els mitjans de comunicació com la ràdio o la televisió per ajudar a treure tips sobre la discapacitat?
1: Molt, molt. Mira, jo que sóc dels que hi ha aquí en aquesta taula, el més veterà, jo vinc d'una època en què una persona amb una mínima discapacitat era apartada de la societat. Però sense... És que ni consideràvem. I ara les coses són diferents. Jo crec que els mitjans de comunicació podem aportar molt. Ara bé, no només hem de ser els públics, han de ser també els privats. Si els privats no s'hi posen, no anirem massa bé. Els públics ho fem, afortunadament, i afortunadament en aquest país els públics som els que tirem de beta, perquè la cadena de televisió més escoltada, més seguida, és la pública, és TV3, però això no és habitual. Però ha de ser tothom, però sí, molt, molt. Haurem i hauríem.
2: Val. Jordi, has defensat sempre el paper del català. Creus que la llengua catalana té el deure de ser especialment inclusiva, accessible a tothom, independentment de la seva condició?
1: Sí, sens dubte, sens dubte. Aviam, jo crec que el català ja ho fa, això. Jo estic molt a la guaita de tot plegat, per exemple, amb les noves incorporacions de paraules al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. El fet de la inclusivitat, jo hi ha coses que no les acabo de veure clares. Per ara encara, tant el diccionari dels Estudis Catalans com la Reial Acadèmia, quan parlen, per exemple, del plural, inclouen també el femení. Quan parlem de veïns, també parlem de veïnes. Quan parlem de polítics, de polítiques. A vegades doblar tot això és tautològic, és a dir, repetitiu. I es fa una mica pesat. Dic, jo crec que no van per aquí les coses. Van per una altra, d'una altra manera. Però jo crec que les coses ja s'estan fent bé. Si tu veus la gent la gent que està a l'Institut d'Estudis Catalans, hi ha gent que en aquest aspecte està molt ficada amb tot aquest tema. El Màrius Serra, per exemple, que és un bon amic meu. Jo crec que ho estem fent bé.
2: També.
4: Com a periodista con experiencia, has observado un cambio de la manera que en que se trata la historia de superación o de vida de personas con discapacidad en los medios? ¿Crees que sea mejorado?
1: Sí, muchísimo, sin lugar a dudas. Muchísimo, muchísimo. Ya te digo que yo vengo de una época... Mira, yo era un niño, no hablamos de discapacidad, pero sí hablamos de género, es decir, hombres, mujeres, por ejemplo, ¿no? Yo era un niño cuando yo me iba con mis padres y mis abuelos a ver el partido del Barça. Cada Navidad había un partido. Y hubo un año que jugaron las chicas antes. Fue el primer partido del Barça femenino. No las dejaron jugar con el escudo. Yo me acuerdo del partido, claro, había mucha gente y estuvo muy bien. Recuerdo haber visto una entrevista con un médico en la revista oficial del club, Barça, que se llamaba Barça, diciendo un médico, diciendo que el fútbol no era un deporte para mujeres. Y se quedó tan ancho. Esto ahora sería una barbaridad. Yo, en cuanto a las discapacidades, he visto muchas cosas. Y las generalmente son muy positivas. Mira, por ejemplo, yo tengo una buena relación con Sarai Gascón, que es una nadadora paralímpica. Le falta medio brazo. A mí me gusta nadar. Si me pongo detrás de ella, me saca 20 metros cada 30. Es brutal como nada. Y un día fui a entrevistarla, una de las entrevistas que le hice, le dije, ¿para un vols que t'agafi? Aquest cantó, pel que vulguis, no m'importa que surti mig braç, només en comptes d'un. O sigui que també n'aprendemos. És a dir, la pregunta era absurda. Era absurda, pero bueno, ya no volvió a pasar y ya está. Hemos progresado mucho, eso es evidente, eso es evidentísimo.
3: Hay personas que nacemos con la parte de izquierda mal o con la parte derecha bien. Eso aprendemos nosotros a movernos, a vestirnos y a hacer todo correcto, pero es normal, ¿vale? Porque hoy en día hay gente que tiene dos manos para utilizarla y hay personas que tienen dos manos, una mano que ha nacido de una parte del cerebro así.
1: Correcta, entiendo.
3: Todo eso,
1: entiendo.
3: Yo lo digo por mí. Que me está pasando, ¿vale? Y yo, como estás diciendo de la discapacidad y todo, yo es que lo digo por mí.
1: Molve. Pero vas por la vida bien, escribes con la derecha.
3: Sí.
1: Por lo que veo.
3: Sí.
1: Yo soy ambidiestro. Sí, escribo con la derecha y con la izquierda.
3: Ah. Discúlpeme.
1: No, disculpada.
4: ¿Qué significa? Para ti el concepto de inclusión en un equipo o en la sociedad en general?
1: Pues una cosa normal, que no tendría que ser nada noticioso, es decir, algo normal. La inclusión es normalidad. O como dirían en Madrid, normalidad. Pues es lo mismo.
0: ¿Qué mensaje o reflexión te gustaría compartir con los chicos y chicas de Ascuartún? Valores sobre la importancia del trabajo en equipo y la aceptación de la diversidad de talentos.
1: Bueno, hombre, yo creo que el valor es el respeto. Pero es que es en todos los órdenes de la vida, no solo en la inclusión. Respetar. Mira, yo cuando llegaba a un pabellón para hacer una transmisión, lo primero que hacía era saludar al portero y hablar con él. Y luego tratar bien en televisión, por ejemplo, es un trabajo en equipo. Es decir, si tú eres el redactor, no eres nadie si el cámara no hace bien su trabajo o no te ayuda, si el técnico de audio no te ayuda, si el realizador no te ayuda, si el que lleva el cable de la cámara no te ayuda. Con lo cual, moraleja, hay que tratar bien a todo el mundo. Porque esto además te reporta algo positivo. Por ejemplo, el día, a mí me ha pasado, me he dejado la acreditación, el portero me deja pasar. ¿Por qué? Porque lo he tratado bien siempre. Y no te preocupes, andaban. Ya está, es así. Das, recibes.
2: Jordi, moltíssimes gràcies per venir al nostre programa i ens ha agradat molt conèixer-te. Moltes gràcies a tots els espectadors que t'estan escoltant. I ara, Jordi, posarem la teva cançó preferida.
1: Vinga, quina és? Aviam, escoltem-la. Oh, quina meravella.
2: Jazz.
1: Dave Brubeck al piano. I ara entrarà el saxo. Paul Desmond.
2: No podré.
1: Take Five. És la cançó. Escolteu-la. Una meravella. Quan els Bulls van guanyar el cinquè campionat, o sigui, take five vol dir agafen cinc. Quan els Bulls van guanyar el cinquè campionat, a la sortida que jo hi era, a la sortida del pavelló, hi havia un saxofonista tocant take five. Agafen cinc. Fantàstic.
2: Van guanyar cinc...
1: Van guanyar sis.
2: Sis.
1: Us agrada la cançó?
2: Sí, està molt bé.
0: No he visto una persona tan sencilla como sí. usted y con buena, una buena persona que así tenía
1: bueno,
0: que
1: yo
0: haber
1: cuando
0: mucha
1: me
0: gente. Bueno,
1: cuando me enfado soy de armas tomar, ¿eh?
0: Bueno, como entonces, todo el mundo. Sí,
1: como todo entonces el mundo. Procuro enfadarme poco.
8: Pero como todo el mundo,
3: pero,
8: ¿eh?
3: Que es sincero y...
1: Eso sí. No, no, y a mí ya me gusta que hablen bien de mí, me encanta.
0: Muchas gracias por estar aquí.
1: Molt bé, de res, home, al contrari, gracias a vosaltres.
3: Pues a vos me quedes sin más.

0: Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg, en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs anirem a la platja.
1: Sí. Estarem fresquets avui.
2: Ja pots preparar banyador, aletes, tub, ulleres de busseig, tu i qui ens estigui escoltant, evidentment, perquè anem a la platja, però anem a veure què hi ha sota l'aigua.
1: Anem a capbussar-nos una mica.
2: Sí, anem a capbussar-nos i a descobrir animalons, vida arran de platja.
1: Doncs som-hi. Quina vida hi ha arran de platja?
2: Mira, el primer que hem de dir, Ona, és que durant molt temps, i això sí que hem de ser reivindicatius i hem d'anar una miqueta a les barricades, perquè durant molt temps s'ha publicat el discurs de que a mar ja no hi queda res.
1: Uh-huh.
2: Ens han vengut això de que no queda res, de que està tot destruït, de que ens ho hem carregat tot, de que és un erm. Aviam, és cert que hem fet, fem i farem moltes destrosses de la mà de la contaminació, la sobrepesca, la destrucció d'hàbitats, etcètera. Però en cap cas tenim un entorn natural devastat.
1: Per tant, no és veritat, això que no hi ha res al fons del mar, encara queden moltes espècies.
2: Encara queden moltes, moltes espècies i s'han de posar en valor. Hem de posar en valor aquesta vida i la diversitat de les zones més a prop de la platja i la costa i, evidentment, una vida que podem aprofitar a l'estiu per observar-la i aprendre.
1: Per tant, dius que això ho tenim ben a propet de la costa, que no cal que ens enfonsem gaire.
2: No pas més dels 5 metres de fondària, vull dir, no, tampoc. Una profunditat normal, adaptada per tots els públics, perquè una de les coses més maques, tu com a adult pots anar-hi, però també pots acompanyar la mainada a veure-ho, i que els nens i nenes ho vegin i observin i s'encantin. Per tant, això també és molt important. No hem de sortir de les zones de boies habilitades pel bany, per exemple. O sigui que estem protegits de que, en principi, de que entrin embarcacions, motos d'aigua, etc. De totes maneres, hem d'estar al tanto sempre, perquè encara que no poden entrar, ja sabem que a mar hi ha una miqueta de barra lliure en aquest aspecte.
1: A vegades hi ha gent que se salta les normes, eh?
2: Sí. I és just en aquesta franja on, per exemple, podem gaudir de més d'una trentena de peixos.
1: Carai, o sigui, banyant-nos arran de platja podem veure fins a 30 peixos.
2: I més de 30 espècies, eh? També podem veure mol·luscs, crustacis, equinoderms, algues, fanerògames marines, o sigui, un conjunt de diversitat. Meduses, també, també les podem veure lluny, però les podem veure el que seria molt i molt important. I ho podem veure en diferents hàbitats o diferents zones. Tenim una costa molt, molt variada al llarg de, si ens centrem a la costa catalana, no, però ho podíem estendre a la costa del País Valencià, a la costa de Balears, a la costa italiana, vull dir, a la costa mediterrània per extensió. I tenim zones totalment de roca, amb zones més someres i zones més profundes, al voltant de penya-segats, platges i cales amb fons mixta, és a dir, que hi ha clapes de sorra, hi ha roquissar, hi ha esculls, hi ha praderies, o sigui, tot un conjunt. I, finalment, les zones de sorra, aquelles plages més llargues, normalment poc fondes, d'aquelles que toquem molt de peus a terra, encara que ens allunyem, i que sembla que siguin un desert, però que no ho són. Per tant, Ona, agafem ulleres, aletes i tub i aprofitem aquests dies de tanta calor per refrescar-nos i observar sota el mar.
1: Doncs som-hi, anem a veure què hi trobem. Comencem per les zones de roca, per exemple.
2: Oh, i tant. Comencem per les zones de roca i, abans de tot, hem de dir precaució a les zones de roca. No perquè ens pugui picar o pel que ens pugui atacar, això. Normalment els peixos no ataquen, no es tiren cap a nosaltres.

0: Normalment són entorns amb aigua molt neta, bona transparència i, per tant, bon lloc per no perdre detalls del que ens passa per sota.
1: Hi ha bona visibilitat, eh?
0: Bona visibilitat.
1: Quins animalons hi ha.
0: Exacte, molt bona visibilitat. A la zona més propera a la costa és freqüent trobar-nos amb cargolines, patellides, pades, patellides adherides a la roca, les pades, que són els crancs ermitans, crancs, gambetes, amb peixos petits gòbits, baboses, petites raboses o baboses petites que s'amaguen a les escletxes d'aquestes roques, i just tirar-nos a l'aigua sovint veient multitud d'alevins de peixos que seran més grossos, com salpes, llises, sards, oblades, les orades, o sigui, fins i tot anxoveta petita, i al costat podem veure algun depredador, algun peix més gros, o fins i tot algun corb marí que ens espanta, que es tira a buscar, a caçar aquests peixets i ens fot un susto perquè, clar, passa un ocell al costat i un susto. Si guanyem fondària, veiem gran diversitat de peixos, començant per la família dels làbrids, que són aquells peixos més acolorits de tota la Mediterrània. Guiules, petards, porquets, tords, tot això. Fadrins, que és una espècie de peix indicador de canvi climàtic. Després venen els espàrids, que estan per tot arreu, grans bancs de salpes, les varades, els sarcs, i individus més solitaris, per exemple, de dentos o orades, que ja estan caçant allò més. A les escletxes dels esculls s'hi amaguen els serrans, i si tenim sort podem veure algun mero petit. Medo, algun alevi de medo. Congres, morenes o escorpes amagades en coves i grans forats. Recomanem no fotre la mà en aquests forats, sobretot. Perquè
1: no sabem què hi pot haver dins, no?
0: No hi pot haver-hi. Si toquem les pedres o alguna cosa, posem un guà i el guà ens protegirà més que res dels talls. Perquè les roques a mar són molt afilades i te'n descuides i et fan algun tall. També hi podem trobar pops, però atenció que just ara a l'estiu, els forats estan plens de cries, per tant, popets que ha d'arribar adults, i de l'1 de juliol al 31 d'agost el pop està en veda.
1: No es pot pescar el pop.
0: No es pot agafar. També hi podem veure les garotes, els eriçons de mar, les estrelles de mar, aquelles vermelles, i fins i tot les ofiures, que són aquelles estrelles petitetes amb unes potes molt primetes. Anem cap a fons mixt.
1: Som-hi. Tot això és el que podíem veure a les roques, que déu-n'hi-do, eh?
0: Que
1: déu-n'hi-do. Quin ventall de diversitat que hi trobem. Anem, com deies, cap a les zones de fons mixt.
0: Doncs si abans hi havia diversitat, aquí dos tasses, perquè són els hàbitats amb més biodiversitat de tots.
1: Carai.
0: Ja que trobem les espècies de roca que hem vist abans, però també altres que circulen per les clapes de sorra, i aquí hi ha un gran factor diferencial, que són les praderies de Posidònia. Aquelles fanerògames marines que n'hem parlat moltes vegades i que acullen també molta, molta vida. Entre 1 i 30 metres, aproximadament, trobem un ecosistema únic. Grans bancs de salpes, que ja sabem que són els herbívors del mar, pasturen les clapes de Posidònia, els veiem menjar al voltant. Esparralls, sars, orades, pagres, varades, vaques, làbrids, com els que hem vist abans, com les guiules i els petards. I a les clapes de sorra hi trobem rogers, alguna mabra, algun pagell i orades, també. Si tenim sort, algun llenguado o algun pedaç a les zones de sorra més fina. Ja sabem que són aquests peixos plans que es posen a sobre la sorra i es camuflen. Agafen el mateix to, són molt difícils de veure i normalment només veiem els ullets que sobresurten. També grans depredadors, com llobarros i dentos, que patrullen aquests fons en busca de peixets petits, crancs o pops.
1: Aquests també els veiem quan érem petits a prop de les roques, no?
0: Sí, sí, sí, quan érem petits, aleshores els llobarros i dentros van a caçar, o sigui, són els depredadors. Podies posar la sintonia de fons de Tiburón o la sintonia de fons de L'Hombre i la Tierra del Rodríguez de la Fuente, que hi quedaria molt bé. També veiem estrelles de mar, sobretot la vermella, les holotúries o botifarres o cogombres de mar, que ja sabem que són els grans filtradors de sorra, els grans productors de sorra que tenim al fons marí, i les garotes. Tot això representen el gran grup dels equinoderms. Hi trobem sípies, pops, i atenció, perquè a les praderies de Posidònia, per exemple, els calamars hi posen els ous a l'hivern, sobre les fulles, sobre les mates. També trobem cargol del rodó, que viuen a cavall de la sorra i la roca. I a la sorra, per exemple, hi trobem les escopinyes gravades, que són aquelles escopinyes que tenen la clova molt gravada, i diferents tipus d'anèl·lids o cucs que hi viuen enterrats.

0: Per tant, ja ho deies, un hàbitat el de més diversitat de tota aquesta zona.
1: De més diversitat, un hàbitat que també s'ha d'anar en cura perquè pateix molt a l'estiu amb les àncores de les embarcacions, que és el que arrossega tota la Posidònia, que la malmet, per això hi ha moltes zones que són d'ancoratge ecològic, de boies d'ancoratge ecològic, perquè s'hi puguin amarrar les barques i no fer aquest mal. Però el que t'explicava al principi, a l'haver-hi aquestes boies de protecció de les zones de bany, evita que les barques entrin, de que hi posin les àncores, i també eviten que a l'estiu els pescadors, sobretot els d'arts menors, posin les xarxes en aquestes zones. Per tant, hi ha moltes espècies, sobretot de peixos, que busquen aquestes zones per protegir-se i per alimentar-se.
0: Per tant, venen a viure, no?, cap a les zones de bany, i per tant els podem veure.
1: I a conviure. Proveu d'aixecar la sorra amb el peu, amb el peu del d'allò, i veureu com, per exemple, on porteu un susto que alguna aurada gran o algun sar us ve a menjar a la sorra que aixequeu dels peus.
0: Mira, ho podem provar, a veure si veiem
1: alguna d'allò.
0: Doncs anem cap a, ara que parlaves d'aixecar la sorra, anem cap a les zones de sorra.
1: Doncs sí, aquelles platges grans, platges de sorra poc profunda, que poden semblar un desert. Tenen les mateixes ondulacions que veiem les dunes en terra, tenen a sota el mar, Però no és així. Té un hàndicap, un factor limitant, allò que diem en ecologia, que la sorra és un substrat molt canviant. O sigui, les corrents i les onades la van movent, no? Clar, això és limitant perquè li agrada viure al fons, però em dedica a moltes espècies s'hi han adaptat. Són aquelles espècies que viuen enterrades a la sorra, viuen dintre. Per exemple, les tallines, les escopinyes, les navalles, aquells crancs de platja que són de color més claret. La diferència entre els crancs, moltes vegades, de roca i crancs de platja, us hem de veure les potes del darrere. Que els crancs de sorra tenen les potes planes, perquè neden, són nedadors.
0: Ah, carai.
1: I els hi va bé per nedar. Les galeres, i cucs, com per exemple la llombriu, el qui va pescar sabrà la tita, que és un cruc que es fa servir per pescar, els hipúnculos nudus que viu enterrat a la sorra, per tant, moltes espècies. Peixos que viuen just per sobre de la sorra. Ja m'han anomenat algun abans. El pedaç, el llenguado, el rom, el turbot, la vaca tremolosa, que és aquella rajada que enrampa, que fa corrent per sota, i algunes rajades. I també les temudes aranyes, que viuen mig enterrades a la sorra i només treuen els ulls i les punxes de l'aleta dorsal, que és on hi ha... Bueno, l'aleta dorsal i al costat de les dues ganyes és on tenen les punxes amb el verí, que per això són perilloses.
0: Clar, exacte, aquests hem d'anar alerta a no trepitjar-les.
1: Sí, perquè són perilloses i sobretot són molt doloroses per les persones normals, però quan passa amb les abelles hi ha persones que són al·lèrgiques. I això encara suposa un punt més de perillositat. Peixos típicament de sorra, com les mabres, les orades, les llises, els llobarros, els pagells, els tallams, les lletxes, les palometes, la lletxa bamia i la palometa blanca. Les lletxes és molt espectacular perquè són peixos que poden arribar a fer 20, 25, 30 quilos i a vegades van en busca de les llises a menjar. I veiem l'aleta corrents i perseguint-les, també com si fos la pel·li de tauró, el tum-tum-tum-tum, i fins i tot les varen a la sorra, o sigui, les treuen fora de l'aigua a la sorra quan les persegueixen. Això...
0: Tot un espectacle per veure, això,
1: Sergi? Això és un espectacle. També hi podem trobar les sípies, i si guanyem fondària, descobrirem una altra praderia mediterrània, la del Gram, la Cimodocea nodosa, que viu entre els 4 i els 20 metres de fondària, aproximadament, i aquí tornem a trobar un ecosistema amb moltíssima diversitat, com passava amb la Posidònia. Un estudi d'aquí de la praderia de Cimodocea al Golf de Roses, per exemple, que hi ha participat amb Boris Weissman, han censat més de 200 espècies.
0: Més de 200 espècies només en aquesta praderia?
1: Només en aquesta praderia.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, allò que dèiem al principi, que el fons marí està ben... Bueno, el fons marí i arran de platja, també
1: dèiem. I arran
0: de platja,
1: Arran
0: de platja està ben viu, està ben ple d'espècies i l'únic que hem de fer és posar-nos l'estuvo i les ulleres per anar a descobrir tots aquests animals i plantes que viuen aquí
1: sota. Exacte. Observar una estona.
0: Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita en remull que hem fet avui. I ens retrobem la setmana que ve.
1: Molt bé. Fins aleshores.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala. Josep Maria de Sagarra va néixer a Barcelona el 5 de març de 1894 i morir el 27 de setembre de 1961. Va ser un poeta, novel·lista, dramaturg, periodista i traductor català. Fou autor d'obres dramàtiques molt populars i membre destacat de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Obtingué molts premis de poesia i literaris. En quant a poesia fa referència, també és un autor que ha estat musicat per diverses cantautors, cantautores catalans. Escoltarem el poema anomenat Cançó de suburbi, en aquest cas musicat i interpretat per el gran artista Toti Soler. M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica es ressent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. I l'home humil que l'aire ensenya, un front valent i un ull esclau. I va amb la gorra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Ara jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort. I és tan mesquina i és tan pobra la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua, i al meu rostre no hi ha vel, i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recel. Estimo l'horta desolada, el presseguer ensupit, que és mort, i l'arengada platejada, porró de sang, tomàquet d'or. Jo vaig seguint la vostra dèria, homes estranys de bones dents, que tornàreu a la misèria una miqueta més contents. Durin els mals, durin les penes, llàgrima, rosa, perla i bes.

porra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort, i és tan mesquí.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Mèdia. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'espai gastronòmic d'avui el dedicarem a l'anàlisi, a la reflexió. De la mà de Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, ens plantejarem quin és el nou luxe gastronòmic. Nacho, molt bon dia i bon any.
1: Què tal? Bon any, Carme, com estàs?
0: Bé, podríem dir que hem sobreviscut.
1: Bueno, ja és prou.
0: El Nadal. Parlem de luxes gastronòmics i ho fem des d'una perspectiva reflexiva, no? Perquè com canvien els temps. I ara, per exemple, sense entrar massa a fons, recordant canvis que dius, ostres, abans era una cosa i ara és una altra, fa molts anys enrere el bacallà era un menjar de pobres, no? Es deia un menjar de pobres. I ara una bona peça de bacallà costa lo seu.
1: Sí, bueno.
0: Té un preu que sembla també un luxe.
1: Absolutament, sí,
0: no?
1: Sí, bueno, ja no únicament el bacallà, com tu bé dius, sinó pràcticament el peix en general, no? O sigui, jo tinc diversos clients que es dediquen a la distribució i fins i tot pescadors de la diferents llotges i demés. I el peix, el que abans era, pues, això, la sardina, no? El saitó, no? Un producte de diari, com aquell qui diu, ara és producte de diumenge, pràcticament, no? D'exclusivitat i de...
0: Sí, mira, has tocat un parell de peces, el saitó i les sardines, que també és un producte com molt bàsic.
1: Sí, absolutament.
0: I tenen també uns preus que ens posaríem la mà al cap, eh?
1: Sí, si parles amb ells, i això, si vols, hi podem dedicar un altre dia un altre programa, però si parles amb els pescadors, per exemple, una de les coses que tenim és el que està passant aquí a Collserola amb els senglars, no? Que és que a la sardina i al saitó en concret, és a dir, els peixos de peix blau, no?, com petits, tenen una quantitat de depredadors que és al·lucinant. O sigui, ara ja no hi ha vedes, no hi ha quotes per la pesca de la tonyina o del dofí. És a dir, l'altre dia, ho dic perquè recentment vam estar amb ells a la llotja de Vilanova, no? I ens deien, i quan arribaven de pescar, ens deien, què tal, com ha anat, no sé què, no? I deien, bueno, de tonyines i de dofins els que vulguis. O sigui, n'hem trobat els que vulguis.
0: El cas de la tonyina, per exemple, és que s'ha reproduït molt
1: bé. I que l'han deixat reproduir-se,
0: com aquí
1: al senglar, sí. No? I llavors aquí no hi ha un depredador com hi ha hagut durant molts anys, no? Que era, pues, el llop, o digue-li el que tu vulguis, fonamentalment el llop ha desaparegut. Pues, al mar, digue-li el tauró, digue-li a l'home, que hem deixat de pescar tant tonyina o dofí, no? El dofí no té un consum tan ampli, però sí que la tonyina o el bonítol, i llavors doncs aquestes espècies que són més de diari, no? Pues, però per un altre costat, per una altra banda, la tonyina no és barata tampoc.
0: No.
1: O sigui, estem una miqueta...
0: És que hi ha un fenomen que és molt curiós, perquè hi ha productes, parlant d'alimentació, hi ha productes que de sobte s'encareixen bestialment, no? I penses, bueno, hi arribarà el moment que baixaran. Quan se suposa que la situació s'ha solucionat o ha tornat una mica al seu lloc, els preus no han baixat.
1: Bueno, o sigui... per un tema cultural. O sigui, per un tema que culturalment ja acceptem que aquell producte és car. I llavors, doncs, al comerç no li interessa baixar-lo. Encara que tinguis... O sigui, una cosa és que tinguis molta demanda, no?, i poca oferta, no?
0: Això és... Que és el que marca normalment el preu,
1: mercat,
0: no?
1: Exactament. Però en el moment que l'oferta puja, tens molta oferta perquè el propi mercat genera més oferta, no? Però el preu continua igual. A l'aguacate, no?, per exemple. L'aguacate és un producte que... des de fa molts anys, des de fa, jo que sé, una dècada o cinc, jo que sé, vuit anys, no? S'ha incrementat molt el seu consum.
0: És car,
1: i és car, continua sent car, no? I ja no és únicament que diguis, ostres, és que és un producte que ve de Sud-amèrica o ve d'on sigui, no. O sigui, aquí ja s'està produint aguacat, no? A Espanya, al territori.
0: Sí, al sud.
1: Sí, a Granada, no? La gent de Raigo, per exemple, que som amiguetes. Bueno, no sé, que ens estem...
0: Sí, ens estem anant per les branques, no? Perquè havíem de parlar del nou luxe gastronòmic.
1: Sí.
0: I que tu dius, quan el que és bàsic es converteix en exclusiu. A veure, per on portem el debat?
1: Bueno, fonamentalment, el que volia era això, començar l'any amb una mica de reflexió, no? Després de tots aquests tiberis, àpats que ens hem donat durant aquestes festes, que és perfecta, lògicament, perquè per això són les festes, no? Per passar-ho bé, disfrutar, gaudir de la família, gaudir del menjar. Però sí que, bueno, doncs, jo crec que durant anys, no, ens han dit que el luxe gastronòmic era, pues, el que costava molts diners, no? És a dir, pues, productes com el caviar, com la tofona blanca, com els vins de fins i tot a quatre xifres, no?, que hem sentit por ahí de, pues, d'anyades de fa, jo què sé, 50 anys, no? Plats que amor comestible, fins i tot, no? Però que sí que, com si el valor del que mengem es pogués mesurar només amb aquest preu, no? Però avui el debat jo crec que ja no és aquest, no? Sinó que avui el veritable luxe... Perdona. Avui el veritable luxe és poder accedir a allò que abans era normal, no? El que dèiem ara. Per un exemple.
0: Vinga, sí, posem exemples, que així ens entendrem,
1: exacte,
0: millor.
1: Més gràficament. Doncs el tomàquet mandó, no? El tomàquet mandó és un tomàquet, com ja sabem, que n'hem parlat moltes vegades... tomàquet recuperat d'aquí a la Serra Collserola, dels pagesos, etcètera, etcètera. Bueno, té un preu, lògicament, no? És un producte que fa uns anys pues el seu preu era més, diguéssim, normal, no? Més a l'abast de tothom, però ara, pues per les circumstàncies que siguin, pues és un producte que s'ha encarit, no? Vale, perfecte.
0: Però més que res perquè no hi ha tot l'any, és a dir, no es conrea el tomàquet mandó, és un tomàquet natural que es...
1: Bueno, té una producció molt limitada.
0: Correcte.
1: És un tomàquet que, pues, que si una tomàquera habitual et dona 8, 10 quilos de tomàquets o 15 fins i tot, el mandó te'n dona 3 o 4 o com a molt, molt, molt 5 si tens un bon any. És un tomàquet també molt delicat perquè té una pell molt, molt fina, molt lleugera. És un tomàquet que es va deixar de produir perquè no tenia una producció molt alta i no era interessant, i llavors, doncs, bueno, pues en moments fonamentalment de la revolució industrial, etcètera, etcètera, no? On comença més aquest comerç i demés, pues es va deixar de conrear. O sigui, té una sèrie de característiques que el fan que la seva producció sigui molt limitada i molt escueta, i llavors, doncs, bueno, doncs això fa que el seu preu s'encareixi, no? Productes com el caviar, que parlàvem abans, o com la tòfona blanca, sí, home, són productes que són complicats de trobar, no? O sigui, tots tenim...
0: Però sempre els hem associat a un producte car.
1: Sí, però sí que és cert que hi ha produccions de tòfona blanca... diguéssim, amb hivernacles, per exemple, no? O sigui, ja s'està fent avui en dia, o de caviar amb piscifactories, vale? O sigui, ja no és que sigui el caviar de Rússia que ve del llac de... No... Saps què vull dir? Que pot tindre aquest sentit, no? Que podem argumentar, per exemple, ara que parlàvem amb del tomàquet mandó, no? Per mi hi ha coses que no... Continuo amb el que parlàvem abans, eh? O sigui, ja ho associem a que ha de ser car. Ha de ser car. El jamón de jabugo, no? Em ve al cap, no? El pernil de jabugo, doncs, que està produït en una zona molt específica, l'ADS, Huelva, entre Huelva, Portugal, etcètera, etcètera, però ha de ser una producció molt limitada perquè no pots tindre més porcs dels que pots, no? I és un porc que exclusivament s'alimenta durant una època de la seva vida d'un tipus, després de gla, no? O sigui, sí, vale, hi ha una argumentació, és... geogràficament està limitat, etcètera, etcètera. Sí? Però hi ha certes coses que per mi no... Continua havent-hi, eh? El caviar d'Eslovènia o el caviar de Rússia o l'aigua que baixa del desglàs dels rius...
0: Però per entendre'ns, el caviar no seria un aliment de primera necessitat?
1: Absolutament. Val. Claro. Sí, sí, total.
0: Anem a aquests.
1: Totalment, exacte. Sí, sí, que és una mica, no? També un dels productes també que per mi és molt interessant tindre en consideració, l'oli d'oliva. Uh-huh. No? L'oli d'oliva ara està ja una altra vegada amb uns preus més o menys normals, però és un producte que dintre de l'oli d'oliva, al final és com tot. Tu tens una varietat de... moltes varietats de producte, moltes tipologies i també moltes varietats de preus, no? Des del oli d'oliva extra verge, etcètera, etcètera, el que tu vulguis, no? Hi ha un oli d'oliva que és de l'oliva bacaruda, que és una oliva que prové de València, que aquí es va començar a conrear fa uns 50 anys aproximadament també, i també es va deixar de produir i ara s'ha tornat a produir.
0: El Vallès.
1: No?
0: Mm.
1: El Vallès, mm-hmm. És una de Cervelló, per exemple, també, amb el meu amic Juanma de Somesqués, i que, bueno, pues l'Artur Martínez, per exemple, de Terrassa, no? Que és un cuiner amb estrella Michelin i tal, pues també l'està introduint dintre de la seva, del seu receptari, i bueno, és al final també una varietat, no? Vale. Per mi això té una producció limitada, etc, etc, pot tindre un raonament correcte, però també si també bueno, com pot ser, no?, que el menjar sigui, que és una cosa imprescindible, no? O sigui, una cosa que jo em debato, al final també, lògicament, està l'opinió i el que tu vulguis fer i la tria, no?, que pugui ser el consumidor. Però està clar que per mi preus tan desorbitats per algú com és el menjar, no?, que és un algo necessari, és un acte necessari, no?, i algo que seria imprescindible, i que és absolutament imprescindible per la vida i que, segons les Nacions Unides, etc, etc, tothom hauríem de tindre accés a una alimentació saludable, això ja és un altre tema, igual que la vivenda, etc, etc, però que tinguem aquests preus desorbitats de certes coses, de certs productes, ja no parlo del caviar, lògicament, però sí que ho hem vist, no? ho estem veient amb les taronges, ho hem vist amb l'oli d'oliva que dèiem, no? O amb els ous fa relativament poc, també, no? De sobte una pujada del preu dels ous d'un 40%, aixecat a què? No? O sigui, a què, per què?
0: Pues, el cafè, la xocolata...
1: Exacte, no? Això ja, si vols, no són més necessaris, segons per aquí, no? Però sí que, no? Dintre de la nostra dieta, l'oli d'oliva, que és la base... No?
0: Però el producte fresc, sí. Parlem de verdures, parlem de carn, peix...
1: Absolutament,
0: tot,
1: i per una altra banda, no? I ara ho veiem i ho enllaço amb un tema que m'ho has posat aquí amb safata, o m'ho poso jo amb safata, són els tractats amb el Mercosur, no? I totes les revoltes que tenim ara dels pagesos...
0: D'aquí venen les protestes.
1: Correcte, no? I des d'aquí el meu recolzament absolut a la pagesia, com saps, però clar, no pot ser, o sigui, no pot ser. El problema és que el mercat i la distribució està configurada com està configurada. Llavors jo sempre abogo i sempre en la mida del que puguem hem d'anar a comprar directament al productor. Sempre. I hi ha mil opcions i aquí n'hem parlat i en parlem, la rural i l'Ortiga i no sé quantos i tal. Que continua sent un producte més car del que puguis trobar en un supermercat? Sí, absolutament. Lògicament,
0: sí, sí,
1: però
0: sí, sí.
1: La qualitat del producte és una altra, i també jo crec que aquí, o sigui, per mi el menjar és un acte polític, o sigui, absolutament. O sigui, la forma que tenim de menjar ens condiciona, està, per mi ha d'estar condicionat per les nostres creences, no? Per lo que nosaltres defensem. Llavors, jo vull defensar el producte local, proximitat, vull recolzar, no?, el productor local, etc, etc. Sí, no? O sigui, el pagès d'aquí, si jo tinc una pizzeria, vindrà a sopar a la meva pizzeria? Sí. Si jo li compro, no? O sigui, al final és un cercle, no? Economia circular, que es diu, no? I més... Llavors, doncs, bueno, jo crec que no ens ho acabem de creure. Crec que ara ja estem començant a divagar una mica, però bueno, ho enllacem amb una cosa i amb l'altra. Però jo crec que és això, no? O sigui, que diguem luxe al menjar no té sentit. No té sentit. Jo el puc justificar i el justifico, no? I més amb la meva feina, al final haig de portar valor, no?, als productes dels meus clients i tot el que tu vulguis. Però fins a cert punt. O sigui, el que hem de fer és democratitzar aquest accés a una alimentació saludable. O sigui, no democratitzar l'accés a l'alimentació, no. Això a mi no em serveix, perquè al final estem posant un pagall, no? Sinó que és accés a una alimentació saludable. I això jo crec que hi ha molts exemples que s'està fent, però jo que sé, des de les escoles públiques d'aquí de Sant Cugat, que jo crec que també és un tema que un dia podríem parlar, no? Que s'està treballant amb els productors locals, no? Amb tots aquests que hem parlat, etc. Mm-hmm. S'està fent molt bona feina, vale? no sé, jo des d'aquí també el que vull és llançar, i te les poso aquí a sobre la taula,
0: posem perquè la gent faci
1: veure. Sí, en parli i que ho diguin, no? Però tres preguntes, no? Quan un producte bàsic esdevé escàs, és luxe o és fracàs del sistema, no? Per què? Perquè hi ha molts interessos darrere, o què passa, no? Perquè de repent, pues això, no hi ha oli d'oliva, etcètera, etcètera. Segona, qui ha d'assumir el cost real del menjar honest, no? Qui és? El productor, el cuiner, el consumidor, l'intermediari, no? Aquí hi ha moltes esglaons, no? I per últim, estem disposats a canviar els nostres hàbits, no? Que et deia, abans que el que és essencial sigui només per uns pocs, no? O sigui, som capaços de canviar la nostra forma, ja no únicament de menjar, sinó de plantejar com hem de menjar. Uh-huh. No? I jo crec que aquesta és la base. A partir d'aquí valorarem molt més realment tot el menjar, no? Tots els productes.
0: Tres preguntes que busquen respostes, si voleu reflexionar. Avui ho hem fet amb el Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers. Nacho, okay. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carme.
0: Fins a la propera.
1: Fins ara.

0: Aquest diumenge s'ha estrenat a les televisions locals i a la xarxa Més, Lletra B, la nova docusèrie de Cugat Media i la xarxa que posa el focus en les biblioteques. Lluny de la imatge clàssica de silenci i prestatgeries, la sèrie ens convida a descobrir-les com a centres vius, plens d'històries i, sobretot, de persones. Avui al Faves Contades volem conèixer què hi ha al darrere d'aquest projecte audiovisual, com neix la idea, com s'ha construït el relat i quines històries hi trobarem. Per això ens acompanyen els membres de l'equip responsable de la sèrie, són el Joanmi Fernández, director d'Estratègia i Producció Audiovisual de Cugat Media director de Lletra B. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia a tots.
0: La Sílvia González, guionista i productora. Molt bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: El Lluís Llebot, encarregat de gravació, muntatge i postproducció. Benvingut, bon Lluís. I el Pol Bradley, també company de gravació, muntatge i postproducció de Lletra B. Molt bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
0: Quin goig, això de tenir companys de la casa asseguts a l'estudi Ramon Bernils, que no passa sovint. De tant en tant segrestem el Joan i alguna tertúlia d'emergència, però no és habitual. Com va néixer la idea aquesta d'aquest projecte de crear Lletra B, una docusèrie centrada en les biblioteques públiques?
1: És que això, jo no sé si es pot explicar.
0: Comencem bé. Volem secrets. En aquesta entrevista no, volem el que no es pot explicar.
1: No, és això ve de dalt, Quan dic de dalt és dels jefes, dels caps de dalt, i és una cosa d'allò de buscar idees per fer, i és la directora, en aquest cas la Cristina Mur, ho va presentar a la xarxa de comunicació local. Nosaltres, Cugat Media com a mitjà públic, en formem part, i a més és que dona aquella casualitat que és que la xarxa pertany a la Diputació de Barcelona i la xarxa més important de biblioteques del país pertany a la Diputació de Barcelona. Per tant, diguéssim que el cosmos es va posar tot d'acord, les estrelles van alinear totes i va sorgir aquest projecte, que vam estar a temps preparant-ho i...
2: Un part, és veritat.
1: I ahir el vam poder veure.
0: Ahir va ser el primer capítol, es va estrenar a les televisions locals i també a la xarxa Més. Tu ho has explicat molt bé, Joanmi, és una coproducció entre aquesta casa Cugat Media i la xarxa Més, entre la xarxa de comunicació local. Quin paper té la xarxa en tot plegat?
1: És el suport, jo crec que més potent que tenim, els mitjans de comunicació local en general, i per tant, per poder tirar endavant un projecte que sobrepassa Sant Cugat, no, que va més enllà de la nostra ciutat, és molt necessari anar agafadets de la mà de la xarxa de comunicació local. I per tant té un paper capdalt en aquest sentit. A més, també amb la Diputació de Barcelona, que des de la gerència també ens han donat un cop de mà, i també les biblioteques directament, no? A part de que a Catalunya, diguéssim, el sistema de biblioteques és un pèl complicat perquè la demarcació de Barcelona funciona d'una manera, Girona funciona d'una manera i Lleida i Tarragona d'una altra manera. Per tant, ens havíem de posar d'acord amb molts agents.
0: Per què les biblioteques? Perquè a priori, no, potser no ens pot semblar com l'espai no sé com dir-ho, ara es fa servir molt l'expressió aquesta de sexy, com per fer una sèrie documental, però...
2: És sexy?
0: És sexy.
2: No, comparteixo el que dius, que a priori potser no és el tema que dius, estrena a Netflix, vaig a veure una sèrie sobre històries personals a biblioteques, però com diu molt bé la Montse Collazos, la directora de la biblioteca Gabriel Ferreter, passen coses que no t'esperes. I això ho hem pogut descobrir en diverses ocasions al llarg de la producció, del rodatge, que ens ha permès també conèixer molts col·lectius, tant de persones grans, els joves, els més menuts, persones amb habilitats especials, o sigui, ens ha permès contactar amb un món molt ampli, i hem descobert que la biblioteca, evidentment, hem confirmat la tesi de la sèrie, no?, que si en l'època de les pantalles i de fer scroll, la gent va a la biblioteca o no.
0: Aquest era l'objectiu, una mica?
2: Sí, és la tesi principal, i el capítol 1, amb el mateix rodatge, ja ho vam comprovar, i després una vegada i una altra, no? Veure que les biblioteques són refugi per persones que no tenen llar, són refugi per persones que combaten la soledat. També és un refugi, ho deia la bibliotecària de Lleida, no?, que es jubilava, l'Antònia. A mi m'és igual si venen els joves a lligar o a agafar un llibre. La qüestió és que vinguin, i que les biblioteques esdevinguin un espai de connexió i de trobada entre les persones, no? I això passa. I veure-ho ha estat molt, molt gratificant, i escolta, gairebé quan va acabar la sèrie em vaig mirar per fer... Què s'havia de fer per ser auxiliar de biblioteca?
0: Mira, l'autònoma, eh? La facultat de periodisme, hi havia també biblioteconomia.
2: Doncs sí, sí, la veritat és que sí, com deia el Juanmi una mica ampliant, hem fet molt territori. Vull dir que sí que hi ha aquesta xarxa, aquest node a la demarcació de Barcelona, no? Que fins i tot les biblioteques de la ciutat comtal funcionen d'una manera diferent, però hem pogut trepitjar doncs, Girona, Lleida, Tarragona. Ens ha faltat potser anar fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha una demarcació pròpia gestionada per la Generalitat. Però escolta, 15 biblioteques, 17 localitats i agafant avions. Que això també als nostres companys, el Lluís i el Pol i el Juanmi, doncs hem pogut descobrir-ho i veure sobretot que cada territori també tenia la seva cosa a l'hora de filmar i la seva casuística, i que no és el mateix platja que muntanya, que un port, que un petit barri, no?
0: Clar, el Juanmi deia al principi, no? Tenim la idea, la Sílvia s'encarrega de fer la producció i fer el guió, però jo no sé, el Pol i el Lluís, quan els diuen que han de fer una docusèrie de biblioteques, quan us poseu a imaginar com es transmet a través de la imatge tot aquest món i totes aquestes històries tan personals, què us ve al cap?
3: No, és que per començar, jo el primer que vaig pensar va ser de biblioteques, però que anem a... No? Jo no tenia la imatge de les biblioteques, que després m'he trobat. De fet, una anècdota, ahir la meva filla, veient el capítol, em diu, però es balla flamenc a una biblioteca, no? Vull dir... I això el que ens hem trobat, i no, un cop et trobes tot això, les imatges surten soles, amb un guió molt ben preparat, però sí, perquè et vas trobant històries, i les que ens hem deixat per explicar.
0: Et va passar el mateix, Pol?
4: Sí, jo comparteixo plenament el que heu comentat vosaltres al principi, que a priori no sembla una temàtica molt sexy, però la veritat és que un cop trepitjades les biblioteques, és que jo no m'hagués imaginat que veuria cuina, que veuria que les biblioteques sí fa ràdio, que s'hi fan pastos de vins, inclús, exacte, com diu el...
2: No, però sobretot, parlant dels espais, perquè al final era un missatge també a comunicar, no?, que els espais esdevenen punt de trobada i parlen per si mateixos. I ells, a l'hora de filmar, no és el mateix anar a la García Márquez, que dius, ostres, és que ho podria filmar tot, que els angles que podries trobar en una biblioteca petitoníssima, no?, com ens va passar a Ruidellots, que dius, ostres, aquí arriba un punt que em falten plànols, no? I llavors la imaginació tot... era un repte també per vosaltres.
0: Clar, són 13 capítols, seran, hem pogut veure el primer, en el que heu recorregut 17 localitats, doneu veu a 250 testimonis de professionals i usuaris de les biblioteques. Com es fa tota aquesta tria? Com es seleccionen les biblioteques? Hem parlat al principi de la demarcació de Barcelona, però evidentment heu marxat més enllà. Les històries que hi apareixen, perquè la feinada que hi ha al darrere d'aquests capítols que veurem, no?
1: Això funciona una mica com els llibres amb les galerades, quan primer tens una idea i després... s'han de corregir coses, perquè el plantejament inicial, lògicament, com passa amb tots els projectes, era d'una manera, i després, quan comencem a trepitjar el territori i la producció, la Sílvia també es trobava, escolta, aquí potser ens falta alguna història, aquí hi ha una cosa que aviam si la podem aconseguir, si tenim segona temporada, que és poder anar a algun... trepitjar altres tipus de biblioteques en d'altres institucions... No vull dir massa, però diguéssim que ens ha quedat allò perquè és, de vegades entre segons...
0: En espais més tancats.
1: No, depèn de la institució, perquè hi ha molts tipus de biblioteques, és més complicat, no? I són reptes. Vull dir que al final també el que ens trobem, i això no acostuma a passar en els mitjans petits, que no tenim sempre aquestes oportunitats, és que modelem un projecte de principi a final. I això, de vegades tu intentes planificar molt bé les coses... però després et trobes que això ja és important i és la part més interessant, no? Quan descobreixes altres coses.
0: Us ha tocat ser molt flexibles, entenc.
1: Toca perquè també, per exemple, i a més, en l'època en què es treballa moltes vegades de manera desincronitzada, perquè ens trobem que alguns marxen de vacances, que d'altres som una empresa petita, i al final durant aquests mesos, que no són nous, eren més de 9 mesos en aquest projecte, nosaltres també hem hagut de fer altres tasques durant aquesta època, no? I aleshores una part quedava feta, una altra no, i aleshores això també ha estat un repte a nivell organitzatiu, perquè el luxe és poder dedicar-te només a aquest projecte, però en l'àmbit local ens passa que hem de tocar molts pals, no?
0: Que no es pot.
1: No es pot. I aleshores també el repte també, així a nivell més intern, és que també gravàvem d'una manera per primera vegada, que és amb el UVLO, que és un sistema de gravació i de tractament ocular que nosaltres gairebé no havíem tocat i que també ens ha permès treballar amb un estàndard ja professional, no? Que això sona xino moltes vegades, eh? Però que per nosaltres era... Clar, jo, a mi em costa, perquè vinc d'una generació en què quan feies la captació d'imatge havia de ser ja més o menys definitiva. I quan veig les coses gairebé en blanc i negre, dic... Però això que jo li deia al Lluís, però això que es veurà bé, no? Això ho veurem bé després, no? Postproducció.
0: Quin perquè... ha sigut el principal repte per traslladar... No? Podem separar potser en dues parts, de separar les biblioteques, aquest univers d'aquestes... de tot aquest... persones a la pantalla i després també d'aquest repte tècnic amb una nova manera de fer.
2: Home, a mi el principal repte va ser que tu preparaves un guió inicial, o sigui, tu ja vas a la filmació amb un preguió per anar una mica sobre segur, per tenir també doncs, un llistat i unes ordres de treball a nivell de producció molt endreçat. Després, evidentment, el rodatge a vegades anava com superrodat i a vegades passaven coses, normal, i després elaboraves el definitiu. I recordo, hosti, per exemple, amb un que és dels més fantàstics des del meu punt de vista, que és el de Vic, que el va muntar el Lluís. Teníem una durada de 26 minuts.
1: 27,
2: em sortien gairebé el doble.
0: Com es retalla?
2: Perquè hi ha moltes coses a explicar. I perquè realment és un repte condensar tot, mantenir el missatge, que com a servei públic es mantingui la teva veu i sobretot que puguis mantenir el valor afegit en cada capítol perquè cada capítol t'explica una cosa, no? I deies, ostres, que això evidentment li passa a tothom, eh? Però haver de reduir tot allò i també amb els companys, no? Que també em feien les aportacions i parlàvem i era per mi el més difícil i suposo que també per vosaltres mantenir aquell ritme també ho seria.
0: Suposo que clar, que heu hagut de treballar com amb super equip
2: molts missatges
0: per aconseguir reduir tots aquests dies que us heu passat de gravació, de rodatge, d'entrevistes,
1: bueno, la gestió emocional també.
0: I la gestió emocional. Sou un equip ben avingut, hem de dir la gent.
1: Sí, però com a totes les famílies, a vegades doncs, hi ha vegades que hi ha de tot, no? Hem rigut molt, o sigui, en general, jo crec que hem rigut molt, no?
4: Sí,
1: crec que sí.
4: Ens hem passat molt.
2: O reies, o portàvem un
1: i
2: ritme.
1: I també ens hem trobat, bueno, també hi ha, tot té dificultats, eh?
2: Sí.
1: No és tot... sí que és veritat que aquest tipus de feina, o sigui, sempre és agraïda. O sigui, no... Aviam com ho explico, això. No crec... que en el nostre àmbit, a no ser que per qüestions personals tu estiguis molt cremat o estiguis molt, molt desencantat de la feina o del món de la comunicació, que un projecte així no ho entomis d'una manera positiva, és impossible. I això ho parlem amb la resta de companys, perquè això també... això sempre ho remarco, no? Que nosaltres, 4 o 5, hem pogut fer aquest projecte gràcies a que aquí hi ha la resta de l'empresa... han sostingut, diguéssim, els pilars del mitjà. Mentre nosaltres fèiem una cosa, ells havien també de fer front a d'altres, no? I lògicament s'han deixat de fer coses per poder fer això. I per això també agraïts doblement, perquè el projecte és molt divertit, però a més ho hem pogut fer perquè la resta de companys han suportat, diguéssim, el pes de la resta del mitjà, i això és molt important.
0: El dia a dia de la casa. Hi ha una part, que és la que ens agrada molt a tots, segurament als oients també, que són les anècdotes d'un projecte d'aquestes dimensions. Jo sé que n'hi ha, perquè, clar, com que no he estat en el projecte, però compartim espais, estem sí. Apropet aquí a la ràdio, i segur que en teniu. No sé si tu ets la mateixa, però sí que m'agradaria que cadascun de vosaltres
1: sí.
0: pogués no, recuperar ha, algun sí. moment d'aquests que dius, hòstia, això me'n recordaré tota la vida.
3: No sé, quan ho has dit, el primer que m'ha vingut al cap crec que va ser que es pugui explicar.
1: Es pot explicar,
3: gairebé tot. Sí. Bueno, els viatges amb el cotxe potser no es poden explicar.
0: Hi havia playlist?
3: No. Bueno, la Sílvia de tant en tant feia la seva pròpia playlist. Que era ella,
2: i escrivint guions, eh?
3: Sí, exacte, ja repassàvem els guions.
4: Sí.
1: Aprofitàvem per repassar guions, que això sí. No s'havia de fer, però ho feien perquè anàvem
2: no
1: molt pillats tots.
3: Sí, però no, a veure, jo... És que va haver un dia a Tarragona que... bueno, estàvem gravant al Museu del Mar, crec que era.
1: Del Port del Serrallo.
3: Del Port del Serrallo, i bueno, la Sílvia, com sempre, atabalada, amunt i avall, que sí, aquí, que el guió, pam-pam, anava amb la seva carpeteta, i la va deixar sobre el que semblava una vitrina. I no era una vitrina, era una piscina. Era un...
2: Era, jo pensava que era una vitrina d'aquelles que...
1: Una peixera.
3: Ho semblava, eh?
2: Jo veia que hi havia aigua, hi havia allò uns vaixells petitonets, i realment em va semblar una estructura rectangular en la qual jo podia doncs, posar allà els meus papers, i llavors quan veig que els papers s'estan enfonsant dins de l'aigua... Clar, jo aquell dia, que va ser una mica accidentat ja de bon inici, dic, des de l'estrès, però veig que...
1: Perquè arribàvem tard, hi havia retencions...
2: L'aigua, dic... És l'avís, no hi veig bé.
5: Les lletres van la lletra B va naufragar.
2: I no sé si va ser el Pol o el Homi que va dir...
1: No, no, el Homi no hi era.
2: Sort que no vas posar la càmera a sobre.
3: Ah, ah, ho podia haver fet, perquè realment semblava una vitrina.
1: Vaig arribar perquè estava aparcant la unitat mòbil i quan arribo a dalt em trobo el Lluís plorant.
2: Plorant de riure.
1: I la Sílvia, amb la directora del museu, eixugant els papers amb una tovallola. I clar, no, del riure no em deia que havia passat, no? Però jo només veia la Sílvia molt atabalada com allò aixugant i assecant amb la tovallola els papers i jo no m'ho puc creure, o sigui, ja vaig veure tota la seqüència.
2: Sí, sí, que dius que ho portes en el mòbil, sí, portes el guió al mòbil, però evidentment tenir disposada el paper... Era bastant fonamental.
1: Jo, d'altres anècdotes...
5: Molt breument, perquè ens queden 3 minuts i mig.
1: Però és més que res que ens hem trobat també les portes obertes arreu. I anècdotes com embaucades de l'alçada d'un campanar, com amb els nostres estimats amics de Botarell, no? Que quan preparàvem la sèrie per poder moure la gent i organitzar-la, doncs podríem fer això, no? I la mateixa directora de la biblioteca ens va dir, val, doncs munteu vosaltres l'activitat i així gran tots, no? Com, val, doncs farem de monitors de nens un dia a la nit a la biblioteca, no? Vull dir que ens hem trobat gent molt, molt maca arreu i això...
5: Suposo que hi ha persones i personatges que us els endueu al cor, segurament.
3: Sí, ja en veureu, ja.
4: Molts.
2: Sí, sí, no, hi ha personatges que dius, val, aquí em funciona molt bé com a protagonista perquè hem tingut un bibliotecari que pràcticament és més conegut que l'alcalde del poble, hem tingut una bibliotecària que és l'alcaldessa del poble, també d'altres doncs, que es prenen la vida una mica més amb calma, no? Com la bibliotecària responsable de la Biblioteca Pública de Tarragona, doncs que, saps que allà es veu la trajectòria que una persona porta 40 anys, no? Aquella visió, no? A llarg termini.
5: Us han trencat esquemes de què en teníeu vosaltres per biblioteca i també les persones que l'habitaven?
4: Sí, totalment. Sí. Jo sé, clar, no trepitjava una biblioteca des que estudiava a l'institut.
2: I es va fer el carnet després.
4: Exacte. Bueno, jo és que, clar, em va passar això, que quan vam plantejar la sèrie vaig dir, jo pensava dir que les biblioteques eren espais de silenci, no? I és el primer que ens deien a l'entrar a les biblioteques. Les biblioteques ja no són el que eren, ja no són espais de silenci. Hi ha una bibliotecària que deia, diu, és que nosaltres ens passàvem tot el dia fent el sifón, no? I el era com un diàleg entre sifón i cobra.
1: Ui, tenen molts acudits interns. Bueno,
2: el monyo, però sí, al final les biblioteques són els nous centres culturals del futur, els nous punts de trobada, que poden conviure les dues coses. Tu pots ser jove o gran i informar-te de continguts pel mòbil, però també adquireixes coneixement al llarg de la vida amb els llibres i això doncs, es pot manifestar i viure al 100% a les biblioteques, que només, no només s'hi va a llegir, sinó que es fan moltíssimes coses, i això també a Sant Cugat doncs, es podrà veure.
5: Acabem, ens queda un minutet per arribar al final de l'entrevista, de la conversa, i vam poder veure aquest primer capítol d'aquests 13, on pot veure la gent Lletra B.
1: Cada diumenge a les televisions locals, a la xarxa Més, que és una plataforma gratuïta, que és com el Netflix de les teves locals, i a Cugat Mèdia també...
5: Sense pagar subscripció, també. A més.
1: Sense pagar subscripció. S'ha de fer la subscripció, entenem que...
5: No vinculada a una targeta de crèdit.
1: Exacte, és gratuït 100%. I a Cugat Mèdia també, a Cugat.cat, també poden recuperar els capítols.
5: Perfecte, doncs ja ho sabeu, amb Lletra B es va estrenar aquest diumenge, cada diumenge un nou capítol fins a arribar als 13. Ens podeu dir a quin sortirà a Sant Cugat, que no hem tingut temps.
2: 5 de juliol,
5: mira, s'ho sap de memòria perfectament, té el calendari, com no podia ser d'una altra manera, la Sílvia González, a Joan Mipol, Lluís, Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, m'han quedat moltes preguntes per fer-vos, podríem parlar d'aquest univers de les biblioteques segurament molta més estona, ens haurem de quedar amb aquest tastet i els oients hauran de recuperar i gaudir d'aquesta docusèrie a través de Cugat Mèdia i de la xarxa Més. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. No sé si haureu reconegut aquesta veu masculina. La cançó, que es diu El Paso, va ser molt famosa i va ser també un dels grans èxits d'aquesta veu. Es tracta d'una balada cantada per un cowboy que ens parla en primera persona dels dies del salvatge oest i narra un episodi en què, per gelosia, enamorat d'una mexicana, va matar un home en un tiroteig. Al final de la cançó és ell qui mor d'un tret, però ho fa en braços de la seva estimada. L'home que la va escriure i que la cantava era Marty Robbins, el gran Marty Robbins, no hauríem de dir, perquè tot i conrear molts estils, com el rockabilly, el gospel o el blues, Robbins ha passat a la història com a mestre de la música country. Tenia un repertori extensíssim de cançons de cowboys i són 25 les pel·lícules que han incorporat les seves cançons. En bona part, westerns. En alguns, fins i tot, havia fet d'actor. A la balada d'un pistoler del 64, ell n'era el protagonista i cantava la cançó que hem sentit, El Paso. Marty Robbins havia nascut l'any 1925 a Arizona i les seves primeres passes als anys 50 van consistir a actuar en pel·lícules de sèrie B. L'any 1960, John Wayne va dirigir la pel·lícula El Álamo, que, com sabeu, narra l'heroica resistència dels 185 nord-americans que hi havia allà en una missió espanyola de Texas a lluita contra l'exèrcit mexicà del general Santana. L'exèrcit de Santana estava format per 1.500 homes i els 185 voluntaris texans van resistir 13 dies. 13 dies de glòria, diu la cançó. Però al final van morir tots. Dimitri Tiomkin, autor de la banda sonora de l'Àlamo, va compondre també la balada de l'Àlamo. Paul Francis Webster en va escriure la lletra i Marty Robbins la va cantar. És aquesta.

La balada de l'Àlamo. La pel·lícula L'Àlamo la van interpretar John Wayne, Richard Widmark i Lawrence Harvey. El director, com he dit, també va ser John Wayne, i aquesta balada no sonava a la pel·lícula, però sí que apareix al disc de la banda sonora cantada per Marty Robbins. Marty Robbins era, i és després de mort, una figura molt estimada del country, i se li han fet homenatges a molts llocs dels Estats Units. De fet,

L'any 2001, el cantautor Don McLean va enregistrar un disc dedicat exclusivament a Marty Robbins, interpretant 12 de les seves cançons. Aquesta que escoltarem ara és la cançó que Marty Robbins canta en el film de Clint Eastwood, L'aventurer de mitjanit. Va ser el seu comiat com a cantant i com a actor. Dic actor perquè també hi feia un petit paper. La pel·lícula es va rodar l'any 1982 i Marty Robbins moria aquell mateix any. I've never seen you look quite so sad.

Honky Tonk Man, la cançó que Marty Robbins canta a la pel·lícula L'aventurer de mitjanit. De fet, Honky Tonk Man és el títol original del film. Com he dit, va ser el darrer treball de Marty Robbins perquè va morir aquell mateix any. Ni tan sols va poder assistir a l'estrena. Robbins va morir el 8 de desembre de 1982 i la pel·lícula es va estrenar a Los Angeles el 15 de desembre, 7 dies després. Ja feia anys que Marty Robbins patia del cor i havia tingut uns quants ensurts. L'any 1969, quan tenia 44 anys, va patir el primer atac de cor. L'any 1981, amb 56, en va patir un altre. I el 2 de desembre de 1982, un tercer. Però aquest cop ja no es va recuperar i va morir a Nashville 6 dies més tard. Tenia 57 anys. Una de les seves cançons més emblemàtiques és la que s'escolta a la banda sonora del film L'arbre del penjat, que va protagonitzar Cary Cooper. És una balada i va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó.

L'arbre del penjat, una gran cançó de Marty Robbins. És la cançó que obre i tanca la pel·lícula. Marty Robbins era molt amic de Jim Reeves, un altre cantant country, que era un dels pioners de la música també country. Reeves va morir jove, un dia de juliol de l'any 64. Aquell dia va agafar un avió, el seu avió particular, un avió petit, en companyia del seu mànager, per anar a Nashville. Però van quedar atrapats en una tempesta. Jim Reeves, que era el pilot, es va desorientar i, intentant escapar-se del mal temps, va començar a davallar, creient que s'enlairava, que pujava. Marty Robbins, que en va ser testimoni, ho explica així. Vaig pensar, o és un pilot infernal o té problemes perquè ningú no volaria tan baix intencionadament en una tempesta així. Uns segons més tard, vaig sentir com s'estavellava. No sabia que el pilot d'aquell avió era el meu amic, Jim Reeves. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al gran Marty Robbins, escoltant-lo en una cançó tradicional que ha esdevingut universal. Potser la recordareu a la pel·lícula El raïm de la ira, de John Ford, una pel·lícula meravellosa amb Henry Fonda basada en la novel·la de John Steinbeck. La novel·la que parla de la Gran Depressió americana del 1929 està traduïda al català per Mercè López Arnabat i diu: com es pot espantar un home que sent la fam no només a l'estómac, sinó en els miserables ventres dels seus fills? No pots espantar-lo. Ell ha conegut una por més enllà de qualsevol altra. Doncs bé, la cançó és La vall del riu vermell. Marty Robbins deia: les grans cançons surten de sobte. Si surten ràpid, deixa-ho així. Fins la setmana vinent, amics.

0: Una curiositat sorprenent és que Venus gira al revés comparat amb la majoria de planetes del sistema solar. És el que s'anomena rotació retrògrada. Això provoca un efecte molt estrany. A Venus, el Sol surt per l'oest i es pon per l'est. Però encara hi ha més. Venus gira tan lentament que un dia venusí dura aproximadament 243 dies terrestres. En canvi, l'any de Venus dura uns 225 dies terrestres. És a dir, un dia Venus és més llarg que un any. Els científics creuen que aquesta rotació tan peculiar podria ser conseqüència d'un gran impacte amb un altre cos celeste en els primers temps del sistema solar o bé d'efectes gravitatoris acumulats al llarg de milions d'anys. Tot plegat fa que Venus sigui un món extremadament estrany, un planeta on el temps literalment funciona d'una manera completament diferent a la nostra experiència quotidiana.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat, aquest programa on, com sempre, fem una immersió al món de la ràdio històrica, sobretot la de casa nostra, i on ens agrada poder parlar amb professionals del mitjà que potser no estan en actiu, com és el cas d'avui, en el mitjà, però que ja han estat molts anys i que porten a la sang la ràdio. I això és el que ens agrada aquí, recuperar l'esperit original de la ràdio que almenys nosaltres hem viscut. Avui parlem de Pere Espinosa, que va néixer a Sant Celoni el 2 de març de 1971. Va debutar el 1993 com a presentador del mític Sputnik del Canal 33. També ha sigut, entre moltes altres coses, guionista a Televisió Espanyola, locutor a Ràdio Barcelona, diverses emissores de Cadena SER, però nosaltres el recordem especialment pel programa Intronit, que va emetre's a l'antena de Catalunya Ràdio entre els anys 2001 i 2002. La seva trajectòria inclou també altres mitjans, com ara Ràdio Flashback o Ona FM, només per citar alguns exemples. I Espinosa és també conegut com a disc jockey i també ha fet incursions al món de la música. Avui tenim el plaer d'estar al costat de Pere Espinosa i, a més, en un entorn a Barcelona, en un xamfrà de l'Eixample i prenent el sol. Per tant, em sembla que és un marc immillorable per parlar amb aquest monstre de la comunicació de ja fa anys. Què tal, Pere, com estàs?
5: Hola, molt content d'estar al teu costat i per mi també és un privilegi. Res, estava escoltant tot el que estaves dit i carai, Déu-n'hi-do, com passa el temps i com vas acumulant experiències. I res, estic molt bé i molt content d'estar en aquest espai, que de veritat és que és molt, molt xulo, no? Fa un dia meravellós, estem contents i molt content.
4: Bé, doncs, aquí hi ha molta cosa a parlar, però tenim un espai limitat a Ràdio Sant Cugat en aquest cas, però, evidentment, els nostres oients també ens escolten a través del podcast i crec que tens moltes coses interessants a explicar, com ja hem fet una prèvia tu i jo fent un cafè. Primer m'agradaria saber els orígens, perquè tu ets una persona que de molt jove, em deies des dels 13 anys,
5: sí,
4: ja vas començar a fer ràdio. Què és el primer que vas fer?
5: El primer que vaig fer va ser Ràdio Municipal Sant Celoni, el ser fill d'allà. Però saps que tinc el dubte, perquè llavors el meu pare em portava els dissabtes i diumenges a Ràdio G Granollers. Em van donar un programa que era Pere Platines, Cagarrines de les Fines, de molt petit, perquè era l'època del Mike Platines, del Toni Paret, dels Max Mix. Estic parlant d'un Pere Espinosa que tenia 11, 12 anyets. Llavors jo crec que va ser això, perquè em vaig obsessionar amb voler ser discjòquei i portava les ulleres augmentades, que jo tinc molta miopia, i ja recordo que se n'enfotien de mi, però la manera de poder punxar i aprendre a punxar era que quan acabava les sessions i els jefes es quedaven allà de festa i muntant les seves parties, llavors jo posava la música de fons. I en allà va ser quan vaig conèixer un discjòquei que estava a la ràdio municipal i vaig poder començar. I a partir d'allà ja va ser un no parar. Jo feia atletisme, el meu pare estava molt content i va deixar d'estar content quan em vaig poder dedicar al meu, perquè ell fardava de les copes que guanyava el seu fill cada dissabte i diumenge que anava a córrer, però reconec que després em va començar a acompanyar les emissores per aprendre.
4: I com va seguir això? Com vas anar a parar a Barcelona?
5: A Barcelona va ser d'insistència, perquè jo treballava en una fàbrica, estava a Aigua del Montseny, bueno, he fet mil coses, fàbriques textils, aigua, de cotxes, de jo què sé. I era jove, llavors feies ràdio municipal però no cobraves, i de cop i volta estaves treballant en una cadena venent electrodomèstics i tenies quatre feines, no? Com tots en aquella època. I vaig començar a escriure i a trucar a TV3 perquè volia presentar l'Espúnic. Em vaig obsessionar que volia presentar l'Espúnic i a base d'insistència i devien pensar quin tio més pesat, vaig estar un any, et trucarem quan hi hagi un càsting, et trucarem, i em van trucar. I així va ser, vaig anar a càstings, i vaig començar a fer càstings i vaig anar superant proves de càstings. Crec que n'eren 1.000 i d'aquests 1.000 em van agafar 5. I dins d'aquests 5, d'aquesta fornada, que jo crec que és quan acaba l'època del Santi Faro amb la Txell, amb la Txerena. Just en aquell moment comença el format Espúnic més MTV, diguem-ho així, i és quan jo començo, també molt jove, però ja havia fet molta ràdio.
4: I a nivell professional, com arribes a fer ràdio? De quina manera t'introdueixes en aquest món?
5: Crec que professionalment cobrant, la primera és RKUR, que era una emissora que estava a Granollers, i a partir d'aquí ja va venir tot. Crec que em van venir a buscar a RAC 105, quan RAC 105 no estava a Barcelona, quan estava a les afores allà on es fa televisió, no em facis dir el nom, però crec que és Mediapro, o on estava Mediapro abans. Bueno, també en els estudis que hi havia al Canal Català, que també hi vaig treballar-hi, però parlo de fa 1.000 anys. Després em va trucar un senyor que es deia, no vull dir, diré el cognom per no... Joan Puerto, Xavi Puerto? Joan Puerto, crec. Era el cap de programes que més tard va estar a Catalunya Ràdio, i em va venir a buscar, però en aquell moment no es va donar, perquè havia anat a RAC. I a partir d'aquí ja va començar a haver-hi ofertes, em van venir a buscar quan vaig acabar l'Espúnic de la cadena SER, vaig començar amb 40 principals. De 40 principals ja vaig anar a la convencional, que és el que a mi realment m'agradava, i de la convencional ja no va ser un parar. Jo crec que vaig estar... No crec que sigui lleig el que diré, però durant 15 anys se'm rifaven. No buscava feina, em venien a buscar, però ara no se'm rifa ningú. Això va a modes i èpoques, no? I en aquella època em va tocar ser el nen maco de la ràdio i de la tele durant molts anys, i molt satisfet, la veritat, molt, molt content de tot això. Llavors van haver-hi moltes emissores, moltíssimes. No et sabria dir-te perquè vaig treballar tot arreu.
4: Bé, ara parlem una mica del mitjà, perquè crec que és el que probablement ens uneix més els que fem aquest programa amb els nostres convidats. La ràdio és una cosa, un mitjà, que enganxa moltíssim i que portem tots a dins, fins i tot, com dèiem tu i jo abans fora de micròfon, per molt que faci anys que no fas ràdio, la portes a dins i tens el xip aquell de i si ara tornés a agafar el micròfon i tornés a estar en directe en una emissora, què passaria? Aleshores, des del teu punt de vista, què és el que té la ràdio que no tinguin altres mitjans?
5: Mira, abans m'has fet pensar molt quan estàvem parlant i ara ja estava donant voltes també mentre que m'estàs entrevistant, perquè ja saps que tenim la capacitat de fer dues coses o més. N'hi ha que no, però els que hem fet ràdio jo crec que sí que la tenim. La ràdio és una droga. Jo he deixat de fumar, he deixat de beure alcohol ja fa 5-6 anys. Jo he tingut que deixar de pensar en la ràdio perquè em feia mal. Llavors, els successos que a mi m'han passat, va haver-hi molts anys de molta felicitat i de moltes alegries, però també he patit molt, i sobretot escabetxines socials per fets com el de Catalunya Ràdio, però és igual, ja està. Una nit em va fer pagar 20 anys de feina i llavors vaig seguir treballant molts anys a la SER i en altres llocs. Llavors desapareixes, i quan desapareixes les generacions canvien i... Si no has tornat en 2 anys, 3, ja t'ha passat a l'arròs. I és normal, eh? No passa res. Però com que no hi podia pensar-hi perquè em feia mal, he fet el mateix que he fet amb les addiccions. Deixar de consumir, deixar de prendre'n i deixar de tenir accés per no tenir abstinència. I un cop superes això, passes a pensar des del record com si fos una cosa que tu no has fet mai, no? He pres drogues. Suposo que sí, però no me'n recordo. He begut? Sí, però ja no me'n recordo. No bec. He fumat? Sí, però hòstia, ni me'n recordo com fumava. La ràdio tenia aquest sentiment. Llavors, ara fa poc em van mig animar amb coses, doncs, l'entrevista que em va fer el Ricard Ostrell, però hi penso molt i penso, què faria? I ara tu m'has parlat del podcast i també em venien coses al cap, però seria un Pere d'Estraler com era abans, però potser més encara. Perquè jo sí que vaig tenir una cosa que no hi he donat importància, és que realment era un tio d'Estraler, però no només per la Catalunya Ràdio, sinó perquè ella em tenava, la liava a parda i em quedava però sense dir mentides, tenia una opinió, tenia un missatge, i ara ho penso i ho valoro des de la distància. Potser en aquell moment no ho feia. També et dic que per un moment vaig una miqueta idiota, també ho reconec. Ets jove, estàs a la tele, estàs a la ràdio, et pagaven bé, en algun moment, tot i que sempre considero que sóc bona persona, vaig tenir moments de tonteria, com tots, que ens hem dedicat a això. Però des de l'experiència d'ara, m'ha anat molt bé fotre moltes hòsties, perquè m'he posat molt a lloc i he aconseguit ser la persona que era abans de començar amb tota aquesta disbauxa. No sé si m'explico. Saps? Llavors, ara des del punt de vista aquest, tornaria a ser un canalla, però un canalla molt més controlat i molt més intel·ligent, perquè sé el pa qui donen, sé les històries que hi ha darrere, i sé tot, vull dir, no és tan maco com ens ho venen, no? La ràdio que nosaltres ens vam enamorar era molt bonica. Ara, llavors, hi ha la política, hi ha el poder, hi ha els xanxullos, hi ha els amics, hi ha tota aquesta història que bé, és com de la colla per si colla i és com l'institut. Si formes part, collonut, i si no, bon vent i barca nova. I no hi ha més, perquè el món és així, però en tots els àmbits.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Bé, tenint en compte tot això, si ara suposéssim que tornessis a fer ràdio, perquè la ràdio és d'aquelles coses que sempre torna, quin tipus de programa et veuries fent? És a dir, has fet, doncs, com has dit tu, ràdio generalista, has fet musicals, però ara mateix, què és el que et vindria de gust fer si et proposessin des de zero fer un espai? No, no l'intronit, com abans hem parlat, no.
5: És que no puc fer l'intronit. Puc fer un intronit de despedida, perquè no em veig posant música. I a l'intronit van ser 3 anys, 4.
4: Ah, doncs mira, aquesta dada la tenim malament.
5: No, però no per corregir-te, eh? No, perquè vam començar fent, diguem-ne, substitucions d'estiu, llavors festius, i llavors ja va ser tota la moguda. Va durar més, gràcies a Déu, perquè va ser un programa que va anar creixent. Sí que és veritat que tens tota la raó, que el moment més heavy d'on ens menjaven les audiències va ser aquell any que va ser el triplet del Barça, perquè ens entenguem. Tothom parlava d'intronit i va ser... Però no per corregir-te, eh? Sinó perquè, hòstia, no vull treure-li temps a aquest espai tan xulo.
4: Clar, clar.
5: I em preguntaves què faria ara. Humor, que és el que sempre he fet, vinculat amb música, però també no crítica social, sinó un rentat, potser, al que estem acostumats a viure i al que ens empassem tots d'una manera com si no passés res. Llavors, crítica. Crítica no dolenta, sinó a través de l'humor, a través de l'alegria, però per reflexionar una miqueta de si som conscients molt bé on estem i què estem visquent. perquè jo crec que ens estem oblidant de moltes coses, sobretot una generació. Jo no puc acusar una generació nova del que viu ara, però jo deia una frase guai, crec que era guai, i ja l'havien escrit, lògicament no era meva, però, hòstia, aprenem del passat per construir i viure aquest present, per construir un futur molt millor. I aquestes coses, jo crec que aquesta estadística actualment no existeix. I els que vam viure i els que estem ara aquí hauríem de construir algú millor de l'experiència que tenim, no? Per exemple, hòstia, i ara em poso una mica transcendental, com pot passar el que està passant a Israel i Gaza després de viure el del Hitler? I com pot ser que el poble que va patir les conseqüències del Hitler pugui fer el mateix amb un altre poble? És que és inconcebible. Doncs és això mateix. Llavors, algú que viu el que li ha tocat viure, és normal que no tingui un bagatge, no sé, que tingui una educació dels pares que li ha explicat coses i que això estigui bé, però també que pugui ser millorable. Aquí és on te podríem nosaltres atacar una miqueta, dir ei, ei, ei, ei, no només hi ha això, para't un moment, mira, observa. I llavors, des d'una perspectiva de tranquil·litat i la calma, diguem, sí, potser t'atreviries a tirar per aquí o a valorar això, des d'un punt de vista, des de l'observació, no des de l'aprenentatge, dir, això és millor, això és pitjor. No, aquí no hi ha ni res millor ni res pitjor. Hi ha el que t'arriba, el que et comunica, però perquè t'arribi a comunicar tens que tenir opcions, crec. Crec, sí, no només ho crec, sinó que ho confirmo. Has de tenir opcions. Jo, el meu primer concert va ser el Miles Davis. Jo no tenia ni idea de jazz.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: Sí, perquè uns senyors, jo anava amb senyors més grans, dic senyors perquè era un nen i tenia, doncs, 13, 14, 15 anys i m'arreplegaven tios de 30. Espera, espera, deixa't estar d'això. Anem a veure aquest tio que fliparàs. Qui és aquest tio? Miles Davis. Carai, a partir d'aquí, tu ja has vist el Miles Davis. No vol dir que tot ha de ser Miles Davis, però a partir d'aquí ja tens com una sobredosi d'informació que t'han donat. Llavors pots tornar a escoltar Police, clar que sí, o podies escoltar Madonna, clar que sí, però Miles Davis el tenies allà. I això és una miqueta el que vull dir, no? De, vale, està bé, però mira't això. I avui en dia crec que només hi ha un discurs establert, culturalment parlant, amb tot. Amb tot. Amb la tele, amb la ràdio, amb la música, amb tot. Llavors, quan hi ha un tot que ho globalitza tot, és una globalització farsa, sí, de farsa, i una mica hipòcrita, que és com, ei, anem tots per aquí, però per què anem tots per aquí? Ens hauríem de preguntar per què anem tots per aquí. I per què quan se surt d'aquest per aquí és un bitxet estrany, mal vist i no entès? Potser ens ho hem de fer mirar. Però, torno a repetir-te, des de... Jo crec que hauria d'anar per aquí la cosa.
4: Bé, afortunadament avui dia tot s'ha, diguem, obert i al final tu, com també parlàvem abans tu i jo, pots fer un podcast en qualsevol moment amb eines molt econòmiques, per no dir pràcticament gratuïtes, i a partir d'aquí doncs ja és cosa teva si vols invertir perquè hi hagi més gent que pugui veure les xarxes i per tant escoltar-te i seguir-te, o que de forma natural doncs la gent et vagi veient i tinguis repercussió, no?
5: Jo et faria una pregunta, perdona-me que et tallo, Esteve, però tu en saps molt més d'això, llavors jo sóc un gat vell que està desubicat, eh? I que avui li trepitja la cua i li dones vida. Per tant, tu creus que no n'hi ha molt ja de podcast?
4: N'hi ha massa. Jo penso que n'hi ha massa.
5: Llavors hi ha espai per un avi no, però un tio com jo que ja no...
4: Sí.
5: Una generació no reconeix ni sap qui és.
4: Sí, però saps per què? Per la qualitat. És a dir... Hi ha molta gent a les xarxes, però qualitat n'hi ha poca. Igual que passa en molts altres sectors, com abans també parlàvem tu i jo, doncs amb música en directe, amb DJs, etc. O sigui, qualsevol nivell, des del meu punt de vista, com també passa a la ràdio generalista d'emissores grans, també passa, hi ha mala qualitat en certs moments, i en el món de podcast doncs és a l'inrevés. Hi ha poca qualitat en pocs casos, i la resta és bastant mediocre. Que no vol dir que el producte que hi hagi sigui interessant, però el format... les veus,
5: val,
4: etcètera, etcètera.
5: Si dones un plus de qualitat, és igual si et coneixen o no et coneixen, perquè al principi... Bueno, també hi ha una cosa que jo també sempre he pensat. És que a mi a vegades m'han dit, clar, és que estàs fora del mercat i ja... No estàs fent ràdio, no estàs fent tele. I jo penso, quan jo vaig començar, no estava en el mercat, i al cap d'un mes, dos mesos d'estar en el mercat, en el lloc on et posiciona, això vol dir una emissora gran o una tele gran, tothom em coneixia. Torna'm a posar en l'escaparat, no? En l'aparador, i veuràs com tothom veu el que hi ha. Llavors jo penso que és tan senzill com això. També sóc de l'opinió que el mateix locutor a Catalunya Ràdio o a RAC té emissores de milers, milers d'audiències. El fots amb una emissora petita i tindrà, per més talent que tinguis, jo, tu, qui sigui, residual, audiències residuals. Perquè, clar, si tu jugues amb el Barça, jugues amb el Barça. Ara, si jugues amb el Peñarol, que em perdoni el Peñarol, jugues amb el Peñarol. I pot ser el mateix Lamine Yamal jugant amb el Peñarol o amb el Barça. Que passa que si tens el talent de la Yamal i pots arribar al Barça, tot canvia, no? I llavors és molt difícil que tornis enrere, però imagina't que en aquest cas un locutor el posessin en una emissora tercera o de quarta. Què passa? Però no passa res, ningú se'n recorda de tu. Per més bo que siguis, jo crec que és així, és que no hi ha més. El que passa que els aparadors estan manipulats per gent que decideixen quin maniquí hi ha d'haver-hi. O hi ha, llavors, a partir d'aquí. No és que jo no estigui, no és que tu no hi siguis, no és que se'n recordin, no, és que se'n recordaran un cop et vegin. Punt. Et posaràs de moda un cop t'hi posin. Et compraran un cop estiguis al mercat. No hi ha més. És que sempre ha estat així. És màrqueting. Tu en saps molt de màrqueting. Aleshores, jo tinc un producte que ningú coneix, però és un producte amb el que jo apostaré i li donaré molta qualitat i molta pasta. D'aquí dos mesos, aquest producte el coneix tot el món. Punt. Sigui bo o dolent.
4: Correcte.
5: És així. Llavors no em vinguis pel·lícules, és que ja no estàs en allà. I on t'haig d'estar? I abans de que estigués en allà, quan ho vaig petar, on t'estava? Al lloc m'hi vas posar. Torno a fer, tonto.
6: Bon dia, són les 7 del matí.
7: Bon dia, són les 8.
8: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
9: No toquis el dial, que et tocos dit.
10: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
11: Swing Flash.
3: La Maroteca de la ràdio.
4: Bé, ara fem una cosa, tornem una mica enrere en el temps. Proposo fer un viatge cap als teus referents radiofònics.
5: Val, mira, soc molt típic, perquè vaig començar a fer ràdio pel Miquel Calçada, perquè em molava molt, era molt petit, escoltar el Miquel Calçada, el Miki Moto, a Miki Moto Club, Catalunya Ràdio. I per mi va ser un somni fet realitat, crec que és l'únic que ho ha aconseguit, fer un format similar al d'aquella època, a la mateixa franja horària, a la mateixa emissora. Per mi va ser mort aquí mateix. Per tant, això ningú m'ho treu. I després, el Puyal em flipava. Les retransmissions del Puyal em teníem fascinat. I llavors, molta més gent, però molta, molta. Qualsevol... És que abans era diferent. Jo crec que abans els professionals eren molt bons, perquè eren professionals. Ara hi ha molt del que parlàvem abans. I hi ha una competència, també, que és com una mica... No sé, tu ho has dit abans, talent, qualitat. Abans hi havia talent, qualitat. Un Gabi Londo flipaves. Encara que no t'agradés, els seus pensaments, o un Olmo flipaves, encara no t'agradessin els seus pensaments. A mi el Cuny no, doncs a mi no em molava, però reconec que era un professional impressionant. Clar, és que hi havia mestres, hi havia màsters, hi havia superherois, que dic jo, no? Era un món d'herois. On hi havia el Batman, el Superman i tal, i hi havia el Flash, i eren tots. Era un còmic fet realitat dintre del nostre món. Era com l'època del Messi, perquè ens entenguem, no? Era una època messiànica. Ara, bueno, clar, el Jordi Basté és molt bo, és al·lucinant, sí, però el Jordi Basté estava amb el Canal 33 quan va començar a fer seccions. Vale. Qui més? Jo què sé, el Riquet és un geni i és molt bo. Sí, hi ha molta gent que no li anava, però és molt bo, d'acord. Però és que, clar, no és aquell punt de referència absoluta com teníem abans. El Torquemada ho fa meravellosament bé, i el boig que em fa riure molt és el Bernat, perquè està com una cabra i em fa riure, i el conec de l'època de la SER, també. Però crec que és diferent. És un altre nivell, és una altra història. No és allò. Però potser perquè també m'ho miro des de la distància a temps. I deixa'm dir-te una cosa, del present. Els companys, que per exemple el presentador quan ho feia Gran Dictat no m'interessava, però com es diu, la competència em sembla, bueno, absolutament brutal. Però tornem al mateix. L'humor aquell és brutal i llavors te'n vas a la tele i fas una cosa que a mi no em fa riure i apago la tele perquè m'avorreix, però a mi No vol dir que és el meu pensament, però que penso, algú que té aquest talent absolut per fer aquests gags, que dius, però com es pot fer? I quina habilitat, i en directe, que no està allò que llegeixo, i si llegeixes no es nota, però que ho graves. No, i un cop ha quedat bé gravat, no, en directe. I llavors te'n vas a fer l'altre tipus d'humor a la tele i dius, hòstia, és que no ho entenc, és com... Saps què vull dir?
4: Bé, en el cas d'aquest producte radiofònic de la competència, a mi el que més em sorprèn també és que estiguin tants anys fent el mateix.
5: Exacte.
4: Que ells no es cansin, ni el seu equip, i que segueixin tenint...
5: La creativitat, no?
4: La creativitat i l'audiència, les dues coses.
5: Clar, però jo crec que l'audiència pot ser perquè tampoc hi ha tanta competència del mateix nivell intel·lectual, humorístic i creatiu. Jo crec que va per aquí la cosa, no? Perquè, hosti, és que el llistó està molt alt. Però torno al mateix. No tots els comunicadors serveixen per tot. Per tant... Això també és un aprenentatge xul, no? De dir, bueno, aquí ho petes i ets el número 1, però llavors te'n vas a fer una altra cosa i no ets el número 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Ets un més que presenta coses. Però també haig de tenir en compte, i ho respecto molt, que la tele és tele. La tele és formats tontos, bàsicament tontos fets per fer coses que no tenen res a veure amb la creativitat de la ràdio. I també ho valoro, clar, lògicament. Però bueno, escolta, tu has de voler... Tu has de saber si a tu et fa feliç fer un concurs durant 5 anys. Bueno, doncs collonut, celebro. Has de saber si vols fer aquest programa tipus d'humor. Bueno, doncs collonut, si tu et fa feliç, jo no sóc ningú per dir-te si està bé o no. Però això no és comunicació per mi, això és entreteniment pur i dur. I també hi ha molt de l'ego de dir, és que surto a la tele i faig això. Bueno, collonut, ho celebro, que et vagi molt bé. Però jo no m'avorriria, no? És com el... Això no vull que quedi lleig, però imagina't tu fer... El que té les caigudes i les remuntades i el fracassar i el encertar-la i l'aixecar-te al matí i anar-te'n a dormir és que mai saps què passarà i que constantment estàs fent coses noves. I les busques, ho intentes. Tots necessitem un punt d'estabilitat, però tu t'imagines fer el mateix. Imagina't, només per un cas, que comencessis amb 18 anys presentant 40 principals i que en tinguis 55 i presentis 40 principals.
4: Això és una altra cosa que jo volia dir, perquè tu has sigut bastant tastaulletes, no? És a dir, amb mitjans has fet moltes coses diferents i després t'has dedicat a una cosa absolutament diferent. Aleshores, tu et veuries tota la vida, entre cometes, o molts anys, fent exactament el mateix? Perquè hi ha gent que sí que és capaç.
5: No puc. No puc, i a més, tot el que passa a la vida, jo crec que passa perquè té que passar. Mira, jo ara estic molt content i estic molt feliç de la feina que tinc, no té res a veure amb la ràdio, però tot el meu aprenentatge a la ràdio el faig servir per vendre amb nous clients i em compren, perquè diuen, hòstia, tio, em comunica bé, me'l crec. Llavors, i té vinculació amb la música, em dedico que fer vents amb músics, amb humoristes, amb DJs. És música. Lògicament, jo la meva part comunicativa la deixo perquè és la meva empresa i perquè venc amb clients estic molt satisfet. I gràcies a Déu que tinc això i molt agraït. Ara, et veus tota la vida fent el mateix? Jo, en el meu cas, crec que no. No hagués pogut fer l'Intrònit 15 anys, però tampoc hagués pogut fer qualsevol dels programes que he fet 15 anys, perquè em hagués avorrit l'hòstia, perquè la vida és emocions noves i tal. I també t'haig de reconèixer que jo ara... Ara, en aquest punt, si em preguntes aquesta entrevista me la fas fa 4 anys, Pere, tens alguna cosa a dir? No tenia res a dir. T'ho prometo, vaig desaparèixer a la ràdio, que l'últim que va ser Ràdio Estel, que notava que dic, vaig perquè hi vaig, però no tinc res a dir. O sigui, què collons faig? És com si hagués mort el comunicador i hagués mort el personatge que deia coses, i ja no interessava res el que deia. Ara, torno a sentir que tinc coses a dir, però que no té res a veure amb les que he dit fins ara. Però per coses que han succeït al moment d'estar amb tu, amb desperta, hòstia, doncs no estic mort, estic dient coses, no? I el del Ricard, que em va entrevistar, doncs hòstia, perquè ell no ho perds. Tu pots estar 10 anys sense dir res i de cop piota t'aixeques un dia pel matí, és com l'escriptor, no? Quants escriptors hi han hagut, que ho hem vist en pel·lícules, ui, busco l'inspiració, busco... i no hi ha manera, i de cop piota t'aixeques un dia i escriuen 4 bíblies. Hòstia, i... Doncs això passa. Jo crec que amb el nostre món també passa el mateix. És impossible. Veiem-lo del Toni Clapés, flipo. Em sembla descomunal i brutal, perquè és brutal. És un professional brutal. Però clar, jo no podria fer 25 anys no sé quants anys porta.
4: El... Més o menys, eh? Jo crec que sí, sí, des del poc més del 2000.
5: És una animalada.
4: Sí, sí.
5: I ho admiro totalment i profundament. Ara jo no podria. I també està bé haver desaparegut, perquè igual si hagués seguit hagués caigut pel meu propi pes, justament perquè va venir un moment que ja no sabia què dir ni tenia res. Igual m'ha anat molt bé desaparèixer, perquè ara de cop i volta me'n donaré compte que tinc coses a dir. No ho sé, és que no ho sé, mai saps. Tu has pensat avui en mi, fa temps que no pensa ningú en mi. L'altre dia el Ricard em va trucar, que no, encara flipo perquè em va trucar, bueno, doncs em va trucar, se'm va recordar de mi. Bueno, i quan vam fer el Dia Mundial de la Ràdio, dintre de l'humor, jo sortia amb els més grans humorístics. Entre els 7 va posar Pere Espinosa. La ràdio de tots que ha fet el Pere Espinosa, juntament doncs, amb gent que ni m'imaginava que el meu nom pogués estar al seu costat. Un d'ells, el Miquel Calçada. Hòstia, doncs ja està bé, no? Només això ja val la pena.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
4: Molt bé, i ara parlem del futur. No teu, que potser encara no saps què faràs ni on estaràs demà, però sí del mitjà. Com veus el mitjà radiofònic a futur? Tenint en compte les noves generacions, clar.
5: Doncs... quina pregunta. És... Primer, hauríem de veure si la privada, crec que ho té més fàcil perquè és privada, llavors tot està més controlat. La pública, hauríem de fer una revisió des de molts aspectes dels que mouen a base de aquest és amic meu, aquest no és amic meu, i d'una transparència general amb tot. Si això no es produeix, hi haurà una corrupció terrible. I si es produeix la corrupció, petarà. Si això es pot reconduir, perquè dic reconduir com si estigués passant, jo no dic que passi, però és evident que sí que passen, perquè treballen doncs, els mateixos de sempre, perquè sempre agafen les mateixes productores, perquè són amics d'amics, i si no ets amic d'amics, això és com l'institut, torno a repetir. I si caus bé, no caus bé. Bueno, si això s'esmena o s'arregla d'alguna manera, jo crec que estem salvats. Però també té que haver-hi un punt de dir, ei... crec que les xarxes socials han fet molt mal.
4: Moltíssim.
5: Perquè ens han obligat a fer una ràdio que potser no volíem, perquè era la tendència, igual que la música, la tendència. S'ha anat a prendre pel sac tot. La cultura, el músic, el comunicar... Ara, si funcionava l'Instagram o funcionava, com tu dius, amb el podcast o funcionava aquí i allà, ho hem d'aplicar. Ha estat una competència directa que també ha anat molt bé per tema egos, per dir, ei, cuidao, que igual aquest, tu penses que estàs a la tele i a la ràdio, però l'altre no surt del lloc, però guanya 10 vegades més que tu i mou a un sector de gent que ha deixat de comunicar amb la tele i la ràdio, que és el que nosaltres coneixíem com a connexió. La gent jove no mirava la tele. I crec que recuperar-la serà molt difícil, perquè això és com el mateix del Broncano. Ha durat un mes. Tanta tonteria, tanta història, que lo vamos a petar. Bueno, no has petat nada. Ho petaves a Movistar perquè era moderno i perquè estava bé. Pel programa... tampoc té res de l'altre món, no ens enganyem. Encara que tothom digui, uau, és la bomba, que això és un tio que està improvisant, que és molt intel·ligent, que té un bon equip i que fa coses. Per això ja ho hem vist 50.000 vegades. Ara, en allà funcionava molt bé, al principi era novetat, i aquests joves que consumien això també a través del YouTube en el seu moment i a través d'Instagram en el seu moment, van anar a Movistar molts, altres no, o al revés, van fer el viatge al revés, no em vull equivocar. Però, després de cop i volta, han vist 4 dies, 5, 6, 7, un mes a la tele, i després han dit, hòstia, ja em fot mandra la tele, tu, a cagar. I com que han decidit que cagar, han passat d'un 22 a un 11, i llavors a un 9, a un 8, per tant, tot cau pel seu propi pes. I això també ens ha de servir per entendre que hi ha moltes noves maneres de comunicar. El que passa, que hem de valorar si les velles han de seguir apostant per una comunicació guapa, una comunicació potent, una comunicació, com deies tu, de qualitat i de compromís. L'altre és que en tot l'altre que ens acompanya hi ha molta merdufa i també segurament hi ha qualitat, però un 90%, diguéssim, és... aquí te pillo, aquí te mato, aquí arribo i anem a donar tot perquè vull ser famós. Punt. I vivim en una societat que ara parlo de les noves generacions, no tinc res en contra d'elles en absolut, però que és, vull ser famós, vull sortir, vull viure del cuento i vull guanyar molta pasta. I la manera és ser famós a través de les xarxes socials. I quanta més merda expliqui, és com el tomate d'abans de la tele o la Telecinco, que per cert se'ns ha instal·lat a TV3 la nostra. Per tant, fem una revisió d'on venem, de qui érem, de qui som i de què ens convertirem. Jo només ho deixo aquí, perquè ens ho estem menjant tot amb patates. Passa que les patates hem de mirar si són casolanes o les hem agafat del congelador i les hem tirat a la fregidora, amb oli que s'ha fet servir 50 vegades.
4: Doncs escolta'm, Pere, l'oli almenys que segueixi sent el de la ràdio que hem conegut i coneixem, i des d'aquí agrair-te, evidentment, aquesta estona que has tingut amb nosaltres a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i animar-te a que vagis pensant coses per fer, fins i tot si pots, si ha de ser així, al marge dels mitjans convencionals.
5: Potser sí,
4: perquè és el que estàvem parlant, o sigui, al final això hi és, i per tant, si tu tens coses a dir, hi haurà gent a escoltar-te segur.
5: Mira, et soc sincer, després d'aquesta agradable estona, no només l'entrevista, sinó abans també perquè m'has obert els ulls amb les coses, potser m'ho plantejo, em fa por, em fa por, perquè si ho vull fer, ho vull fer bé. I deixa'm que et digui una cosa, tu ets molt bo.
4: Ep.
5: No, t'ho he dit de bo, no, ara no, perquè m'hagis entrevistat, perquè penso, des del moment que has començat a parlar, a la veu, al to, com has obert, tio, tens un bagatge, hi ha molts friquis, molts personatges que estan allà, que no t'arriben ni a la sola sabata. I aquest és el problema. Aquesta és la història que jo dic ara. Per tant, m'he animat, ho tindré en compte, ara, gràcies a Déu, i també tinc que vigilar perquè, com que pic per clients, el que digui que no comprometi i que llavors els altres meus clients, que és el que menjo, em diguin, hòstia, este tio se li va la olla. No, jo crec que no, perquè jo faré el que he fet abans. Quan he dit lo de Gaza, no m'he equivocat. Sembla el Hitler, sembla germà del Netanyahu, o fill, o amant, digui-li com vulguis. Per tant, aniria per aquí, però m'ho plantejo de veritat, Esteve, i a més t'estic superagraït perquè has despertat el cuquet més que el Ricard.
4: Fixa't tu, veus que bé? Saps per què també? Perquè ho fem per amor a l'art, que això sí. També s'ha de deixar clar.
5: Sí, la veritat és que sí, i que si hem tingut la sort de cobrar i ens han pagat és una meravella, però ho has dit tu, quan vam començar ho fèiem per amor a l'art. Quan vam arribar, veníem de fer-ho per l'amor a l'art, i si es fa que sigui per l'amor a l'art, que després tenim compensacions, benvingudes siguin, però que aquestes compensacions no decideixin si el que fem o deixem de fer està bé o malament. La qualitat no mereix o no hauria de ser valorada per una compensació econòmica o de si formes part d'alguna colla pessigolla, de si ets RAC1, TV3, TV2 o RAC105. Si tens la sort d'entrar, collonut, però que no hi hagi entrat no vol dir que no siguis bo, vol dir que no has tingut l'oportunitat o no te l'han donada. Res més, aquí ho deixo, crec, Esteve.
4: Molt bé, doncs, Pere Espinosa, moltíssimes gràcies.
5: A tu, un privilegi.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. I turned up the radio.
3: I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lloc.
4: Bé, doncs, seguim a la Maroteca de la Ràdio i després d'aquesta entrevista que vam realitzar fa uns dies al Pere Espinosa, saludem a Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
6: Hola, Esteve, molt bé. Molt interessant aquesta entrevista, en el Pere Espinosa. Mira que n'hem arribat a parlar d'ell. De fet, crec que les gravacions que teníem de l'intronit te les vaig facilitar jo.
4: Correcte, sí, sí.
6: Oi que sí? Oi que sí? Doncs, bé, escolta, tot, molts anys dedicats, no?, i a la ràdio, i fixa't tu ara, no?, com ha, diguem, derivat cap a un altre sector.
4: Bé, jo t'he de dir que a mi em va sorprendre molt perquè jo no coneixia el Pere i, com tantes vegades hem fet des d'aquí, el que vam fer va ser enviar un missatge a través de les xarxes socials i ell molt amablement va contestar. No sé si va ser ell que primer va contactar amb mi perquè el vaig citar, com habitualment fem, si hi ha perfils oberts a les xarxes, quan vam trobar aquestes gravacions, que crec que en aquest cas sí que hi havia aquesta gravació teva d'Intronit, però també en vam trobar unes quantes que ens va facilitar el nostre col·laborador Miquel Esteve, en les quals ell apareixia presentant unes edicions especials al Tarda Tardà, perquè en aquella ocasió el Jordi Tardà estava a la Fira del Disc de Col·leccionista que ell mateix dirigia, i ell doncs es va encarregar de presentar aquestes edicions del programa amb un registre molt diferent al seu, no? I li va fer molta gràcia perquè ell no disposava d'aquestes gravacions. I a partir d'aquí, doncs bé, va dir que ell també tenia algunes gravacions a casa seva i que les buscaria a veure si ens les podia facilitar, perquè crec recordar que eren en minidisc, i que nosaltres, doncs, ja li vaig dir que ens vam oferir, evidentment, sense cap mena de cost, a digitalitzar tota aquesta gravació, però, a part d'això, doncs, vam seguir parlant de tant en tant, comentant, li vaig dir, escolta, mira, nosaltres ara acabem la història d'aquest programa, almenys de forma momentània, a la Maroteca de la Ràdio, i ens agradaria fer-te una entrevista, a veure si hi ha alguna manera de fer-ho, i em va dir, doncs sí, home, sí, mirem. I ha anat passant el temps i mesos, però al final vam aconseguir coincidir en temps i lloc, no? I va ser realment una sorpresa per mi, perquè em sembla una persona que, evidentment, com tants altres radiofonistes, és un enamorat de la ràdio, com nosaltres, però és que va una mica més enllà. Saps quan hi ha alguna cosa, aquella persona que no sé, que t'atrau, no? I que té una conversa molt rica i interessant dins i fora de la ràdio. És a dir, que de debò que va ser un moment molt bonic, que havia de ser només un cafè i una entrevista d'uns 20 minutets, i que va acabar sent una entrevista més llarga i un dinar. És a dir, que molt agraït, perquè és que no hi ha gent tan generosa. En general, sí, a la ràdio, però que, a més, diguem, donin molt més del que tu els hi demanes, sense demanar res a canvi, jo crec que està molt bé.
6: Exacte.
4: No sé sí, si tu tens aquest mateix pensament, Jordi, de l'amor sí. per la ràdio, que traspua la ràdio, no?
6: Sí, sí, i fixa't tu que... No sé si em puc atrevir a dir que no tothom que treballa a la ràdio té el mateix amor. No que no n'hi tingui, però el mateix, hi ha diferències. Quan algú veus que li apassiona i t'ho explica, com ens va passar amb la Sílvia Tarragona, per exemple, una persona que va més enllà del que tu, pots fer-li una pregunta ahir, no? O com és en Sintoniqui, que tu li fas una pregunta i ella està tres quarts d'hora contestant, si vol, saps? Perquè té molta matèria a explicar, però són gent que els agrada compartir. I amb en Pere Espinosa doncs, també hem trobat aquest perfil, no? Gent que s'ha dedicat molt de temps i que li agrada molt parlar d'això. I és molt interessant, perquè han viscut moltes experiències i és molt enriquidor. Bé. Però ja et dic, no tothom es presta tant. No tothom es presta tant. No és una crítica, simplement és un fet. Mal, no tothom es presta tant. I hi ha gent que li parles, no és igual, o gent que sí, vine, va, que t'explicaré, una mica això.
4: Jo no sé si també influeix amb la seva reflexió del pas del temps, també el gran trauma que va ser per ell el fet que quedés al marge de Catalunya Ràdio per un error, que no cal explicar, però que bé, doncs va fer unes declaracions en antena una mica fora de lloc, i es van agafar com a pal roent aquesta qüestió, aquesta cagada, va quedar al marge i va quedar molt, molt afectat. Però també diu que li va servir com el revulsiu, no? Per dir, bé, doncs, escolta'm, ara vaig analitzar què ha passat i vaig aprendre d'aquest error, no? Clar. I després va seguir fent ràdio, és a dir, que no va quedar al marge del món de la ràdio per aquest error, però sí que, doncs bé, va ser com un moment bastant traumàtic en aquells moments, no? Però bé, en qualsevol cas, com heu pogut escoltar l'entrevista, ell deia que com es pot fer per fer ràdio i tenir repercussió si no hi ha ningú que en aquests moments vulgui fer res amb tu, a nivell d'emissora, em refereixo. Jo li vaig dir, a veure, el món del podcast evidentment està més que sobreexplotat perquè hi ha una fragmentació brutal, però per què no? Si tu creus que tens coses a dir, doncs pel teu compte ho podries arribar a fer, perquè no ets un ningú, és una persona que va tenir repercussió fa anys i que, per tant, segur que si tens coses interessants a explicar, que tens una veu que és maca i que coneixes a gent que pugui ajudar-te en col·laboracions en aquest podcast, doncs per què no ho pots fer?
6: Vegem, fora de les zones hercianes ha sigut la revolució de creadors de contingut. Alguns d'una manera, alguns d'una altra, podcast o ja a través de xarxes. Fora de les zones hercianes. Però per què no dins les zones hercianes o mitjançant les zones hercianes? Val? És com si això s'hagués molt, diguem, privatitzat, que no és així, però sembla, no? Si tu vols fer alguna cosa, si tu tens alguna cosa que explicar, o t'has de buscar la vida per una altra banda. Si tu vols emetre al món, al món, no a tot el món, però on sigui, si tu vols donar a conèixer alguna cosa, sembla que ara la solució sigui, doncs, xarxes socials i potser el més aproximat al podcast, més aproximat a la ràdio. Però fer ràdio, ho hem dit moltes vegades, o és gràcies a la bona fe de moltes emissores locals, o és complicat.
4: Bé, hi ha una diferència bàsica, com sempre diem, entre la ràdio en directe i el podcast, i és que el podcast, per molt que pugui semblar directe, no ho és. Exacte. I l'energia del directe, clar, aquí hi ha molta implicació per part de l'audiència en directe, i mai millor dit, i en canvi el podcast és en diferit i és una cosa bastant més diferent. Però bé, ens hem d'adaptar als nous temps. No és el mateix disposar d'una sèrie de canals de televisió molt, molt restrictius, molt pocs, i d'algunes, unes quantes emissores de ràdio que no pas tenir

0: per a ràdio.
1: Escoltem la veu de Sheila, Summer Dream of Love. Ens ho han demanat quatre persones, el Carles, el Roger, l'Albert i el Jordi. 8 minuts i arribarem a les 12 de la nit, a la mitjanit. Encara tenim alguns temes i, si podem, ens allargarem una mica més. Entrant ja en terrenys de quarts d'una de la matinada aquí a Track Dance a Matadepera Ràdio. 730-0000, el telèfon al cas de trucar. Si vols demanar-nos temes, si vols parlar amb nosaltres, si vols saludar per antena, si vols entrar en el sorteig d'un curs per a DJ i valorat en 70.000 pessetes. I moltes més coses, ho saps, aquí a Track Dance. Escoltem un consell important. Tornem d'aquí uns moments.
2: Si vols trobar-te amb la millor música, no busquis més. La tens aquí, a Terrassa, a Music Teacher. Som botiga del millor dance d'importació i nacional, acadèmia de DJs amb borsa de treball i segell discogràfic. Vine i escolta tota la música que vulguis. T'assessorarem i et buscarem el que no trobis enlloc. Ho tenim tot. Music Teacher, plaça Salvador Espriu, número 2, local D, Terrassa, al costat de l'Ajuntament. Telèfon 788-2750. Music Teacher.
1: Atenció, perquè ja anem pujant de BPMs i el nostre company Albert Pereira diu que se'n va, no? Digues, digues.
3: Sí, home, vaig ja, perquè estic que no puc més, necessito anar a una pista de ball i ballar com un desesperat.
1: Molt bé. Bé, el millor que pots fer, t'aviso, és anar al cotxe millor i escoltar Track Dance, el que queda de programa, no?
3: El que queda de programa l'escoltaré, sens dubte, perquè és impressionant. Brutal, estic que no em quedo dins meu.
1: Perfecte. Doncs vinga, adéu-siau, Albert, que vagi bé.
3: Adéu!
1: I seguim escoltant bona música. Amb jo i aquest Cry With Me. I abans de seguir escoltant aquesta música tranquil·lament, passem a una nova comunicació. Bona nit.
4: Hola.
1: Qui ets?
4: Jordi.
1: Des de truques?
4: De Badalona.
1: De Badalona?
4: Está lejos, eh?
1: Caram.
4: Sí, es verdad. Se oye un poquillo mal, lo pasa que... se oye un poco.
1: Però des de quina part de Badalona ens truques?
4: De Badalona, Badalona.
1: Badalona, Badalona.
4: Barrio La Salut.
1: Caram, m'estic quedant molt, molt sorprès. Avui.
4: Me tengo que poner la antena en la boca para que se escuche bien, porque si no... Bé, que verdad, eh?
1: Vine aquí a viure aquí a Matadepera, home, ja està.
4: Home, que és que... Eso es un pueblucho, tío. Y yo prefiero aquí la ciudad, tío.
5: Bon dia, són les 7 del matí.
6: Bon dia, són les 8.
7: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
8: No toquis el dial, toc tu cosdit.
9: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
10: Swing Flash.
11: La maroteca de la ràdio.
1: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara anem a punxar una falca de publicitat històrica que hem escoltat altres vegades, però en la recta final de la Maroteca de la Ràdio doncs ens fa il·lusió de tornar-la a escoltar. Jordi, tu em vas explicar que coneixies la cançó del Colacau pel teu avi, si no recordo malament, no?
12: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Tenia un vinil, devia ser una promo de Colacau, devia venir fins i tot amb algun paquet. No sé com hi va arribar allà, però tenia un petit vinil que hi havia, doncs això, la cançó del Colacao, l'original, i jo me'n recordo que amb un petit tocadiscos que hi havia, doncs me la posava.
1: Doncs vinga, anem a recuperar-la, la falca del Colacao.
13: Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao.

0: está y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Recte final de la Maroteca de la Ràdio d'avui, en la qual hem pogut parlar bastament amb Pere Espinosa, amb qui, per cert, doncs, ens hem emplaçat a seguir xerrant en una altra ocasió, bé aquí, en els micròfons de la Maroteca de la Ràdio, o bé en altres moments de vida. Marxarem, Jordi, amb un

0: Una cosa molt interessant, una gravació inèdita que no ha sortit enlloc, perquè es tracta d'un pilot. Ens remuntem a l'any 2001, concretament 21 de març del 2001. A veure si saps de quin programa parlo, si parlo d'un pilot parlant d'aquestes dates.
1: Segur que és nostre.
0: Sí, exacte, és una gravació nostra, però en aquest cas recalco aquesta qüestió. No és una gravació que sortís a l'antena. El programa després sí que hi va sortir, però aquesta gravació no. A veure si te'n recordes.
1: Ah, d'acord. Aleshores, sí que surt el programa, però no surt el pilot en antena, doncs aleshores 2001 és el Black Knight.
0: Ah, exacte, exacte. Nosaltres, de fet, vam presentar aquest projecte al setembre de l'any 2000. Jo havia deixat l'emissora el juny del 2000 i al setembre ja no vaig poder més. I vam trobar que era una bona ocasió per nosaltres dos de tornar a col·laborar junts, en aquest cas per primera vegada amb un programa propi creat pels dos, amb aquest programa de música negra. Però en aquella època la graella de Ràdio Sant Cugat estava a rebentar i no hi havia cap espai. Però la primavera del 2001, la nostra companya Jessica Sotodossos va contactar amb nosaltres i ens va dir que hi havia hagut una baixa d'un programa i que era el moment per tornar a presentar aquest projecte. I aleshores doncs vam enregistrar el que es demanava sempre, no? Un pilot per veure de què anava aquest programa. I el vam enregistrar el 21 de març del 2001 i escoltarem doncs un extracte d'aquesta gravació per veure què és el que estàvem fent per primera vegada tu i jo junts en un estudi de ràdio després d'alguns anys. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
1: Doncs sí, maroteca@radiosantcugat.com, aquest és el correu, tot junt, maroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un número de WhatsApp.
0: 689-10-74-83, 689-10-74-83. Ens veiem en una altra Maroteca de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: Ara comença Black Knight, el teu programa de música negra a Ràdio Sant Cugat, presentat i dirigit per Jordi Caselles i Esteve Llop. Bona nit i benvinguts a la primera edició de Black Knight, el programa que us acompanyarà des d'aquest dimecres 28 de març de 2001 i fins a final d'aquesta temporada al 91.5 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Cugat. Salutacions d'un servidor, Esteve Llop, i de Jordi Caselles. Bona nit, Jordi.
3: Bona nit, Esteve, i bona nit a tots els oients. Benvinguts al Black Knight. Benvinguts en aquest programa que intentarem apropar el millor de la música negra. Però com això també dona molt que matitzar, deixo a l'Esteve que us expliqui més àmpliament el ventall musical que tractarem.
2: Doncs com deia el Jordi, escoltarem música negra en essència, no pel seu color, sinó pel seu feeling, per herència del jazz i del blues. Hi ha grans artistes del jazz que són blancs, com per exemple el guitarrista Pat Metheny o el saxofonista Bill Evans, i aquest fet demostra que la música no té raça, sexe ni religió. Per això el Black Knight tindrem com a arrel la música negra, però tocarem estils tan diferents com el jazz i el rap, i escoltarem música d'artistes tan distants com Louis Armstrong, George Benson o Cypress Hill, només per citar alguns exemples, perquè, de fet, comparteixen un punt de partida en la seva música, el jazz, la música negra per excel·lència.
3: Doncs mira, per anar fent boca, començarem amb Eddie Cavadú, la que diuen que va ser successor de Billie Holiday. I amb aquest tema titulat Searching sentim doncs un àlbum que va ser editat l'any 1997, un concert en directe.

0: Black Knight. I seguim aquí al Black Knight a Ràdio Sant Cugat escoltant bona música. Passem, en aquest cas, a escoltar música rap de la mà de Cypress Hill, una de les bandes pioneres dins del rap blanc. Aquest va ser el seu segon llarga durada, Black Sunday, publicat el 1993, on es sonaven temes de base jazzística tan clara com aquest tema, When the Sh Goes Down. Com podeu comprovar, la música rap doncs, té una base eminentment jazzística, amb uns baixos molt pronunciats, samplejats directament en algunes ocasions, com per exemple fa el rapper guru del món del jazz. Estàvem escoltant aquest tema de Cypress Hill. Quina opinió tens, Jordi, d'aquest tipus de música?
1: A veure, Cypress Hill sempre s'ha caracteritzat per aquesta espècie de rap radical, fins i tot tenebrós, utilitzant unes bases rítmiques doncs, amb uns baixos importants, òbviament repetitives, com és tota base de rap, però també doncs, donant-li un to també molt curiós de veu, molt peculiar, no? Aquesta veu una mica com si cantés amb una pinça al nas.
0: És inconfusible el cantant de Cypress Hill. Això sí, val a dir també que el que és la seva música doncs està molt bé, o pot agradar o no, però que ens espatarien serien les lletres en la seva versió original. Ja us posarem per aquí algun dia alguna traducció que han fet en castellà perquè veieu doncs, les bestieses que poden arribar a dir, no? Però pel que fa a la música doncs està molt bé.
1: Sí, no, anava a dir que sí, que efectivament tots els compacts fins i tot porten un adhesiu que diu Explicit Lyrics, com que fem cas de que hi ha una advertència davant doncs, la gruixudesa de les paraules.
0: Això mateix. Molt bé, doncs canviem d'història i passem del rap al jazz. Anem a escoltar tot un clàssic de Wayne Shorter que sonava des del treball amb el mateix títol de 1964. Wayne Shorter era un gran saxofonista tenor que s'acompanyava d'artistes d'excepció en aquest treball. Freddie Hubbard a la trompeta, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al baix i Elvin Jones a la bateria. És Wayne Shorter, saxo tenor, amb aquest tema que es deia Speak No Evil.

0: Black Knight, Ràdio Sant Cugat.
1: Anem a parlar dels concerts que podreu trobar durant aquesta setmana a Barcelona. Destaquem el de demà mateix, dia 29 de març, a la sala 1 del local barceloní Rasmatàs. Tenim un concert a Sant Germain, un concert on podreu disfrutar de la bona música d'aquest grup a un preu mòdic de 3.500 pessetes. Les entrades també les podreu trobar a la venda a la FNAC, a Planet Music, a GON i a Revolver.
0: Val a dir que Sant Germain presentaran el seu nou treball, un disc que es diu Turist i que es va publicar l'any passat arreu del món. Temes que destaquen d'aquest treball, per exemple, el que ja sona i que hem escollit per representar aquest gran artista, acompanyat de també doncs, grans figures del món del jazz i de ritmes propers. Sure Thing, Sant Germain.
1: Bé, doncs, fins aquí el Black Knight. Gràcies per la vostra atenció. Recordeu que tornarem la propera setmana repassant el bo i el millor doncs, de la música negra.
0: Us deixem amb una mica més de música fins al punt de les 10 de la nit. Salutacions d'Esteve Llop i Jordi Caselles. Tornarem la setmana que ve a partir de les 9 del vespre.
1: Bona nit, fins la setmana que ve.

0: RAC 1. Ràdio Joventut, la veu de Catalunya.
1: Sintonitzeu Catalunya Informació.
2: Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
3: Catalunya, una municipal.
4: Ràdio Sant Cugat, FM estèreo.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La ciutat t'entra per les orelles.
6: Benvinguts a Matadepera Ràdio, 107.1 FM. Comença ara la programació a l'emissora municipal de Matadepera.
7: Ràdio Teletaxi. Ràdio Marca.
8: Ràdio Club 25. Són les 5.
9: Soc el Dani Aguilar.
10: Hola, sóc en Roger Jové.
11: Hola, sóc el Jan Badosa.
12: Hola, sóc la Marta Bosch.
13: Hola, sóc el Jofre Llombart.
14: Hola a tots, jo sóc la Jenny Lozano.
15: Hola, sóc el Jordi Gràcia.
16: Hola, què tal? Sóc l'Ivan Medina.
17: Hola, jo sóc l'Àlex Ferre.
18: Em dic Virgínia Solà Díaz.
19: Em presento, jo em dic David Villena.
20: Marta del Cerro, què tal? Benvinguda a la Maroteca de la Ràdio, com estàs?
21: Hola, bon dia, encantada de saludar-vos.
20: Lídia Juste, què tal, Lídia, com estàs?
22: Què tal? Salutacions cordials.
20: Encarna i Amador, què tal, com estàs? Estem benvinguts a la Maroteca.
23: Hola, molt bones.
24: Hola, bona nit, què tal?
20: Un dels productors del Bona RAC1, Jordi Ramos. Què tal, Jordi, com estàs?
25: Hola, molt bones. Com estàs?
20: Ivan Medina, què tal, com estàs? Benvingut al programa.
26: Hola, bon dia.
20: Magda Méndez, què tal, com estàs?
27: Hola, com estàs?
8: La Maroteca de la Ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi han acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen li inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts, l'ocupació a Catalunya que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen Com dèiem, un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanant continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que deuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: Tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
0: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues s'ha reeditat un mapa en què, en un sol full, recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots centres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres a mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limitin les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo, el resultado en los términos indicados, satisfactorio de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: I ho hem sabut aquest matí. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari i primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. L'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia, quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: En punt un quart de 3, en situem a Barcelona, la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
0: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat el juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
22: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i es sent molt efectiva. Hem reduït els avisos al Cuidem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts de que, que s'està notant.
21: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
23: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marçal Ortuño celebra la notícia.
24: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la Generalitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
23: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
25: Ja no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser d'un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
23: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
0: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
2: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
4: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i, evidentment, doncs, sí que haurem de vigilar doncs, de com es gestiona doncs, el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté, hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
2: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment, amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
0: Ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb so de cobla.
3: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
6: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
5: La programació d'aquest desè Amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
7: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Cort, ens explica la seva experiència de l'any passat.
8: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
7: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
0: Arribarem als esports amb música.
26: Las mines en el pelo y rosas en la cara.
0: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristio en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
27: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
1: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
27: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
27: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
10: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entendre handbol.
11: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
27: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
0: Gràcies, Joel Gomis. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
29: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
30: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
31: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
30: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
31: Perquè la teva salut és el nostre futur.
30: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
32: Música.
4: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
16: Ràdio Sant Cugat.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Avui...

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars. Una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gómez Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tio competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Aquest dimarts, l'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, Els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
12: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
11: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
13: En unes 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
11: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
3: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupen una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts. L'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
14: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
15: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dues situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porta en 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
14: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
15: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
14: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
15: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
14: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
16: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no li ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
14: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.

0: i ajustar una resposta transversal.
1: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
2: Notícies en xarxa.
3: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
4: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
3: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
6: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
5: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
3: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: Sota el lema Tot comença a la Terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
8: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir-ho d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
7: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
3: I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
9: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places d'aparca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
10: Això ens permet, doncs, que el guàrdia municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona, primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
9: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
3: Poc més de 10 minuts i arriben a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I pel Festival amb so de cobla arrenca avui a Palamós.
4: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta 10a edició.
3: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
12: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos i no animant sobretot els auditoris a que

0: siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
1: La programació d'aquest desè amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
2: I el Museu d'Art Maria Valdevic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
3: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
4: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
3: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
2: I arribarem als esports amb música.
5: Las mines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela.
2: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
6: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
2: I també avui protagonista, Jethro Tull.
6: La veterana formació britànica que actua, en aquest cas, al Festival de Cambrils.
2: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
7: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. I gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
8: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
9: How it happens.
7: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garros va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
10: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
7: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
11: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
12: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
7: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
9: That was the goal.
13: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
9: I was able to prolong my contract.
7: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
2: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Bé, i què voleu fer aquests dies?
18: Anar a una piscina caribenya.
19: Dormir en un hotel del Far West.
20: Volar a llocs d'un drac.
17: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
21: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
22: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
23: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest curs, al Faves Comptades, ens hem proposat fer educació financera. Per què? Doncs, bàsicament, per aclarir dubtes i per acompanyar i resoldre aquell buit informatiu que molts tenim a l'hora de gestionar qüestions del nostre dia a dia en aquesta matèria. Per fer-ho, ens acompanyarà un cop al mes en Lluís Basart, que és advocat i soci d'Auren Legal, a més de professor col·laborador de la UOC. Lluís, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui ens centrarem en l'adquisició de l'habitatge, tant sigui de propietat com de lloguer.
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs jo crec que podem començar posant-nos en situació. Hem decidit comprar un habitatge de primera mà o de segona mà, ara aclarirem, A banda de la hipoteca, que és el que hauré de demanar, evidentment, quins impostos hauré de pagar?
1: Sí, quan una mica pensem en comprar un habitatge, sigui com dius d'obra nova, sigui nou o sigui de segona mà, hi ha uns impostos que afecten. El més important és el que en diuen la imposició indirecta, és a dir, l'IVA i l'ITP, no? És a dir, l'IVA aplica quan compres alguna cosa nou, quan tu compres un pis nou o una casa nova o directament del promotor que l'ha fet, tens que pagar IVA el 10%. Si és vivenda de protecció oficial, és a dir, que el promotor és públic, doncs pagaràs un IVA al 4%, val? Això quan és obra nova. Si compres una vivenda que està rehabilitada de forma molt important, també podries pagar IVA. Però lo habitual moltes vegades és comprar algú de segona mà, una vivenda, diguem, que ja ha estat utilitzada i per tant que és de segona mà. En aquest cas, la compra està gravada per un impost que es diu ITP, que és l'impost de transmissions patrimonials. Aquest impost actualment a Catalunya ha variat molt, és a dir, depèn de l'import de compra de l'immoble, de la casa o del pis, pot anar entre el 10 i el 13. És una tarifa progressiva, val? Com més car és l'habitatge, més ITP pagues fins arribar al 13. També ha hagut molt debat, que segurament bueno, ha sortit a la premsa, amb el tema dels grans tenidors. Quan compra una vivenda un gran tenidor, com que es suposa que és per especular, el tipus l'han elevat al 20%, és a dir, ja passem al 20%. I per contra, hi ha uns tipus molt reduïts per circumstàncies per col·lectius, diguem, a protegir. Per un costat, aquest 10% que dèiem d'ITP, o 13, depèn de l'import, no? Pot baixar el 7% quan es tracta d'adquisició de vivendes de protecció oficial, i pot baixar el 5%, que és el tipus més petit, quan es tracta de famílies nombroses, de menors de 35 anys, de persones amb cert grau de discapacitat, de famílies monoparentals i de víctimes de violència masclista. Aleshores, el tipus baixa substancialment. Val? No hem d'oblidar, quan comprem un pis nou o quan fem una hipoteca sobre un pis, encara que no sigui nou, que hem de pagar també un altre impost. Estem una mica farcits d'impostos, eh? Envoltats d'impostos. Aquí, quan em mous, pagues impostos. Bueno, quan vas al supermercat ja pagues IVA, no?
0: Sí. O sigui,
1: per tot arreu, eh? Però no ens hem d'oblidar de la JD. La JD és un impost petit, però que s'ha de tenir en compte. Sol oscil·lar, també és una tarifa variable que va entre el 0,5% i el 8,5% sobre el valor de la hipoteca o sobre el valor del pis quan el pis es compra amb IVA. Val? Sempre hem d'associar IVA i AJD, AJD per la hipoteca i ITP quan és de segona mà, val? Amb els percentatges que hem comentat.
0: Hi ha una sèrie de conceptes que a peu de carrer ens poden sonar, potser uns més que altres. Estic parlant del denominat valor de referència i després del valor cadastral. No són la mateixa cosa.
1: No. Més o menys tenen un arrel comú, però no és la mateixa cosa. El valor cadastral és un valor que ens sona, que ja hem sentit moltes vegades de sempre. És un valor administratiu que fixa el catastre. La Direcció General del Catastre fixa un valor en base a uns paràmetres que ells fixen segons llei, i no sempre aquest valor cadastral es correspon amb el valor real o el valor de mercat. Tradicionalment, el valor cadastral era sempre més baix que el valor de mercat. El valor cadastral per què servia? Servia com a referència, una mica, com a valor mínim de fiscal. És a dir, Hisenda admetia que un immoble es pogués, diguem, escripturar per un valor de compra, però que no estigués per sota d'un valor cadastral corregit amb uns coeficients que cada municipi pues, es determinaven. Fins aquí el valor cadastral. Valor de referència. Aquest valor de referència és un valor relativament nou. Això es va regular, diguem, l'any 2022, que encara té poca trajectòria, diguem-ne, i aquest sí que pretén, com que sent conscients l'administració que el valor cadastral era un valor fictici, és un valor administratiu, que moltes vegades no es corresponia amb el valor real de mercat, van intentar pues, regular, i han fet una regulació sobre un valor de referència. Aquest valor de referència, de forma molt sintètica, és la mitjana de preus de venda de pisos a la mateixa zona fets davant de notari. És a dir, els notaris, tots els protocols que fan de venda els envien a Hisenda i al Catastre, i d'alguna manera aquesta informació es comparteix, es processa i surt una mena com d'índex o valor de referència que no tots els pisos tenen. És a dir, quan anem a fer una compra, tenim que tenir en compte que tenim que escripturar com a mínim pel valor el Mayor D, o el cadastral, o el de referència. Tenim que agafar els dos i comparar-los. Hi ha pisos, hi ha cases que tenen valor de referència, perquè ja s'ha fet aquest estudi, aquesta mitjana de preus, de venda, davant de notari, altres que no. Per tant, quan jo miro el cadastre i consulto si aquella referència cadastral, aquell immoble, aquell pis, té valor de referència, si em surt, val, tinc que comparar-lo amb el cadastral, quasi sempre és més alt, i per tant allò serà el valor mínim que jo tenir en compte quan faig una compra-venda. Per què ho dic, això? Ho dic perquè pot passar que jo anés a comprar un pis que em costa 200.000 euros, miro el valor de referència i resulta que posa 225.000 euros. Ostres, és més alt el valor de referència, que és un valor, no deixa ser un valor teòric, no? El valor real que jo he de pagar. Per tant, aquí tinc que anar en compte, perquè si no vull tenir problemes amb Hisenda, hauré de pagar impostos, jo pagaré 200.000 euros per la compra, evidentment. Però el valor a efectes d'impostos, l'IVA, l'ITP que abans dèiem, girarà entorn al valor de referència. I em direu, això és injust, no? Si estic pagant 200, per què he de pagar un IVA o un ITP sobre una base de 225. Bueno, així és com està la llei. Aleshores, el que recomana és el que recomana per no tenir problemes amb Hisenda és pagar, diguem, sobre el valor de referència l'impost i recórrer a Hisenda dient i al·legant que el valor de mercat és inferior i que jo he pagat un valor inferior. De manera que, d'alguna manera aconseguir que em tornin aquesta diferència que he pagat de més. Val? Però, bueno, per acabar amb aquest apartat, tornar al valor de referència, si és un nou valor que està fet amb aquesta mitjana i que he de tenir en compte perquè Hisenda s'hi fixa i diu, com jo faci o escripturi un valor de venda inferior, em vindran a casa a trucar a la porta, segur. Em diran, vostè ho fem malament.
0: No t'escapes.
1: L'ITP ha pagat menys ITP. Llavors, bueno.
0: Efectivament. I després hi ha una altra qüestió també important a tenir en compte. Quan fem la compra hem de decidir a nom de qui es posa. Perquè, clar, podem tenir diverses opcions o podem allò estar jugant amb diferents possibilitats. Normalment, què s'acostuma a fer?
1: Val, bueno, aquí hi ha molta varietat de supòsits, però el que s'ha de fer és, evidentment, si una persona o una parella o uns amics o qui sigui, no? Compra un pis, en base al que cada una aporta per la compra del pis, s'hauria d'escripturar, s'hauria de fer posar nom de, doncs, si cada una aporta el 50%, 50-50. És veritat que a vegades, una mica es tira pel dret i pel que sigui és d'escriptura a nom d'un, val? A nom d'una sola persona. I més endavant dius, mira, doncs, hauria d'estar a nom de la parella, hauria d'estar a nom dels dos, no? I es vol fer el canvi. Clar, això és perillós, això s'ha de pensar abans. És a dir, si jo tinc un pis que està a nom meu i vull posar una part a nom d'una altra persona, aquí es produeix una donació. Es produeix una donació i, per tant...
0: I s'ha de pagar impostos.
1: Exacte. Hi ha un altre impost, un altre dels molts que ens envolten, com deies, que és l'impost de donacions. Per tant, hem d'anar molt en compte i si d'alguna manera tinc que calcular abans de fer la compra, tinc que pensar com he de posar-ho, si vull posar-ho 50-50 o 75-25 o com, no? De manera que si s'han de moure diners, millor que sigui abans de la compra. És a dir, que cada un, diguem, quan vagi al notari, aporti una quantitat de diners equivalent al percentatge que tindrà amb aquella compra, per evitar justament donacions, no? Futures o posteriors.
0: Doncs això és molt important, eh? Sí. Prèviament a fer escriptura, de posar nom de qui calgui i fer aquesta valoració.
1: Sí, també s'ha de pensar amb els fills, no? Parlem de parella o tal, però pot ser també amb els fills, no? A vegades sí. També, bueno, pot ser una bona idea el dir, bueno, quan anem a comprar el pis, ja incloure algun fill, diguem-ne, dintre de la titularitat. És veritat que aquí sempre planeja l'ombra de l'impost de donacions, és a dir, que depèn de l'import, podria ser que Hisenda digués, bueno, si aquest fill no té recursos, com ha pogut comprar un 25% del pis? Aleshores, sempre tenia molt en compte i consultar amb un assessor, perquè el tema de donacions pot ser un tema sensible. Però, bueno, hi ha fórmules per... Sempre, com tot, si es preveu i es fa a priori, t'estalvies problemes. Si tu trobes fet i vols canviar-ho, tots són problemes, no?
0: Mm-hmm. Anem a una altra qüestió a tenir molt present. El registre de la propietat. Mm-hmm. Per què és important que anem a consultar, precisament, i jo m'imagino que principalment quan es tracta d'un habitatge de segona mà?
1: Sí, correcte. Aquí una mica comentar dos aspectes. Un és la titularitat, és a dir, evidentment una cosa que no podem deixar de fer, de fet els notaris ja ho fan d'ofici quan vas a comprar un immoble, és consultar el registre, per dos motius. El primer, com deies, sobretot amb segona mà, és perquè assegurar-te que el titular, o sigui, la persona que et ven, sigui el que és, que no sigui cas que no, i no perquè hi hagi cap frau, sinó que a vegades es produeixen herències i no es canvia el nom al registre. I et trobes en que la persona que consta com a titular encara és el pare o la mare d'aquell fill que en aquest moment et ven a tu el pis. Per tant, i no s'ha fet el canvi de nom. No vol dir que et vulguin enganyar, però vol dir que, bueno, tu t'has d'assegurar i quan firmis i t'asseus davant del notari que el titular al registre és aquella persona que t'està en aquell moment venent al pis. Això per un costat, no? Per l'altre, el tema de l'ús. Això també és un tema de vegades sensible, perquè ens hem trobat a vegades que vas a comprar una vivenda, un habitatge, i el registre consta com a local. Val? Per què? Perquè allò era un local inicialment, es van fer les obres necessàries, es va transformar, es demanava les cèdules de titularitat i tot el que sigui, està bé, és un habitatge, però el registre encara consta com a local perquè no s'ha fet el canvi d'ús. O terrenys que estan qualificats d'una determinada manera i vas a comprar-lo per fer una casa i resulta que no es pot construir. Però bueno, doncs tens que mirar quin és l'ús que té assignat aquell habitatge per tal d'evitar ensurts després, no? De dir, ostres, m'estan venent un habitatge que ho és, però consta com a local. Bueno, doncs primer reclamo el registre, que consti com a habitatge, i després comprem.
0: Val. Fins ara hem parlat d'impostos, de tot el que hem de pagar, però clar, també ens interessa saber què ens podem deduir de totes aquestes operacions que fem. Hem parlat de la hipoteca. Me la puc deduir?
1: A veure, depèn, com sempre, no? Tot depèn.
0: Tot depèn.
1: Sí, tot depèn. Tot depèn. De què? Ara ho intentem veure. El tema de la deducció per adquisició d'habitatge, per adquisició d'habitatge, bé sigui perquè ho pagues amb els diners estalviats o bé sigui perquè utilitzes hipoteca o un mix, abans tenia deducció fins a l'any 2013, fins al 2012, o sigui, fins al 2013 va tenir deducció, però va desaparèixer. O sigui, els impostos, diguem, van augmentant, però les deduccions fiscals moltes vegades van a la baixa, no? I això va passar l'any... O sigui, qui tenia una hipoteca contractada abans de 31 de desembre del 2012 se la pot seguir deduint. De fet, se la pot deduir amb els requisits que marca la llei. Ara, qui ha fet una hipoteca a partir del 2013 ja no se la pot deduir, ja no hi ha deducció. Val? Bueno, parlant una mica d'hipoteques, no?
0: Sí, perquè les hipoteques, quan un se'n va al banc, el principal dubte és a veure què m'ofereixen i tenir clar què és el que ens interessa.
1: Correcte.
0: Què ens trobarem?
1: A veure, sempre endeutar-se és inevitable, no? En la majoria dels casos, no? És inevitable, però bueno, cal anar amb compte. Cal veure una mica les condicions. Si que les hipoteques tenen molta lletra petita, el que sí que tens que exigir i demanar, perquè a més estan obligats per llei, al banc és que t'informi, vull que t'expliqui, no que tu tinguis que llegir-te 20 fulls, que no hi ha manera d'entendre'ls, que t'expliqui una mica les condicions bàsiques de les hipoteques, no? Tipus que aplica, les revisions, les penalitzacions, en cas de cancel·lació anticipada, bueno, els punts bàsics de la hipoteca. Però aquí comentar dues coses. Bueno, més o menys tots sabem, no?, que hi ha tipus fixes i tipus variables, no?, hipotecaris. Tenim que anar també a fixar-nos molt amb, bueno, amb el termini, amb els diners que necessitem i el termini, no? Per què? Perquè ara, per exemple, és un bon moment per agafar una hipoteca tipus fix, perquè el tipus de l'Euribor està a un 2 o 1,8, està molt baix. Per tant, és veritat que els tipus van oscil·lant i per tant, bueno, això ens pot afectar si és variable. Si es fixa, no ens afecta. A la qual, ara és un bon moment per comprar per contractar una hipoteca a tipus fix. Potser més endavant canvia i no, però en aquest moment sí. Això només ho comento perquè a vegades, quan els tipus són baixos i tu logres un tipus fix, vol dir que potser estàs pagant, no sé, 800, 900 euros d'hipoteca al mes. I a vegades que et surt més a compte hipotecar-te, si vols fer una inversió, i anar pagant una quota d'hipoteca de 900 euros, que no pagar un lloguer 900 euros, vull dir, sobretot quan els tipus estan baixos. I quan els tipus estan baixos i el contracte és a tipus fix, doncs vol dir que tindràs sempre una quota que no pujarà ni baixarà, de manera que és com si paguessis un lloguer. Això depèn de la situació personal de cadascú, evidentment, perquè clar, una hipoteca també t'immobilitza en un immoble determinat, en un lloc determinat, un lloguer potser el pots deixar amb més facilitat, però bueno, si la vocació és d'inversió, sempre aquella idea de que si pago un lloguer tiro els diners, perquè clar, és a fons perdut i visc i no és meu, i si pago una hipoteca, doncs és un immoble, una casa que al final serà meva i, bueno, i tindrà un valor, bueno, això ho hem de valorar. Hem de valorar els tipus baixos, fer una hipoteca i no fer un lloguer.
0: La compra d'un habitatge, considerat com a primera residència, és a dir, el nostre habitatge habitual, fa estalviar impostos si he de vendre l'actual habitatge per adquirir un altre?
1: Sí, això va connectat. La compra, evidentment, pot passar de dues maneres. Això pot ser que sigui una persona que ha estalviat alguna cosa, o m'hipoteco i compro per primer cop, per tant, el que argumentarem no aplica, però la majoria dels casos, o molts casos, estic comprant una vivenda, un habitatge habitual. Ara parlem d'habitatge habitual, la meva vivenda habitual. Però, prèviament, he venut un habitatge, el meu habitatge habitual. És a dir, com venc la meva casa habitatge habitual i compro un nou habitatge habitual. En aquests casos s'ha de pagar renta, és a dir, si jo vaig comprar fa temps i he acumulat una plusvàlua amb l'antic habitatge, hauré de pagar renta. Però si jo reinverteixo tot l'import o part de l'import de la venda amb la compra d'un nou habitatge habitual, aleshores no pago renta. És el que se'n diu l'exempció per reinversió. És a dir, està exempt del pagament de l'impost sempre que reinverteixi el tot o part de l'import de venda. Val? Quan dic tot o part, bueno, l'exempció pot ser total si reinverteixo tot l'import, o parcial si només reinverteixo una part de l'import obtingut amb la venda de l'antic habitatge habitual. Qui comentar que aquesta reinversió fa que no pagui impost de la renta, que a vegades és bastant important, per tant, val la pena, val tenir-ho en compte, i també hi ha que destacar que les persones majors de 65 anys, val? Aquestes persones, quan venen el que és la seva vivenda habitual, no paguen impostos, o sigui, no paguen renta, ni han de reinvertir. Val? Hi ha una exempció que són persones de més de 65 anys o persones que estan en una situació legal de gran dependència. Aquestes dues situacions fan que la venda de la vivenda habitual no pagui impost de la renta. Val? Si no estàs en aquesta situació, ets més jove de 65 anys, aleshores sí que has de jugar amb la figura de la reinversió. Val? Si parléssim ja no d'habitatge habitual, sinó de segones residències, val? Les persones majors de 65 anys també poden no pagar la plusvàlua, que aquí sí que l'haurien de pagar, sempre que inverteixin l'import obtingut a la venda en fer una renta vitalícia, val? Amb un màxim de 240.000 euros. Val? Per tant, bueno, és que real destacar que aquesta figura de l'exempció per inversió és molt important perquè realment fa que no pagui aquell impost de la renta que moltes vegades suposa un pessic, un import important a la venda de l'antic habitatge, evidentment provocat aquesta venda per la compra d'un nou habitatge habitual.
0: Anirem acabant abans, però sí. Una altra situació, és a dir, podem llogar el nostre pis. Sí. En aquest cas, quins impostos hauré de pagar si decideixo llogar l'habitatge?
1: Sí, molt breument, evidentment un lloguer d'un immoble és un ingrés que va a la meva renta, i puc deduir unes despeses de llum, bueno, totes les despeses que jo vagin al meu càrrec, l'IBI, etc., les puc deduir, i això em dona un rendiment net. I aquí el més important és destacar que hi ha, si la persona a la qual li llogo és la seva vivenda habitual, seguim el concepte d'habitual, que si és així, del rendiment net que em quedi, ingressos menys despeses, tindré una bonificació del 50%. És a dir, si jo al final amb aquell lloguer he guanyat 100, només tributaré renta per 50. Però el que és també molt important és que pot arribar aquesta bonificació al 90%, per tant, pràcticament no pago pel rendiment positiu o benefici que tingui, sempre que estigui llogant una vivenda en una zona denominada tensionada. Hi ha uns municipis, no?, que tenen zones, Sant Cugat també, que se'n denominen tensionades, val? O bé faci una rebaixa del preu al llogater, val? Aleshores, aquí tenim que fer números perquè podria passar que una rebaixa de preu al llogater provoqués l'aplicació de la bonificació no del 50, sinó del 90, val? De manera que al final em surt més a compte per l'elevat import de la bonificació, que és un 90%, baixar el preu, cobrar menys el llogater, però pagar menys a Hisenda, que no pas no baixar el preu, cobrar el llogater i només poder aplicar una bonificació, que no està malament, del 50%. Per tant, això sí que és un tema important a tenir en compte, perquè moltes vegades, bueno, baixant la renta segons els paràmetres legals, doncs puc aconseguir aquesta bonificació que fa que pagui bastants menys impostos a l'impost de la renta per l'obtenció de l'ingrés que suposa aquest lloguer.
0: Interessant. Sí. Per últim, si sóc el llogater, sí, tindré algun incentiu fiscal?
1: Bueno, ara estem una altra vegada amb allò. Incentius sempre de pocs, o tendeixen a reduir-se, no? Hi ha un petit incentiu, des de l'1 de gener del 25, hi ha un incentiu que és del 10% de les quantitats pagades pel lloguer, amb el límit de 500 euros, una més 500 euros, per tant, és una deducció petiteta, no? Si és individual la renta, 500, si és conjunta, o família monoparental, o família nombrosa, són 1.000, val? Podré deduir aquests 500 o aquests 1.000 euros, val? Sempre que, d'alguna manera, el llogater sigui menor de 35 anys, val? Que estigui en una situació d'atur de més de 183 dies, val? Després, que tingui un percentatge de discapacitat, si és el cas, de més del 65%, o bé que sigui una persona viuda amb més de 65 anys. Aleshores, si la... Clar, l'aplicació pràctica d'aquesta deducció està reduint molt. Per a més, et diu que la base imposable, o sigui, els seus ingressos anuals no superen els 30.000 euros en cas d'individual o 45.000 euros en cas de conjunta. És a dir, si estem en alguna d'aquestes situacions, com a llogaters, aquestes situacions i tenim aquest nivell de rentes, en el millor dels casos podria deduir 500 euros o 1.000 euros, segons sigui la tributació individual o conjunta.
0: Ja ho deia abans.
1: En el qual, anecdòtic. Anecdòtic,
0: els impostos són els màxims i les deduccions són les menors possibles.
1: Correcte.
0: Doncs avui hem fet aquest repàs que té a veure sobre qüestions al voltant de l'habitatge, que és el cavall de batalla d'aquesta societat i de la classe política, però clar, els qui la bateixen ja sabem qui són. Lluís Basart, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Bon dia.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Un espai on les nostres veus compten i les vostres també. Avui us hem preparat una edició variada amb molts temes interessants, com sempre, amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim...
1: La COP30 a Brasil, un esdeveniment internacional de gran importància que esperem de la cumbre i com influirà en les polítiques mediambientals globals, ho analitzarem. El tramvia per la Diagonal fa un any que va començar a funcionar aquest projecte i avui farem una valoració. Què en pensen els usuaris i els veïns? Us donarem una visió de l'impacte real de la línia. L'escàndol de la Dana a València, quins són els darrers novetats sobre les crisis provocades perquè aquest fenomen meteorològic? Continuarem seguint de prop els esdeveniments que encara estan marcant la ciutat. Aquesta història... actuació històrica dels Minyons de Terrassa. Els esports també seran protagonistes. Parlarem sobre la tornada al Camp Nou del Barça. Oques Gràcies, una banda que ha deixat empremta profunda als escenaris. Parlarem de la seva retirada i del seu llegat que han deixat als escenaris.
0: Aquesta és la nostra proposta d'avui, un programa ple de continguts interessants i variats, amb temes que ens connecten a la realitat social, política, esportiva i cultural. Estem aquí per compartir, per reflexionar i sobretot per escoltar-vos. Recordeu que tot el que fem és per tu. Lalo, comencem.
2: COP30, la cimera del clima de la ONU. Belém es converteix en el epicentre de la lluita climàtica global. La COP tornarà al país on tot contenia el repte de recuperar la confiança, ja que el clima està en un moment crític de 15 graus. La COP30 es celebrarà a Belém, en l'estat de Pará, Brasil. Les dates principals de la COP30 seran del 10 al 21 de novembre de 2025. La cimera de caps d'estat s'anuncia per als dies 17 i 18 de novembre de 2025. Brasil és el país anfitrió i assumirà la presidència de la COP30. Objectius i enfocament. Brasil descriu la COP30 com la COP de la inclusió en un enfocament centrat en transformar els compromisos climàtics en accions concretes, en especial atenció a la transició energètica i justa social i la preservació de boscos. Entre els seus prioritaris destaquen la restauració de boscos. Brasil també buscarà aconseguir compromisos decidits a nivell nacional, més ambiciosos i vincular l'agenda climàtica amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per això es va fer a Belém. La lesió de Belém busca posar al centre dels debats globals les accions de la regió amazònica, una zona clau per als desitjos climàtics mundials. Els països anfitrió volien donar una mostra del lideratge climàtic i de lluita contra la desforestació. És la primera vegada que la COP es realitza a l'Amazònia.
0: Moltes gràcies, Lalo. Ara en Roger ens explicarà com ha anat aquest primer any del nou tram del tramvia per la Diagonal. Vinga, Roger, tot teu.
3: Un any de tramvia per la Diagonal, 35% més de passagers en balanç desigual a metro i a bus. Les parades de metro i de Balaguer i Groies resisten a un augment de valoracions mentre que altres estacions perden usuaris i els busos de la Diagonal en guanyen. Aquest dilluns fa un any que es va posar en marxa l'ampliació del tramvia per la Diagonal de Barcelona, un traçat de gairebé 2 quilòmetres entre Groies i Balaguer, que ha canviat la manera de moure's en transport públic a la zona. Les dades mostren la bona acollida del Tranvia. Entre gener i setembre d'aquest any, les tres línies del Tren Besòs, T4, T5 i T6, han portat un 35% més de passatgers que en el mateix període de l'any passat, segons els registres de l'actualitat del transport metropolità. Des que es va estrenar el nou traçat de les tres línies del Tren Besòs, un conjunt no han baixat 1 milió de validacions cada mes, xifra rècord amb incrementats que les superen el 40% en alguns mesos si es comparen amb l'any anterior.
0: Gràcies, Roger. Ara passem amb el Xavi, que ens explicarà les últimes novetats de la polèmica d'Amazon i la Dana. Xavi, què ens expliques?
4: En Amazon, la riada de València i les cotitzacions en les seves dedicacions. El 12 de novembre de 2024, una riada devastadora va afectar la província de València, deixant centenars de morts i milers de verificats. La resposta de Carlos Mason, president de la Generalitat Valenciana, va generar una gran controvèrsia. Incidentalment, Mason va expressar el seu compromís amb les víctimes i va activar mesures d'emergències per ajudar a les famílies afectades, incloent la creació d'un fons d'ajudes i la mobilització de serveis de rescat. Però les seves declaracions posteriors van aixecar moltes crítiques. Mason va intentar minimitzar l'abast del desastre apuntant les condicions meteorològiques excepcionals com a causa principal de la tragèdia. En canvi, experts i altres polítics van assenyalar que la manca d'infraestructures d'aquestes dècades de drenatge va agravar la situació. Amb això va generar contradiccions en el discurs de Mason, que en algun moment va defensar-se que es van fer tots els esforços possibles per prevenir la catàstrofe, mentre que els altres moments van admetre que no s'havia pogut evitar. Les crítiques es van identificar especialment entre les famílies de les víctimes i la pressió social i política, creixent fins a obligar Mason a presentar la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana. La seva sortida va ser visita com un coneixement de la definició en la seva gestió i la marca de preparació davant l'emergència. Les investigacions judicials continuen per determinar les responsabilitats penals de responsables de la tragèdia en la societat valenciana, el segueix su justícia i que els dirigents que no van garantir la seguretat siguin justats per la seva mala gestió.
0: Gràcies, Xavi. Ara en Joel ens farà un repàs de la jornada castellera. Joel.
5: El minyon brilla a la casa d'una diada històrica. Diada de gran fita a la plaça Vella de Terrassa. El passat domingo de César, el minyon va presentar en una sola jornada dos castellers, un que feia 5 anys que no aconseguien i un altre el mes 20. El malvés tornen a ser colla de Déu i han carregat el seu primer 4-9 del 2001, tota l'amenaça de pluja. La plaça Vella em va tornar a omplir per veure l'actuació dels minyons de Terrassa i el Casteller de Sants i els Cardosos de Matador. Els vallesans em van haver de sobreposar a un inici complicat, perquè el primer intent de 3 de 10 amb Fode i Manille van caure abans que sonessin de gralle. A segona ronda amb Morat tocar els minyons em van sobreposar amb un gran èxit. A segona ronda el minyon va proposar de 4-9 nets. El tercer intent va ser el bo, el va carregar, però tan bon punt Inxaneta va fer alerta, l'estructura va caure.
0: Gràcies, Joel. Donem veu al Xavi, que ens explicarà el retorn del Barça al Camp Nou. Xavi.
6: El retorn del Barça al Camp Nou, una nova etapa, després d'anys d'espera, el Barça ha tornat al Camp Nou, la inauguració de la nova etapa al seu històric estadi. Suposa una gran alegria per als aficionats i una fita important per al club. Després de les obres de renovació, l'estadi s'ha modernitzat per oferir una millor experiència als espectadors sense perdre la ciència que el fa únic. La tornada marca un nou capítol per l'equip amb l'objectiu de recuperar el millor nivell de joc i tornar a aconseguir els grans èxits a casa seva. Un moment esperat que genera il·lusió i emoció.
0: Gràcies, Xavi. Ara passem amb l'Alba, que ens farà 5 cèntims del concert de... Ai, dels 5 cèntims del comiat d'Oques Grasses. Alba, què ens expliques?
7: Oques Grasses diu adeu després d'una trajectòria inolvidable. Després de 15 èxits, Oques Grasses, una de les bandes més representatives del panorama musical català, ha anunciat la seva fi com a grup musical. Aquesta notícia ha estat un cop dur pels seus seguidors, que han crescut amb les seves cançons plenes de positivisme, ritmes festius i lletres enganxoses. Formada a l'escala al 2006, la banda va començar a guanyar popularitat gràcies a la seva funció de pop, reggae i rock, tot amb una sonoritat fresca i innovadora. El seu àlbum de 2013, Un dia o un altre, va marcar un abans i un després, convertint-se en un autèntic èxit i consolidar-los com a referents de l'escena musical. Temes com Cos i Ànima o La gent es van convertir en himnes generacionals i van catapultar el grup a les llistes de producció. Oques Grasses ha estat sinònim de festa, alegria i comunió a través de la música, amb una gran base de fans no només a Catalunya, sinó també fora del país. La seva música ha estat una manera de reivindicar l'optimisme i l'esperança en moments difícils, convertint-se en una banda que ha sabut connectar amb la gent. Amb el comiat deixen una empremta profunda en el cor dels seus seguidors i una discografia que continuarà sonant durant molts anys. La fi d'una era musical que, sens dubte, serà recordada amb molt d'afecte. Oques Grasses s'acomiadarà definitivament dels escenaris del 5, 7, 9 i 10 d'octubre amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Català, Companys de Barcelona, davant de 200.000 persones. El grup osonenc ha batut tots els rècords, venent totes les localitats en pocs minuts i convertint la seva última gira en un fenomen musical sense precedents.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film Le Bonheur, La Felicitat, d'Agnès Varda, perquè avui dedicarem el nostre espai a cineastes feministes, és a dir, a directores que han centrat la seva obra en films que, independentment quin hagi estat el tema a desenvolupar, han tingut una òptica feminista. Cal, per tant, diferenciar-les de la resta de directores. De directores n'hi ha moltes, cada cop més, però no totes han enfocat la seva carrera en una línia, diguem-ne, feminista. No parlo, per tant, de dones que dirigeixen, sinó d'unes directores molt més específiques. Un altre dia parlarem dels directors, que, independentment de la seva condició d'homes, han tingut o tenen també aquesta mateixa òptica. El cas d'Agnès Varda és força paradigmàtic com a cineasta feminista, ja que la seva filmografia està plena de films que tenen aquesta sensibilitat. Cleo de 5 a 7 és un dels seus treballs més famosos, però amb Le Bonheur, La Felicitat, amb què hem obert, va guanyar l'os d'argent del premi del jurat del Festival de Berlín. Parla d'un home, un fuster feliçment casat, que s'enamora d'una altra dona i, com que se les estima totes dues, li planteja a la dona amb la qual està casat, de compartir la relació a tres. L'escena que hem escoltat era la d'ell al llit amb la segona. Agnès Varda va ser una innovadora del llenguatge cinematogràfic i una precursora del moviment de la Nouvelle Vague. L'any 1971 va ser una de les 343 veus femenines que van signar un manifest de protesta contra la il·legalitat de l'avortament. I, com les altres, es va arriscar a anar a la presó confessant que havia avortat. El manifest va rebre tota mena de burles fins al punt de ser anomenat el manifest de les 343 putes. I entre les dones que el signaven hi havia les actrius Jeanne Moreau, François Fabian, Stéphane Audran i Marina Vladi. I també les escriptores François Sagan, Marguerite Dirà i Simone de Beauvoir. Agnès Varda va morir l'any 2019 a l'edat de 90 anys. Una altra directora que ha donat un enfocament feminista a la seva obra és l'espanyola Isi Arbollaín, que l'any 2003 va tenir un èxit immens amb la pel·lícula Te doy mis ojos, protagonitzada per Laia Marull i Luis Tosar. És la història d'una dona que pateix la violència masclista del seu marit. Aquesta és una escena del film.
1: Una mujer, no te pongas triste. Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa.
2: Una mierda. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento.
3: Eso es lo que tendría que hacer.
1: No digas estupideces.
2: No, mamá, no las digas tú. Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola. ¿No te parece?
1: Una mujer nunca está mejor sola. Tú no sabes qué es eso. Además, ¿qué sabes tú de lo que pasa entre Pilar y Antonio?
2: No, yo sí que lo sé. La que no lo sabes eres tú. ¿O no te quieres enterar? ¿Por qué no se lo cuentas, Pilar? ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿Qué son todas esas caídas de los pates de urgencias? ¿Cuántas veces te has caído por la escalera, Pilar? ¿Qué pasa? ¿Que no miras por dónde vas o qué coño pasa, Pilar?
1: Deja tranquila a tu hermana. Ella sabrá lo que tiene que hacer. Si no vas a ponerte el vestido, me lo llevo y se acabó.
2: ¿A qué estás esperando para contárnoslo? ¿Eh? ¿A que sea demasiado tarde? ¿A que ya no te podamos ayudar?
1: Déjala en paz, caray. Nadie te ha pedido tu opinión.
2: Mamá, que estoy hablando de que tiene varias tendinitis, desgarros musculares, pérdida de visión de un ojo, que ese hijo de la gran puta le ha desplazado el riñón de una patada.
1: ¡Cállate, Ana!
2: ¡Tienen unas dos!
0: Te doy mis ojos, d'Isi Arbollaín, una pel·lícula colpidora de la qual Arbollaín va dir això. Te doy mis ojos és la història de Pilar i Antonio, però també dels qui els envolten. Una mare que consent, una germana que no entén, un fill que observa i calla, unes amigues, una societat i una ciutat com Toledo que afegeixen una dimensió de por, control i poder. Altres pel·lícules de Arbollaín, sempre amb una òptica feminista, són Hola, està sola, sobre dues noies que volen ser independents. També Flores de otro mundo, sobre tres dones, una cubana, una basca i una dominicana. O Mataharis, sobre tres dones que treballen com a detectius privats. Una altra directora feminista, en aquest cas neerlandesa, és Marlene Gorris. L'any 2012, el Festival de Cinema Feminista de Londres va escollir la seva pel·lícula Una qüestió de silenci com un clàssic feminista. L'havia rodat 30 anys enrere i girava entorn de tres dones que maten un desconegut, un home. El gran èxit, però, el va

0: obtenir l'any 1995 amb una pel·lícula esplèndida titulada Antònia, que parla d'una dona feminista que repassa, ja de gran, alguns dels episodis de la seva vida. Aquesta n'és una escena.
1: Para.
2: Ser razonable.
1: No. Cierra la boca. Si te mueves, disparo. Te juro que si fuera capaz de matar a alguien, te mataría. En lugar de matarte, te voy a maldecir. Y mi maldición te atormentará para siempre. ¡Silencio! Si vuelves por aquí, mi maldición te matará. Si vuelves por aquí alguna vez, el odio que estoy incubando acabará contigo. Se te romperán los huesos, la sangre se te pudrirá, te reventará la lengua de pus. Si vuelves por aquí alguna vez, el agua que bebas te envenenará. La comida te gangrenará las entrañas. El aire será fuego en tus pulmones. Rogarás en vano ser liberado del horrible tormento que será tu castigo por haber violado a una niña.
0: Una escena colpidora d'Antònia, de Marlene Gorris. Gorris també és la directora de pel·lícules com Miralls trencats, sobre unes prostitutes dominades per un individu que les explota i martiritza. La senyora Dalloway, amb Vanessa Redgrave, basada en la novel·la de Virginia Woolf, també és d'aquesta directora, o també Dins el remolí, amb Emily Watson, sobre el cas real de l'escriptora russa Eugenia Ginsburg, que va ser condemnada per Stalin a 18 anys de treballs forçats en un gulag a prop de Sibèria. Marlene Gorris actualment està retirada. Nosaltres avui parlem de directores, però l'òptica feminista la podem trobar també en altres àmbits com el de les productores, les dones productores. Sense productores que creguessin en projectes amb mirada de dona, difícilment hi hauria directores que poguessin rodar els seus films, aquesta mena de films. A Europa, aquest camp expressiu és força més actiu i prolífic que la resta del món. Però, de tota manera, als Estats Units s'estan produint canvis força positius, bastant positius. Tot i això, especialment a la indústria de Hollywood, doncs, esclar, encara és un món allà dominat absolutament per homes. Pensem que en els 97 anys d'història dels Oscar, 97, només 3 dones l'han guanyat a la millor direcció. 97 anys, 3 dones. I la primera no el va guanyar fins l'any 2010. Van haver de passar, per tant, gairebé 3 quarts de segle perquè una directora fos guardonada amb l'Oscar. Va ser la nord-americana Kathleen Bigelow per Terra Hostil. En Terra Hostil. Us he de dir, de tota manera, si no l'heu vista, que és una pel·lícula força masculina, eh? És a dir, que tot i que era una directora, la pel·lícula és força masculina. I les altres dues, la xinesa Chloe Zhao, el 2021 el va guanyar per Nomadland, i la neozelandesa Jane Campion, el 2022, per El poder del gos. És a dir, només 3 dones en gairebé un segle. Les xifres, ja ho veieu, parlen per si soles. Doncs bé, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a cineastes feministes, escoltarem el tema principal de la pel·lícula El piano, de Jane Campion. És la història d'una noia escocesa que és venuda pel seu pare a un home que viu molt lluny, viu a Nova Zelanda. La pel·lícula està rodada amb una sensibilitat exquisida. Si encara no l'heu vista, us la recomano. Necessitem més pel·lícules rodades per dones. Necessitem la versió femenina de l'observació de la vida. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
3: It's really, a tribute to New Line Cinema, because
2: Jackson deia que de fet era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai: pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides abans fins i tot d'estrenar la primera.
4: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Bulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
4: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Here we go.

0: Amunt! Hola! Sóc la Lluna! Mireu-me!
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: La vida sencera

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb l'inici del curs escolar volem posar el focus en un tema molt present a les aules, a les famílies i també al carrer: l'ús de les noves tecnologies per part dels joves. El seu mal ús pot derivar en conductes d'assetjament escolar o en delictes com la revelació de secrets. Per això és fonamental que pares, mares i alumnes tinguin informació i eines per fer-ne un bon ús. Parlarem de ciberassetjament, del grooming, del sexting i de la importància de preservar la privacitat a les xarxes socials, i per fer-ho tot plegat ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, doncs torna la rutina, tornen les obligacions, els consells, les recomanacions, i avui ens centrarem en aquest àmbit que ara explicàvem. Comencem per saber quines eines i serveis oferiu des dels Mossos d'Esquadra per alertar la gent jove sobre els riscos que té l'ús de les noves tecnologies.
1: Doncs bàsicament la forma que tenim d'oferir informació sobre aquest tema és, com sempre, a través de les nostres pròpies xarxes socials, com Instagram, Facebook, d'acord, que els joves també ho solen mirar, fent petites píndoles informatives sobre el que temes que has comentat, el sexting, ciberassetjament, però sobretot, i és el que resulta més efectiu, són les nostres visites i xerrades
0: als
1: centres educatius.
0: Mm-hmm. En aquestes xerrades als alumnes, quins són els principals riscos que detecteu en l'ús d'aquestes noves tecnologies?
1: Bàsicament, els problemes que detectem any rere any, tot i que no ens cansem d'informar, advertir, és un mal ús, principalment un mal ús de les xarxes socials, i també molts joves poden cometre, com has dit al principi, fins i tot algun delicte perquè per desconeixement, per falta d'informació, no per malícia, sinó per desconeixement, perquè s'ho prenen tot com un joc i sense voler ni saber-ho poden acabar cometent algun delicte.
0: Mm-hmm. Clar, però de quina manera poden acabar convertint-se, ara com deies tu bé, sense voler-ho i sense saber per què, en víctimes però també en agressors?
1: Pel desconeixement, nosaltres per això oferim aquestes xerrades. Els hi expliquem tots els riscos i perills que hi ha a les xarxes. Per exemple, nosaltres els expliquem que bàsicament sempre hi ha un grup en un centre o diversos centres que fan un mal ús de les xarxes, com comentava. Quin mal ús? A què em refereixo? Doncs difusió d'imatges que no toquen. Val? Des d'imatges de desconeguts parlem d'imatges de caire pornogràfic. Aquí sempre ha passat algun cop que creen un grup de WhatsApp i algú comença a distribuir, algú, no sabem qui, després això ja ho investiga la nostra unitat especialitzada, d'acord, de ciberdelictes, no sabem qui, comença a distribuir imatges de caire pornogràfic i comença a afegir, doncs, nens i nenes en aquest grup, els afegeix. Aleshores, els menors ens diuen, és que a mi m'han agregat aquest grup. Jo no m'he agregat. De cop i volta em vaig veure dintre d'aquest grup de WhatsApp sense haver-ho demanat. I clar, hi he vist totes aquestes imatges, han començat a difondre tot aquest tipus d'imatges de caire pornogràfic, i clar, i ells mateixos ho expliquen. Hi ha algun nen, alguna nena que ho acaba explicant. I a partir d'aquí descobrim tot el pastís.
0: Uh-huh. Algun altre delicte? Aquest és segurament dels més habituals, no?
1: Sí, aquest és recurrent, cada any passa. Nosaltres ja advertim, per això la importància de blindar-se una mica, el que comentaves també al principi, Carme, de la privacitat, de saber tenir un perfil privat, de tenir un grup de WhatsApp controlat, de saber marcar la casella de que no permetre que ningú m'afegeixi a cap grup sense el meu consentiment. Això nosaltres també ho expliquem per evitar que tots aquests nens i nenes, doncs, de forma involuntària es puguin afegir en aquests grups de WhatsApp. Com poden ser, que em preguntaves, agressors?
0: No, algun altre tipus de delicte.
1: Sí,
0: perquè
1: un altre
0: aquest
1: tipus
0: difusió,
1: de delicte.
0: La difusió d'imatges és la, diríem, la més comuna,
1: no? Un altre delicte que també poden cometre sense saber que és delicte i que és molt típic és el que comentaves també al principi, que té el delicte en si és el descobriment i revelació de secrets. No ve a ser res més que difondre una imatge de caire íntim, imatge, foto, vídeo de caire íntim, sense el consentiment de l'altra persona. Això com pot passar? Doncs el típic. Estan canviant-se els vestuaris. Ai, mira, per fer la gràcia, li fem una foto... Mira, el Pep, que s'està canviant, està d'esquenes i no es veu i estan calçotets. Foto. I ho enviem a tots els nostres companys, companyes de classe, per fer un riure's. I s'ho fan com un joc, però sense saber que això és un delicte. Això és un delicte de revelació i descobriment de secrets. I nosaltres els anem a la classe i els hi expliquem què és un delicte i quines conseqüències comporta.
0: I escolta una cosa, quina és la reacció d'aquests alumnes quan els hi expliqueu tot això i els hi poseu sobre la taula que això que estan fent malament té unes conseqüències i que això es converteix en un delicte?
1: Doncs es queden parats, sobretot quan els hi expliquem a sisè de primària. Que ja
0: entenen de què va la cosa, no?
1: Ja entenen de què va la cosa i fins i tot veus algunes miradetes de dir, ui, però si això...
0: Ho hem fet nosaltres, no?
1: Ho hem fet i és un delicte. Sí, es donen per al·ludits molts i es queden parats sense dir, però clar, no ho sabíem. Doncs, bueno, esteu informats i ara ja ho sabeu, que us poden denunciar i és un delicte.
0: Podem explicar breument què és el ciberbullying i com es diferencia de l'assetjament escolar tradicional?
1: Sí, el ciberbullying no ve a ser res més que el reflexe de l'assetjament escolar de tota la vida que hem conegut a dintre de l'aula, però dins l'àmbit d'internet i xarxes socials. O sigui, es reprodueixen les mateixes conductes d'assetjadores que pots fer cara a cara, però fent ús de les xarxes socials. I això que internet, grups de WhatsApp, Messenger, Instagram, interacció entre tots els companys, però això encara... Clar, magnifica encara molt més l'assetjament. Per què? Perquè la víctima no està tranquil·la mai, mai. És un assetjament 24 hores. Abans, antigament, quan no existia internet, doncs la víctima marxava a casa i estava tranquil·la a casa. Es tenia un moment de relax, de tranquil·litat, de calma. Casa seva era el seu refugi. Ara no troba refugi perquè sap, i a vegades... La pròpia víctima veu aquests missatges. És conscient de tot el que s'està dient d'ella. I, clar, són 24 hores d'angoixa i no troba cap tipus d'escapatòria.
0: Una altra paraula que sentim sovint als mitjans és grooming. Què vol dir i com poden les famílies detectar possibles casos?
1: El grooming és el que tothom coneix perquè ara... Tothom posa noms en anglès. No ve a ser res més que els pederastes. El grooming és una persona adulta que sent atracció per menors d'edat i els intenta atreure cap a ell. Els groomers actuen ara a internet. Clar, és un camp de mines per ells. Abans doncs, anaven a buscar els nens i les nenes a la sortida de l'escola, els parcs infantils. Ara no, ara... internet, xarxes socials, perfils oberts dels nens i nenes. Nosaltres els hi recordem, poseu el vostre perfil de forma privada, que no pugui accedir ningú que vosaltres no coneixeu. Videojocs, els xats dels videojocs online, camp de mines pels pederastes, pels groomers. Nosaltres donem tota aquesta informació als menors quan anem a les escoles, perquè ho sàpiguen, que existeix. Existeixen aquestes persones que són pederastes, que no és habitual, però que existeixen, que s'hi poden trobar. I quina és la forma de detectar-los? Els nens i nenes els diem ben clar que si algú interactua amb ells i els hi comença a fer preguntes personals, que sospitin. Si no, persones que no coneixen. Perquè, evidentment, un pederasta no dirà jo tinc 45 anys. No, dirà, es crearà un perfil fals, es farà passar per un nen o una nena d'edat similar a ells i els intentarà enredar. A mi també m'agrada el futbol, com a tu. Ostres, i on vas a jugar? On vas a entrenar? Els intentarà ja treure informació. I el nostre missatge és clar. Si no coneixes el nen o la nena que diu que és un nen o una nena, no ho sabem, tu no el coneixes... Si no el coneixes en persona, no li donis informació. Deixa de parlar amb ell, sospita d'ell. Els pares, com ho poden detectar? Evidentment. Nosaltres difícil, fem també xerrades, eh? Fem xerrades també a les famílies, sí? Que ens ho demanen, sí. Fem xerrades informatives, perquè hi ha moltes famílies que es preocupen que, com podem supervisar, què podem fer, com, clar, com puc evitar que el meu fill i la meva filla faci coses o parli amb gent que no ha de parlar. Doncs nosaltres els hi fem una xerrada també de seguretat i els hi recomanem que facin servir les APPs de control parental. Això els hi dona certa tranquil·litat per supervisar, primer, per supervisar quantes hores passa el seu fill, la seva filla, a les xarxes. Poden limitar l'horari. Poden posar, també, fins i tot, poden indicar que no puguin accedir a certes pàgines, certes APPs, sense la seva autorització. I evidentment, si ells veuen que el seu fill, la seva filla, està tancat a l'habitació molta estona, doncs intentar, segons l'edat que tingui el teu fill, si ja és un adolescent o adolescència, ja sabem que pot provocar molta reticència, però fer-los entendre que s'han de preocupar per ells, que volen saber amb qui estan parlant, si el coneixen. De la mateixa forma que volen saber amb quin amic o amb quina amiga vas al parc a jugar o surts al cine. És el mateix. Vols conèixer, simplement és per conèixer amb qui estàs parlant. És superimportant. I si no coneixes la persona, dir, doncs tanca i no parlis amb aquesta persona. Però és per la teva seguretat. Fer-los entendre que és per la seva seguretat, no perquè els vulguis controlar la seva vida.
0: Uh-huh. Abans els pares ens deien, no parleu amb desconeguts, no agafeu caramels de ningú.
1: Exacte.
0: Ara el missatge ha canviat tant.
1: Ha de ser una mica diferent, però sí, és en la mateixa línia.
0: Sí, sí. I encara més conceptes. El sexting, que malauradament alguns joves no són conscients de les conseqüències que pot tenir. Per a qui no ho sàpiga, explica'ns a veure quins riscos té, riscos legals i personals també, evidentment.
1: Vale. El sexting és l'enviament d'imatges íntimes a una altra persona. Val? En principi això no és delicte, amb la qual cosa això vull dir tothom pot fer-ho perquè qualsevol persona és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos de forma voluntària. Entre persones adultes això és obvi, que no és delicte, i tu li envies la teva imatge íntima, la foto, un vídeo, a la teva parella, un amic, una amiga, qui vulguis. Val? El problema és quan són menors. Nosaltres ja els expliquem que encara que no sigui delicte això no ho han de fer, perquè no tenen la maduresa per fer aquest tipus d'accions. No poden enviar fotos íntimes al seu noviet, a la seva novieta, als seus amiguets. No, perquè se'ls escapa de les mans. El missatge és, quan un cop tu publiques, envies a algú una imatge, tu perds el control d'aquesta imatge. I què pot passar? Aquí venen els problemes. Que mentre són amics molt bé, però quan es barallen, quan deixen de tenir aquella relació de novietes, no? De relació de parella, doncs sempre hi ha un que és el que s'ho agafa doncs, malament, s'enfada i pot fer un mal ús i pot cometre el delicte. Aleshores comet el delicte, que és enviar... Tinc totes aquestes fotos teves en roba interior, uh-huh. Les envio als meus amics. I aquí ja és quan es comet el delicte que he comentat abans de revelació i descobriment de secrets. I pot generar o problemes d'aquests entre que han tingut una relació sentimental i hi ha la persona deixada que s'ho pren malament i pot cometre aquest delicte, però també pot ser que es cometi aquest tipus de delicte dintre de l'assetjament escolar, també. Enviem la foto aquesta foto íntima d'aquesta companya de classe o d'aquest company de classe com a assetjament. Els dos vessants. Però sí, el sexting, que en principi és voluntari, que és l'enviament d'una foto i vídeo íntim, pot comportar un risc, que és que tu perds aquest control, el control de la teva foto privada, perds el control, li dones a una altra persona, i a partir d'aquí pot ser víctima d'aquest delicte.
0: Clar. I aquesta pèrdua de control és per tots, eh? Vull dir, els petits perquè corren el risc que sent menors, però en el cas dels adults també. I sent adults, de vegades també es perd una mica la consciència, no? Vull dir que
1: ens trobem situacions, sí, també en adults.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sobre el tema de la protecció que deies abans, Anna, que és molt important, Tenen clar els nens i les nenes com protegir-se quan estan utilitzant aquestes tecnologies?
1: Tenen força clar el tema de la privacitat, de tenir el perfil privat. Això sí que és cert.
0: Sí?
1: Sí. La majoria sí que ho tenen clar. Però altres temes, per exemple, se senten molt sorpresos amb quan toquem el tema del grooming, dels pederastes. Això sí que els sorprèn, que pugui, no, com que no són conscients de que l'anonimat que ofereix internet pugui amagar, o sigui, els hi permet a la gent, als pederastes, amagar-se darrere d'aquest anonimat, de crear-se un perfil fals i fer-se passar per nens i nenes com ells. Fins aquí no arriben. Per això és important que els pares, també, les famílies, ho tinguin present. Que, clar, que els seus fills no deixen de ser persones vulnerables perquè no tenen la maduresa mental que puguem tenir nosaltres, els adults. I són innocents i no arriben a veure aquest perill. Nosaltres sí, anem a les escoles cada cop més i transmetem i fem arribar aquest missatge. Però és important que les famílies sàpiguen que els seus fills necessiten sempre un acompanyament, igual que els acompanyaven quan tenien 3 o 4 anys, 5 anys pel carrer, i els ensenyaven ben clar que no podien creuar el carrer sense estar ells al costat i que els agafin de la mà. Doncs quan comencen amb internet, els pares i les mares han d'estar al costat, acompanyar-los. Això no vol dir estar a sobre i controlar-los, sinó generar també una confiança dins de la família perquè els nens i les nenes, si tenen un problema, puguin anar a ells a demanar ajuda. És superimportant.
0: Que se sentin acompanyats.
1: Sí.
0: Uh-huh. Quines eines de control parental existeixen? Perquè a banda d'aquesta actitud d'acompanyament, de supervisió, de crear aquest espai de confiança amb els fills, eines de control parental també traslladeu als pares quines estan disponibles per ells?
1: No vinc aquí a fer publicitat, podria parlar... Hi ha apps, hi ha eines de control parental gratuïtes i de pagament. Mm-hmm. Evidentment, les de pagament ofereixen uns plusos de més seguretat. Entre les gratuïtes, la més coneguda és la Family Link de Google. Aleshores, com funciona? És gratuït, t'ofereix uns baròmetres de control que són bàsics però són molt útils i que n'hi hauria d'haver-hi prou. Són suficients des de localitzar com funciona. S'ha d'instal·lar el control parental en el dispositiu o dispositius que faci servir el menor, d'acord? Si fa servir el mòbil, la tauleta, l'ordinador. Uh-huh. I a partir d'aquí les famílies estableixen uns controls. Els controls els decideix la pròpia família, des de limitar l'horari de connexió, rebre avisos, si entra en certes pàgines web, si vol realitzar alguna compra, sempre que es demani autorització als pares, aleshores els pares reben en el seu dispositiu mòbil doncs un avís que conforme el seu fill o la seva filla està intentant accedir a aquesta pàgina, si autoritza que accedeixi, si vol realitzar una compra online, si autoritza, i hi ha tots uns paràmetres també de localització del menor, d'on està ubicat. Uh-huh. També és entrar en aquesta aplicació i cada família doncs establir els controls parentals que ells considerin.
0: Una última qüestió, Anna. Ens trobem amb la situació d'uns pares que detecten que el fill i la filla estan patint assetjament assetjament o qualsevol d'aquestes situacions que hem comentat. Com han d'actuar? Què han de fer?
1: Primer de tot és parlar amb el centre educatiu. Ho han de comentar al centre educatiu, que han detectat que hi ha molts signes de les víctimes d'assetjament escolar. El primer signe és que manifesten que no volen anar a l'escola. Per ells és un infern anar a l'escola cada dia. El primer que diran és que no vull anar a l'escola. Quan un fill o una filla et manifesta no vull anar a l'escola, hem de començar a gratar per què no vol anar a l'escola. No t'agrada estudiar, no t'agrada aprendre. Hi ha alguna cosa que et fa sentir malament? Començar a gratar i estar a sobre, perquè no vol anar a l'escola. Quan ja sabem del cert que sí pateix assetjament o pot o pot patir assetjament, perquè a vegades és el sentiment que té el menor, però una cosa és s'ha de saber diferenciar el sentiment o un assetjament real. Després és quan s'ha de desgranar.
0: De valorar.
1: Però el sentiment ja és important. Em sento assetjat. Doncs parlem amb l'escola. L'escola treballarà el tema. Segurament, si detecten que hi ha un assetjament real, l'escola també contactarà amb nosaltres, d'acord? Treballarem de forma conjunta. L'altre tema és... Podria parlar una hora seguida del tema de l'assetjament escolar, perquè deriva en problemes psicològics. La família haurien de portar el seu fill i la seva filla també a fer una visita mèdica. Pot patir angoixa, ansietat. Clar, és detectar l'assetjament vol dir que hem detectat la punta de l'iceberg. I per sota és que hi ha molts problemes que s'han de tractar des de la vessant pedagògica, la vessant psicològica, evidentment la vessant policial, si evidentment hi ha un cas d'assetjament real i greu, i entre tots doncs s'ha de treballar. Però posar-se en contacte la família amb l'escola i l'escola li donarà la primera orientació. Nosaltres, com a policia, intervindrem en casos d'assetjament real i greu. Nosaltres intervenim també i en aquest moment és quan la família pot venir a comissaria i denunciar l'assetjament.
0: Bé, doncs no ens queda més temps. Clar que podríem estar parlant amb l'Anna Massa, gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat, però se'ns ha acabat el temps. Però això no treu que un altre dia podem continuar parlant del tema. Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per comptar un cop més amb nosaltres aquí a Faves Comptades.
0: Que vagi molt bé.

0: Avui a l'espai dedicat al comerç de proximitat conversem amb els responsables de Sant Cugat Comerç per descobrir tots els detalls d'aquesta campanya de Nadal 2025. Parlem de les novetats, així com de l'impacte que té per als establiments i també per a la ciutat. Una campanya que vol reforçar el paper del comerç local en unes dates clau. Per això saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Adela Burgos, gerent de l'entitat. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I el Carlos Díaz, que és responsable de Tel Parc. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Comencem per marcar les dates d'aquesta campanya. Quan comença? Fins quan durarà? Qui m'ho explica, això?
1: L'encesa de llums és aquest divendres. Sempre és la... No? El tiro inicial de qualsevol campanya nadalenca, i ens n'anem fins que acabi realment, bàsicament, la data dels Reis. És a dir, que tota la campanya nadalenca de comercial sempre comença amb aquesta encesa de llums, que bàsicament sempre és més o menys les mateixes dades, és a dir, començar al desembre.
0: Per tant, estem a dies, Això està a punt de començar. Si l'haguéssiu de definir d'alguna manera, quins diríeu que són els elements principals que defineixen aquesta campanya 2025?
1: Aquest any és potser el primer any en què de veritat fem una campanya pura i dura de Nadal, amb l'interès de fomentar, òbviament, el comerç local, i que... l'interès que té és que això continuï la resta d'anys. És a dir, que com estarà dissenyada, quin és el format, què es busca, fins i tot el motiu principal, ja sigui repetidament el que s'usi totes les campanyes de Nadal. Per tant, realment és important per nosaltres perquè és la primera que... té nom i cognoms i està ben pensada, està ben treballada, que podrà tenir variacions més endavant o no, però per això és important realment per nosaltres, pel comerç local.
0: Si filosofem una mica, quin diríeu que és el paper que juga el comerç de proximitat en una època com aquesta?
1: Bé, importantíssim, perquè a més parlem d'un comerç que té al llarg de les dades nadalenques més relació humana que mai. És a dir, és el moment principal en què la gent es troba al carrer, en què la gent passeja, en què la gent conversa, amics, familiars, entra a les botigues, veu els aparadors, pot parlar amb tothom, es planteja les compres. És el moment essencial, sobretot perquè gràcies al comerç aquests retrobaments al carrer i a les activitats es produeixen. Per tant, és el gran moment del comerç i de la ciutat.
0: Anem a la participació. A nivell d'establiments, tothom s'hi suma a una campanya com aquesta? Hi ha noves incorporacions? Com està la situació, Adela?
2: Bueno, en una campanya de Nadal tothom participa i tothom se suma, indudablement, sí, sí. Sí que tenim noves incorporacions. Cada any, gràcies a Déu, tenim noves incorporacions. Però sí, sí, tothom vol participar. Sí que és cert que, no sé, aquest any, per exemple, a part de les llums de Nadal que posem a tots els establiments associats, doncs també hem repartit arbres de Nadal. Això sí que no és per tothom, això sí que nosaltres preguntem qui vol l'arbre de Nadal per decorar a fora al carrer, i llavors s'emporten els arbres als comerciants que els volen. Però a la campanya nadalenca tothom participa, indudablement.
0: Hi ha novetats aquest any?
1: Doncs sí, com us deia, és el primer any que de veritat fem una campanya pura i dura de Nadal, que té un motiu principal. Nosaltres li hem posat un nom que crec que agrupa el que és el comerç, que és sense anar més lluny. És a dir, moltes vegades ens dediquem a pensar com hem de fer arribar aquest missatge, li busquem moltes frases, li busquem moltes maneres de parlar, però el que li volem dir a la gent és que no cal que marxi, no cal que compri a altres llocs, sense anar més lluny troba el comerç local i troba el que necessita aquí. I a més tenim la principal novetat, que és que hi haurà un personatge, que ja ha vingut, ja ens ha visitat almenys per començar l'assemblea de socis, en algun mitjà ja ha sortit i es veurà per primera vegada aquesta encesa de llums, que és el Cugatet. Cugatet és un personatge que bàsicament ens visita a la ciutat, que ja forma part de la ciutat, que ve del bosc, i que, evidentment, gaudeix trobant-se tots els santcugatencs i comprant en els comerços locals. Farem la seva presentació formal, apareixerà per primera vegada als nostres carrers aquest divendres. És la gran novetat i que esperem...
0: És la mascota.
1: I que esperem que ens acompanyi no només aquest any, com deia, sinó ja permanentment.
0: Sí, sí. O sigui, quan veiem el cugatet, això voldrà dir que estem en campanya de Nadal o en qualsevol de les campanyes de Sant Cugat Comerç?
1: En principi, campanya de Nadal, el que passa és que si ell té moltes ganes de visitar-nos i venir moltes més vegades, potser ens l'anirem trobant, sí, sí, no?
0: Sí, sí, i el veurem presencialment, és a dir, veurem el cugatet voltant pels carrers o en alguna de les activitats que tingueu previstes?
2: El cugatet el veurem de manera física i el veurem també en còmic, o sigui, el tindrem de dues maneres. El podrem veure pels carrers, passejarà pels comerços, també entregarà regals del calendari d'Advent. Aquest any s'ha fet un calendari d'Advent amb 24 participants dels comerços associats i el cugatet serà la persona que reculli els regals per fer-li entrega a les persones que participin en aquest calendari d'Advent. També estarà activitats que tenim pensades de fer, que si vols serà després una miqueta de número,
0: sí.
2: Doncs, pues, per exemple, fem la primera que ens trobem és una cantada de Nadales a l'Avinguda Cerdanyola amb xocolatada.
0: Quan?
2: El dia 12 de desembre, de 5 a 8 de la tarda, i per aquí també estarà el cugatet, indudablement, amb els nens. El dia 13 de desembre tenim un tió gegant, que és un tió itinerant que anirà caminant per diferents punts de la ciutat, i el tió també l'acompanyarà el cugatet. El dia 16 de desembre, de 5 a 8 i mitja de la tarda, tenim una altra cantada de Nadales a la plaça Barcelona. També hi estarà la xocolatada, com cada any, i també estarà el cugatet. El dia 19 i 20 de desembre tindrem una novetat també, que és una taula per compartir desitjos, que és una taula que posarem a la plaça Quatre Cantons, parada com si fos una taula de Nadal, bueno, és una taula de Nadal, amb plats, gots, arbres al darrere, és com un escenari on el ciutadà, amb els seus nens, podrà seure i fer-se fotografies, selfies, i també estarà el cugatet per allà. I en totes aquestes activitats, sí que és cert que com que les organitza Sant Cugat Comerç, per poder participar hauran de comprar en els establiments associats, els hi donaran uns tiquets i amb aquests tiquets podran picar el tió o fer-se la foto a la taula. Llavors, jo crec que aquest Nadal hem programat diverses activitats que crec que poden agradar i que poden ser atractives i fer també lluir el comerç local, que és la nostra feina, en realitat.
1: El trobarem també permanentment a les xarxes, al nostre Instagram, perquè, a més, des del dia 1 comença el calendari d'Advent, on cada dia desvetllarà i obrirà una de les finestres d'aquell dia en un dels comerços, on...
0: O sigui, s'erigirà en portaveu.
2: Sí.
1: Sí, sí. Sí, en portaveu.
2: Bueno, ja el veureu, no sé si l'heu vist, però si el veieu...
0: Fes-me una descripció, així ens fem una mica una idea. Què és? Com un elfo?
2: Sí, és un tipus elfo, és pèl roig, és així, pues, una miqueta entremaliat, doncs, bueno, el que correspon. I com que ha comentat abans el Jaume, ha nascut d'una branca que va caure d'un pi d'aquí, de Sant Cugat, fa
0: Vaja.
2: Poquet. Sí, sí, sí, sí. Mira, de les coses dolentes sempre surten algunes bones.
0: Deu ser de cognom Chandri.
2: I llavors estarà durant tota la campanya, el veurem pel centre de la ciutat. Si es troba amb nens, els hi farà regalets que tenen que veure amb els seus desitjos i amb els seus somnis. I jo crec que serà una campanya molt entranyable. I després, com hem parlat abans, doncs la idea també serà que si agrada i veiem que els nens estan contents, doncs potser quan arribi doncs una altra campanya per nosaltres important, la Nit en Blanc, Botiga al Carrer, doncs que també s'acosti aquí al centre de la ciutat. A veure si està disponible, perquè, clar, com que és un elfo, és difícil també trobar-lo.
0: Tan enfeinats.
2: Sí.
0: Per cert, quines perspectives teniu de cara a aquesta campanya de Nadal? Estem, a les portes del Black Friday, no?, que ja comença tothom a gastar, i clar, aquí la gran celebració és el Nadal. No sé si som conscients i guardem una miqueta per Nadal i alguna cosa pel Black Friday, o arribem al Nadal ja amb les butxaques una mica escurades.
1: Home, jo crec que és veritat que les butxaques sempre diem que en aquest país sempre diem que van bastant escurades, però la gent sap ben bé què ha de fer al Nadal, i a més també sap que la millor manera de gaudir-ho és el comerç local. De les campanyes i els Black Fridays n'hem parlat moltes vegades, en el sentit de que aquesta filosofia de la campanya permanent, no?, de les promocions permanents, que sobretot ens marquen aquestes grans plataformes, jo crec que al final acaben sent literalment modes que acaben passant. La gent s'esgota al voltant de que cada moment trobes campanyes. Això del Black Friday, abans era un dia, suposo que quan es va inventar, però el Nadal és una altra cosa. I la gent sap que el gaudeix i planifica, perquè, a més, ja no tan sols té a veure amb els diners i amb haver-se'ls gastat abans, no?, simplificadament, sinó que volen gaudir de poder... Es tracta de gaudir amb el que compres, no comprar perquè sí, ni comprar perquè les xarxes t'ho han dit a la cara i t'han dit compra'm això, sinó que el comerç local el que té és que compres sabent què compres, i a més has de gaudir comprant-ho, i d'això es tracta, aquesta és essencialment.
0: Compartir experiències, no?
1: Correcte. Efectivament, aquesta és, no? Per això li diem sense anar més lluny. I al final jo crec que aquest motiu es convertirà en un de permanent per nosaltres. Perquè no cal anar més lluny, si és que en el fons ho té tot aquí i la gent hi pot gaudir d'aquest carrer. Això del calendari d'advent, a més, no?, que trobarem... És important destacar que, esclar, sempre la participació té a veure amb comprar el nostre comerç, en comprar el comerç associat, però també el comerç de tota la ciutat. I això fa que la gent sàpiga que, a part de gaudir de l'experiència, també gaudeix de l'experiència, doncs, per exemple, acompanyat d'aquest personatge, acompanyat de regals, perquè és que, clar, això també és important. De vegades se'ns escapa anar-ho dient, però ho hem de dir, els regals també ajuden, i si compres als nostres comerços, doncs trobes això, a més, no?
0: I si ho fem amb comoditat, no?, com m'imagino que és el cas, perquè doncs avui ens acompanya el Carlos Díaz de Telpark una altra vegada, això vol dir, doncs, que també per Nadal, doncs, hi haurà facilitats, no?, per aparcar en els pàrquings, sí. De Telpark.
3: I aquest any que està el Cugatet ja tenim molta il·lusió.
0: No em diguis que el Cugatet els acompanyarà al pàrquing, també.
3: Bueno, si vols, possible. Farem una col·laboració amb l'associació aquest Nadal, que regalem 30.000 minuts, val?, amb els descomptes, i repartiran els comerços als clients que vinguin, als visitants a la ciutat. Hi ha una novetat amb aquest vals, que sortejarem un producte que hem tret nou, que amb aquest val al darrere podran omplir les seves dades al client i deixar aquest val a unes urnes que tenim als aparcaments, i sortegem un abonament multiparking. Què vol dir? Que podes aparcar amb els 5 aparcaments que tenim a Sant Cugat i solament pagar un abonament, i tindràs, pues, que podràs aparcar als 5 aparcaments amb aquest abonament, i aquest abonament serà anual. O sigui, és un sorteig d'un abonament multiparking anual. Jo crec que el que li toqui... Estem allà amb la loteria, perquè és...
0: Home, vols dir? Sí.
3: És un producte que esperem que tingui una bona adaptació i una bona...
0: I per aquesta època, per Nadal, que també hi ha mobilitat, perquè abans el Jaume doncs recordava aquest eslògan, no cal anar més lluny, no? Sí que hi ha mobilitat entre ciutats, això és evident. De la mateixa manera que hi ha gent de Sant Cugat que potser pot marxar, també hi ha gent de fora que ve a Sant Cugat.
3: Clar.
0: Per tant, és important saber doncs d'ocupació estem parlant quan pensem en els pàrquings per aquesta època,
3: nosaltres,
0: Carlos.
3: Nosaltres tenim, amb els 5 aparcaments a Sant Cugat, unes 900 places, i sí, tens tota la raó. nosaltres amb aquestes col·laboracions també ajudem que la ciutat no sigui un col·lapse de tràfic. Si els clients sàpiguen que van a comprar al comerç, li donaran un val de descompte i ja entren al pàrquing sense por, perquè també entren amb por. Ostres, quant me costarà el pàrquing? No, ja saps que sortirà gratis o quasi gratis, ja vas amb una altra manera directament a l'aparcament. I clar, amb aquestes 900 places crec que hi ha que...
0: Més que suficient?
3: Sí.
0: Sí.
3: Ojalà estiguin complets.
0: Sí. Té el parc, sempre està sent, des de fa ja un temps, un col·laborador habitual, no?, amb Sant Cugat Comerç.
1: Sí, perquè a més dels minuts, dels milers de minuts que ens expliquen, que regalen, hem de recordar que l'associat dona també tíquets, sempre, habitualment, en els compradors, gràcies a un acord amb Telpark. És a dir, que això ja és habitual els 365 dies l'any, que tenen un cost per la botiga, però que, a més, també suposen pel client al final no pagar. Per tant, aquests se sumen, però és que clar, ja aquest esforç i és la gent ha de saber que si compra als comerços de Sant Cugat Comerç, li donaran tiquets també per poder aparcar gratuïtament. Aquest és un dels grans temes que sempre parlem, i aquí anem a parar sempre a les administracions públiques i aquests temes que de quan ens agrada tocar. La mobilitat, la proximitat del comerç és un dels temes que tots els comerciants ens reclamen. La gent pensa que els comerciants parlen de diners només i d'impostos i de tributs. Tot això s'accepta, però hem de facilitar. I en aquest cas, Telpark ens ajuda a facilitar aquest acostar-se i aquest aparcar. Però és el gran problema que ens trobem. Aquí és on competim amb les plataformes, amb els centres. Podem oferir experiències, però que ens ajudin a que qui vol gaudir de les experiències s'acosti a les experiències. No sé, que és un tema molt recurrent. I aleshores la nostra obligació és buscar fórmules com aquesta dels pàrquings. I les podem tenir gràcies a aquesta col·laboració. Sí, sí.
0: Aquesta és una campanya molt important. Què representa per als comerços de la ciutat al cap de l'any? És la més important de tot l'any?
2: Sens dubte.
0: Sí?
2: La campanya nadalenca és la campanya més important de tot l'any. Els comerciants esperen aquesta campanya, doncs, sobretot, clar, desitjant que vagi bé, perquè a vegades amb aquesta campanya poden continuar tot l'any, perquè després venen baixades fortes i cada vegada la cosa està més complicada. Llavors, sí, la campanya de Nadal és la reina de les campanyes, indudablement.
0: Carlos,
2: només també comentar una coseta.
0: Sí.
2: Aquest any també veureu el Cugatet repartit als opis que tenim per la ciutat. Nosaltres tenim uns opis que tal parc també col·laboraran alguns d'ells, i veureu també el Cugatet, això, presentat en diferents opis a la ciutat. Més que res perquè també el puguin veure...
0: Clar, home, tenim ganes de veure-li la cara.
2: Sí, ja veureu, s'agradarà.
0: A veure què tal.
1: Podria venir un dia a la ràdio.
0: Li podem fer una entrevista?
1: Sí.
0: Ah, sí? Es deixa?
1: Per què no?
0: Home, són màgics, no, també?
1: Jo crec que sí, perquè crec que alguna que altra entrevista li faran. I...
0: L'haguéssiu pogut convidar avui?
1: Bueno, saps què passa? Que fins al divendres no...
2: No apareix.
1: Ens va venir a visitar a l'assemblea dels socis, però esclar, ve el divendres. I a partir del divendres hem de fer perquè vingui també a la ràdio, no? Ha de venir. Busquem-li el lloc perquè segurament voldrà venir.
0: Us puc preguntar de qui és obra? O sigui, això, el pare o la mare... El podem saber qui és?
1: Hem treballat a fons, ara parlant dels esforços més professionals, amb l'Espectacleria, que és una empresa també de Sant Cugat, que es dedica molt, molt, molt específic

0: que al final es tracta d'això, vosaltres, nosaltres, no cal anar més lluny per trobar coses, doncs amb ells ho hem treballat. Aquesta és la realitat, i estem molt contents, i a més ens ho han... home, ens se suposa un esforç, però també ens ho posen fàcil. I aleshores és important també dir-ho, fas bé de preguntar-ho,
1: Molt bé, doncs no sé, ens ha quedat alguna cosa important que haguem de saber sobre aquesta campanya? O...
0: Adela, com han de participar o com han de comprar o què ha de fer el client per poder saber que li pot tocar algú pel calendari de vent, etc. Ho apuntes?
1: Mira, està fent de periodista, el president.
0: Ai, no. No, bàsicament perquè l'Adela és qui, de veritat.
1: No, però jo ja us he preguntat si hi havia alguna cosa important. Això segurament que és molt important perquè la gent això
0: són
1: li agrada.
0: Aquestes coses més terrenals, sí, però que són les importants, i l'Adela és qui les té controlades.
2: Doncs a veure, per participar en el calendari d'Advent, tots els comerços, els 24 comerços que estan dintre d'aquest calendari d'aquest any, tindran un codi QR a la seva porta, on el client podrà escanejar el codi QR, posar les seves dades i fer una fotografia del tiquet de compra per poder participar. Llavors, el dia següent es farà un sorteig i sortirà el guanyador, i el guanyador podrà anar directament ja a l'establiment a recollir el regal que li hagi tocat. Això durant els 24 dies. Pel tema del tió i de la taula per compartir els somnis, funciona semblant, a través d'etiquets també, d'uns tiquets que nosaltres repartirem, l'associació repartirà a tots els comerços que ho desitgin, associats, i amb aquests tiquets només serà ensenyar-los i podran picar el tió o fer-se la fotografia a la taula dels somnis, de compartir els somnis. També comentar que a la taula de compartir els somnis, el Tots Sant Cugat també col·labora en aquesta taula i també participa, i potser farà també alguna cosa especial aquell dia que podem trobar. I ja està, jo crec que més o menys ja estaria.
0: Sí.
2: La manera
0: sí
2: de participar és aquesta. Sí, sí,
1: molt
2: sí
1: bé, doncs esperem que arribi Nadal, no?
2: Uf, quines ganes.
3: Jo vull animar a la gent que vingui, que aquest any serà molt bonic i molt sorprendent, i animar que no tinguin por a vindre als aparcaments, perquè ajudem molt, molt, molt al comerç, perquè si el comerç va bé, tothom anem bé aquí a la ciutat.
1: Molt bé, doncs el que us deia, que arribi Nadal, ja tenim ganes. I coneixerem el Cugatet, a veure quina cara fa.
0: Sí.
1: Senyors, gràcies. Gràcies, Adela, Jaume, Carlos, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta. Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona

0: més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba del sol, i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau o el violeta, es dispersin completament, i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire, i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També, quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva, i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
1: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvy. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faure, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera! Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La xarxa de centres culturals de Sant Cugat ha celebrat el 15è aniversari amb una festa oberta als jardins del monestir, coincidint amb l'inici del nou curs als centres culturals, que aquest trimestre ofereixen més de 400 propostes de formació i lleure, a més d'una programació cultural diversa amb espectacles, exposicions i activitats familiars. Per fer balanç d'aquests 15 anys i descobrir els detalls de la nova programació, avui ens acompanya l'Alba Joé, que és responsable de programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Alba, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Felicitats per la part que et toca.
1: Gràcies.
0: A tu també. 15 anys de la xarxa dels centres culturals de Sant Cugat, que s'ha convertit en un motor de dinamització a la ciutat. I com ens agrada molt, t'hem demanat xifres sí, per il·lustrar tota aquesta feina que s'ha fet des de la xarxa, perquè sembla que és com més fàcil veure-ho tot, no?
1: Sí, clar, de fet fa 15 anys dels centres culturals, no? Dels centres culturals, 15 anys, que vol dir que es va començar el motor una mica de tot això va ser la Casa de Cultura, no? On ja no només passaven coses culturals, sinó que s'anava molt més enllà. I va passar de ser el 2009 Casa de Cultura, el 2010 Casa de Cultura La Floresta Mirasol, a tenir actualment 9 centres dins els centres culturals, no? que formen part d'aquests centres. I, evidentment, en aquests 9 centres passen multitud de coses, no? I 15 anys són bastants.
0: Donen per molt,
1: perquè, de fet, demanàveu les xifres, i jo sempre, no?, els números sonen com una mica així, però nosaltres, fent el recull d'aquests 15 anys, vam fer una mica de recompte, no?, també per saber-nos situar nosaltres, perquè moltes vegades vas al dia a dia, vas fent, i no te n'adones, no? I dèiem, bueno, doncs això, més de 108.000 alumnes que han participat en els cursos i tallers, més de 60 espais cedibles constantment, més de 205 entitats allotjades, prop de 125.000 persones que han gaudit dels espectacles, s'ha donat, no?, suport a la creació a més de 402 artistes, tant en escèniques com en art com en música. Vull dir que són uns números que ens vam quedar estorats nosaltres mateixes, no?
0: Clar, veus la dimensió de...
1: de veure la dimensió.
0: Clar, una efectivament.
1: Mica, no? I fèiem la valoració aquesta, llavors, mirant sobretot el que era la part de l'oferta d'escèniques i musical, que és la que forma part de la programació, no? Dèiem, ostres, vam començar, doncs això, el 2015, que teníem 7.000 espectadors, amb el tope que vam arribar just abans de la Covid, no?, just abans del 2020, que teníem quasi 12.000 espectadors, no? Vull dir que, clar, el volum era gran.
0: Amb quin objectiu? Fem una mica de memòria. Mm-hmm. Amb quin objectiu es van crear aquesta xarxa i els diferents centres?
1: Mira, jo crec que una mica... l'any 2010 es va aprovar per part de la Generalitat el Pla d'Equipaments de Catalunya, i llavors allà es passava la definició aquesta que havia sigut sempre de centre cívic, passava a ser un centre cultural polivalent. I jo crec que això aquí va encaixar al 100%, perquè, de fet, la Casa de Cultura era un centre cívic, però encaixava en la descripció que es feia d'un centre cultural polivalent, no? Perquè és un espai on tota la vida s'ha tingut clar que havien de confluir, doncs, situacions i dinàmiques de naturalesa molt diferent, que no eren només culturals, sinó que hi havia, no?, doncs, això, socioeducatius, cívics, recreatius, es feia formació, creació, divulgació, i tot això superava una mica l'àmbit que tenien com entès d'un centre cívic, no? I en veure això, i en sortir com una mica aquest marc, es va veure que realment la nostra naturalesa i el nostre ser era aquest, no?, i el donar resposta a una ciutat i a unes necessitats d'entitats i a unes voluntats que creixien una mica per sobre d'allò que podíem respondre, no? I aquí comença a articular-se la xarxa comptant amb els diferents equipaments que hi ha per donar resposta a tot això.
0: I després de veure tota aquesta trajectòria, de totes aquestes xifres, aquest balanç que fèiem amb números, aquesta trajectòria avala la missió de la xarxa com a motor de dinamització de la ciutat?
1: Jo crec que sí, no? I mira, abans, quan dèiem el d'això, em senyeixo una mica en l'àmbit de la programació, però més enllà dels espectadors que hagin pogut venir, vam passar de poder donar, no?, d'acollir o tenir suport directe el 2015 a 5 entitats escèniques i musicals, el 2024 a 101 entre músics i companyies, no? Aleshores, bueno, jo crec que el volum respon...
0: Sí,
1: sí, a què s'ha crescut. I crec que, bueno, el creixement aquest sempre és en paral·lel, no? Com més facilitats posis, més senzilles que sorgeixin, com més sorgeixen, més t'has d'actualitzar tu per poder posar aquestes facilitats al seu abast.
0: Mm-hmm. Hi hauria algun moment, algun projecte o alguna iniciativa que t'agradaria destacar d'aquest recorregut dels 15 anys?
1: Home, jo crec que en aquest recorregut és important per mi, bueno, el naixement de la PUA com a oficina musical, no? Que miro la xuleta, va ser el 2014 i ha pres una embranzida espectacular, amb l'oficina jove, no? En aquest cas, i el poder tenir, per exemple, també, el potenciar tota la part d'escèniques i el poder tenir un programa de residències, que era algo que tampoc no hi era en un inici, no? I per mi són...
0: I quin diries tu que és l'impacte que ha tingut aquesta xarxa en els barris, no? I en la participació ciutadana?
1: Jo crec que la xarxa té com un... No? Té una doble visió, és a dir, és aquell equipament de barri que tens al costat i del que en pots fer ús i del que en pots gaudir i on pots proposar, però a la vegada a nosaltres ens agrada que no quedi tancat en el barri, sinó... que allò que s'hi proposi sigui estímul perquè qualsevol persona de qualsevol altre barri del municipi es mogui, no?, o circuli d'un centre cultural a l'altre. No? Una mica és el sentit també aquest de la xarxa, no? De vivim no? directament l'entorn que tenim com a barri i fem aquest servei, però que això quedi obert al coneixement de la, no? I el traspàs de la resta. I jo crec que ha sigut... Bueno, és una de les feines importants dels centres culturals i de, no? I del que s'hi va llogar.
0: Uh-huh. Deixem de banda el que seria el balanç d'aquesta trajectòria dels centres culturals polivalents, uh-huh, i anem a la nova programació, que de quina manera resumiries o ens plasmaria quins són els eixos principals d'aquesta programació de prop que ha començat a l'octubre?
1: Mira, en aquesta ocasió sí que podem dir que és una programació exclusivament local, mm-hmm, pel que fa arts escèniques. Tenim un munt de companyies, algunes ja hi han passat i d'altres encara estan per passar. Hi ha hagut una aposta per a espectacles familiars de molta qualitat que, de fet, us els podeu mirar, però crec que no queda ni una entrada ara mateix.
0: Ja està?
1: Sí, diria que estan totes exaurides dels espectacles familiars. I hi ha una posta musical molt xula, també, i en aquest cas amb la continuïtat del tercer concert de punk al Torreblanca, de la tercera edició.
0: Déu-n'hi-do. Uh-huh. I aquest nou programa, que plega més de 400 cursos i tallers de temàtiques variades, des de gastronomia, música, noves tecnologies, arts plàstiques... quines diries que són les principals novetats en quant a cursos i tallers?
1: En quant a cursos i tallers, eh? Aquí m'enganxes una mica, t'he de dir, perquè som molts, no?
0: Yeah.
1: Els que estem aquí darrere som molts, llavors tenim la feina una mica compartimentada, no? I ens anem d'això.
0: Però recordes que hi hagués alguna cosa que digui, mira, això...
1: Bueno, jo crec que l'aula gastronòmica està sempre en evolució i a tope, no? Mm. I sempre amb noves propostes, i a més és un d'aquells llocs que, com que té usuaris bastant assidus, recull noves propostes sempre que sorgeixen dels propis cursos, i és molt xulo. Crec que a nivell de la PUA tot allò dels tributs està funcionant meravellosament i s'hi està fent una aposta, també, que són els combos aquests musicals que es fan amb no? agafant grups concrets. I no sé gaire més que dir-te, eh?
0: Mm. Si haguessis de destacar algun plat fort d'aquesta temporada o allò que no ens podem perdre.
1: Mira, m'agradaria destacar una cosa, i aquí faré una mica de trampa, si em deixeu, perquè en aquest cas no forma part de la programació, tot i que es fa des del mateix equip que tira endavant la programació cultural, perquè, per motius que van més enllà de nosaltres, ha sigut sobrevingut. Però tothom qui pugui, avui hi ha un espectacle gratuït al Teatre de Mirassol, que es diu L'Impostor, que és del Thomas Nunn, un ballarí i coreògraf espectacular, que va estrenar l'espectacle l'any passat a Roma. I, per casualitats de la vida, ve avui al Teatre de Mirassol i les entrades són gratuïtes i estan disponibles a la web de la xarxa. Jo crec que és un treball espectacular i és un espectacle boníssim per anar avui dijous.
0: Mare meva.
1: A les 8 del vespre.
0: I com ha vingut a parar?
1: Bueno, ha vingut a parar perquè fem col·laboracions amb residències. Ell havia rodat aquest espectacle, ens feia molta il·lusió portar-lo i teníem la possibilitat de que vingués en un forat molt petit de temps, en un moment molt concret, i com que les programacions es tanquen amb molta antelació i tot això, vam dir, bueno, doncs en el moment en què pugui ser, el portem i estarem encantades. I tot i que ens ha enganxat ja amb el programa tancat, no l'hem deixat perdre.
0: Se li ha trobat el forat.
1: Bueno, el teníem claríssim, del forat, per posar-lo.
0: Com sí, sí. Ja hem comentat, Alba, la programació de prop posa el focus en la proximitat i en el talent local. Això ho hem destacat. Però quina importància té el teixit artístic de Sant Cugat en aquesta programació?
1: Mira, jo crec que ja nosaltres tenim el que són les convocatòries, que ja n'hem parlat alguna vegada, les convocatòries d'agents locals, on la porta està oberta 100%, i aquest és, no?, un dels motius de ser i pels quals treballem, a totes aquelles companyies amateurs, no amateurs, creadors, directors, coreògrafs, que siguin de Sant Cugat, tinguin una vinculació amb el municipi. Això ens permet que, més enllà, no?, del que et comentava, que hi ha companyies amateurs locals. Aquest any, per exemple, hem tingut una companyia que no és amateur, que és la de Trastornats, amb pantomima, que van venir la setmana passada al teatre, on l'escriptor de l'obra és santcugatenc. No? Llavors, el joc aquest genera a la vegada sinergies entre les companyies, jo també crec, no?, que afavoreixen una mica el, bueno, no?, tot el moviment a nivell escènic. No? I hem tingut, de fet, si em deixes d'això, vam començar amb la gent d'Espiral Teatre, amb la trilogia Rossinyol, tenim al novembre l'habitació de Verònica en Mirasol Teatre, tenim també Fila Zero amb Calgut en qui la porta, tenim el gener al Botí amb la gent de la Global de la Floresta, tenim encara Teatre a l'Ombra al gener, és a dir, aquest semestre van passant totes les companyies locals.
0: Que bé, quina riquesa, eh?
1: Molt, molt. I poder, jo crec que, no? O sigui, poder gaudir d'un espai així, d'unes propostes així, és molt xulo i val molt la pena.
0: I aquest espectacle que comentaves, que té lloc avui, a Mirasol...
1: El de l'impostor.
0: És el que queda fora del que diríem el catàleg del centre.
1: Sí, no el trobareu dins de la...
0: Teniu alguna altra proposta més que quedi fora?
1: No.
0: No.
1: Ara mateix no.
0: Ara mateix no. Val. La gent que vulgui informar-se sobre les diferents propostes que hi ha. Tu avui has vingut amb el llibret.
1: Jo he vingut amb el llibret, sí.
0: El llibret es pot trobar a on? Casa de Cultura? En els centres?
1: A tots els centres? Sí. Sí, a tots els centres culturals es pot trobar el llibret, i penjat a la pàgina web dels centres culturals hi ha un PDF descarregable, o a l'agenda de programació hi surten tots els actes, amb els links directes en cas de que s'hagi d'agafar entrada o de reservar.
0: Reptes de futur. Hem parlat dels 15 anys, que ja són història. Ara mateix som al present, però de cara al futur, quins són els reptes que teniu sobre la taula?
1: Mira, nosaltres, a nivell de programació, no?, jo crec que hi ha un repte, que és poder consolidar amb les residències tècniques del Teatre de Mirasol, perquè és un espai que tenim, és un espai que tenim equipat i és un espai que ens encantaria poder brindar amb més facilitat a tot el que són residències tècniques. No, en aquest cas ja no estem parlant tant del punt de creació inicial d'una residència, sinó quan la gent necessita un espai escènic amb so, llum, amb l'acompanyament d'un tècnic, etcètera, etcètera. I jo crec que aquest és un dels temes que tenim com a repte de futur, perquè l'hem tingut allà, però saps, allò d'abarcar molt i arribar, no?, moltes vegades no podem destinar-hi tots els esforços que ens agradarien, i crec que és una de les coses que ara mateix està sobre la taula, tant per companyies locals com per no locals, com per teatre, dansa, música...
0: Estaria bé. O sigui que per aquí voleu créixer.
1: Sí, sí, sí. És una de les propostes.
0: Molt bé, doncs continuar gaudint d'aquest 15è aniversari, que ja hem dit que és història, i a continuar treballant.
1: Oh, no? I tant.
0: Aquesta temporada ja està preparada, però vaja, ja que parlàvem de reptes de futur, m'imagino que també ja esteu pensant en coses, propostes de cara a pròximes programacions.
1: Sí, la del semestre que ve està ja bastant embastada tota. Sí que recordar a totes les companyies o components locals que hi torna a haver oberta la convocatòria d'agents locals, que és fins a mitjans d'aquest mes, i poden fer arribar un correu electrònic trobaran tota la informació a la web per participar.
0: Molt bé. Doncs aquí queda dit, Alba Jué, responsable de la programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, moltes gràcies.

0: Possiblement aquestes festes de Nadal i molts adolescents han estrenat un mòbil, una tauleta, un portàtil. Avui al Faves Comptades volem aturar-nos per parlar de com utilitzen aquesta tecnologia i de què és el que podem fer com a famílies per acompanyar-los perquè en facin un ús segur i saludable. Però per fer-ho necessitem de l'ajuda de l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Necessitem ajuda perquè és un camp que, tot i que en parlem contínuament, no deixa de ser un camp una mica desconegut, sobretot per famílies, per persones que ja pertanyen a una generació que se'ls fa una mica coll amunt, no?, de posar-se una mica al dia. Possiblement, dèiem, aquestes festes, moltes famílies han posat el primer mòbil, la primera tauleta, en mans dels seus fills i filles adolescents. Quin seria el primer missatge que donaríeu a aquests pares, a aquestes mares, abans de connectar el nou dispositiu?
1: S'hauria de tenir molt, molt present, o sigui, prendre consciència de quina eina estem donant als nostres infants. Per què ho dic, això? Perquè segurament, si quan érem petits regalàvem un puzzle, estàvem amb el nostre petit o petita, no?, ensenyant-li com es fa aquell puzzle. Doncs encara més amb un mòbil o amb una tauleta. Per això recalquem molt la importància de l'acompanyament. Acompanyament inicial quan es dona un aparell tecnològic que dona accés a tot el món. Recordem, és un aparell, té internet. Si té internet, els nostres petits doncs poden accedir a tot el món. És una finestra oberta a tot el món. I com a la vida real, doncs evidentment a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen en la vida real. Jo sempre ho explico així. És la incongruència de que hi ha pares i mares que potser acompanyen els seus fills i filles fins a la porta de l'institut amb 14 o amb 15 anys, fins i tot, i en canvi els deixen sols a l'habitació o al sofà de casa, encara que estiguin al seu costat, els deixen sols sense saber quin ús fan d'aquesta tecnologia. Mm. És una mica incongruent, pensant que estan segurs aquí, al meu costat, a dins de les quatre parets de casa meva, quan recordem que aquests aparells són una porta oberta, una finestra oberta a tot el món.
0: És un bon exemple, a més, molt clar. En el cas dels joves, què han de tenir en compte un cop tenen accés a un dispositiu amb aquesta connexió a internet que comentaves?
1: Han de ser conscients, també, dins de la seva capacitat, dins de la seva edat, han de ser conscients de què és aquest aparell. No és una joguina, no és una joguina, és una eina, i l'haurien de concebir com una eina de treball, també d'entreteniment, evidentment, i conèixer quins riscos i perills hi ha si es connecten a internet, quins riscos i perills hi ha a la xarxa. És per això que nosaltres, a tots els nens i nenes, adolescents, nosaltres ja els expliquem quins són aquests riscos i perills que poden trobar.
0: Recordem-los, que està bé que també... està bé que els expliquem als joves, però també està bé que els pares siguin conscients d'aquests riscos,
1: també,
0: no?
1: També, també. Nosaltres els expliquem als joves, però també als pares i mares, a tallers de famílies. Quins són aquests riscos? Evidentment, és el que comentava, no? Internet no deixa de ser un reflex de la vida real. A la vida real hi ha gent bona, però també hi ha gent dolenta. A internet passa el mateix. Ens podem trobar els casos més greus, el perill més greu en què es pot trobar un menor és un pederasta. Hem d'explicar que existeixen pederastes i pedòfils a la xarxa, que existeixen. Hem d'explicar com aprendre a detectar-los, com aprendre a reconèixer-los, com evitar que contactin amb nosaltres, que ens arribin a trobar, no? Això és molt important, que els joves ho tinguin present i ho tinguin interioritzat, que hi ha aquest risc. Quins riscos hi ha, també? Que els menors, sense voler-ho, sense saber-ho, per desconeixement, puguin cometre algun tipus de delicte. Això també passa. Això també passa. I ens ho hem trobat. Algun tipus de delicte menor, però són delictes.
0: Compartir imatges,
1: per
0: exemple?
1: Compartir imatges que no poden compartir, material no adequat, accés a pornografia... Bueno, tot això és una mica molt, molt... requereix molta explicació, molta pedagogia per part de tothom, des de l'àmbit educatiu, evidentment, des de les famílies. Per això, nosaltres en els tallers que fem a famílies incidim en la necessitat d'aquest acompanyament, sí, i aquesta supervisió constant en el moment que una família doni un aparell tecnològic a un nen o una nena.
0: Uh-huh. Les famílies, evidentment, poden tenir molts dubtes, perquè dèiem abans, això per a aquestes generacions de pares, doncs és un món que hi són, però també tenen desconeixement. Quins consells els hi podeu donar a l'hora de pactar normes d'ús dels dispositius?
1: Primer de tot, sempre instal·lar un control parental. En tots els dispositius existeixen el que s'anomenen controls parentals. Hi ha sistemes gratuïts a través del Google, el Family Link, és molt conegut, és un control parental totalment gratuït. Hi ha d'altres que són més, ofereixen més garanties i requereixen una subscripció, una subscripció mensual, un mínim pagament, però si un no vol gastar-se gaires diners, hi ha aplicacions gratuïtes, com és el sistema Google, un control parental. Què fa el control parental? Doncs, evidentment, el pare, això ho ha d'explicar també el menor, jo et dono aquest mòbil, et dono aquesta tauleta, en el moment que et connectis a internet, evidentment, és un altre símil, molt simple. Quan un jove té 18 anys, veritat que ningú se li ocorriria donar-li la clau del cotxe i dir-li, té, el cotxe, ja tens 18 anys i condueix. No, primer s'ha de treure el carnet de conduir i aprendre a fer anar aquell aparell, no? Doncs el mòbil és el mateix, no? Ha d'entendre el jove també que requereix un coneixement, requereix un acompanyament i una supervisió constant dels seus pares, fins que tingui una maduresa mental. Doncs amb aquest control parental és fer-li entendre, que és el que no entenen els joves, que és, ara em volen controlar, què faig? No. El que els pares han de fer entendre és que no et vull controlar, simplement et vull acompanyar, et vull supervisar per evitar que facis coses, que surtis perjudicat, per exemple, que entris en llocs que et poden enganyar, o veure que fas un bon ús, que no facis un mal ús d'aquesta eina, perquè no te l'he donat per això, o no te l'he regalat per això. Control parental, perquè ens permet saber on es connecten els menors. Els pares tenen el control de denegar o permetre, autoritzar que els menors accedeixin a aquell contingut, vale? I també poden establir un límit horari, per exemple. Et podràs connectar doncs, de 7 a 8 del vespre, ja està. Després ja sopem i a dormir. És una mica doncs, això, un control i una supervisió.
0: I el tema de les xarxes, que vindria a ser a part, perquè, clar, t'has de crear un perfil, tot això requeriria també d'un acompanyament, una supervisió, una autorització, a partir de quan?
1: Aquí entrem en el que és l'edat legal autoritzada, permesa, que estableix cada xarxa, que seria, ara mateix, aquí seria, en el nostre país, serien els 13 anys, per Facebook, Twitter, alguna altra xarxa que ara no recordo, WhatsApp, val? Els 14 anys ja seria per Instagram, i YouTube depèn de la legislació de cada país, d'acord? Però seria aquí, estaríem entre els 13 i els 14 anys. Nosaltres sabem de nens i nenes menors que ja tenen aquestes xarxes socials, per exemple. S'estava parlant a altres països ja que això està pujant als 16 anys. Aquí a Espanya també s'està ja legislant cap a aquesta línia també, per pujar aquesta edat per accedir a xarxes socials que sigui ja 16 anys. Per què? Perquè, evidentment, en 16 anys tens una maduresa mental que no tens amb 13 o amb 12, perquè ja dic, coneixem casos de nanos d'11 anys que ja es connecten. Aleshores, clar, evidentment, un menor d'aquesta edat que tingui una xarxa social hauria d'estar acompanyat constantment dels seus pares. I els seus pares que li facin aquest aprenentatge, com el que deia, li ensenyem a fer un puzzle amb 4, 5 anys o 6, doncs ensenyem a fer un bon ús d'aquestes xarxes també. És indispensable.
0: Parlem dels errors més habituals que cometen els que vosaltres detecteu.
1: Sí, doncs aquests errors venen donats precisament per, per aquesta manca d'acompanyament, de supervisió, de pedagogia. Per què? Perquè els menors fan ús de les xarxes com una joguina més,
0: sí.
1: Així de clar. Parlem clar, com una joguina més. I què fan amb les joguines? Passar-ho bé, no? Divertir-se, riure, i fan servir aleshores aquestes tecnologies, missatgeria instantània, xarxes socials, doncs sobretot el que nosaltres tenim coneixement per les escoles que visitem i els problemes que es detecten, perquè es detecten aquests problemes, es detecten bàsicament en les escoles, és l'enviament d'imatges tipus memes, vale? Fent mofa d'altres companys, d'altres companyes, fins i tot de professors. Accés a imatges pornogràfiques. Hi ha un error molt gran per desconeixement. Ja pot ser que una persona que cada any apareix creï un grup de WhatsApp amb l'objectiu d'introduir, difondre...
0: Compartir imatges
1: de caire pornogràfic, i inclou a menors d'edat. Val? Què passa? Que no són els menors els que demanen entrar en aquell grup, sinó que els afegeixen sense demanar-ho, i s'hi troben, i tenen accés a aquelles imatges. L'error és que se'ls ha d'explicar. Hi ha una opció dins de la teva missatgeria electrònica que tu pots bloquejar i indicar que tu has d'autoritzar que t'agreguin a aquell grup, que ningú et pugui agregar sense que tu ho sàpigues ni sense el teu consentiment. O sigui, són unes petites normes, unes petites mesures de seguretat, d'autoprotecció, que s'haurien d'explicar bé als menors si tenen accés a aquesta tecnologia, perquè si no van perduts.
0: Sí, sí, clar, desconeixen... Sí. Què és el que estan tocant i quines són les conseqüències, no?, del que estan fent. Cada cop més parlem de benestar, i en aquest cas de benestar digital. Quins signes poden indicar que l'ús del mòbil, des dels videojocs o de les xarxes, està afectant els joves? Parlem de son, dels estudis, de l'estat d'ànim, de les relacions socials d'un adolescent, no?
1: Sí, aquest tema evidentment ja no és un tema policial. Ho explicaria molt millor personal sanitari, algun psicòleg, però sí, evidentment, és obvi. Quins signes? Quan s'ha de preocupar una família? Quan, per exemple, els seus fills es tanquen a l'habitació, s'aïllen socialment, no volen fer cap tipus d'activitat, no volen fer esport, només volen connectar-se amb el mòbil, jugar a l'ordinador. També s'aixequen, es desperten, estan morts de son, baixen el rendiment acadèmic, evidentment, perquè van cansats. Preguntem-nos per què van cansats. Potser els hi deixem el telèfon mòbil dins de l'habitació? Clar, hem de observar molt. Evidentment, davant d'aquests signes, són signes de preocupació que cal fer un replantejament i establir, doncs, el que abans hem comentat, uns límits horaris per fer ús d'internet i un control.
0: Parlem d'una situació de ciberassetjament que també hi ha casos massa sovint, fins i tot quan una família detecta o sospita que el seu fill o filla està patint aquest ciberassetjament, quins serien els passos que recomaneu fer?
1: El més important és la confiança dins la família. L'ideal és que la pròpia víctima expliqui als seus pares què és el que està passant. Si estan fent ciberassetjament, que els hi ensenyi exactament quin tipus de missatges està rebent a través d'internet, o quines publicacions difamatòries, segurament, injúries, estan dient d'ell a través del grup de classe. Què passa? Que normalment aquesta confiança no existeix. I és el que comentava. Aquests temes es descobreixen dins l'àmbit educatiu. Ens arriben a nosaltres perquè a dins de l'escola s'ha tingut el coneixement de que aquest menor és víctima de ciberassetjament, perquè algun altre company, companya, finalment no explica, li explica el tutor, la tutora, i això ens arriba a nosaltres. En el moment en què es té coneixement d'aquesta pràctica, evidentment hi ha dues vies. La via educativa, que tots els centres escolars ja saben perfectament com treballar aquest tema, a través de mediació, de parlar amb tots els alumnes implicats. I la segona via també és fer-nos anar nosaltres a la pròpia escola per també parlar amb totes les parts implicades, fer una mediació, i si no és un ciberassetjament molt, molt greu, doncs reconduir la situació amb una mediació entre totes les parts, sobretot des de la vessant educativa, fer-los veure què han fet malament, què estan fent malament, restaurar el dany a la víctima demanant perdó, etcètera, etcètera, no? Que quan no hi ha aquesta mediació, hi ha la via sempre de la denúncia. Quan és un ciberassetjament molt, molt greu, i a nosaltres ens arriben situacions greus, que ja no és només ciberassetjament, sinó que és tot, és l'assetjament virtual, però l'assetjament físic també, a dins de l'aula, i es porta arrossegant durant molt, molt, molt temps, i ja seqüeles psicològiques per la víctima, aleshores ja la via de la denúncia. És l'última via.
0: I el tractament, és a dir, aquesta mediació... clar, perquè és que ara estem parlant des del punt de vista del nostre fill com a víctima, però i si és l'assetjador o l'assetjadora?
1: Doncs és la mateixa via. És parlar amb l'autor, no?, amb l'instigador d'aquest assetjament escolar, i sobretot fer-li entendre que el que comentàvem, que internet és per fer-ne un bon ús, és per fer coses constructives, per informar-se, per comunicar-se amb els amics, però mai, mai s'ha de fer servir per fer mal a ningú altre, a cap company, a cap companya, a ningú.
0: I escolta'm una cosa, clar, és que és complicada, la situació. Sobre la teoria sempre tot és molt, molt fàcil, però a la pràctica, quan et trobes amb els casos, abordar-los, doncs són situacions delicades. Com trobem l'equilibri entre aquesta confiança que hauríem de tenir els pares amb els fills, i a l'inrevés, vull dir que el teu fill o filla també se senti acompanyat i alhora hi hagi aquesta sensació també de llibertat, d'autonomia, per poder fer ús de la tecnologia com...
1: És complicat.
0: Aquest tema és complicat.
1: És complicat, clar, perquè ja sabem, els adolescents doncs volen ser molt seus, volen ser ells, i tot el que sigui control, supervisió, doncs els tira enrere, no? I és difícil, però és fer-los entendre com el que he comentat abans. És obvi, el tema de conduir, de portar un vehicle. Tots els joves entenen que abans de portar un vehicle necessiten treure's l'examen, treure's la teòrica i treure's la pràctica. Si no, no poden conduir. Ells han rebut una tecnologia que és meravellosa, però poden fer-ne un mal ús, sense saber-ho, potser, segurament, o pensant que fan broma i que juguen i que bé ens ho passem, però no, però potser estan cometent algun delicte. Doncs els hi ha de fer entendre d'alguna forma que, igual que es requereix tot un aprenentatge, poder portar un vehicle, i ningú protesta per això, i tothom ho entén, doncs hauria d'arribar al punt d'entendre que, de la mateixa forma, doncs sí, li estan donant un telèfon mòbil i requereix un procés d'aprenentatge, que després tindrà tota la llibertat del món per fer-lo servir, però que al principi, i segons l'edat amb que tingui el nen o la nena, doncs requereix un procés d'aprenentatge i una supervisió i un acompanyament, i que no és per fer-los la punyeta ni molt menys, sinó al contrari, per evitar que parlin amb gent que potser els hi pot fer mal. Perquè hem comentat el tema dels pederastes, i això és un tema força, força, força greu, o sigui, per no dir molt greu. Clar, poden caure en alguna xarxa de pederàstia que els hi demanin fotos íntimes, vídeos, fent-se passar per una altra persona, que els enganyin. Això ho han de saber. I sí, ho han d'entendre. Han d'entendre aquest punt de l'acompanyament i la supervisió durant el principi de l'ús de la tecnologia.
0: Si em permets la broma, ara estava pensant, potser caldria donar un permís previ examen als que vulguin fer servir un telèfon mòbil amb internet. Perquè...
1: És una proposta.
0: Clar, si la gent accepta que per conduir, perquè són les normes d'aquesta societat, no? Hi ha una legislació que diu que tu fins als 18 anys no pots treure't el carnet i no pots conduir, Doncs per què no? Potser seria una solució, no?
1: Carnet d'ús d'internet.
0: D'ús d'internet. Això seria, vaja. Però no donarem idees, eh? No, perquè si no, potser fins i tot ens recriminen que estem allò intentant usurpar la llibertat de cadascú, la llibertat individual. Algun últim consell per recapitular sobre aquest tema? Què els diries a les famílies?
1: Doncs, resumint, el concepte és clau. Per fer un bon ús d'internet i evitar que els nostres fills, les nostres filles, facin coses que no han de fer, o fins i tot els arribin a enganyar i siguin víctimes d'algun delicte sexual, perquè això passa, és que que tingui tothom clar que internet hi ha els mateixos riscos i perills que la vida real. Ho he dit. Si acompanyem el nostre fill a l'escola perquè tenim por que li passi res, no el podem deixar sol a internet. Hi ha els mateixos riscos que pot trobar-se al carrer. Estafadors, abusadors, tot. Hem de tenir clar en quina edat donem aquestes tecnologies als nostres infants. No és el mateix donar-li als 13 anys que donar-li als 16 anys. Uh-huh. Valorar la maduresa mental del nostre propi fill o filla. Tothom té una evolució diferent. I a partir d'aquí establir uns pactes, unes condicions per fer ús de la tecnologia. Que tothom ho tingui clar, tant els pares com els propis fills. Et donem aquest aparell, però aquestes són les condicions d'ús. El podràs fer servir només dintre d'aquest horari i amb aquesta finalitat.
0: Jo crec que són clars els missatges i són fàcils d'entendre, a més, amb tota la lògica del món. Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: Fins la propera, Carme. Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Valls i estarem uns quants dies perquè hem tingut una oportunitat de poder parlar amb el Gis Musté i ens farà 5 cèntims de les figures del bestiari pel que fa a la conya de Vall, de Diables de Valls. També ens parlarà de la mulassa i de l'os i els cavallets, també dels calçons i la geganta i Quaresma i el jaó. Tot això ens dona detalls, ho anirem escoltant en diferents seccions d'aquí de Cultura Viva de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, perquè Lluís ens dona 5 cèntims, es fa 5 cèntims a la història de cada un d'aquests bestiaris i també de les diferents figures. Avui, la secció d'avui, parlem referent o parlarem sobre el drac i el bou, que forma part de la colla de Vall de Diables de Valls. I tot això és el que ens ha explicat el Lluís. Hola, Lluís, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Nosaltres ens posem en contacte amb tu, en aquest cas, com a membre de la colla de Diables de Valls. Explica'ns una miqueta els orígens, si teniu bestioles, si no, quants components sou ara.
4: A veure, la colla de Vall de Diables de Valls la recuperem l'any 1985. Hi havia documentació des de... Hi ha documentació fins a la Guerra Civil. A la Guerra Civil hi ha al revés grups de diables que actuen a Valls, però hi havia, si anem tirant enrere, trobem documentació des del segle XV, en què es lloguen uns cascabells pel Vall de Diables per la festa de Sant Joan de Juny. O sigui que al segle XV, em sembla que és 1480 i alguna cosa, ja hi havia un Vall de Diables i ja es feia la festa major per Sant Joan, aquí a Valls. Aquest és el document més antic que tenim, perquè és un pagament, vull dir, és un lloguer d'uns cascabells, i per això aquestes coses queden reflectides normalment, el que queda més reflectit són els pagaments. Després anem trobant, fins al segle XIX, anem trobant documentació de diables i que ens especifiquen més tal com era la colla de diables. Vull dir, al segle XIX ens parlen del Vall de Diables en passat, un vall que ja no existia en aquell moment, però el reflecteix molt bé, que és amb la base amb la que vam fer servir per la recuperació del Vall de Diables. Perquè els últims diables que hi va haver a Valls, abans de la Guerra Civil, eren diables que només anaven... eren diables molt del carnaval. Colles de gent, de les entitats que hi havia en aquell moment, el casinos, tot aquell tipus d'entitats que feien les festes de carnaval, que llogaven vestits i que generalment se'ls llogava cadascú, es compraven cadascú els seus coets i anaven a tirar carretilles pel carrer. Aquests són els últims que nosaltres, quan vam recuperar l'any 85, encara vam poder parlar amb gent gran que havien fet de diables abans de la Guerra Civil. I inclús tenien vestits, el que passa és que eren uns vestits, evidentment, que llogaven. I llavors nosaltres vam donar més valor a la documentació de l'últim Vall de Diables amb l'estructura de Vall de Diables que no pas aquests últims que van estar actuant fins a l'any 36. Però, ja et dic, documentació i història del Diables ve molt antic. Nosaltres l'any 85 recuperem no només els Diables. Pensa que nosaltres, la Unió Elles de la Flama, és una entitat molt gran que engloba molts elements de cultura popular. Fins a aquell moment, fins a l'any 85, eren bàsicament colles de sardanes i havíem recuperat l'any 81 el Ball de la Primera, una dansa

0: que també es fan socis d'ells. Gent amb actiu, el que és la colla de diables, has de comptar una trentena de persones aproximadament, tot i que les colles de diables són molt fluctuants en quant a número de components que surten en cada moment.
1: Comentaves, dracs, el drac i el bou, són dos elements, en aquest cas, importants pel que fa doncs, a la colla. Explica'ns una miqueta si tenen algun tipus d'agenda, com són, perquè la gent es faci una idea.
0: Sí, drac i bou són els altres dos elements de foc. Ja dic que l'entitat hi ha més coses, però de foc tenim aquests dos. També els dos estaven documentats. El 1764 hi ha un document, hi ha un llistat, es fan unes processons perquè no plovia i demanen pluja, la mare del lladó, i al final, bueno, esclar, acaba plovent, i llavors fan una gran festassa per celebrar que ha plogut, amb agraïment a la Mare de Déu, i la porten des de l'església de Sant Joan el Lledó, bueno, fan tot una sèrie d'actes religiosos, i el convent dels Caputxins, el que anava anant redactant totes les activitats que hi havia en aquest convent, explica que s'havia fet doncs, això, les misses i les processons i no sé què, i llavors ens diu, mireu si va ser gran la festa, que per aquesta ocasió es van restaurar o es van fer de nou, i anomena els gegants, l'àliga, el drac, el bou, l'os, no se senteixo res. I tot aquests... I llavors diu, i a més van sortir 23 balls. En aquests 23 balls, evidentment, hi havia el ball de diables, hi havia ball de gitanes, hi havia ball de bastons, hi havia qui sap el que hi havia, a més, perquè aquests no els trobem al llistat. Els trobem amb altres coses, Vull dir, durant els anys vas anant trobant documentació de totes aquestes danses que hi havia, però en aquest llistat reflecteix les peces que es van fer de nou o es van restaurar. I aquí és allà, és el primer document en què trobem el drac i el bou, entre altres coses, però trobem el drac i el bou. I aquests són els que vam recuperar el drac l'any 85, que el recuperem junt amb diables.
1: Sí.
0: És una peça feta de fibra de vidre i cartró. Té dos caps, la peculiaritat del drac és que té dos caps. No hi havia fotografies de tal com... Bueno, fotografies evidentment no n'hi havien, però tampoc no hi havia ni dibuixos, ni gravats, ni explicació de com era la figura. Senzillament ens diu que hi havia un drac. I llavors, esclar, tirem d'imaginació, i la colla que el vam fer, que érem uns quants components de l'entitat, ajudats per l'escola Taller d'Art de Valls i l'Anton Gurí, que era el professor, ens posem a treballar amb la construcció d'aquest element, i, clar, primer mirem una definició de drac, i diuen, el drac és una serp amb ales, bueno, t'explica la definició literària del que és un drac. Clar, nosaltres amb la idea de la serp, fem això, fem una serp i ja, ens queda molt poca cosa, una serp no té més a les maquetes que estàvem construint. Uh-huh. Al final acabem cargolant aquella serp.
1: Sí.
0: I clar, el cargolala ja té un cert volum i llavors li fiquem dos caps que surten d'aquell volum de giravolts que fa la mateixa serp, li surten dos caps. I això que era... va ser un conjunt d'afegits de totes aquestes quatre persones que vam anar en aquell moment a l'Escola d'Art, d'això en va sortir la maqueta que després va acabar realitzant amb el drac actual.
1: Quant pesa més o menys el drac?
0: El drac, quan el vam estrenar, pesava 61 quilos. Ha anat agafant pes, perquè amb els anys, amb les successives restauracions, són 40 anys, 40 anys d'anar fent restauracions, clar, vulguis o no vulguis, se li acaba anant afegint alguna cosa de pes. No l'han pesat. Justament l'altre dia que vam tindre una sortida a Sant Quintí de Mediona, aquest cap de setmana passat, i estàvem allí el cap de colla del drac i jo i alguns portadors, jo me'l vaig posar, clar, jo ja fa anys que no el porto gaire, perquè jo el vaig fer, i fa 40 anys això, vull dir que ja no em toca massa portar-lo. Ara encendre i això, i amb la colla hi vaig igual. I me'l vaig posar, dic, hòstia, trobo que sí que em sembla que pesa
1: augmentat de pes,
0: més,
1: no?
0: Més del que pesava, sí. I encara vam dir, el anirem a pesar, anirem amb una bàscula d'aquestes de la cooperativa, d'aquestes de pesar els tractors, i que ens el deixin pesar per veure el que pot haver augmentat. I clar, jo sóc el que l'he restaurat cada vegada, i ja miro vaig molt en compte amb el tema del pes, perquè sé el que és el bestiari, i clar, n'he construït molt, i sé que i n'he portat molt. Per tant, s'ajunten les dues coses i intento que pesi el mínim possible. Però, esclar, vulguis o no vulguis, les capes de pintura, els pedaços de fi...

0: fibra de vidre, totes aquestes coses, encara que sembla no res, perquè fas un pedaç en fibra de vidre i allò pesa grams, però clar, a base de 40 anys,
1: tot
0: doncs
1: suma,
0: això
1: suma,
0: ha anat sumant-se, i ara pesa una miqueta més. Però i quan se va estrenar, que sí que el van pesar, feia 61 quilos.
1: I es porta, el porta un únic portador?
0: Sí, sí, és un únic portador.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, està molt ben centrat, de pes, i sí, es porta força bé. És un drac bastant arrodonit, com que és això que et deia, com una serp cargolada.
1: Sí.
0: Clar, no té aquella estructura de la cua cap aquí i les ales cap allà. Tot és molt compacte. La cua és, és el final d'aquest conjunt d'embolics d'una serp cargolada. D'allí surt la cua, però això tampoc és una cua que pengi molt enrere, ni és un, els caps són bastant a tocar del cos. Llavors, aquesta estructura el fa que a l'hora d'encendre queda molt bonic, perquè el foc queda, l'envolta molt, tot ell, i a més és bastant bo de portar, perquè no se te'n va cap enlloc. Sí que carregues els 61 quilos al damunt, però te pots deixar de mans, no cal que estiguis aferrat a les anses intentant fer el contrapès de per allà on se te'n va. O sigui que aquest drac de portar se porta bé.
1: Del drac passem al bou.
0: El bou va ser un element, és molt més modern, el bou.
1: Sí.
0: Vam fer el bou normal, tradicional, que tira foc quan va de cercavila per les banyes i pel morro, i llavors, al moment determinat que ha d'anar de córrer foc, o quan ha de fer una cosa especial, se li posa una carcassa al damunt de l'esquena, i llavors allò s'omple de pirotècnia i tira una barbaritat de pirotècnia en el mateix moment de l'encesa. Una mica, doncs, van voler adjuntar les dues coses.
1: Aquestes són les referències i les explicacions i els orígens que ens ha permès, doncs, conèixer una miqueta més a la colla de Vall de Diables de Valls, al drac i a l'obó, de la mà del Lluís Musté. El proper entrarem més a les figures geganteres, aquí a Cultura Viva de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: És que...
1: Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès László Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tungstè, fa menys d'un mil·límetre i és tan precisa que pot escriure quilòmetres abans d'esgotar-se. Aquesta innovació, nascuda d'una observació casual, va transformar la manera d'escriure del món.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions de qui us està parlant, el meu nom Jordi Caselles. Ja em coneixeu, ja m'heu escoltat al costat de l'Esteve, que ara tot seguit sentirem en aquesta aventura radiofònica que sempre diem que ens porta la Maroteca de la Ràdio, perquè viatgem cap al passat, allò com si fos una màquina del temps, i recuperem vells talls, vells en B baixa i vells en B de Barcelona, que han format part de les zones arsianes. L'Esteve és el que ens falta aquí. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, Jordi. Doncs un dia més aquí, com sempre, parlant de ràdio, en aquest refugi que és la Maroteca de la Ràdio, on es preserven gravacions de fa molts anys i s'editen, s'equalitzen si fa falta, perquè les gravacions analògiques fetes amb mitjans com cintes de caset de vegades requereixen d'aquest art de restauració. I després, doncs, compartim tota la documentació que tenim amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. És a dir que, ja ho sabeu, si teniu talls antics de ràdio que tingueu enregistrats en qualsevol suport, doncs podeu contactar amb nosaltres a través d'aquestes vies. Jordi.
3: Doncs tenim el d'email, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, hemerotecaradiosantcugat, va tot junt, @gmail.com. I també tenim un telèfon, que és el WhatsApp.
4: El 689-1074-83, 689-1074-83. Si teniu qualsevol gravació i la voleu compartir amb nosaltres, per ridícul que sembli, però qualsevol tall pot ser molt valuós, perquè, com sabeu, si ens escolteu habitualment, hi ha moltes gravacions que són inèdites, que resten en moltes cases particulars, però que no transcendeixen a no ser que persones com nosaltres les comparteixin amb una entitat com la Universitat Autònoma de Barcelona, que preserva en un lloc únic, en un cloud, totes aquestes gravacions on resten indexades i correctament es poden localitzar i es poden escoltar des de la web Arxiu Sonor de la UAB. A internet ho podeu trobar. Bé, doncs, amb què comencem avui, Jordi? Què et sembla viatjar cap als inicis de RAC1 a l'any 2000? Al maig de l'any 2000, concretament el dia 1 de maig del 2000, va començar les emissions. RAC1 va fer un programa especial en el qual hi apareixien diverses persones, col·laboradors d'aquesta emissora que arrencava llavors des del grup Godó. I Andreu Buenafuente ja va treure el nas per allà, a veure si tu imagines això.
3: L'Andreu Buenafuente ja treu el nas per allà, vaja, vaja, ja volia tocar el sector privat.
4: Bé, jo crec que el van convidar doncs, per fer una mica més sonat, no?, aquest inici d'emissions de RAC1. Doncs anem a escoltar com parlava de diferents horaris que hi hauria a l'antena de RAC1 aquell any 2000.
5: Ara que toques aquest tema, que diguem pesat ja, però sóc el pesadet de la tertúlia. Per què aquest afany de cada vegada començar abans, saps?
6: Perquè això és com una guerra.
5: És molt fort, no? Vull dir, fins que una comenci a les 5, l'altra a les 4... Bueno, no.
6: I al final
5: començar a les 8 els informatius.
7: Però sí, canvien els hàbits.
5: Sí, sí.
7: També ens...
5: Hosti, tant.
7: Jo crec que sí, ens llevem cada cop més d'hora.
5: Canvien els menjos.
7: I canvia el trànsit, també. Perquè cada vegada hi ha més cues i, per tant, doncs s'ha de sortir més d'hora per arribar a l'hora a la feina i estàs més disposat a sentir ràdios.
6: I la gent, a més, cada vegada viu fora de Barcelona més i cada vegada l'estona que passes al cotxe és més llarga i comences més d'hora. És a dir, millor per començar a les 8, has de llevar-te a les 6 i
5: tornar
6: tota la cua de la ronda, no?
5: Ja em sembla que una guerra entre els grans dels matins de la ràdio, no? Els Olmos, el Gabilondo, vull dir, si un dia el Cuní va començar a les 3, doncs vosaltres a les 2. A la 1, llavors, unim-nos i no dormim mai.
6: Digue'm a mi tu alguna cosa, també. Digue'm tu ara una cosa, però jo a la guerra no entro, jo aquesta guerra no entro. No, de totes maneres, sí que és veritat que això és com un... Van caient, eh? Un comença a les 6, diuen, ui, a les 6, jo també, vinga, som-hi. I a les 5, és veritat. Però no, jo guerra no, jo som molt pacífica.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: No sé si t'has fixat, Jordi, que aquí hi havia alguna veu més. Jo identifico el Ramon Pellicer. No sé si n'has escoltat alguna altra de veu que puguis reconèixer.
3: Que em soni sí, però no et sabria dir quin nom, eh? La de la noia... Em sona molt.
4: A mi també em sona molt, però no sé dir el nom.
3: Però no sabem qui és, no sabem qui és. I la veu més greu era la del Ramon?
4: Ramon Pellicer,
3: sí.
4: Efectivament. Pellicer.
3: Fixa't, feia gràcia el que explicava ja l'Andreu, que això també ho havia comentat l'Antoni Bassas, no? De dir, bueno, si hem de començar abans, començarem abans, no? Aquesta guerra de a veure qui comença abans, no? El Bassas ho comentava quan als finals del matí de Catalunya Ràdio, que deia, bueno, si hem de començar a les 6, començarem a les 6, no? A l'última etapa ja es començava a les 7. Però bé, i en Basté sí que comença a les 6. Diria, oi que sí?
4: Sí, correcte.
3: Passa que no comença ell. Ell s'hi posa més tard. Bé, doncs això, interessant ja, aquesta guerra de matins, no? Igual que es produïa a la nit, no? Qui entrava, recordem, José María García i el de la Morena, a veure qui entrava abans, no?
4: Bé, ara anem...
3: Lluites, allò, guerres, que deia.
4: Exacte. No? Anem ara, Jordi, a la nostra ciutat. Anem a Terrassa. Ràdio Club 25. Anem a una gravació que precisament podeu trobar a la pàgina web de l'Arxiu Sonor, que és arxiuradio.uab.cat, que no sé si altres vegades us l'hem dit incorrectament, aquesta adreça, arxiuradio.uab.cat. Hi ha una gravació datada del 23 d'octubre de 1989 que aporta Toni Mascaró, molt interessant, i ara t'explico el perquè. Perquè hi apareix Roman Armengol. Amb el Roman jo hi he parlat darrerament perquè ell té una emissora online que es diu Music Rocks Radio, i on s'hi passa el meu programa Rock and Classics, des de ja fa un any. Bé, jo no el conec en persona, no ho hem aconseguit, però sí que hem estat en contacte doncs, per diverses vies, però sobretot per WhatsApp, i fixa't tu que vam intentar veure'ns fa poc perquè ens uneix una passió que és la moto. Aleshores, ell, com a terrassenc, coneix perfectament Talamanca i la seva carretera i més d'una vegada, anant amb moto cap allà, doncs m'ha avisat dient «Ei, que estàs pel poble, que així ens veiem i ens coneixem». I no hem coincidit. I l'última vegada que hi vaig pujar jo al poble va ser al revés. La vaig avisar jo, dic, escolta, que vaig cap allà. I em va contestar que havia tingut precisament un accident de moto i que, per tant, doncs, no es podia moure massa. Doncs bé, anem a escoltar, perquè em fa molta il·lusió que sigui així, el Roman Armengol en aquesta gravació del 23 d'octubre de 1989 a Radio Club 25, fent temps perquè en alguna ocasió puguem entrevistar-lo aquí, a la Maroteca de la Ràdio.
8: Exactamente las 6:06. Sintonizas Radio Club 25, la 95.6. Hemos escuchado un disco histórico y ahora, de nuevo en primer plano, la más acuciante e interesante actualidad musical. Desde aquí los saludos de Roman Armengol y ya sabes, esta es... Uno de los discos más importantes de este 89, Tears for Fears, y su Sowing the Seeds of Love, el álbum The Seeds of Love. ¡Qué bueno es!
4: Bé, Jordi, suposo que aquesta cançó a la que feia referència en Roman la coneixes sobradament, no?
3: Doncs sí, perquè també tinc el disc original, els Tears for Fears. El títol és Sowing, ara no em sortirà. És plantar.
4: Sowing the Seeds of Love, correcte.
3: Sowing, això, the Seeds of Love, plantar les llavors.
4: Les llavors de l'amor, sí, sí.
3: Exactament, és una cançó llarguíssima, no? Que a més canvia, té molta variació d'estil, no? Molts instruments, sí, és molt complexa, i de fet, doncs, una de les meves preferides d'ells, tot el disc és una meravella, eh? Sí, sí.
4: Bé, és un disc que ells mateixos deien que té influència dels Beatles, per exemple, no? I és cert, hi ha certa instrumentació, cert arranjament que recorda una mica la música dels Fab Four. Interessant, interessant. Bé, ara, si et sembla, Jordi, anem una mica a parlar de nosaltres, però des d'un punt de vista diferent. El dia 6 de maig del 2022, nosaltres vam visitar Catalunya Ràdio de la mà de Nil Via, que ens va ensenyar totes les instal·lacions de l'emissora nacional de Catalunya, i nosaltres vam fer una gravació que fins ara ha restat inèdita, i com que ara ja estem ultimant tots els talls que us anem a oferir aquesta temporada, doncs vaig recuperar aquesta gravació i em va semblar interessant punxar-la a l'antena. Es tracta de la gravació que vam fer sortint precisament de Catalunya Ràdio, tu i jo anàvem pel carrer, i et vaig dir, mira Jordi, agafem la gravadora i anem a deixar constància de les nostres impressions d'aquesta visita a Catalunya Ràdio.
9: Bé, doncs avui és el dia que hem estat fent la visita amb el Nil Via del suplement a Catalunya Ràdio. Ens ha estat ensenyant totes les instal·lacions de les emissores de la Generalitat i la veritat és que ens ha encantat. Ens ha encantat perquè, clar, aquí hi ha moltes emissores, moltes entre cometes, tampoc n'hi ha 25, però jo crec que hi ha pocs llocs a Barcelona, a part de Cadena Ser, on hi hagin tantes emissores juntes en un mateix edifici. També ens ha agradat, estan comentant ara fora de micròfon, tot l'espai que hi ha. Aquí es nota que és un edifici de fa molts anys, uns estudis que van canviant, però que també n'hi ha alguns que tenen exactament el tamany que tenien, que estan al mateix lloc, l'estudi principal és el mateix, tot i que s'hagi modernitzat, té el mateix espai, els mateixos metres. També és veritat que la tecnologia ha canviat i, per tant, tens taules més petites, però també molts més elements tecnològics que abans no hi havien, com connexions a internet, etcètera, etcètera. Com ho has vist tot això?
3: Bé, la meva primera impressió, de fet, ha sigut l'espai, no? Les dimensions que té tota l'edifici en si, no? De fet, l'edifici de Catalunya Ràdio és un edifici de vivendes on les tres primeres plantes són ocupades per Catalunya Ràdio. No sé si també hi ha algun sòtano. És un edifici molt gran, és un edifici amb molts departaments, amb moltes seccions, amb molts estudis. Jo crec que n'hi poden haver-hi com 15 ben bé, potser, amb un control central de tota l'emissora, com si fos televisió, igual, no? De fet, ells controlen també o comparteixen senyals de TV3. Després, mira, precisament ha sigut amb això, amb control central, quan parlant amb la companya d'allà, ens explicava tot el que controlen des d'aquí i dius, bueno, clar, és que aquí controlen moltes coses. És que Catalunya Ràdio no només és una freqüència aquí a Barcelona, és que són delegacions, corresponsals que entren en directe, desconnexions, senyals que comparteixes en TV3, clar, és que hi ha moltes coses, no? I aleshores vas entenent que dius, sí, clar, es necessita espai, no? Però n'hi ha molt, i alguns estudis, com ens ha passat amb l'estudi de la Cati, que ara us explicarem qui és la Cati, doncs ens ha enamorat, directament a l'entrar, hem dit, quin estudi més maco.
9: Bé, ara estava recordant una frase que diu diverses vegades l'Albert Malla, una d'aquestes dites antigues de ràdio, que diu, si una voz te enamora, no vayas a la emisora. Nosaltres no hem anat a buscar cap veu, però clar, sempre que entres en una emissora gran, professional, on hi ha veus conegudes, doncs sempre estàs una mica allò amb l'orella a punt per veure qui és la veu que relaciones amb aquella cara que estàs veient en aquell moment, no? I bé, hem tingut el gran plaer de veure en Jaume Brufau, ens ha fet molta il·lusió perquè és una d'aquelles veus de Catalunya Informació que hem escoltat des de fa molts anys i ens ha encantat parlar una estona amb ell i fer una mica de broma, que em sembla que és una persona bastant bromista, tot i que té un posat molt, molt seriós d'entrada, però té aquest punt d'humor que ens ha encantat.
3: Sí, sí, sí. Això és el que sempre sorprèn, no? En antena, doncs, el rigor, no?, de la informació, però després fora d'antena, doncs, aquesta personalitat, doncs, distesa, oberta, i que això agrada molt. Abans us deia qui és la Cati. Bueno, la Cati és Catalunya Informació, però aquí, a la casa, tothom li diu la Cati. De fet, això, el que deies, Esteve, en Jaume Brufau, ens ha agradat molt, molt parlar amb ell, i em diu la sort, no?, d'escoltar-lo durant un moment en directe, i dius, uau, quins tempos, quin timbre, quina manera de parlar tan fantàstica.
9: Hem vist i escoltat també en directe a l'estudi el Xavier Palau, també un històric de la casa, fent, com és habitual, el butlletí d'esports just abans de l'hora en punt, en aquest cas. I bé, doncs, fantàstic, com sempre. Notes que ens agraden aquestes coses, hi ha gent que potser no ho entén massa, però jo crec que els oients del nostre programa sí, perquè si són enamorats de la ràdio els agrada viure les coses en directe des de dins de l'estudi, que és com nosaltres no fem ara mateix el nostre programa, però que ens agradaria fer-ho potser en un futur, qui sap. Hem parlat de programes nocturns, de fer en algun moment alguna història, això seria divertit, no?
3: Doncs i tant que ho seria. És que l'estudi té una màgia increïble. Vaja, quan ens hem assentat a l'estudi amb el Nil, doncs és que quan ja t'asseus, et poses els auriculars, tens davant teu el micro, per cert, uns micròfons de la casa Sennheiser que fa com 30 anys que és el mateix micròfon.
9: Cap a 40, eh? Cap a 40, jo ja, no?, els tenia a Matadepera Ràdio, aquests micròfons.
3: I és un micròfon que continua sonant espectacular i continua també valent molt. I doncs això, no? És que és la màgia de l'estudi. I aquí a Catalunya Ràdio, home, que també considero el privilegi d'estar en unes plantes elevades, amb vistes al carrer, no? Però tu estàs dins un estudi insonoritzat, parlant, i el que passa a fora és com un videoclip, no? Tu vas veient coses que es mouen, el vent, la pluja, però tu estàs en el teu programa, no? Jo ho trobo fantàstic, això, ho trobo fantàstic.
9: És cert que la imatge que tenim nosaltres, que venim d'emissores petites, locals, és la de búnquer. Tu estàs normalment amb plantes interiors, plantes subterrànies o semisubterrànies i amb molt poca llum o zero llum natural. Jo vaig passar així uns quants anys i la veritat és que quan tens uns estudis amb aquestes característiques directament a fora, amb llum natural, doncs evidentment això és un luxe i que sigui per molts anys que aquests estudis estiguin aquí i que tots puguem disfrutar de la Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Doncs llarga vida a la ràdio, com sempre diem.
2: L'hemeroteca de la ràdio.
4: Aquestes eren les nostres sensacions després d'aquesta visita a Catalunya Ràdio aquell maig de 2022. Un record bonic, sempre, Jordi, el que tenim d'aquests moments, d'aquella visita que el Nil ens va fer, vaja, el millor regal que ens podia fer una persona de ràdio, eh?
3: Doncs totalment. Jo em notava eufòric, sortint d'allà, explicant tot el que havíem viscut. La veritat és que sí, clar. Si tens la sort de que et convidin, que i a més tinguem un guia per tota l'emissora, bé, són coses que tinc molt bon record. Dels mateixos que, i permetem que faci un parèntesi amb la televisió, vaig tenir la vegada que vaig tenir l'oportunitat de visitar tots els estudis, o quasi totes les instal·lacions de televisió espanyola a Sant Cugat, i em va semblar una excursió increïble, no? Doncs en això de la ràdio igual. Parlàvem de, ara quan ho escoltava, no?, dels estudis amb llum natural. Catalunya Ràdio sempre ho ha tingut, però no oblidem a RAC1 que estan a una planta 15 i que, bé, bastanta llum natural també tenen. I jo crec que, com tu també deies, no?, que havies passat molts anys en estudis més foscos, que no hi havia llum natural ni quasi es veia al carrer, doncs té que ser també un factor important, no?, a l'hora de trobar-t'hi a gust. Que per suposat ja estàs a gust perquè estàs fent el que més t'agrada, que és la ràdio, però és que si a més ho fas en un entorn maco...
4: Aquí hi ha diversos factors, que és la llum natural. També, si estàs a prop del carrer i pots veure la gent que està per fora, que fins i tot la majoria de casos t'està escoltant, home, doncs sí, encara aproximes més la ràdio al carrer, i mai millor dit, i a l'inrevés, no? Per tant, a mi em sembla que uns estudis com aquests de Catalunya Ràdio, els de la planta baixa, ICAT, que està a la banda de Diagonal, Catalunya Ràdio, la banda de Beethoven, això, vaja, és més que privilegiat. Clar, si tu te'n vas a la planta 1, estàs al mateix lloc, al mateix edifici, tens la mateixa llum o més, però ja no estàs directament tocant i veient la gent del carrer, no? Si a més de tot això, el que tu deies, si estàs en un soterrani, d'una banda estàs més desconnectat, amb l'avantatge que això suposa també, que vol dir que no hi ha cap mena d'ingerència externa, no hi ha cap interferència, i per tant et pots concentrar a fer un programa de ràdio de molta qualitat. Però jo crec que la conjunció de la llum natural, evidentment en qualsevol tipus de feina, i el contacte amb gent que probablement t'estigui escoltant, que no té per què ser així, crec que té molt de valor, no?
3: Sí, fixa't tu que vam viure aquest fet en la seva màxima expressió, el fet d'haver-hi un estudi a peu de carrer, en el comiat de l'Antoni Bassas en el matí de Catalunya Ràdio, no?, on tenia una gran representació de la seva audiència a l'altre cantó del vidre, veient-lo amb ell i volent-se acomiadar, no? No sé si això ha passat mai amb altres emissores que no tenen un estudi així, saps?
4: Sí, sí. Bé, i l'altre exponent del qual nosaltres no hem parlat gaire perquè no l'hem viscut és les emissores com tenia abans el Passeig de Gràcia, Ràdio Nacional o Ràdio Barcelona amb el Toreschi, doncs amb aquests estudis amb butaques, no?, on hi podia anar molta gent com si fos al teatre, no? I clar, això és encara una altra realitat diferent, però també bastant representativa del que havia representat la ràdio fa anys, no?
3: És així, i que, per exemple, RAC1 té, no?, el seu estudi, té cadires on es convida gent. O sigui, on hi ha públic, em refereixo.
4: Sí, bé, Catalunya Ràdio, l'estudi 1 també.
3: I Catalunya Ràdio també, l'estudi 1 també, sí.
4: Correcte,
3: sí,
4: correcte.
3: També. Sí, amb un petit piano a mà esquerra. Depèn, si estàs assentat, a mà esquerra estava sempre.
4: Molt bé, doncs, seguim amb més ràdio i ara anem a falques de publicitat, evidentment, històriques. En aquest cas, Turiocio, però aquí no tinc cap referència ni de l'emissora on es va emetre ni de quin any. A veure si entra la gent de l'audiència, ho podem endevinar.
10: Grandes viajeros. Magallanes dio la vuelta al mundo en una escapadita.
11: Barbier, de pasada de vuelta.
12: En una escapadita.
10: Magallanes no para de hacer escapaditas con Turiocio, a dar vueltas y vueltas, lo que más le gusta en el mundo.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
13: Com és la realitat virtual?
14: Realitat virtual.
15: A mi m'agradaria molt ser virtual.
16: Això virtual m'ha agradat molt.
15: Sí, no? Sí. Joc de paraules, virtual.
16: No, és que jo estic connectat a la realitat virtual.
15: Imagina't.
17: La realitat virtual és molt bonic, aquest títol, perquè viuen molt.
18: Realitat virtual, amb Virtu Morón, de 4 a 7 de la tarda, a Com Ràdio.
19: Para realidad virtual, bon Nadal.
20: Què s'estima més? Això? O això altre?
21: I busqui, busqui.
20: La República, una ràdio tranquil·la per temps revoltats.
18: La República de Com Ràdio. De dilluns a divendres de 6 a 11 del matí amb Joan Barril.
22: Si us

0: Aquí teníem unes falques de promoció de Com Ràdio de desembre de l'any 2001 que ens facilita Mario Azañedo. Hem escoltat algunes veus conegudes, com per exemple la de Joan Masso Kleiner, actor i també actor de doblatge, amb aquesta veu tan fonda, tan bonica, de la qual ja hem parlat aquí a l'Hemeroteca, que també va formar part de les veus de Com Ràdio. I també, d'altra banda, hem escoltat la veu de Joan Barril amb La República, el seu magazín matinal, que ens va il·lustrar durant unes quantes temporades a Com Ràdio. I ara, Jordi, anem cap a Ràdio Sant Cugat, a veure si te'n recordes de la veu de Ramon Grau, el primer director de Ràdio Sant Cugat. La tens present, no, suposo?
1: La tinc present. Deixa'm fer un apunt ja que estàvem en aquest últim tall. Curiocio, que preguntaves l'any.
0: Sí.
1: Podem tenir una aproximació. L'empresa es va constituir l'any 98. I va durar fins al 2013. Clar, és un ventall força ampli, però fins i tot et diria cap al tipus de falca. Jo crec que estaríem molt a prop del 2000 o abans i tot.
0: Doncs mira,
1: entre aquest 98-2000.
0: Jo afinaria una mica més encara, i és que crec que aquesta falca és de cadena SER i enregistrada a Ràdio Barcelona. Per què? Perquè la persona que posa la veu, que ja n'hem parlat aquí perquè hem escoltat alguna altra falca, i no recordo com es diu, jo el vaig veure treballar a Ràdio Barcelona quan fèiem allà el Pastafullada. Aquest senyor el vaig veure i el tinc molt present, la seva fisonomia, però no recordo el nom. I mira que em vaig parlar amb l'equip del Fullada, anys després, ja aquí a l'Hemeroteca, i no ens en sortim, no sé com es diu.
1: Bé, si algú ho sap, si algú de cadena SER que ens està escoltant, que ens truqui, ens ho digui, que ens enviï un mail.
0: Exactament, exactament.
1: I així, a veure, ens ho diu. Doncs mira, aquesta és la informació que hem pogut trobar.
0: Molt bé, doncs mira, doncs seguim deies amb Ramon Grau, exactament, a Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar un separador del Sant Cugat avui, de l'any 1989.
2: Sant Cugat avui, l'informatiu.

0: Bona tarda. Aquest és l'informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat, que comencem amb els titulars de les principals notícies que tractarem. Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Sant Cugat és la tercera ciutat amb major recepció dels emigrants de Barcelona. Concert a Sant Cugat dins l'Estaix Internacional de Música de Cambra. La Coral Sant Cugat se'n va de gira. Victòria de l'equip espanyol d'hoquei herba. Els ingressos d'explotació d'autopistes creixen a 13.800 milions de pessetes. Informatiu local i comarcal de Ràdio Sant Cugat. El control tècnic, Xavier Montero. A la redacció, Xavier Fornells, i els parla Esteve Sala. Tal com els informàvem als titulars, Sant Cugat recupera la normalitat 48 hores després de la trombonada de la matinada de dimecres. Com vostès saben, a 4:45 de la matinada de dimecres, Sant Cugat va rebre els efectes d'una trombonada, efecte meteorològic molt poc freqüent, que s'acompanya de calamar-se, pluja i fort vent. L'única víctima que hi va haver degut a l'aiguat es recupera favorablement a la unitat traumatologia de la residència de la Vall d'Hebron. El nostre company, Xavier Fornells, ha entrevistat avui l'alcalde accidental de Sant Cugat, senyor Gavaldà. Aquest és el contingut de l'entrevista.
1: A més de 48 hores de l'ensurt que va provocar la tempesta caiguda a les 5 de la matinada d'abans d'ahir, el poble va recuperant la seva normalitat. Parlem amb Vicenç Gavaldà, que és alcalde accidental de Sant Cugat en aquestes vacances i que també l'han sorprès una miqueta tot aquest trasbalsament que ha tingut el poble, però que de mica en mica va recuperant. Els danys que hi han hagut són importants o no es pot considerar una cosa molt important tot el que ha passat?
2: No, ja ho vam comentar, que el fet d'aquesta tempesta era un, dins de la intensitat era, diguem, normal, no?, a l'estiu. El fet de, era la coincidència d'uns vents d'altes velocitats i el barrejar-se llavors amb les branques caigudes, fulles, la pedra, doncs llavors va provocar uns efectes secundaris que en condicions normals no s'haguessin produït, però podrien classificar de normals.
1: Alguns caminals de la zona de Vall d'Oreig i de la Floresta estan bastant espatllats i després s'ha restablert el servei de llum en aquestes zones i després hi ha una sèrie de problemes que la brigada municipal suposo que els haurà d'anar fent de mica en mica, degut que també estem en un període de vacances que ens ha sorprès una miqueta a tots en el fet de tenir que treballar molt contínuament sobre efectes, per exemple, els carrers, replantar els arbres, potser arreglar llambordes.
2: Sí, d'immediat que es va produir l'aiguat, ja a les 4 de la matinada teníem tota la brigada en peu treballant, com sempre que passa alguna situació d'aquest tipus.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Doncs hem empalmat aquest indicatiu del Sant Cugat Avui amb precisament un fragment del Sant Cugat Avui de l'agost de 1989, moment en el qual hi va haver una trombonada, és a dir, una tempesta d'aquestes una mica violenta, típica de l'estiu, de l'agost concretament, a casa nostra. I ara tu em feies fora de micròfon, Jordi, una apreciació respecte a aquesta nomenclatura.
6: Sí, feia aquesta apreciació perquè com a bon meteotranstornat, que sóc jo i que em defineixo com a tal, aficionat, res més, la paraula trombonada no em sonava, i però de la manera que ells ho estaven explicant, he deduït que el que estaven referint-se és el que nosaltres en català li diem un esclafit. que de fet és una ventada molt forta que baixa del núvol, no és giratòria, sinó que baixa recta, a gran velocitat, i quan impacta en el sol, en el terra, s'expandeix, com una espècie d'ona expansiva, i això és el que fa que sigui bastant destructiva i hi hagi bastant vent.
5: Bé, fenòmens que malauradament estem vivint cada vegada més per aquest clima una mica extrem que tenim, no?
6: Sí, de fet, el grafit, matitzo que és un fenomen més lligat a vent, pròpiament, val? Aquí, segons explicava, també hi havia pedra, hi havia aigua, però sí que, escolta, la paraula trombonada, que entenc que s'escriuria en bo i en ve de Barcelona, trombonada, no la trobo ni a Google. O sigui, em sembla que sigui una paraula d'allò de l'argot popular.
5: Podria ser.
6: Però no acabo de veure com a fenomen de meteorologia. Però bé, escolta, ho hem entès, que d'això es tracta.
5: Efectivament. Molt bé, doncs seguim amb més històries i ara anem a pífies, que ara fa dies que no us en posaven cap. Anem a riure una mica, escoltem unes pífies de les gravacions del Cau de Lletres que feien per Mata de Pere Ràdio quan estàvem acabant la temporada 22-23 en la qual es va emetre aquest programa a l'emissora amb l'antena més alta del Vallès, Mata de Pere Ràdio. Anem al juny de 2023 al Cau de Lletres.
7: Hola, Esteve, doncs moltes gràcies, encantat de nou de ser aquí i comentar doncs aquestes notícies que dius, no? Que en algun moment va ser notícia primerícia, primerenca, primavera sound. Deixa'l com estàs, deixa'l aquí. Hola, Esteve, doncs encantat de nou de ser aquí i comentar aquestes notícies, no? Que sempre ens agrada doncs tornar a posar de relleu, i tornar-les a fer florir per comentar-les.
5: Estàs molt florida avui. També et dic, hi ha un delay com de 4 o 5 segons,
7: Sí.
5: Com estàs?
7: Hola.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Amigues i amics oients, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més des de la Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. És, com sempre, un enorme plaer per a nosaltres riure conjuntament amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Què rius?
7: Què tal, Esteve? Com estàs? Bon dia. Ui, bon dia i bona hora. Perdó.
5: Bueno, tampoc passaria res perquè...
7: Ja estàvem rient. No, passes perquè estàs rient.
5: Per què?
7: Perquè has dit... Benvinguts a lluites a la ràdio.
5: Sí, m'ha sortit.
7: Jo anava esperant, dic, a veure si talla, torna a començar.
5: Va, tornem-hi. Bueno.
7: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la FM. Ja ens coneixeu, som l'Esteve Llop, que ara presentarem, i l'Esteve Llop, que també som jo.
5: El mateix. Ara ens canviem de nom.
7: Hòstia, va.
5: Això no havia passat mai,
7: No, som l'Esteve Llop.
5: I l'Esteve Llop. Vinga, som-hi, va. En dúplex.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Doncs aquí teníem una altra tanda de pífies, en aquest cas de la Maroteca de la Ràdio, un enregistrament de l'agost de 2023. Allò que t'agafa la tonteria, Jordi, que comences a riure i no hi ha manera de parar.
7: Sí, a més ràpid, Bé, és que jo em faig gràcia a mi mateix, sempre ho he dit.
5: Això és important.
7: Però, això és, sí, em faig molta gràcia. I res, doncs ja me n'enric. Només començar-me a sentir ja ric, perquè dic, ja veuràs ara què diré. Bé, forma part de l'espontaneïtat, mira. Jo sempre m'ho passo bé, escoltant les pífies, i ric molt. O sigui, ric més encara de quan va passar la pífia, encara ric més. En fi...
5: Per cert, ara que et vaig escoltant i vaig veient, com podràs comprovar quan escoltis aquest programa, que la velocitat d'internet ens fa la guitza, doncs demanar disculpes abans que res a l'audiència, perquè la connexió que tinc jo en aquest cas d'internet no és gaire bona a nivell de velocitat. I de vegades sembles una mica un robot, però bé, t'anem seguint, microtalls i tal, però t'anem seguint. T'anem seguint, són gangues de l'ofici quan et connectes a distància i estàs en un lloc que, curiosament, estàs en una població de més de 50.000 habitants. En aquest cas tens un router, no diríem la companyia, però és la principal que hi ha al nostre país, 4G, i escolta'm, les dades aquí no arriben massa bé, és a dir, que és el que hi ha.
7: Sí. A vegades sembla mentida que estiguem al 2024 amb coses tan bàsiques que sembla que ja fa anys que haurien d'estar resoltes i no ho estan. Bé, en tot cas, no faré la broma, no?, de parlar expressament tallat, no?, de com... Eva, sento... Això a mi em fa molta gràcia com a broma, però no. Però en aquest cas, lamentablement, doncs sí, patim aquests microtalls, però vaja, haurem de demanar a aquesta empresa principal que ens obri
6: allò, una com es diu en català, una al terra, obrir un canal.
5: Una sanja, vols dir?
6: Sí, vull dir una sanja. Sí, va. Sí, la sanja ja sabia, eh? Una escletxa, una... Ai, que no em surt ara. Bé, però que ens posin cable directe, fibra òptica i tot això.
5: Exacte, anava a dir fibra òptica, sí. 5G, no, vull dir més.
6: Escolta. No, fibra òptica, un giga, més o menys ben bé. Doncs sí, una sanja, quan em surti ho diré, com et diu.
5: Val. Doncs mentre tu penses, anem a recuperar un programa del qual ja en vam parlar, i és que ens acostem al centenari de la ràdio al nostre país, i precisament des de Com Ràdio, Josep Cuní parlava de Ràdio Barcelona dels 75 anys de la ràdio al nostre país. Això passava el novembre de l'any 1999 a la sintonia de Com Ràdio. Ja vam escoltar un fragment d'aquest programa, avui n'escoltem un altre.
8: I podríem tancar aquest cercle perquè de les generacions darreres, podríem dir penúltimes, no? Ramon Pellicer, bon dia, bona hora.
9: Bon dia.
8: També amb una bona experiència a Ràdio Barcelona i, per tant, des d'aquella plataforma, després l'èxit ja consolidat.
9: Això està per veure encara. L'any 81, L'any 81 devia ser...
10: Que modest.
9: Devia ser el... Sí, crec que és el moment en el que em vaig incorporar a Ràdio Barcelona, va ser a la FM, va ser a los 40, que principals encara no es deien ben bé així, amb els radiosports coincidint amb les hores, i van ser uns mesos a la FM per després passar ja als informatius i seguir l'estela d'en Balcells, amb tots aquests mestres que ell ha citat. Però va ser en Joan Castelló Rovira qui un dia em va preguntar: escolta, tu llegeixes els diaris? Sí, algun de tant en tant.
8: Quines coses que deia jo. Quines preguntes més indiscretes feia el Joan Castelló
9: doncs,
8: Rovira?
9: A més, estàs a la facultat, i sí, estic acabant periodisme, i doncs tu ves llegint els diaris, ves escoltant la ràdio, ves te fixant en la informació, perquè és un destí que jo tinc més o menys preparat. I per culpa d'ell vaig acabar en els informatius.
8: En definitiva, representants de totes aquestes dècades que són les dècades que han estat informativament marcades per la ràdio. Per una ràdio que, lògicament, avui, alguns oients poden pensar que era millor que no pas la que puguin estar escoltant. Però la ràdio, com qualsevol altre mitjà i com qualsevol altre aspecte de la vida, l'únic que ha fet ha estat anar-se adaptant a les circumstàncies que li han correspost viure i alhora també anant servint a la societat al nivell d'exigència que la societat li reclama.
11: Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que cultivando cantaba la canción del colacao y como verán ustedes...
8: I com feia aquell oient, la ràdio també en la seva història es relaciona amb aquest famós anunci, però n'hi ha molt més d'anuncis que la ràdio en el seu moment va ajudar a promocionar.
12: Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones. Voy a empezar.
8: És inevitable, però, quan es fa un recull històric d'aquest aniversari i, per tant, de totes les pàgines viscudes, quan s'apela als sentiments, caure una mica en la nostàlgia. Però potser, de vegades, el risc que es corre és permetre que la nostàlgia es converteixi en melangia. Tots i totes vostès han tingut molt a veure amb la història de la ràdio. Tenen melangia, o, si volen, d'una manera més suau, nostàlgia de la ràdio d'abans en relació a la d'ara? Carles Andís?
13: A la redacció ens falta la vibració que hi havia aleshores quan era una tertúlia i la gent parlava i de les discussions o de les converses en sortien idees per fer coses. Ara no. Ara les redaccions semblen un banc o una clínica. Tothom està abocat en el seu computador, ningú parla. I, per tant, jo crec que del diàleg en surten les idees. En
8: exacte.
13: Canvi, del monòleg no en surt més que el que hi ha cada cap, que no tots són molt ben provists.
10: Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el que diu en Carles Santís.
8: I per
10: la part que ens toca, els que en aquest moment estem formant els futurs professionals, intentarem que això realment sigui així, no?
8: Enhorabona a tots plegats, perquè 75 anys de ràdio vol dir 75 anys de felicitació col·lectiva. Molt bé.
14: Els matins amb Josep Cuní.
15: 1899. Marconi fa la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. 1999. 100 anys després, no es pot negar que el segle XX ha estat el segle de la ràdio.
8: Intercalades entre les veus d'aquestes dues oients, la de Pompeu Fabra, agraint que la ràdio destini una estona a parlar d'esports, això que ara alguns oients creuen que té un excés de protagonisme. Pompeu Fabra reclamava esports, va tenir un quart d'hora d'esports.
16: Un quart d'hora?
8: Un quart d'hora, sí. I després Macià, proclamant la República. 1899, per tant, enguany fa 100 anys, Marconi va fer la primera demostració de comunicació inalàmbrica internacional entre França i la Gran Bretanya. Al cap d'uns anys, als Estats Units començaven a sorgir les primeres emissores permanents. Les primeres regulars van ser emeses per l'estació KDKA de Pittsburgh l'any 1920. A Europa neix la BBC el 22. A partir d'aquí comencen a aparèixer les grans emissores de ràdio d'arreu d'Europa. A Espanya, Barcelona va ser la ciutat clau en la història de la ràdio, i ho continua sent. La primera emissora, EJU, Ràdio Barcelona, va néixer el 14 de novembre de 1924 en plena dictadura de Primo de Rivera.
16: A partir d'aquí és quan van arribar els concursos, els grans concursos de la ràdio, que movíem autènticament masses de gent. Jo recordo caravanes senceres per anar, recordo una cosa de Gallina Blanca que feien, que a Vilanova i la Geltrú ens esperava una multitud de gent que imagina com arribava. No arribàvem com ara, que podem arribar amb uns aparells, amb les camionetes, amb tot el potencial radiofònic a la mà, no? Aleshores arribàvem amb un cotxet petitet, arribàvem, allà teníem un micròfon i vèiem com amb un programa de ràdio podíem moure tanta gent. Vull dir que el poder de la ràdio va ser en aquell moment i ho continua sent ara. Per mi és el mitjà més significatiu, és el mitjà més important, és el mitjà, que ho ha dit el Joan, és el mitjà més calent de tots.
17: Jo voldria afegir el que he dit abans, que per exemple, pensant en les paraules del Mario Begut ara, hi ha un fet a la Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona, que quan vàrem dir, amb la campanya benèfica, volem omplir l'estadi de Montjuïc, i no teníem altra mitjà de propaganda que la pròpia emissora nostra. No s'utilitzava la premsa, no hi havia cap anunci enlloc, i dèiem omplir, el dilluns ho dèiem, el diumenge volem omplir l'estadi de Montjuïc, i s'omplia de gom a gom. La setmana següent volem omplir el camp del Barça, el vell camp de les Corts, s'omplia de gom a gom. Això podia fer la ràdio.
16: És la gran força de la ràdio.
8: Elisenda, et toca representar la ràdio dels 80-90.
10: És que nosaltres, com que estem escrivint, si de cas la història, ara estava embadalida escoltant el que explicaven el senyor Vinya, el senyor Garriga, el senyor Beut, perquè si una cosa ha de tenir, penso, un periodista de ràdio, del que sigui, és curiositat, i jo la tinc molta per escoltar-los, de veritat, em tenen amb la boca oberta. Digui, senyor Garriga, que volies afegir alguna cosa més.
18: No, l'amic Vinyes ha dit una cosa, que la ràdio és un mitjà, una comunicació calenta, evidentment. La ràdio entra per totes les finestres, per totes les esquerdes. La gent, un diari, si es publica i no agrada, la gent no el compra. Però la ràdio se't fica a casa teva, i t'acompanya durant tot el dia com si fos gairebé un membre de la família.
10: Només volia dir, jo he parlat poc perquè estava escoltant, d'aquí 30-40 anys, si ens retrobem una tertúlia sobre ràdio, senyor Cuní, jo li recordaré l'experiència de sentir el senyor Garriga, el senyor Vinya i el senyor Déu, tal dia com avui.
8: I jo els recordaré tots quatre i els tornaré a convidar que vinguin, passin els anys que passin, perquè estan immillorables.
18: Senyor gràcies, Garriga. Gràcies. Vol dir que tinc esperances,
8: Oh, i tant que sí, totes, per part meva, totes.
16: Per molts anys.
8: Gràcies, Joan, gràcies, Mario.
16: Felicitats, enhorabona.
8: Gràcies, Elisenda.
19: Bon dia, són les 7 del matí.
20: Bon dia, són les 8.
21: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
22: No toquis el dial, que et toco els dits.
23: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
24: Swing Flash.
25: La maroteca de la ràdio.
5: Una colla de veus representatives de la ràdio del nostre país. I quan dic el nostre país em refereixo a Catalunya, que no s'enfadin els veïns, però la ràdio va néixer a casa nostra, a Barcelona, i mica en mica doncs va anar voltant per la resta de la península Ibèrica, però el que diem sempre, Jordi, la ràdio barcelonina és la pionera. Ho va ser durant molts anys. Jo no sé si avui dia aquí podríem obrir un debat, que ja no tenim massa temps pel que ens queda de programa, però tu creus que la ràdio que s'està fent avui a Barcelona segueix sent d'avantguarda o no?
6: Jo crec que sí. De fet, totes les ràdios, totes les noves emissions, els nous programes que des de que escolto la ràdio he sentit, sempre m'han semblat com revulsius. O sigui, hi ha una ràdio que és la de sempre, tot i que la de sempre ha anat evolucionant, i després també hi han hagut les ràdios, diem, que ho han canviat tot quan han sortit. No? I en aquest cas em puc referir, doncs, a Flash quan va sortir, o RAC1 quan va sortir, fins i tot RAC 105 potser. Era un estil molt determinat, però era una cosa que ja es feia, no? Que era la fórmula musical. Però sí, jo crec que sí, que des d'aquí innovem, i això es nota.
5: Bé, jo no sé també, jo sincerament, emissores espanyoles jo fa anys n'havia escoltat, actualment no massa, i per tant tampoc puc dir si en aquests moments nosaltres podem sobresortir una mica respecte al que es fa a la resta de l'Estat o no, sincerament,
6: No ho sé, però tampoc vull caure en aquest prejudici que típic de dir, no és que vagi ara, em fixo tot, vull dir, de que sempre el de l'Estat soni com a ranci, perquè no és així, però no sé per què pensem que... En tot cas, perquè ha sigut així molts anys. Ha sigut així molts anys, no? I sembla que sigui, doncs, una ràdio com molt enquistada en el passat, amb una manera de fer molt clàssica. Però, clar, no sé si és un prejudici, com bé deia això, no? Que és una cosa que se'ns va quedar en un inici i ara ens pensem que no ha canviat i que segueix igual. Com bé deies, no? Clar, no estem escoltant les emissores de ràdio més enllà de les estatals grans, què s'està fent a les comunitats autònomes espanyoles, quines ràdios hi ha, quines emissores hi ha i quin tipus de programes hi ha. Igual,
5: clar, de fet ho podríem fer, eh?

0: és perquè a través de mitjans de comunicació hi ha aparegut algun polític, per exemple, i no ho sé, jo poso com a exemple, eh? Hi va haver una entrevista en unes eleccions europees on l'expresident Rajoy li deia a Carlos Alsina, a Onda Cero, sí. I la europea, te'n recordes d'això?
1: Sí, home, i tant.
0: Doncs aquell va ser el moment en el qual jo vaig saber de l'existència de Carlos Alsina. I des d'aquells moments em va semblar un periodista excel·lent, perquè l'atreviment que va tenir en plantejar una sèrie de preguntes bastant punyents i deixar en evidència a un llavors president espanyol que no en tenia ni idea de contestar preguntes complicades, no sabia ni què estava dient, home, això és que és de traca i mocador, vull dir que em va semblar molt interessant. Per tant, aquesta és una altra manera també, de vegades, de descobrir alguns periodistes i alguns programes, tant de ràdio com de televisió, d'altres latituds.
1: Sí, hi estic d'acord. Doncs mira, escolta, ens ho guardem i, escolta, no sabem què en pot sortir d'aquí. Anirem acabant, no, Esteve, ja?
0: Doncs sí, perquè no ens queda molt més temps.
1: No, és broma, eh? No, però acabarem fent una cosa. Primer, una zanja és una rasa, per favor.
0: Molt bé.
1: Ens sortia. Això per una banda. Els nostres estimats veïns, que m'ha fet gràcia quan has dit els veïns, com deien als inicis a l'APM, neighbors, en anglès, neighbors, des de 1714, en són de pau.
0: Efectivament, i amics i familiars, fins i tot, que ja sabem que hi ha molts llaços amb la península que afortunadament es mantenen.
1: En són de pau.
0: Exacte, exacte. Molt bé, doncs tornem a recordar les nostres vies de contacte, Jordi, per si hi ha alguna persona que ens escolta, algun oient que tingui gravacions antigues de ràdio.
1: A l'email amarotecaradiosantcugat@gmail.com, tot seguit, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve?
0: El 689-1074-83. 689-1074-83. Per acabar, un tall molt llarg, però que crec que val molt la pena d'escoltar. A veure què et suggereix, Jordi, RAC 105 i Manel Fuentes.
1: Bon dia.
0: No, aquesta no te l'esperaves, eh?
1: Ara no me l'imaginava, el Fuentes, a RAC 105. Però què, en els seus inicis havia fet alguna cosa de Radio Fórmula, també?
0: No, no, no, exactament. Va ser un programa especial que va tenir lloc després d'una visita a Barcelona del boss Bruce Springsteen, que va fer un dels seus concerts, sí, com sempre, moltíssima audiència. I en aquest cas, suposo que com que és un cul inquiet
1: un
0: el Manel,
1: fanàtic, sí,
0: exacte,
1: sí,
0: sí. I a més té un grup de versions del boss, etc. Doncs la matinada del 20 d'octubre de l'any 2002 va tenir lloc un programa especial que parlava 100% de Bruce Springsteen, i el van dirigir Manel Fuentes i Pipo Serrano, que va ser també un col·laborador posteriorment a Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes quan va dirigir el matí de Catalunya Ràdio. Doncs és molt curiós escoltar. Sí. En aquesta gravació de l'any 2002, en Pipo Serrano, perquè té una veu encara, se la veu més jove, eh? Ja veureu que respecte a la veu aquesta profunda que té, que em recorda, per cert, bastant el nostre amic Albert Parera, doncs és força, força diferent. Doncs us deixem amb uns extractes d'aquest especial Bruce Springsteen a RAC 105, gravació del 20 d'octubre de l'any 2002, amb Manel Fuentes i Pipo Serrano. Gràcies a tothom per escoltar-nos. Gràcies, Jordi. Fins la propera.
1: De res. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Està aquí. Si dimecres hi vas ser i ho vols reviure, si no hi vas poder anar i vols conèixer les sensacions, aquest diumenge no et perdis l'especial Bruce Springsteen a Barcelona. RAC 105 dedica un especial al concert del Boss a Barcelona, amb entrevistes, informació i, sobretot, al seu concert. Recorda, aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a RAC 105, especial Bruce Springsteen a Barcelona. Presentat per Manel Fuentes.
3: Promise Land, Bruce Springsteen, des d'un disc que portava per nom d'Ernest on the Edge of Town del 1978. I és que diuen que el concert de dimecres, aquells que en van poder gaudir en directe, va tendir, doncs, això, a deixar de banda molts èxits i a tornar, juntament amb la E Street Band, a peces de finals dels 70. A partir de les 10 ja el tenim per aquí davant preparant cosetes, Manel Fuentes amb un especial sobre el boss, sobre Bruce Springsteen.
4: RAC 105, entre la música i tu. RAC 105.
5: Avui dono les gràcies a l'estat de vosaltres en aquesta lluita especial.
6: Així s'expressava Bruce Springsteen el 9 d'abril

0: com vas viure el concert? 105@rac105.net.
1: Falten 3 minuts per un quart d'11 de la nit a RAC 105, repassant el concert que Bruce Springsteen va oferir dimecres passat al Palau Sant Jordi de Barcelona. Bruce Springsteen vestit de marró i amb una energia fora de lo normal, com ja s'ha comentat molt, però aquestes no van ser les primeres cançons que Bruce Springsteen ha interpretat a Barcelona. The Rising i Lonesome Day. La història, la seva relació amb la ciutat comtal, va començar fa 21 anys en un concert al Palau d'Esports, un 21 d'abril de 1981. Les primeres paraules de Bruce Springsteen a Barcelona, aleshores, van ser aquestes.

0: Aquell any, els que van omplir el Palau d'Esports van pagar 900 pessetes per la seva entrada. Aquell any, els preus anaven... Aquest any, perdó, els preus anaven dels 48 euros, la més barata, unes 8.000 pessetes, fins als 60 euros, unes 10.000 pessetes, la més cara.
1: Del repertori que Springsteen va tocar aquell 21 d'abril, el que va interpretar aquest dimecres, hi ha 6 cançons que coincideixen. D'aquesta manera, tant els que van ser el primer concert del Bosch a Barcelona com els que van ser a l'últim van poder escoltar Prove It All Night, Darkness on the Edge of Town, The Promised Land, Badlands, Born to Run i Thunder Road.
2: Moltes coses han canviat des d'aquell concert del 21 d'abril de 1981 i, entre d'altres, ha canviat la promotora que porta Bruce Springsteen puntualment cada cop que surt de gira a la ciutat comtal. Va començar sent Guy Mercader i, després d'aquell primer concert al Palau d'Esports, la responsabilitat li ha recaigut a Neo Sala. Neo Sala, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Molt contents de tenir-te aquí en aquest especial Bruce Springsteen. Com és que tu et vas fer càrrec de la contractació de l'artista de New Jersey després d'aquell concert mític de l'any 81?
3: Bueno, jo no sé els detalls. El que sí que em van dir a mi és que van tenir una mala experiència amb el promotor i exactament el que va passar no ho sé, això hauríeu de preguntar-li al promotor que va fer-ho aleshores. Però si recordeu, inclús després d'aquell concert hi van haver diverses gires europees que l'experiència va ser tan dolenta que no van ni passar per Espanya.
2: Born in USA no va passar per Espanya.
3: Sí, recordo aquella mítica excursió de Barcelona a Montpellier, que tota Barcelona va anar a Montpellier amb tota Barcelona, diguéssim. Els fans de Barcelona van anar a Montpellier amb autobús perquè no vamos, Espanya va estar a la llista negra pues, fins al 92, que vam tornar a portar nosaltres, gairebé 11 anys.
2: Fins a quin punt li hem d'agrair a Springsteen que passi sempre per Barcelona i fins a quin punt ho hem d'agrair a tu?
3: Home, jo diria que una mica els dos, però bàsicament amb ell. Ell bueno, va estar, ja dic, com he dit, patint amb una mala experiència al 81, van estar 10 anys, 11 anys que no va venir, però al mateix temps venia molts discos aquí a Espanya, rebia moltes cartes admiradors. El 92 va decidir tornar, va buscar un altre promotor, ens va trobar nosaltres, i bueno, vam tenir una experiència també curiosa, perquè no sé si recordaràs que aquell any els camions de Bruce...
2: Hi havia vaga a França, sí.
3: Sí, es van quedar a Lyon. I bueno, un artista d'aquestes característiques, lo normal és que quan l'equip no arriba no actuï. Uh-huh. I jo pues, tenia molta por perquè, clar, estaven totes les entrades venudes a la plaça de Braus Monumental, que fèiem dos dies, i bueno, dic, bueno, això es cancel·larà. I ara no van arribar i em van dir, Neo, tranquil, nosaltres hem vingut a tocar i tocarem. Uh-huh. I bueno, es va traçar un dia, però van tocar.
2: No van arribar els camions, sí que va haver-hi la col·laboració d'una empresa catalana que es diu Triple Onda.
3: Correcte,
2: i
3: correcte.
2: Que, a més, el senyor Springsteen va agrair des de l'escenari tot el funcionament tècnic que va fer possible el concert.
3: Jo voldria dir, voldria alabar la gran professionalitat d'en Bruce, perquè qualsevol altre artista de la categoria que està ell, sense el seu equip, hauria cancel·lat. Vull dir, això no ho he vist mai amb els 20 i pico anys que porto la professió.
2: Quina és la relació que tu tens amb Bruce Springsteen?
3: Pues molt bona. Amb ell el conec personalment, parlat diverses vegades. Tinc molt una relació més personal pues, amb el John Landau, el seu mànager, amb la Barbara Carr, el George Travis, que és el seu director de gira. Vull dir, és com una petita família que surten de gira, sempre van els mateixos, i bueno, pues, ja l'hem fet 5 vegades, no? I bueno, pues, et vas coneixent molt, i pues, coneixem a les dones, els fills, i bueno, són com una petita família, és una relació molt bona. Molt
2: en
3: bona.
2: Qualsevol cas, no es trencarà aquesta relació amb Barcelona, perquè ara a Madrid estan una mica de picats, ja diuen que, bueno, que a veure què passa, que estoy hablar tanto en català i tal, que...
3: Bueno, a Madrid suposo que un dia o altre també anirà, vull dir, és qüestió de temps.
2: Molt bé. Escolta'm, posant-nos en la part negativa, alguna gent ha criticat el sistema de venda d'entrades, que va anar també fa 3 anys i que aquest any ja ha sigut una mica caòtic.
3: Home, és que mira, quan tens 18.000 entrades i hi ha potser a la millor 100.000 persones, per dir una xifra, que les volen, és impossible que contactin.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir un miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
4: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Bona nit, Edgar. Ja esteu tocant la taula, nens i nenes? Aviam.
7: Jo estic rebentat, ja.
8: Hola.
6: Estàs bona. Molt cansat?
7: Jo estic cansat de la vida.
8: De tot en general, està cansat. De vida. Sempre.
6: No, de treballar, no.
9: No.
6: De la vida.
7: Com porteu la setmana?
6: Pues aquí, aguantant-te, que no és poc.
7: I tu anar acumulant... Tu on fiques al final, ja? Tantes copes, tants trofeus...
6: He llogat un annexa.
7: Saps que ja no ets benvinguda en el món de la detecció?
6: Ja, si ho has fet a posta... M'has fet guanyar perquè em facin fora?
7: Mira, fora és igual. Hauríem d'anar començant perquè tenim poca estona. Tira.
4: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
10: Avui ens acompanya la Cris Dòria de City Dogs Store Barcelona i el Perro Verde, educadora, estratega, entusiasta de les disciplines i una autèntica mestra de les dinàmiques de grup. Forma part de projectes socials on l'adjectiu bidireccional agafa la força que es mereix.
11: Bon dia.
10: Què bon passa? Bon
11: què
10: dia,
11: passa?
6: Has vingut obligada?
11: Una mica.
12: Tots venen obligats.
6: Ja, però bueno, em fa il·lusió preguntar això, a veure si la gent és sincera. Hi ha gent que diu que no, mentre mira el David amb por...
12: Però em també obligats.
11: Em va enredar, em va preguntar si feia alguna cosa avui, li vaig dir que no, em
6: pensaves
11: va dir que anàvem
6: a esmorzar
11: superbé...
10: T'arrastrem, et posem dins aquesta bola de neu que et portarà cap a la misèria absoluta, més de la que estàs.
6: I només t'ha convidat un cafè, no? El...
11: Supertrist.
10: Miserable,
6: el pitjor bar que he trobat.
10: I no l'he pagat.
6: Com que no l'has pagat?
10: No, no, no.
6: Estàs sent amorosa?
11: Per això hem marxat corrent, eh?
6: Ah, vale,
11: no ho entenia, pensava que fèiem tard, no?
6: Vale, vale. Bueno, també abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que és millor oblidar.
10: En Víctor, com acostuma a fer cada programa, ens acosta la realitat a la que els educadors canins ens enfrontem. Famílies que necessiten miracles i no tenen recursos. S'ajunten en un microcosmos de misèries, desconeixement, manca d'empatia, cultura general i educació. Quan tots els factors coincideixen, apareixen els casos de merda.

0: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
1: Bueno, Víctor, com va la teva setmana?
2: La setmana va força bé, la veritat.
1: Ah, està sent positiu, eh? Sí, Li vas dir l'altre dia...
3: Mala senyal.
1: està caient.
2: Ahir em van ensenyar un batut nou i t'arregla totes les penes que tinguis.
1: Sobretot si paga el David, no?
2: Sí. No, va convidar.
1: Per això, dic, sobretot si paga.
2: Sí, és veritat.
1: Dic, perquè si sobretot s'ha pagat...
2: T'entens malament, perdona.
1: Ja, sí, és normal.
2: Va convidar ell. És raro, però sí. La veritat que moltes vegades s'ha de ser fort i oblidar-te de les famílies que et toquen i mirar més pel gos i arreando.
3: El que passa és que és difícil a vegades separar l'autor de l'obra, no?
2: Sí, és difícil, diu, sí, sí.
1: Has d'ignorar les persones que t'estan parlant, no?
2: Molts cops. La dius, majoria.
1: A veure, no, només mira el gos.
2: No hi ets, saps? Vale, avui... Tiro ja la frase, tio. Crec que hi ha famílies que necessiten més teràpia que buscar un ensinistrador.
1: Hauríeu de fer packs?
2: De teràpia?
1: De, bueno,
2: de teràpia persona. Familiar?
1: Bueno, que vingui un psicòleg que s'ocupa de les persones i vosaltres del gos.
2: Hi ha casos que estaria molt guai estar acompanyat de...
1: Molts casos.
2: Sí, d'algun professional. Sí. Ahir ens van trucar per telèfon perquè hi havia una família que vivia enmig de la muntanya sense ballar, estava allà a la casa, i una gosseta de les que tenien era escapista.
3: Una casa sense ballar enmig de la muntanya.
2: Ahí está.
3: És com...
4: Aquí ja comencen preciós. A dir coses, eh?
2: És...
3: Espera, posem música.
1: Li van fer anar a les 12 de la nit.
3: És dramàtic. Posa una mica dramàtic.
2: És que no és dramàtic.
3: Posa
4: és dramàtic per què?
3: Aviam, pots tornar a començar?
2: Però per ells tampoc.
1: No pot tornar a començar.
3: Amb què et vas trobar?
2: Em vaig trobar perquè van vindre allà al club. Una mare i un fill. Que van vindre... Perdona, els cops. Van vindre allà perquè tenien una gosseta que és escapista. Ells tenen una casa que viuen al mig de la muntanya i ni la tenen ballada, ni tenen un recinte pels gossos, ni res. I es veu que la gossa, pues, pira
1: bueno,
2: cap
1: si
2: al
1: no
2: poble,
1: balla, no,
2: es dona la volta i la majoria de cops es veu que la troben al Bonària perquè allà pues,
1: hombre,
2: li donen
1: clar, digue-li, tonta.
2: Teca.
1: Aviam, si cau un trosset de carn.
2: Sí. Vaig proposar diverses cosetes. Una, fer-li un ballat quan no puguin estar pel gos. No els hi va semblar bé a la mare, en aquest cas, perquè no es faria un ballat. Era una pena que els gossos no poguessin tindre-ho tot per ells.
1: Clar.
2: Un punt fixe, cosa que jo no estic molt a favor, però com a mínim...
1: Perquè no moria atropellat.
3: Sí,
1: perquè
3: no moria... Atropellin.
2: Sí, ja, una corretja de...
3: És fixat que és trist arribar a recomanar això, un punt fixe. Però sí. És el que estaves dient. Al final hem de mirar pel benestar del gos i,
2: sí, clar, clar.
3: I separar l'autor de l'obra.
2: Sí, li vaig dir fot-li una corretja de 30 metres, si vols, però que no pugui marxar de...
3: Podés mort desnucat, però...
2: Tampoc.
5: I portar el Bonària a casa.
3: Uau!
1: Sí, que vingui una
3: corretja. Allò, si la muntanya no va a Mahoma...
2: Sí, no se'm va acudir aquesta. Li vaig proposar... perquè el noi no treballa. Llavors li vaig proposar que ens oblidéssim, fer veure que ens oblidem que vivim en una casa, no? Que...
1: No.
2: I fer unes pautes de sortida, que la gossa estigui dintre de casa...
1: Treure-la a passejar, diguem-ne.
2: Poder-la treure a passejar, treballar
1: però
2: una
1: tampoc.
2: Bona crida, si ell volia i tal. O sigui, no, perquè segons la mare... com em va dir, tio? Que allò era...
4: Humanitzar.
2: Sí, Cris.
4: Que els
2: humanitzar,
4: gossos no han d'estar dins de casa.
2: Humanitzar el gos. Dic, hòstia, jo no visc en una casa. Els meus gossos tinc tres i no estan humanitzats.
4: Res els
2: tot,
4: va semblar bé.
2: Res els hi va semblar bé. De fet, ella va marxar dient que tot el que jo li havia dit ja ho sabien, que era una merda haver vingut allà.
1: Ah.
2: Tal qual. La visita va durar...
1: Quin tipus de gos era?
2: Era un border collie. Que, de fet, el pitjor de tot és... que ells es barallaven, que ells deien coses molt fortes davant meu, de que marxaràs tu de casa, de...
1: Que sortia crims d'aquí.
4: Ho vam estar parlant després
2: amb el David i és molt possible que surti a crims, sí.
3: Cal dir que aquesta família a mi em va fer recordar la pel·lícula aquella de... Ara te la diré, quina ama Gilbert Grape, d'en Johnny Depp.
1: És que sempre he dit pel·lícules que no conec ningú.
3: Sí, que hi havia una mare dins la caravana i hi havia Leonardo DiCaprio que tenia dificultats mentals i déu-n'hi-do, o sigui, era el clar exemple d'uns rednecks nostrats a Víctor. A sobre no vas cobrar, amb la qual jo no em vaig...
1: No,
2: la visita va durar 15 minuts.
3: Doncs espero que no torni a passar això.
1: Això com va ser? Perquè no aviseu quan passen aquestes coses.

0: Avui, com ja ha comentat el David, ens acompanya la Cris Dòria, educadora de referència, impulsora de mil i una formacions, erudita de disciplines, habilitats i el timó de City Dogs Store i el Perro Verde. Dos projectes referencials dins del món caní. Benvinguda, Cris.
1: Què passa?
2: Moltes gràcies. Vaya presentació.
1: Et fa il·lusió o no?
2: Super presentació.
1: Ja et deixarem que ens paguis després el sopar.
0: Sí, després Bizum.
1: Habilitats, obediència, modificacions de conducta, formacions per a educadors, seminaris, projectes socials, fires, grups urbans... Toques molts pals i no en toques cap.
2: És que sóc un cul inquiet.
1: No toques cap pal, no? El que ofrece mucho da poco, no?
2: Què és això? Tal qual.
1: Estafa.
2: A mi m'agrada provar una mica de tot, aprendre una mica de tot. No he acabat mai res a la vida, David.
0: És probable que marxi abans que acabem el programa.
2: És possible.
1: Davant de tot, sinceritat. Sinceritat davant de tot. Ja fa bastants anys, amb la tonteria que et dediques a això, com estàs veient els clients?
0: Van empitjorant.
1: Van empitjorant. Què et trobes? Què et trobes?
2: Mira,
1: últimament? Com està el panorama de la gent que ve a demanar ajuda?
2: És que jo soc molt selectiva. Soc superselectiva, aleshores...
1: Com en Cisco, no? Que no agafa el telèfon.
0: Ella baixa la persiana de la botiga quan veu que...
2: Sí, jo, clar, al tenir una botiga, la gent entra i em pregunta. Depèn de qui em pregunti i què em pregunti, jo no li dono la targeta. Tinc un correu concret, el que m'escriu la gent.
0: Que es diu basura, arroba.
2: Basura. Llavors, ha arribat a un punt que si el cas m'interessa, i sobretot si la família m'agrada, els agafo encantadíssima.
1: Com són les dinàmiques grupals que portes en entorn urbà? Perquè això, vaya nassos, no?
2: Complicades.
1: Clar, jo ja trobo complicat, a vegades, en un entorn rural, on ens trobem nosaltres, no? Com molt ballat, tal...
0: On es troba una persona, però, de tant en tant.
1: Però sí que veig molt necessari la realitat, no? I la realitat és que en entorns com ara Barcelona, el problema el tenim precisament no només amb el maneig del gos i del guia, sinó amb el maneig de l'entorn.
2: Exactament.
1: Com són aquestes dinàmiques?
2: Mira, tinc dos tipus d'alumnes dins del grup urbà, que al final és la persona que ve de modificació de conducta i necessitem fer una miqueta de manteniment de la feina que s'ha anat fent, perquè el gos és un... És, bueno...
0: És més reactiu
2: que no puc dir paraulotes. Però clar, al final necessiten una mica de manteniment setmanal i una mica de seguiment, i és una manera econòmica que ells es poden permetre fer una classe a la setmana. I després tinc gent d'educació bàsica, gent que li agrada entrenar amb el gos, que li agrada fer cosetes i que no tenen un cotxe per poder venir a la pista a fer els grups una miqueta més avançats que fem. Aleshores em combino una mica de cada i ho porto com puc, tio. A vegades em trobo gent amb el gos suelto, que ve el gos corrent cap a nosaltres... Cap
1: clar,
2: a
1: que això serien alguns hàndicaps, no? Sí. Que ens aniríem trobant en un entorn, sí, en un entorn urbà. Has tingut algun problema important? Has tingut algun episodi important?
2: He insultat a molta gent.
1: Has insultat?
2: Sí,
1: a mi m'insultes.
2: No, però
3: això no
2: t'ho pots imaginar.
3: No és un problema important.
2: M'he barallat amb bastanta gent. Per això no porto uniforme ni porto el nom de res a les samarretes quan surto a fer-ho. El de Roca d'Oc em posaré.
0: Porta soc en David.
2: Sí. Perquè hi ha gent molt maleducada, molt, molt maleducada. També hi ha gent molt maca i molt considerada, però me'n recordo dels maleducats amb els que em barallo.
1: Cris, a banda de tècniques de modificació de conducta, de les dinàmiques grupals que portes en entorn urbà, porteu els projectes bidireccionals. Pots explicar exactament, per qui no conegui, què són els projectes bidireccionals amb gossos?
2: Mira, des del Perro Verde portem des del 2011-2012 fent projectes bidireccionals, que això el que implica és que hi ha una ajuda mútua entre persones i gossos. Nosaltres hem treballat sempre amb gossos de protectora i amb persones amb risc d'exclusió. Aleshores hem intentat, bueno, hem intentat no, crec que ho hem aconseguit bastant, fer un símil entre les situacions vitals d'aquests dos éssers vius i que a través dels programes que fem siguin capaços d'ajudar-se l'un a l'altre. Ara, per exemple, estem en marxa de... Sembla que van per la cinquena o la sisena sessió. Un dels programes d'Obrim Portes, ara no et vull dir quin número és perquè m'equivocaré, però em sembla que anem quasi pel 90, és a dir, portem 90 programes allà. M'he perdut, tio.
0: De què va aquest programa? En què, un exemple.
2: Ah, sí, exacte. El que fem a presons és agafar gossos de la prote, seleccionats prèviament, i treballar amb interns dels centres penitenciaris. El que fan aquests interns, al final, és ajudar-nos a entrenar aquests animals perquè després tinguin una sortida més fàcil quan hagin de ser adoptats. I, a la vegada, aquests gossos ajuden els interns a treballar capacitat de tolerar la frustració, paciència, control del llenguatge corporal...
1: Una de les coses que xerrant amb tu em van quedar bastant gravades, m'han quedat moltes, val? Però a nivell cultural i de més, lògiques, no com la resta de coses que escups per la teva boca, era que normalment utilitzeu una topologia de gossos determinades per determinats caràcters.
2: Sí.
1: Que això fa que el resultat al final sí, sigui el que vosaltres més o menys encarrileu, no? Suposo que també, a banda d'això, treballeu amb un grup tècnic, amb un grup...
2: Evidentment, sí, sí. Tot això es fa amb l'equip d'educadors de presons. I igual que fem presons, fem centres de salut mental. Aleshores, depèn una mica del perfil d'usuaris que tens, t'interessa que relacionin un tipus de gos amb un altre. A presons és molt evident perquè hi ha diferents mòduls. Segons el delicte, entren en un mòdul o entren en un altre.
1: Ens pots posar un exemple?
2: Mira, per exemple, mòdul de toxicomanies, no? Persones que probablement tenen baixa autoestima, que els hi costa molt enganxar-se als programes terapèutics... El que busquem normalment són gossos molt afables, que siguin fàcils, que els ajudin a tirar una miqueta endavant i que això permeti que s'adhereixin millor al programa de tractament que es marca des del centre penitenciari. Després, per exemple, amb delictes violents, anem a treballar més la capacitat de tolerar la frustració d'aquests interns, perquè probablement estan allà perquè en un moment de la seva vida se'ls ha anat l'olla, no han sigut capaços de mossegar-se la llengua, de tenir les mans quietes, i l'han liat per motiu A o per motiu B. Aleshores, aquí triem gossos amb una mica més d'energia, una mica més difícils, que la persona que està amb ells sí o sí s'hagi de relaxar, hagi de pensar i hagi d'actuar d'una manera molt més tranquil·la per aconseguir els objectius que els hi proposem des de...
1: Que porteu 90 programes.
0: O sigui, té èxit, no, això?
2: Em sembla que és el programa més longeu a presons que hi ha a Europa ara.
0: I o sigui, els interns, o sigui, hi ha demanda?
2: Sí.
0: Hi ha gent que es queda amb espera, suposo.
2: Els hi encanta.
1: Podem ingressar a presó per fer el programa?
2: Això ho hauries de parlar amb l'Albert, tio, que és el meu company, però allà hi ha gent molt disposada a fer moltes coses.
1: Realment, suposo que com intentava dir, no?, per aconseguir portar tants programes a presons, és perquè n'hi ha un resultat, suposo que es fan un registre,
2: exacte,
1: suposo que aquests grups tècnics, socials, que s'incorporen a la vostra feina, plasmen sobre paper els resultats, que són obvis.
2: De
1: si no,
2: fet,
1: no hi hauria una durabilitat
2: no
1: tan...
2: No podríem parlar de teràpia amb gossos si no hi hagués una avaluació posterior d'això.
1: Val, aquesta és una pregunta que et volia fer. Està prostituït el nom de teràpia amb gossos?
2: T'hauria de dir que no, però sí.
1: Recordeu amb un dels programes que vam fer...
2: La Roca d'Or.
1: Parlava també, no?, i de totes les diferències que hi ha des del nostre desconeixement sobre les teràpies assistides...
0: Sí, que hi ha gent que pensa que veu un gos pues, ajudant a una persona, jo que sé, que surti a passejar i ja diuen, està fent teràpia.
1: I de l'intrusisme.
2: La de gent que ens ve ens diu, oye, ¿podría ir yo con mi perrito con vosotros a la residencia de abuelos? I, no, senyora, si això... Primer que requereix un entrenament molt...
1: Però bueno, Cris, aquesta persona encara pregunta, però n'hi ha qui ho fa, això,
2: ai,
1: i ens fa endavant un projecte.
0: Sí,
1: i això
0: Instagram
1: pot ser perillós.
2: És
0: un món...
2: És perillós.
1: Però hi ha alguna llei que empari, o almenys a nivell institucional, que aquells professionals que entren estiguin recolzats per uns estudis tècnics o per un equip formatiu, com el que comentava, psicòlegs, treballadors socials, etc.
2: Diria que a nivell legislatiu encara no hi és, això. Igual foto la pota, eh? Però juraria que encara no hi és. Això heu de convidar un dia a l'Albert, que és el que porta tots els programes, que té la llei molt més al cap que jo, però... Però diria que ara mateix no hi ha res que t'impedeixi posar-te en un centre de salut mental.
0: No li diguis això al David. El David ja està muntant la seva empresa dins del seu cap.
2: Igual el David se'l queda en l'Ali si entra.
0: És el més probable.
1: Aviam, canviant de tema, també molt de tant en tant oferíeu cursos d'educació canina. I
2: sí,
1: una de les coses que em queda clara és que acabeu una mica fins al gorro i que tardeu bastant de temps en tornar-ho a ofertar, perquè n'hi ha un contingut bastant extens i també una llista de professionals dins dels vostres cursos de molt renom. Val? Estem parlant de gent de l'alçada de Polín, estem parlant de gent de l'alçada de César Arroyo... Que ha
2: de David González.
1: David González, de César Arroyo...
0: El gran David.
1: Clar, hi ha molta feina aquí al darrere.
2: Hi ha molt de curro aquí al darrere.
1: Quan veiem que hi ha gent o que ens truquen a vegades Escolta'm, és que he vist un curs que fan de cap de setmana aquí. Què n'opines d'aquest curs? No anem, és igual, anem a posar noms. Euroinnoves, etc., CAC, no sé si això existeix encara, val? Però el curs de guitarra, curs d'educació canina, no?
2: Sí, sí, sí. El que venien per la teletienda. mira, aquests cursos, cursets, formacions que es fan online o que són de cap de setmana, van bé per tenir una primera toma de contacte.
1: Però potser t'has guerra, allò. No és, no és de fiar, allò.
2: És possible, però depèn, mira, home, almenys fa un primer filtre d'aquella gent que vol seguir-se formant o no. De fet, crec que les coses cauen pel seu propi pes, en aquest món, perquè en el moment en el que algú es posa a treballar i a cobrar, vés a saber el que cobren, havent fet un curset de cap de setmana, em sembla que li dura poc, la feina. Primer, perquè crec que la nostra major publicitat és el boca a boca.
0: Bueno, són gent d'aquesta que fan el que dèiem, que fan una primera visita molt cara perquè no hi haurà segona.
2: Exactament.
1: Cris, quin és l'alumne que t'interessa?
0: El que paga.
2: Mira, no, et diria que és el més important. Jo necessito tenir alumnes que els interessa el que estan fent, bàsicament. Que preguntin, que siguin curiosos, que vulguin estudiar, al final que els hi moli el tema, perquè si no és superavorrit.
0: Bueno, i que siguin disposats a rebre correccions, no? Que hi ha gent d'aquesta, com la que comentava el Víctor, que en realitat no
2: ja ho saben tot.
0: Volen el que tu els hi proposis, pues bueno.
1: No, però al final, una cosa que també hem parlat sovint, no? Que encara que vinguin i paguin per unes determinades formacions, aquella persona et pot fotre en l'aire un grup.
2: Sí. Sí, sí, de fet, nosaltres fem grups superreduïts. Em sembla que l'últim curs érem 6, dels quals vam acabar 5. I crec que les 5 persones que van acabar el curs seran persones supervàlides a nivell professional, però és el que busquem. Prefereixo tenir un curs de 6 que un curs de 20 i que me'n sortin 3 de bons.
1: Què ens trobem quan anem a... Què ens podem trobar quan anem a CityDocs?
2: Primer, gent supermaca i supersimpàtica.
0: Encara que parli per telèfon.
2: Encara que de vegades no vulguem estar una hora
3: parlant. Depenent de si et donen un correu o un altre, llavors ja...
2: Exacte.
0: Tenim un correu... Tu quin correu
1: tens? Em donen un que diu basura.
2: Tenim un correu trampa que no existeix. I és veritat, Però ha sigut sense voler. Sobretot el que troba la gent allà és assessorament personal. Tant a nivell d'alimentació, com si necessites una joguina pel teu gos, com si necessites educar el teu gos, com si tens un problema greu de...
0: O si vols explicar els teus peres a la Cris.
2: Exacte. A vegades hi ha gent que ve, em porten un cafè i ja s'entren allà a passar el dematí, que també m'està bé.
1: Clar, però vull dir que és una mica atípic el que ens trobem a CityDocs, a Astor, perquè més enllà del que és una, del que seria una botiga amb material, sobretot d'entrenament, molt qualificat, amb material d'entrenament que no trobem en altres tendes convencionals o grans cadenes, ens podem trobar també amb això, no? Amb una secció formativa, amb una oferta en quant a modificació de conducta, exacte, en quant a cada X mesos també munteu unes formacions molt bèsties, com la que vau muntar sobre gossos tutors, amb l'Adrián Navarro, amb Albert Garriga, amb professionals de molt de renom.
2: O sigui, David González.
1: Al final, David González.
0: No li diguis més que després s'ho creu.
1: Al final no és me'n vaig allà possiblement a comprar algun material que necessito pel gos, sinó que puc vindre a assessorar-me sobre el món caní, no?
2: Exacte. De fet, intentem fer una mica d'intervenció global amb tot, no? De dir, vale, tu tens un gos, t'interessa el tema, per exemple, de la detecció i vols començar-te a formar, o en algun moment apareixerà alguna formació allà, a l'aula que tenim, del tema que t'interessa, i si no et derivarem algú que ho faci bé.
1: I hi ha alguna manera d'estar actualitzats amb les notícies, amb tot el que succeeix en aquesta comunitat de
2: CityDocs? Les xarxes socials. Les xarxes socials no som gaire bons, però és l'únic lloc on mantenim més o menys actualitzada la...
0: O escriviu el correu basura.
1: Doncs bé, recordar-vos que CityDocs Store el teniu al carrer Valeri Jovany de Sant Andreu i al carrer...
2: I carrer Mallorca 550.
1: Carrer Mallorca 550, els dos de Barcelona. I res, Cris, desitjar-te moltíssima sort i que segueixis sempre igual d'entusiasta i de cul
0: inquiet. I que tornis algun dia.
1: Sí. Que tornis.
2: Si em convideu a esmorzar.
1: Ara tot anirà pitjor ja des de que has vingut aquí.
0: Merci. No li diguis això.

0: Un punt clau de l'èxit del venedor de fum és la desesperació del propietari. L'ús de la psicologia i les tècniques de màrqueting proliferen davant d'una societat fosa d'escrolejar. I és que quan portem el xarlatanisme al món de la pseudociència, apareixen un munt de bolets. Creure que alguna cosa està funcionant genera millores reals. Parlar de biocodificació, integratiu, holístic, empàtic o inclús etològic forma part de rebutjar un camp antic que tampoc és que estigués molt bé i que de ben cert feia falta renovar. Però sovint no es renova amb la ciència i la pràctica de qui pica pedra. Es rebutja i s'associa la paraula conductisme al càstig i abraça una nova etologia que et farà vibrar. Com hem dit en més d'una ocasió, l'impacte de determinades paraules acompanyades a l'acompanyament emocional generen interès per part de l'emissor. Un emissor que està lluny de la realitat, un profeta, un venedor de fum que quan ens ha colat d'idea ja ens ha buidat la butxaca. I és que a vegades l'humanitat en genera dubtes sobre si la gent realment mereix ser estafada. Pots posar el tall que tenim preparat?
1: Tres razas PPP que son un amor. Número uno, el pitbull. El pitbull es un perro potencialmente amoroso. Buenísimo con los niños, buenísimo con todo el mundo. Increíble con las personas mayores. Súper paciente. Y además, se hizo un estudio con ellos, con mujeres embarazadas que tenían pitbulls y con mujeres embarazadas que no tenían pitbulls. Y adivinad, las mujeres embarazadas que tenían pitbulls, sus fetos salían un 25% más sanos.
0: Talla, talla.
2: Más sanos, David.
3: Más sanos.
2: Sí, que tu feto esté más sano.
0: Jo ho sento molt. Sempre ens
2: quedarà... Aquest estudi a la Universitat de Winston, no?
0: Sí, sí, com era aquella universitat on l'alcalde era a
2: Califòrnia. Era un nom superraro.
0: A Califòrnia.
2: Sí, no sé on era, un nom molt raro.
4: De fet, si et surt el fetus... I surt més sa, si et surt un fetus ja tenim un problema perquè...
2: S'hauria de néixer com a nen, ja.
0: Val, pots tornar a posar molt ràpidament el tall, si us plau.
5: Però des de l'inici...
1: Amor. Número uno, el pitbull. El pitbull es un perro potencialmente amoroso. Buenísimo con los niños, buenísimo con todo el mundo. Increíble con las personas mayores.
0: Vale, ja pots tallar.
2: Ideal per a persones mayores.
0: Val, diverses coses. Ja sabem que és una raça estigmatitzada, se li ha de donar visibilitat.
2: I que no estem dient que siguin dolents.
0: I que no estem dient que siguin dolents, ni molt menys, però hem de saber el que tenim. Comencem per aquí. I probablement, a més, en aquest vídeo...
2: I potser la iaia Rosalia no li regalis un pitbull.
0: Però és que, a més, en aquest vídeo, el noi que surt parlant porta un bully max, un bully d'aquests XXL, que no s'assembla res a un pitbull.
6: O sigui, no pot córrer.
0: No pot ni córrer.
2: Bueno, això és pràctic.
0: Llavors, primer de tot, no son buenos con gente, no son buenos con niños, no son buenos con abuelos. O sigui, és un gos i punto pelota. O sigui, no li has de fer una propaganda que tampoc és així.
2: Com si
3: i no te saldrà
2: pitbull...
3: el niño más sano.
2: No, por favor, no el proveis.
0: Està bé que sapiguem quina raça agafem. I estem una mica fins al gorro i des d'aquí ho volem dir d'aquestes fotografies que s'estan fent constantment amb el pitbull, amb el nen, jugant tota l'estona amb el nen. Perquè això al final el pitbull pues, pot estar incòmode. Fa falta que s'adoptin aquests gossos? Sí. N'hi ha gent molt responsable. Tenim gent com Life for Pitbulls, etc., que s'encarreguen de proliferar aquest tipus d'adopcions. Però, aviam, no romantitzem el que no és. I encara menys diguem que hi ha uns estudis on te diuen que per adquirir un pitbull el teu nen sortirà millor.
6: S'ha de saber què s'agafa.
0: Increïble.
2: És que això és surrealista.
0: Seguim, vinga.

0: Sense puces. Un programa pensat per tots aquells que inverteixen temps en els seus gossos.
1: Bueno, arrenquem amb la secció rebatejada, que el David li posa un nom... escarós.
2: Oh!
1: Que és curiós, però cert. Parlem d'una de les races ultra rares i extingida, vale? Us parlarem del Turnspit Dogs, que sona una mica raret.
3: La banda punk dels anys 80.
4: Crec que passen massa temps ja amb el David, eh?
1: Sí, tot apunta que aviat hauré d'agafar el bono d'aquí al costat de la psicòloga.
4: Potser us fan un 2x1 o alguna cosa així.
1: Però ell sí. Necessita dos, sí, i jo una.
4: O tres, mira.
5: A veure, però aquesta anada d'olla de raça, què és?
1: Mira, és una raça de l'època isabelina, o sigui, quan el David era jove, més o menys. De fet, aquesta raça la coneixia ell, imagino que tenia una casa de quan era petit, doncs tenien un que feia aquesta tasca que us explicaré. És una raça creada, bueno, era una raça creada per córrer amb una espècie de roda de hàmster gran, bueno, que el gos no era gaire gran, eh? I que el que feia era girar els rostidors de pollastre. O sigui, aquí a l'època isabelina, quan volien fer pollastre a l'as, doncs tenien un Turnspit Dog d'aquest, que
3: ara
1: anava
3: seria,
1: fent girar la
3: ara
1: roda.
3: Ara serien kebabs.
1: Serien kebabs.
5: Els isabelins eren els que portaven les perruques aquelles, no?
1: No, collar isabelino, que te recorda?
5: Sí, però també portaven aquelles perruques.
4: Amb el talco
1: sota. No sé, David,
3: això era l'època victoriana.
5: Clar, per això ets de l'època victoriana.
4: Això és l'època victoriana, gràcies. Bueno. O sigui, estem parlant d'una mena de...
1: És una espècie de rata,
4: de
1: gran.
4: O sigui, un terrier, anem
1: sí,
4: a dir-ho
1: sí,
4: així.
1: Sí, sí.
4: Mira, ens acaba de posar una fotografia d'un dels últims exemplars que un taxidermista va conservar.
1: Si busqueu per internet Turnspit Dog, veureu aquesta cosa rara, que és aquest animal que feia pollastres a l'as.
4: Brutal.
1: I fins aquí.
4: Duria estar més fort que el vinagre, no?
1: Això sí. Una mica explotat, també, eh?
4: Escolta'm, això per competir amb Bike Joring, Carla...
1: Home, necessitem 5 d'aquests.
4: Brutal. No, però és que amb un, si està acostumat a donar voltes...
5: Fet per córrer, això, eh?
4: Això?
5: Sí. Si em sortiria més de compte fer una roda gran.
4: Si està acostumat
1: sí, sí.
4: A això...
1: Saps?
4: Ens està tallant, ho sentiu que fica la música a l'Edgar i ens estàs fent fora. Bé, doncs, una setmana més.
1: Si això se us ha fet curt tant com a nosaltres, doncs ens veiem al proper programa.
4: Apa, tireu milles.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem.

0: En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos, que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans, amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer, i una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata, perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat, i perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones relacionades amb l'esport, que fa falta sempre alguna més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors, al final, tot té una relació, tot el cos té una relació en tot. No va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones, en general, aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat amb tot lo de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen altres, com una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes, en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament, tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció,
2: Prevenció, doncs, muscular, perquè però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el que recomano és tractar la planta del peu en una pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va en relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi o coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn el que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que mana és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis i en un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària és molt important fer un crani sacral, però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
2: La medicina està per damunt de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania i si és una mica tabú el tema?
2: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar a Vilamagna, a Barcelona, que està lluitant molt per que et surti treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
1: Ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria, però el 2008 en la crisi vaig haver de tancar. I em vaig reinventar i vaig començar amb tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoteràpia spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i Rolfing, que és un massatge profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, hi arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió, en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu molt benvinguts un dia més de Drets de Butxaca amb el nostre jurista especialista en dret constitucional, en Jan Botí. Bon dia, Jan.
4: Molt bon dia, Ona.
3: Digues, de què, quin dret descobrirem avui? De què parlarem?
4: Avui parlarem de la legítima i del dret a desheretar un fill a Catalunya.
3: Carai, o sigui, avui ens hem de posar en la pell de quan ens morim, no? Què volem, a qui volem que passin les nostres propietats i els nostres béns?
4: Correcte. I a més, ho volem començar amb una comparativa. Perquè nosaltres tenim a Catalunya la figura de la legítima, que ara més endavant n'explicaré el seu funcionament, però hi ha altres països que no la tenen. Això de testar, és a dir, de fer testament, s'ho prenen tan seriosament que consideren que has de tenir llibertat absoluta. És un exemple al Regne Unit, on, exceptuant causes molt específiques, el testador, la persona que mor, el causant, aquestes paraules que anirem fent servir al llarg de la conversa...
3: Vocabulari jurídic.
4: Tenen total disposició dels seus béns, de les seves propietats, dels seus diners. Aquí això no passa.
3: Clar, aquí no podem decidir, no?, tota la nostra herència, aquí la deixem, sinó que hi ha una part que queda reservada, que és aquesta legítima.
4: Correcte. Ara parlarem en concret què representa aquesta legítima, quina part suposa, i, sobretot, quan parlem de desheretar algú, no estem parlant de no deixar-li res, de no fer-lo hereu. Estem parlant de privar-lo de la legítima. És a dir, quan jo faig el testament, jo puc deixar-ho tot a qui jo vulgui. Ho puc deixar tot a una ONG. Ho puc deixar tot a la meva dona. I puc no deixar res als fills de manera explícita. Però els meus fills sempre tindran dret a aquest percentatge de la legítima, que a Catalunya és del 25%, una quarta part. Ara bé, quines causes són les que a mi em permetran deixar, o bé us ho hem dit, no deixar aquest 25% tampoc, o als meus fills, o a algun d'ells. Això és el que avui veurem, perquè justament és una qüestió que genera doncs, certa controvèrsia.
3: Doncs comencem una mica pel principi. Què és la legítima?
4: Bé, la legítima, i en el cas de Catalunya hem de tenir en compte el que diu el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i també hem de tenir en compte que a Catalunya tenim dret civil propi. Això què vol dir? Vol dir que totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el dret civil, Catalunya té una regulació pròpia des de fa molts anys i que manté l'actualitat i que, per tant, sempre estarà per sobre del dret civil comú, que se'n diu, que és el dret civil a nivell espanyol. Per tant, això ho hem de tenir en compte d'entrada. I hi ha diferències substancials, entre les quals en la legítima. I en la legítima hi ha la diferència més gran, segurament, que és que a Catalunya, com dèiem, és d'un quart, és del 25%, i que a la resta de l'Estat, en aquells territoris on s'aplica el dret civil espanyol, és d'un 66%, dues terceres parts.
3: Per tant, aquí tenim més poder de decisió, no?, de qui deixem la nostra herència, i en canvi a l'Estat espanyol estan com més restringits.
4: Correcte, som una mica més britànics. No gaire, perquè la diferència és substancial, però som una mica més britànics. I com deia, la legítima és aquell dret que tenen alguns familiars, generalment els fills, però no sempre. També pot ser que siguin del cònjuge, la parella, o dels pares. En determinades situacions això pot passar. Però generalment parlarem dels fills o dels fills dels fills, en el cas de que els fills no hi siguin. De la representació, en aquest cas podríem dir, dels nets, en el supòsit en el que ens puguem trobar. Per tant, tinguem en compte el que és. És aquest 25%. Això és la legítima. I això és el que podem o no podem desheretar. Amb la resta podem fer el que vulguem. No tenim per què incloure els fills. Podem incloure qui nosaltres considerem.
3: Aquest 25% és el que podem reclamar, no? Si som fills i no ens han deixat res, però tampoc ens han desheretat, podem reclamar aquest 25%.
4: Correcte. Generalment, si has fet un testament, el notari ja ho preveurà i dirà, escolta'm, ja quedi per legítima el que correspongui a tal, tal i tal. Però si no apareix, és un dret que jo, en el moment doncs, de la mort de qui hagi fet el testament, puc reclamar i si no hi ha cap causa doncs, de les que ara explicarem per les quals se m'hagi desheretat, i no desheredat, doncs podrem reclamar-lo sense cap problema.
3: Molt bé, doncs quines són aquestes causes per les que ens poden desheretar? Què hem de fer perquè ens desheretin? O què no hem de fer perquè no ens desheretin? Clar.
4: Correcte, correcte. Aquestes causes estan taxadíssimes. I en aquest cas, com deia, el llibre quart del Codi Civil, l'article 451, l'apartat 17, ens diu cinc causes concretes per les quals jo, com a persona que farà un testament, com a testador, puc desheretar algú. La primera de totes és que s'hagi produït un maltractament psíquic o físic cap al testador. Que el fill hagi maltractat el pare, perquè ens entenguem. Una segona causa seria que s'hagin produït delictes greus del legitimari, del fill, envers el testador, el pare, de nou. Per exemple, m'ha intentat matar. Per tant, se'l considera indigne per succeir-me i, per tant, és una causa que a mi em permet desheredar-lo. Una tercera raó és que el legitimari, que el fill del qui ha mort, se li hagi privat de la pàtria potestat envers els seus fills per alguna causa que li sigui imputable amb aquest fill. Per tant, en aquest cas, també seria una causa que a mi em permetria desheretar. Una quarta seria la negativa a prestar una pensió d'aliments cap a la persona que està testant. Aquesta seria la

0: Vull dir, les responsabilitats van tant a tant.
1: Correcte. Les relacions humanes, generalment, mai trobarem un 100%, 0%. Clar. Per tant, aquesta causa de desheretament és segurament de les més difícils de provar. Mm-hmm. Perquè com provo jo que no tinc relació amb els meus pares només per culpa meva?
0: Clar, com hem de fer això?
1: Els pares ho han fet tot bé, no hi ha cap escletxa a la que ens puguem, diguem-ne, abraçar. Bé, generalment és difícil, mm-hmm. certament, però s'han produït casos.
0: A veure, quins s'han produït? Casos.
1: Jo recordo que quan estava estudiant, la nostra professora de Dret de Successions i Família ens explicava un cas que a mi em va deixar xocat, però que certament és molt il·lustratiu. Mm-hmm. I et dona un exemple de com podem desheretar un fill per aquesta via, parlar de la causa únicament imputable al fill. En aquest cas estem parlant d'una senyora que va tenir un ictus i que va quedar en una situació complicada a nivell físic i que va haver d'estar ingressada a l'hospital durant molt de temps. Uh-huh. Durant tot aquest període, en el qual semblava que la senyora no se'n sortiria, la filla no la va visitar mai.
0: Per tant, tenim absència de relació.
1: Per tant, tenim una absència de relació, i en aquest cas és molt difícil dir que hi ha hagut una voluntat de la mare, perquè la mare no tenia capacitat en aquell
0: cas. No, estava ingressada a l'hospital i no es podia moure d'allà.
1: Correcte. Però aquesta senyora a poc a poc va anar remuntant. Uh-huh. Va anar remuntant. En aquest període, la filla va anar a viure a casa de la seva mare, i quan la dona va estar recuperada com per poder tornar a casa seva i en ple ús de les seves facultats mentals, això és important, uh-huh. si no s'hagués produït aquest fet, seria molt més difícil, va trobar-se que la filla no volia deixar-la entrar a casa seva.
0: Vaja.
1: Val?
0: Llavors, clar.
1: Aleshores, la mare, diguem-ne, la senyora que havia estat ingressada, va decidir desheretar a la seva filla, mm-hmm. per aquesta raó, per una manca de relació exclusivament imputable al fill. I en aquest cas, els tribunals van donar la versió, diguem-ne, de la senyora, que en el seu moment doncs, va morir, per vàlida. Per què? Perquè s'havia pogut provar perfectament que no hi havia hagut relació, els registres de l'hospital ho corroboraven, havia tingut casa seva ocupat, és una raó doncs, també pública i notòria, i per tant aquí es va poder provar. Però reitero, una flor no fa estiu, però tinguem present que això és una qüestió que pot passar.
0: Per tant, és difícil, no? Però si algú realment no té aquesta relació i és per culpa o responsabilitat seva totalment, doncs això es pot fer, es pot desheretar per absència de relació.
1: Correcte.
0: Quines diferències hi ha, però, amb l'Estat?
1: Com deia a l'inici, en el cas català disposem del 75% dels nostres béns i l'altre 25% s'haurà de repartir a parts iguals entre els nostres legitimaris, generalment els fills. En canvi, a l'Estat espanyol, en aquells territoris que no tenen dret civil propi, que n'hi ha molts que en tenen, a les Balears, a València, a l'Aragó, tenen dret civil propi, però a la resta de l'Estat, en aquells territoris que no, doncs s'aplica el que dèiem de 2/3. Uh-huh. Per tant, el 66,6% dels béns de la persona que mor, del causant, aniran als seus descendents o cònjuges o pares, en casos excepcionals, però anirà als seus descendents generalment. I, per tant, només podrà disposar d'un terç del que li deia. Per tant, aquí el marge de maniobra és molt escàs, i és un exemple claríssim de com dret civil català i dret civil castellà doncs divergeixen absolutament.
0: I es pot desheretar en el Codi Civil espanyol?
1: Es pot desheretar. Les causes, diguem-ne, justament perquè tenen la seva pròpia mecanisme, són lleugerament diferents. Mm-hmm. Ara no hi entrarem perquè necessitaríem un altre programa, però sí, també existeix aquesta figura.
0: Molt bé. I si ens passa alguna cosa d'aquestes amb els nostres fills, amb els nostres descendents, com ho podem fer per desheretar-los?
1: Correcte. Una molt bona pregunta. Doncs els passos que hem de seguir per tal de desheretar algun fill que hagi pogut concórrer en algunes de les causes que acabem d'explicar és justament fer un testament o un codicil o un pacte successori, que són les diverses opcions que un té per, diguem-ne, deixar els seus béns un cop no hi sigui, on se citi de manera clara a qui deshereta, mm-hmm. amb nom i cognoms, i la raó per la qual. I que ho faci aportant el màxim de proves que pugui, perquè això és una qüestió que haurem de tenir en compte. El causant, el que mor, aquesta persona ho ha de deixar tot el lligat que pugui.
0: Clar, perquè ell de fet ja no hi serà.
1: Ja no hi serà. I qui tindrà la responsabilitat de provar allò que la persona que ja no hi és estava explicant, seran els hereus, que poden ser altres germans si n'hi ha, o qui sigui, perquè jo puc

0: instituir hereu, puc fer hereu a qui jo vulgui, fins i tot a una fundació. Jo puc fer hereva a Càritas, si vull, però serà l'hereu qui haurà de respondre i haurà de provar justament el que el causant hagués explicat.
1: Per tant, aquí, si per exemple nosaltres fem hereus una fundació i desheretem els nostres fills, aquesta és la fundació, no?, la que té la responsabilitat de provar-ho.
0: Clar, llavors, en aquest cas, una persona jurídica. Sí,
1: clar,
0: sí,
1: això és complicat, les coses, no?, a vegades, perquè com pot aquesta fundació accedir a les proves que necessita?
0: És complicat. Per això mateix, si hi ha una causa de la qual el causant està convençut, que posi, diguem, totes les cartes sobre la taula per tal de que després la seva voluntat es compleixi. No? Uh-huh. Hem de tenir en compte que hi ha un termini per reclamar i la persona que ha estat desheretada té un període de 4 anys per impugnar aquell desheretament.
1: Mm-hmm.
0: Val?
1: És a dir, per tant,
0: si passen 4 anys i un dia,
1: ja no puc reclamar
0: perdut,
1: res.
0: Correcte. Mm-hmm. Jo he perdut el dret a reclamar i, per tant, si se m'ha desheretat, doncs la voluntat serà la que estava escrita. En el cas de que allò que el causant hagués exposat no prosperés, perquè es demostra doncs, que no era fefaent, la persona, el legitimari, el fill, recupera, diguem-ne, allò que no havia perdut mai, però recuperarà aquell dret a la legítima. Per tant, aquella part que li correspongui, si és fill únic, doncs tot el 25%, si hi ha més germans, la part proporcional dins d'aquest 25%.
1: Uh-huh. I ja per acabar, quins últims consells ens dones?
0: Depèn de la perspectiva. Eh?
1: És a dir, a veure.
0: Si som aquells... si ets la persona que vol desheredar, és a dir, el que en un futur morirà, jo et diria, informa't molt bé, ves al notari, exposa la situació, aporta totes les proves i documentació que puguis tenir sobre el tema, concreta molt bé quina de les 5 causes que hem explicat és la que tu estàs fent servir per procedir a aquest desheretament, i recorda que si no hi ha una causa que la llei reconegui o no s'hagi pogut provar, aquell fill o aquella persona que tu estaves volent desheretar doncs recuperarà aquell dret i, per tant, sí que obtindrà aquell 25% o la part proporcional que li correspongui de la legítima.
1: Clar, perquè si tu ets fill i tan desheretat, també tens dret a reclamar, no? Si tu creus que allò no ho has fet, tens dret a reclamar que te la tornin.
0: Absolutament. Aquesta és justament, Ona, la segona perspectiva. Si en comptes de ser la persona que testa que morirà, ets el fill desheredat, què pots fer? Doncs consultar si les causes que s'imputen són les que recull la normativa, fer memòria de veure si això pot ser o no pot ser ben bé el que el causant explica, i recordar que tens 4 anys, perquè si consideres que allò és injust, cosa que segurament consideraràs, perquè en qüestió econòmica, doncs...
1: tothom s'hi posa, sí.
0: Correcte, tothom s'hi posa, i més quan és per guanyar-ne, doncs tens 4 anys per poder reclamar i plantejar que aquell desheretament no sigui efectiu.
1: Per tant, posem-nos-hi des del principi, no? Perquè si hem de recopilar proves, necessitem temps.
0: Correcte. Si tu veus que la cosa pot anar malament, posa-t'hi. No sigui tard.
1: I ja per acabar, Jan, suposo que amb tot això que ens estàs explicant és importantíssim, no?, fer testament, perquè què passaria si no féssim testament?
0: És important fer testament i és barat fer testament.
1: És barat.
0: És barat si ho comparem amb el que costa anar al notari.
1: Uh-huh.
0: Per tant, anar al notari, en general, sempre és una situació que ens farà gratar la butxaca. En el cas de fer un testament, segurament serà la que ens ho farà gratar menys. Per tant, jo recomano que en el moment en el que tinguis una propietat, un cotxe, una plaça de pàrquing, el primer pis, el que cadascú consideri que és de valor i que ho voldrà traspassar, que faci testament. Perquè això ens estalvia problemes, ens estalvia temps i estalvia diners amb els qui es queden.
1: Amb els que han de rebre aquesta herència.
0: Correcte. Perquè si tenim testament, tenim la voluntat clara i directa del testador. Sabem quin ha de ser el traspàs. Qui hagi estat instituït hereu decidirà si accepta o no accepta, i si no, seguirem el curs legal. Però és una qüestió que ja està resolta. Si això no hi és, hem d'anar per la via que es diu intestada. I anar per la via intestada vol dir que hem d'anar a la llei, al Codi Civil de Catalunya, al llibre quart, que ens dirà com hem de procedir. Però haurem de seguir tot una sèrie de passos i haurem de fer tot una sèrie de tràmits, per tant, haurem de pagar, per tal de poder arribar a qui són els hereus, perquè no ho sé. jo he de veure qui queda, qui no queda, he de fer crides, he de... aquestes persones hauran de venir.
1: És a dir, qui ho accepta, qui no ho accepta.
0: Correcte.
1: Serà un procés molt més lent, no?, que si ja tenim allà la voluntat ben escrita.
0: Lent i car.
1: Lent i car. Per tant, els catalans, que això de pagar i gastar no ens agrada gaire, millor fem testament.
0: Fem testament. Aneu al notari.
1: Ens ho apuntem, Jan. Moltes gràcies per tots aquests consells i ens retrobem al proper programa.
0: Gràcies a tu, Anna.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

la música local a Cugat.cat. Més enllà.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o el cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no, no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal. Ni mama ni mom. Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i, sobretot, què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Bé, també avui tema fortet, eh?
3: Sí.
2: Portem? A veure, que la paraula bullying, cada cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
3: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el fagin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones en una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no?, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual, que és, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
2: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
3: Això seria un conflicte puntual. Mm-hmm. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir totes, bueno, tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
2: Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
3: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent, ja fins i tot a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics. Viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no?, amb aquesta supervivència molt afectada. I normalment hi ha un bloqueig. És incapaç o se sent incapaç de fer res. No pot lluitar contra allò, perquè si lluita percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit. No pot fugir, perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no?, i sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
2: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no?, el
3: totalment,
2: que li està passant.
3: Clar. Pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
2: Quan pot durar un episodi de bullying?
3: Pot durar molt de temps.
2: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
3: Sí.
2: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció, que complint tots aquests paràmetres podem parlar de bullying,
3: sí.
2: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
3: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
2: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
3: Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells, el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment, doncs, veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profunda, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic pèrdua de gana. Quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca. Pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho. O fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol. O hi ha nens que verbalitzen, doncs, em vull morir o no em val la pena estar aquí. Doncs tot això també important veure i posar atenció si perd moltes coses de sobte. Ostres, de sobte...
2: Que no, habitualment no perdem, ho faci.
3: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament s'ha trencat tot o... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
2: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir ara sí que en parlem o hi ha alguna edat que dius no podem parlar en aquesta edat de bullying?
3: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys de primeres actuacions o primeres...
2: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
3: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, hi ha la intencionalitat. Quan són més petits, podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys És complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres al grup.
2: Ara et faré una altra pregunta. Mm. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
3: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... Perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola, doncs, tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
2: Clar, aparentment, aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
3: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials, com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, també hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
2: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
3: Doncs a partir d'aquí, primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. No un alarmisme que el nostre fill pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem. Estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Per-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així, ho he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying. I després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si en tenen, doncs veure quines són les...
2: El protocol,
3: els
2: no?
3: protocols, que exacte, els protocols. I si cal, aquest nen o nena tenir una ajuda exterior d'un professional, un psicòleg, un orientador, doncs també demanar ajuda.
2: Si es nega a anar a l'escola, hem de respectar aquesta voluntat? O l'hem de...
3: Primer hem de garantir la seguretat de l'infant. Parlar amb l'escola i que ens garanteixin que això no repetirà. Si es nega a l'escola, els primers passos són parlar amb l'escola, però el nen ha d'anar a l'escola, sí.
2: I en el cas que el nostre fill sigui que fa bullying, ho hem identificat perquè ens ha arribat informació, o bé de l'escola o bé de les famílies, el que sigui. Com actuem?
3: Doncs el mateix. Parlem amb l'escola, mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquisten encara més totes aquestes etiquetes del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no? Garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no? Tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important, quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Si les persones que veuen aquests actes ho frenen o ho verbalitzen, el bullying no aniria més enllà. Llavors és molt important, quan parlem de bullying o de com poder previndre-ho, parlar de la prevenció, de la psicoeducació a les escoles, d'explicar que això no és ser xivato, que moltes vegades parlem, no, és que jo no vull ser el xivato de la classe, sinó que és ajudar els altres companys, treballar molt l'empatia, treballar molt els vincles, el respecte. El bullying és molt difícil previndre o fer alguna cosa quan ja s'està donant, el mal està fet. Aquí és clau la prevenció i l'actuació prèvia que es doni cap tipus d'actitud.
2: Fem una mirada més general. Hem parlat de casa, hem parlat de l'escola. Com a societat, què podem fer? Precisament per això que dius, per arribar a preveure tot això.
3: Hi ha moltes accions amb la nostra societat i si societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa, no? El primer que hem de revisar-nos és com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
2: A vegades és de forma inconscient.
3: Sí, però sense revisió o sense parar i realment replantejar-t'ho, no te n'adonaràs, no? Perquè és molt automàtic. Vivim en una societat molt violenta.
2: Saps quan me n'adono d'això? Conduint.
3: Buf! És que allò es posa els pèls de punta,
2: sí.
3: Eh?
2: El que veus i el que a vegades surt de tu
3: sí.
2: I dius que porto dues criatures que estan empapant-se,
3: sí.
2: I això ho troben normal. I quan entregui el carnet, el primer que haig de fer és cridar.
3: Totalment. No, i això està molt més present a la nostra vida del que ens pensem. Ho veiem quan parlem despectivament d'algú. És que la mare del no sé qui és que és molt pesada. O aquest nen de la teva classe, que no jugui amb vosaltres, que no sap jugar. O fins i tot com ens dirigim amb ells, no? Ai, quin xurro d'ou has fet. És que sembla mentida que faig... O sigui, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia. I després, una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem amb el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem. Hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt... No? Parlo de respecte, de criança... A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril perquè si no...
2: A les teves xarxes.
3: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer al dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida... tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no?, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important, no? Un nen que viu amb una educació molt autoritària, que se sent molt ofegat, en algun moment ha d'esclatar en algun lloc, no? No sé si has vist alguna vegada aquesta imatge de com trenca patrons, que surt un pare cridant al seu fill, el fill cridant a l'altre fill, no l'avi, el fill, al seu fill, i el nen petit cridant-li al peluig.
2: Sí, clar. Clar.
3: Llavors, la manera com a societat ensenyem a relacionar-nos és com la que adaptem amb els nostres infants. Llavors aprenen que, bueno, l'única manera de pertànyer és estar per damunt d'algú. Aquí crec que com a societat ens hem de revisar moltíssim. I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
2: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
3: vinga,
2: et sembla?
3: Vinga,
2: després
3: em sembla
2: ja aprofundirem, sí. Cadascú a casa seva.
3: Exacte, però cadascú reflexionarà.
2: Per on comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
3: mira,
2: els
3: fins i tot
2: fills.
3: Poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser bonic. A més, és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
2: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret.
3: No.
2: Convidem a fer-lo qualsevol.
3: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. El primer és sentar-te, tenir temps.
2: No hi ha Hombre, res. Facilíssim.
3: Sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante. No? Doncs si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla.
2: Vinga.
3: Llavors, que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no? I creem com un mapa. Llavors hi diem, llegeixo els passos, no? El primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món. No? I en aquests tres espais escriure a dintre amb qui em sento segur o segura.
2: En quin d'aquests espais?
3: Dintre de la família amb qui em sento segura. Dintre de... Sí,
2: persones
3: amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola amb qui em sento segura o on em sento segura. I al món, en general, sí. Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no? On no he escrit a tot, preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur? Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
2: Poder... Clar, per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur,
3: exacte.
2: Identificar què li falta.
3: Què necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites, perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. També es creen en què jo també confio en tu, en què et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer, quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altre.
2: Sí, sí.
3: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se. Perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar-ho.
2: En el moment i que deixi de patir, el que diem sempre.
3: Exacte, que deixin de patir. Però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més.
2: I quan són més grans, entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de A veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
3: totalment,
2: així.
3: Totalment, sí. Però els pares també ho fem, eh? Sí. Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que el meu fill és que li estan fent bullying.
2: Un moment.
3: Un moment, i potser m'ho diuen a les llars d'infants, eh? Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
2: Però els nens mosseguen, de vegades.
3: Clar, clar, no? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna cosa al nostre fill és com si ens ho estiguessin fent a nosaltres mateixes.
2: Allà on surt...
3: Surt allà, vamos, l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, clar, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Doncs molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot, el que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo, amb el dia a dia, només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més, però a la que es van fent grans és com, vinga.
2: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten. Ja,
3: exacte, ja... i és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Haurien d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari? La teva parella, tu mateixa, doncs hem de crear.
2: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
3: Mai. Serem perfectes i menys mal, no? Menys mal.
2: I
3: ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent, ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
2: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada, i nosaltres seguirem comentant, posant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
3: Adéu.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: París és molt bonic, és molt bonic. Ser mare és molt bonic. És un tornado. Però tothom ha de saber que les dones som lo màxim, que hem de creure en nosaltres, perquè si no hi creiem nosaltres no hi creurà ningú.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Sandra Triginer Roig.
0: L'Àlex va néixer el 26 de juliol del 2023. Va ser un part ràpid i, per sort o per desgràcia, va néixer el cotxe. Aquell dia era pel matí, ja vaig notar que tenia contraccions, no? Unes contraccions que anaven i venint, no? Que dius, bueno, ens aportem la cara estreta i ja on anem? Doncs vam sopar a casa, ens vam posar a dormir i a les 12 de la nit, ostres, que això sembla que torna a arrencar, no? Carreguem els nens al cotxe, els deixem a casa uns bons pares i anem a l'hospital. Bueno, jo sóc metgessa, aleshores sempre he volgut, no, un part controlat, no? En un ambient controlat, perquè el teu cap se te'n va cap a tot el que pot passar anant malament. Vam arribar a l'hospital a les 2 de la matinada. A les 2:30 em van fer les corretges, em van fer el tacte i em van dir que no, que estava molt, molt verda, que no pariria fins al dia següent. Jo els vaig explicar que era el meu tercer fill, que no els vaig explicar els altres parts per posar-los una mica en context. Amb el primer va ser un part llarg, realment quan vaig trencar aigües, vaig arribar a l'hospital, ja ràpidament em van començar les contraccions, molt, molt doloroses i molt ràpides, em van posar l'epidural i ja se'm va dilatar molt, que vaig parir en 12 hores, això amb el primer. El segon va anar molt, molt ràpid, no vaig arribar a l'epidural i vaig arribar en expulsiu. I va ser tot una mica com una carnisseria, que dic jo, no? Perquè jo no és que no hagués volgut un part natural, però no estava preparada en aquell moment. No hi havia ningú a la sala d'espera, ho tenien tot molt tranquil, no? Dic, he estat tot el dia amb contraccions, no? Per tant, sé que això ara ja va en sèrio. M'han fet fora de l'hospital, em van dir, no pots quedar-te aquí, doncs espera't als jardins, si vols, no? O sigui, fora de l'hospital. No. Va ser molt, molt agressiu tot plegat. I aquí ja se'm va encendre a mi una cosa de, no m'estan escoltant, no em volen sentir, perquè és molt obvi el que estic explicant. Dic, m'esteu fent fora de l'hospital? Dic, i hi tornaré i hauré parit el cotxe. No me'n vaig plantejar ni anar a parir a un altre lloc.

0: I llavors ens en vam anar a casa, a les 3 i mitja vam arribar a casa, i jo vaig dir, Bart, estem tu i jo sols. I recordo posar-me la bola, posar-me llum tènue, posar-me, no?, els olis essencials amb la lavanda, l'incens, la taronja, tot el que m'havien recomanat. Jo estava sola a casa amb el meu marit, però vaig poder-me relaxar. Penso, si m'hagués quedat a l'hospital, dic, hauria estat en un espai on no hauria estat còmode perquè m'hagueren deixat en un llit, no m'hagueren atès, no hauria sigut tot més violent. Vam arribar això a les 3 i mitja i a les 4 i quart jo li vaig dir al meu home i és que jo no puc aguantar més. Llavors va ser quan em vaig aixecar i no podia tancar cames. Pugem al cotxe. I recordo una frase molt graciosa del meu home de dir, perquè li vaig dir, preparat perquè pariré al cotxe. I el meu home, en el segle XXI ningú pareix al cotxe. I vaig dir, doncs m'està preparant. I recordo seure al seient del copilot, pujar al cotxe i al seient del copilot donant l'esquena a la carretera perquè no em podia seure. I el meu home sortir desesperat a 140 per l'autopista, afortunadament era de nit, no hi havia ningú. Però jo recordo anar sentint l'anillo de fuego, no? L'aro de foc, el recordo perfectament del part anterior, no? I he dit, Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. Va baixar els pantalons i diu, aquí no hi ha cap nen, i va tornar a pujar. I el meu home va trucar al SEM i explicava, no?, mentre jo estava allà, i anava parlant amb algú que li anava guiant què és el que havia de fer. Al principi, quan tu estàs tenint les contraccions, sents molt, molt de dolor, un dolor. I després, ja quan estàs en expulsiu, el dolor es converteix en pressió. Ja no tens dolor. I ja veus, notes, tu vas notant com el cap va baixant. I notes, primer, com se't dilata la pell de la vagina i la vulva, tu no? Notes que se't dilata i sents com el cap està coronant perquè tens una cremor. El fet d'haver-ho sentit en el passat a mi també em va ajudar a estar tranquil·la i a no tenir pànic, a dir tot és normal, no? Estem seguint tots els passos que toca. I això em generava tranquil·litat, no? També. Va tornar a arrencar i dic, para el cotxe! Va parar el cotxe, va baixar els pantalons i el nen va sortir en un pujo només. Portàvem una palangana perquè en aquell moment tenia com ganes de vomitar que no vaig reutilitzar, però que la vam posar a sota per quan nascés i si que hi ha alguna cosa de fluid o el que fos, no? I recordo que, clar, recordo els altres parts de primer surt el cap i després surt el cos, no? L'Àlex va néixer tot en un sol pujo i llavors va ser com que va relliscar enmig de la palangana i el vam agafar de la palangana, no? I llavors el vam agafar directament i ja el vaig abraçar, me'l vaig posar al damunt i va ser, ostres, estàs aquí, ja està, saps? Has sortit. I recordo parlar-li, Àlex, estàs aquí, ha anat tot bé, estàs amb la mami. I sí que recordo aquest moment de dir, hi ha alguna cosa que no quadra. El nen, en lloc d'estar vermell, està blau. I aquí sí que és on em vaig espantar, no? Perquè vaig dir, no reacciona, no plora, no? I aquí és on li vaig dir a l'altre, dic, no plora, dic, estimula, no? Li vaig estimular i tot. El vam tapar amb la manteta i em van dir, ara porto una ambulància. I dic, no portis cap ambulància perquè estic a 2 minuts. Arranca! I durant el camí ja va començar, no? Ja havíem apagat l'aire, ja l'estava abraçant, no? Clar, la panxa està ja tot caliu i normalment quan el treuen també el posen, no? Ja ràpidament la temperatura del quiròfan, no? És una altra. I ja el vam començar a estimular i ja va començar a plorar i a cridar i ja està. I aleshores ja va començar a agafar caloret. Però bueno, aquells moments de no respon, està blau, no? Una mica és com se'm va encongir una mica el cor. No pot ser que això no vagi bé, ha d'anar bé, no? I afortunadament va anar bé. El moment que em va fer més por és el moment de no plorar. I aquí recordo una angoixa tremenda, vaig dir, la por que tenia està passant i això no mola, no? Vaig entrar en pànic i tot de cridar-li per telèfon perquè sabia que m'estava escoltant algú, no? De dir, què faig? Perquè ja estic fent coses i no està passant. Bueno, és que són aquests moments que se't fan eterns. I recordo estimular-li el peu, fregar-li el peu amb força, parlar-li. apropar-me al molt per donar-li la meva escalfor corporal i arrencar i parlar-li i llavors ja va començar a fer jamecs. I aquí és quan ja em vaig començar a valer. Tranquil·litat. La placenta encara estava a dintre i, evidentment, el cordó no van pensar en tallar-lo mal perquè pensava, si alguna cosa va malament, encara té l'oxigen, li arriba l'oxigen, saps? A través de la placenta encara li arriba l'oxigen. O sigui, això tenia claríssim que no havíem de fer res. Vam arribar allà i de cop i volta 30 persones, no? Perquè, clar, està muntant un cirí allà. I recordo la violència d'aquell moment de jo baixar del cotxe, apropar-me a una dona, una cadira, i diu, vale, ara baja del cotxe i siéntate en la silla. Jo portava els pantalons, encara, saps? A mig baixar, amb la placenta, no havia sortit prou amb el cordó i amb el nen agafat. No, i és com, acabo de parir en el cotxe, pot ser una mica més agradable en el tacte, no? I també recordo l'escomadrona que m'havia vist abans i em deia, ostres, tu que no volies parir en el cotxe? Dic, en sèrio, cal aquest comentari ara? No els vaig respondre perquè vaig pensar, acabes de parir el teu fill, ha sigut una situació una mica heavy, ara el teu fill et necessita. I va ser un abraça't, sigues agradable, perquè encara t'han de treure la placenta i t'han de cura. Bueno, afortunadament després, bueno, va anar tot bé, em van passar ja el quiròfan, em va atendre una altra comadrona, no la que m'havia atès, va ser molt maca, ens van tractar molt bé, es van disculpar per com havia anat, però sí que m'haguera agradat haver-los dit, heu d'escoltar una mica més el pacient que teniu a davant, perquè jo ara em sento que em van tractar com una histèrica. Jo entenc que tothom pot tindre un error, però va ser un error molt gran. Perquè, bàsicament perquè és que no em van escoltar, no em vaig sentir escoltada en cap moment, no? I això és el que fa més mal, no? Sense nosaltres el món no s'aguanta. I nosaltres tenim tot el poder. Aleshores, és tota aquesta educació que hem rebut les dones i que a vegades ens han infantilitzat, inclús ja com a mares, no? I que no tens aquest de dir, aquest empoderament de dir soc mare i les coses les faré com jo vull i com, no? De la meva manera, no? Al principi et couen un munt de dubtes i et dubtes contínuament de ho estaré fent bé o no, no? És com, escolta't a tu, escolta el teu cos i sabràs quin és el camí.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: Cultura viva es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Vall de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
6: Hola.
5: I anem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Orroc?
6: Perfecte.
5: Qui és l'Orroc?
6: L'Orroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
5: I per què l'Orroc?
6: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove, no teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits, i anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospitalet, Cubobadis, ens havia cedit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
5: Perfectament.
6: I pensant en una bèstia que fer, van dir, bueno, doncs aprofitem el cap aquest, i això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, enguany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I doncs tenim el que tenim a dia d'avui.
5: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita
0: en aquest cas, no? Com és lo,
6: sí, sí, lo sí. És bastant peculiar, perquè és, aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil.
0: Està bé, això,
6: la bèstia, ara. La bèstia infantil, me sembla que es fan 8 metres, sí? Una cosa així bé llarg, però són 5 portadors, perquè pesen uns 80 quilos, wow, en total, porta rodes.
0: Bueno, és mal.
6: Està bé, i l'homoriac, en canvi, és molt més petit i és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
0: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho va mostrar, doncs, al públic, lo rock?
6: Bueno, una prova beta, sí, una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem en... a un camp de terra, perquè estàvem en Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça, i pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. però bé, bé. Sí, la veritat és que bé, ja, en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar 2 més al cap. Funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar. Sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament. I també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, 2 hores, bueno, pues els portadors no deixen de ser nens.
0: Clar,
6: i al final posen rodes, pues...
0: I un cop, doncs, exhibit en aquesta manera, va dir, bueno, ja està, és nostre, es queda aquí, no?
6: Sí, sí, la veritat, és que realment es va fer per això, per un espectacle només. El que passa és que, bueno, als petits els hi va agradar també, va ser com, hòstia, doncs pues el podríem deixar, tal, no sé quantos... L'homoriac tampoc existia com a bèstia, com a tal, també va ser prototip, eren tot prototips, i al final, doncs, quan se va obrir lo rock, també, que el van dir de deixar-ho i tal, van dir, bueno, doncs anem a fer una inversió en tenir-los cuidats i que es quedin com a bèsties de l'entitat que mai havíem tingut.
0: I ara marxem a l'homoriac, que el nombres, però no l'hem presentat com a tal. Què és l'homoriac, quina simbologia té i quina importància dins del Vall de Diables, de l'Hospitalet?
6: L'homoriac va néixer fa 9 anys, en realitat. Era un prototip, també. Aquí funcionem així una mica a prova i error i després ja veiem què ens trobem. Va ser un prototip, realment eren unes ales, ja està. Unes ales amb 10 sortidors i es va fer per un Sant Roc, per una nit de foc. El traiem i ja està. I va estar molts anys així, que només sortia per la nit de foc, li fiquem una encesa i ja està. I arrel de fer lo rock, van dir, bueno, pues, potser els grans també haurien de fer una inversió. Llavors va ser quan se li van augmentar els punts de foc. Això va ser enguany. De 10 punts se li van passar 22 o 24, crec que són. Se li van posar rotatori, se li va posar el cap que no tenia, se li van posar garres, se li va reforçar l'estructura perquè no estava preparada per ser una bèstia. Sí. Bueno, en un marge de 2020 fins aquí, en aquests 4 anys, pues, s'han anat fent les inversions i al final és un rampenat. Tot que no és una bèstia com podria ser el rock o una bèstia que la gent coneix que se posen dintre, sinó que va penjada com una motxilla. L'homoriac va penjada, porta 2 ases, sí, una motxilla, te la penges... i tu la portes, llavors el tratge, se van agafar uns tratges antics que hi havia aquí també, que són dels mateixos colors, llavors tu veus el diable en tot moment que el porta i forma part de la bèstia. És un conjunt.
0: I va passar parat. És aquí, va passar parat, perquè tu, sí, portes, sí, les ales a un costat i ets tu que estàs disfressat,
6: clar,
0: no?
6: Tu
0: és a dir, va passar parat i quan el veus,
6: correcte,
0: realment sembla que no, que estigui tot un.
6: És tot un, perquè sí que és veritat que quan se va decidir que aquestes casaques que s'havien fet anys anteriors, sí, són negres, se van fer anys anteriors per unes altres funcions i es van deixar apartades, ja no s'utilitzaven. Sí que és veritat que després de pintar l'homoriac amb els colors que té a dia d'avui, que són els colors de l'entitat, ens vam donar compte que les casaques eren completament idèntiques. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a donar-nos una utilitat i que ja que el diable forma part de la bèstia i se li veu, no, com a l'horroc no és el cas, porten les casaques que portem tots perquè no se'ls hi veu.
0: Perquè van tapats amb la tela, clar, negra, no?
6: Però, correcte, però l'homoriac, com sí que es veia, van dir, bueno, doncs anem a donar una utilitat a aquestes casaques i ja que forma part de l'espectacle, que sigui tot un conjunt. I, de fet, si ho mires de lluny, se fusiona la casaca amb la bèstia i costava distingir una cosa de l'altra.
0: Això, aquestes figures, aquest bestiari ja té continuïtat al nostre, ja forma part, és la nostra identitat, no?
6: Sí, sí, de fet, bueno, per això dèiem que va néixer com un prototip, l'homoriac, perquè, de fet, és un rampenat, perquè el rampenat és la imatge de la colla,
0: sí,
6: és, de fet, el cap que té és idèntic El ratpenat que nosaltres posem a les casaques, que és un ratpenat que no té cos, les ales li surten del cap, no té boca, té banyes, un ratpenat una mica peculiar que nosaltres ja fa anys que portem a les casaques, uh-huh. i es va seguir amb la mateixa simbologia per fer la bèstia. És com una recreació d'aquest símbol.
5: Clar, i per què aquest símbol?
6: Pues no ho sé, la veritat. No ho sé.
5: Ve de molts anys, no?
6: Em sembla que va ser cap als 90, que va ser quan se van canviar els tratges, perquè en principi eren liles. I bueno, quan es van canviar aquests tratges, que es van canviar per adequar-se als colors del Baix Camp, se va posar un ratpenat a l'esquena, suposo perquè és simbologia del mal, el fet del ratpenat, i es va fer aquest ratpenat tan peculiar que a poc a poc s'ha anat implantant la imatge aquesta. Està als tabals, està als carros, està des d'enguany està el logotip també, que el vam incorporar al logotip, i bueno, ja ha passat a ser la imatge de l'entitat, d'un símbol que es va posar en un tratge, fins a dia d'avui que està a tot, absolutament a tot.
5: Colors que dèiem que formen part de la nostra colla, com és el negre, el vermell, no?
6: Colors del Baix Camp, això va una mica per comarques.
5: Molt bé.
6: Cada zona té els d'això. Baix Camp, si no m'equivoco, potser algú me rectifica, però crec que són verd, vermell, blanc i negre. Uh-huh. Nosaltres tenim tots menys el verd. Uh-huh. Hi ha altres coses, van dir, per exemple, que ara tenim aquí al municipi, sí que té els porta. Quatre colors, però bueno, nosaltres tenim aquests, tots els colors menys Albert.
5: Bueno,
6: no
5: doncs...
6: sé per què no es va agafar, però
5: bueno,
6: no els hi va fer gràcia.
5: Raül, no sé si ens deixem alguna cosa més referent a Vall de Diables de l'Hospitalet, que és la que representes tu i que ha volgut doncs, donar veu, perquè la gent conegui una miqueta més la nostra entitat.
6: No, bueno, res, al final animar la gent que tothom que vulgui, aquí estem, aquí sempre hi ha lloc per tothom, si vol ser portador, hi ha bèsties per petits i grans, si vol ser diables, està la colla jove, està la vella, tan petit per a grans, si no vols tenir cap contacte proper amb el foc, estan els tabalers, al final som 5 seccions, i si no vols estar en cap de les 5 i vols donar un cop de mà, sempre hi ha puesto. O sigui que aquí, això és una família.
5: Molt bé, doncs ens unim a aquesta família. Gràcies, Raül.
6: A tu.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Una curiositat molt interessant del regne animal és la manera en com les abelles comuniquen la ubicació del nèctar mitjançant la famosa dansa de Wagla. Quan una abella exploradora troba una font de nèctar rica i de qualitat, torna al rusc i realitza una sèrie de moviments en forma de buits sobre el panell. L'angle del seu recorregut respecte a la gravetat indica la direcció del menjar respecte al sol, i la durada de la part central de la dansa comunica la distància aproximada fins a la font. Això significa que les abelles són capaces d'utilitzar una mena de llenguatge simbòlic, un dels pocs exemples d'aquest tipus de comunicació en animals no humans. El més sorprenent és que aquest sistema funciona fins i tot quan el sol està amagat, perquè les abelles poden detectar la seva posició a través de la llum polaritzada que travessa els núvols. Aquesta sofisticació comunicativa permet al rusc optimitzar els seus esforços, enviar treballadores exactament on cal i assegurar la supervivència de la colònia. És un exemple espectacular de com la cooperació i la informació compartida poden convertir un grup d'insectes en una comunitat extraordinàriament eficient i intel·ligent.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, a vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, el Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Obre-li, trobaràs cultura.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera! Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, més estiu.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que jo tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no.
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: He estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més, i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que
2: sí.
1: Això ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt
1: sí.
2: Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, però que les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut. Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè, a més, la mama... ho va passar malament. Vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, eh? Perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu.
2: No.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No, aquí.
1: Però la vida, a vegades, no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Sí! Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest ha estat el teu cas.
2: He estat el... Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, sinó un altre ja plega, mare meva. Vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores,
2: moltes.
1: I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara sí. Parlem de literatura, però això, però és
2: això sí,
1: generalitzat en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... Ah, molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: ho fan,
2: que...
1: ho fan.
2: Ei. Ei. I clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, doncs, a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la, que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues
2: sí.
1: novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per sí. tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi va... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan enviem potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. Que... I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O oh, aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
2: Què arreglarem?
1: No.
2: No.
1: Ens vengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No!
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els trangos de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, tornes a reposar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat a torta.
1: Ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i perquè i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo i, a més, tenia en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs, clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Sí, què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits
2: va.
1: Volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa, és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que clar, que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la casa del libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci, i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema, no?, de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però... Exacte. El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè a més a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Sí, sí, sí. No hi havia lloc millor per néixer per aquesta, que a més a més, apassionada de la història, historiadora.
2: Molt, sempre m'ha agradat. Jo supero que parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa. Que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si
2: no, acabarem
1: al carrer.
2: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taurf, a Montessori, i clar, de vegades quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què. I
1: tu enganxada allà a les pedres,
2: allà, mirant què veure que trobaven. Ja, sí.
1: Però ara
2: sí,
1: les
2: perquè
1: pedres.
2: Tampoc em matava, anar a l'escola.
1: És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
2: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
2: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
2: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Uh-huh. Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
2: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. Clar, i em diria que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
2: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
2: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
2: Que passaves vergonya, però... Bueno. Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
2: Sí,
1: i sort.
2: Sí, en part sí, perquè... Sort. Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era, xerraire, quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
2: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
2: Sí, sí.
1: Sempre surt.
2: Això d'expressar-nos.
1: Ja només de mirar-la amb ella. O sigui, ja parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
2: Sí, sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
2: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes, ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes, dir jo és sí, que t'escolto i no m'entra,
2: buenos días, i com està usted, i bueno, totes aquestes coses, però clar, i a l'escola igual, i a l'escola igual, català, què és això, que era castellà, i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils i ordinadors, estava per venir.
1: No hi era, no hi era. No hi era.
2: Com bé has dit, soc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar, això, a més, és una situació surrealista, no és natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament, vaig aprendre a escriure correctament el català, i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
2: Clar, però és que era una necessitat, així com la història ho vaig fer, perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts bones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, em va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
2: Vinguin d'on vinguin,
1: és evident. Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
2: Res.
1: Bueno, jo no he viscut això. Clar, ja he après en català, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, era molt nefasta.
2: Jo tampoc, m'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques, la filla. Oh.
1: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
2: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques...
1: Entremig.
2: Sí, clar. I llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
2: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa,
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
2: Sí, veus una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, i amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
2: Potents.
1: Sí.
2: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
2: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
2: la protagonista no. No, no, ha de ser valenta.
1: Ets de bones portes.
2: Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
2: sí,
1: sí, les has triat
2: sí.
1: també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
2: Ai, què llegia?
1: Quins són els primers llibres que recordes?
2: Oh, les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien Els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, La Caputxeta Vermella, La Rateta
1: sí,
2: que es com...
1: sí.
2: Bueno, clar, tot en castellà, eh? Però aquests,
1: bé, però
2: aquests
1: és
2: contes... llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
2: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, molts tebeos. Per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa. A casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava... el pare depèn del moment. En aquella època, jo recordo, comprava La Vanguardia, la mama Lola... Era molt clàssica la cosa, eh? I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit,
2: sí,
1: eh?
2: No, encara dura, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història. I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtzies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, pues, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TVO, d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
2: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folk i Torres.
1: Ui!
2: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folk i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
2: Oh.
1: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils,
2: ordinadors.
1: Sense teles... I que escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folk i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
2: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folk i Torres, d'aquests llibres antics, que
2: sí.
1: Els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
2: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estava en unes vitrines de vidre i pensava: avui faig el cafè amb en Folk i Torres, és curiós també.
2: Sí, sí, sí.
1: Això
2: també
1: és meravellós.
2: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre dels seus i Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
2: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val. Maria Carme era de guerra.
2: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
1: Si deia nena, anàvem bé.
2: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de apagar el llum i amagar-ho tot.
2: Sí, amagar-ho.
1: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
2: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
2: S'ha passat volant.
1: Curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís...
2: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
2: Les traduccions.
1: Mira!
2: Això és sí, és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Aquí fem una crida, eh?
2: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
2: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
2: Això sí, perquè, a veure, he tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
1: Però encara queda.
2: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevista d'aquest tipus.
2: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys
2: tant
1: i tornem.
2: Som-hi.
1: Tornem a trobar.
2: Genial.
1: Moltes gràcies, d'acord.
2: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, el cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. I ara comencem allò... Jo tinc moltes, moltes, moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Okay. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius... I hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
1: Bé, la història, a la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina, un va en una cadira de rodes, i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això dic, això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Joubon són els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre, amb molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
1: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que, com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan a les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble hi està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no?
1: Sí.
3: Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
1: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia al Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
3: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança, jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
1: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment, després de llegir tota la novel·la, penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent. És un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas, per part de l'Església, però mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit, després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que la me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, i enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures, o anar a la biblioteca, o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... No vull dir que siguin mala gent,

0: que han patit alguns d'ells en el passat i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
1: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh? Perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
0: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanants emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No el mateix, sinó no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
1: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
0: Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
1: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt, però molt, però molt, però molt dolents, eh?
0: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
1: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
0: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
1: Però passen.
0: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
1: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia. Són premeditats.
0: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
1: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
0: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment. La dels Jugón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també que és canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hi hagués afectat si tot això no hagués passat.
1: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt, de debò. Està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Montsier Diògenes.

0: Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
1: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
0: Hi ha molta teca, per això jo donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot està tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
1: Sí. Ara, en aquest moment, sí, tenim... Bueno, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
0: Més?
1: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
0: Calla, això m'encanta quan feu aquestes
1: coses. I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
0: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres anirem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
1: A veure, gràcies.
0: Moltes gràcies. Estiu, obre-li,
2: trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Faves Contades aquí, a Ràdio Sant Cugat. Avui és un programa molt especial per nosaltres, perquè ens atem la nostra secció dins del programa i ho fem amb moltes ganes, il·lusió i compromís. Som un grup d'usuaris del taller Geroni de Moragues i estem molt contents de poder repetir aquesta experiència radiofònica que ens permet expressar-nos, compartir opinions i ser part activa de l'actualitat. Volem agrair de tot cor a Ràdio Sant Cugat per donar-nos una temporada més l'oportunitat de fer sentir la nostra veu a través de les ones. En aquest primer programa estem amb en Roger, en Lalo, en Joan, en Xavi, en Marc i en Joel. Abordarem temes molt diversos i d'actualitats. Parlarem del conflicte entre Palestina i Israel, mirant d'entendre què està passant i com afecta el món. També comentarem els aiguats del passat diumenge 21 de setembre, que van deixar pluges fortes en diverses zones del país. Farem una ullada a la propera jornada de futbol i a les afectacions que hi ha hagut en la circulació dels trens de Renfe. A més, dedicarem un espai especial per recordar la figura de Robert Redford. I tancarem amb l'arribada de la tardor, que ens porta canvis, colors nous i una altra manera de viure el dia a dia. Ens hi posem amb energia, ganes i moltes faves per comptar. Som-hi! Començarem amb la política internacional. En Lalo ens parlarà del conflicte entre Israel i Palestina. Endavant, Lalo, tot teu.
1: El conflicto entre Israel y Palestina, especialmente en la franja de Gaza, ha continuado siendo un tema profundamente complejo y delicado. La violencia ha fluctuado con periodos de escalada y cese al fuego. Este conflicto se ha caracterizado por ataques aéreos, incursiones terrestres y lanzamientos de cohetes, así como por la pérdida de vidas civiles y daños en infraestructuras esenciales, desplazamientos y crisis humanitaria. La situación en Gaza ha generado un aumento significativo en el desplazamiento de personas y una grave crisis humanitaria. Esto ha captado la atención de organizaciones internacionales y gobiernos que buscan ofrecer ayuda urgente. Las sucesivas escaladas de violencia han provocado manifestaciones y movilizaciones en varios países, tanto en apoyo a Palestina como en respaldo a Israel. Esta polarización ha tenido eco en la opinión pública global. El conflicto ha afectado las relaciones entre varios países de la región y sus aliados. Algunos estados han mostrado su apoyo a uno u otro bando, lo que puede influir en dinámicas políticas y económicas internacionales. La comunidad internacional, incluyendo actores como la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otros, ha intentado mediar en el conflicto o proponer soluciones pacíficas. Sin embargo, los resultados han sido a menudo limitados. Las tensiones en esta región pueden repercutir en cuestiones de seguridad más amplias, incluyendo el terrorismo y la radicalización. Esto preocupa a muchos países, tanto a nivel regional como global, dado el potencial desestabilizador que representa el conflicto prolongado.
0: Moltes gràcies, Lalo. Ara en Roger ens parlarà dels aiguats que vam patir el diumenge passat. Roger, què ens expliques?
2: El diumenge 21 de setembre de 2025 quedarà gravat a la memòria de molts catalans. Aquell dia les pluges torrencials van acabar amb una força inusitada i en només unes hores diversos municipis van veure com carrers i rieres i carreteres quedaven convertits en rius desbordats. Els registres oficials parlen per si sols més de 120 litres per metre quadrat a Montserrat, més de 110 a la Rellaners, a prop de 102 al Port del Comte, i una densitat de capaç de paralitzar pobres sencers i posar en risc a la vida de moltes persones. Però darrere de les xifres, les històries humanes, amb Mediona, un pare i un seu fill van perdre la vida quan el seu cotxe va arrossegar per la guerra, una tragèdia que va commocionar tot el país i que recorda la facilitat amb que convivim davant de la natura. Els serveis d'emergència van rebre centenars de trucades al 112. Inundacions d'habitatges, vehicles atapats, arbres caiguts i despariments que van tallar carreteres i línies de tren. A Montserrat, 25 persones van haver de ser evacuades d'un funicular mentre Sant Cugat i Terrassa els veïns miraven i de curs com l'aigua anaven guanyant els carrers. Molts testimonis construeixen a l'escriure la represa amb què va arribar l'aigua en qüestió de minuts. L'aigua ens arriba al genoll i ens explicava que un veí com a peu de carrer. Les imatges difoses per televisions i xarxes socials mostraven carrers incompartits amb torrents, cuses alimentats i rieres desbordaments, com que s'apuntaven tot el que trobaven al seu país, no deu pas. La situació va afectar també la comunicació de comunicacions de carreteres tallades, la línia ferrocarril interrompudes i fins i tot retards que hi calen sancions amb l'aeroport del Prat en una jornada caòtica que la prioritat de protegir vides humanes.
0: Moltes gràcies, Roger. Ens deixes unes reflexions força interessants. Ara en Joan ens farà un recordatori d'en Robert Redford, en homenatge a la seva trajectòria en el moment del cinema. Joan, tot teu.
3: Fallece Robert Redford, leyenda del cine mundial. El martes 16 de septiembre, el cine mundial perdió a uno de sus gigantes, Robert Redford, quien falleció a los 89 años en su casa de Utah, en Estados Unidos, rodeado de su familia. Fue uno de los rostros más reconocibles de Hollywood en las últimas décadas, un galán que conquistó a generaciones con películas como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, El golpe, Leones y corderos, Memorias de África y El hombre que susurraba a los caballos, entre otras. Pero Redford fue mucho más que una estrella de la pantalla. Fue director, productor, activista político y ambiental y sobre todo el gran impulsor del cine independiente a través del Festival Sundance que fundó en 1981 y que hoy sigue siendo un referente mundial. Su carisma lo llevó a la cima del estrellato, aun cuando él mismo reconocía que su atractivo físico podía ser una distracción. Él supo entonces abrir camino con proyectos que marcaron época, desde su película Gente Corriente, por la cual obtuvo un Oscar como director, hasta sus apuestas más arriesgadas, apoyando a nuevas generaciones de cineastas. A lo largo de su vida defendió causas como la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y de las minorías.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara, en Joel ens farà un petit resum de l'estat de les línies de Renfe i les diferents afectacions dels serveis. Joel, el micro és teu.
4: Detalles sobre el ferrovía, obra y afectación actual. En la letra, Mersu, Severo de Ferroviario de Rodríguez, Cataluña, Abiscur, una situación compleja a causa de múltiples obras que afectan tanto la infraestructura como la operativa del día en día. El objetivo principal de esta intervención es modernizar y mejorar las charlas, pero mientras duren, generen molestia importante para el viaje. Una línea de tram está afectada, algunas lagunas de las principales afectaciones son la línea R3, R2 Sur, R11, R16, y de esa línea regional están afectadas por obras que hallarán fin 2026. Aquesta obra implica tallar la participació per l'acció als plans alternatius de Pecadetre i Ajuntos Ari. Del 22 al 28 de setembre hi ha un tall entre Catedrafer i Sitges per la reordenació del via, construcció d'un nou pas inferior i altres modificacions estructurals. Això afecta l'àrea del sud regional que connecta amb aquesta zona. La línia R6 concretament entre Vinaròs i Estació de França pateix modificació horària per obre. Estació de Vinaròs, aquesta modificació inclou avance algun tren i ajunt horari fins al 24 de setembre. També hi ha afectació en la línia de 4 del tram Vilafranca del Penedès, Martorell Central, en canvi de servei interludi les obres. Quines obres estan pendent per minimitzar impacte sobre el viatge de Renfe i Aviv i les col·laboracions amb la gent de Catalunya amb imprès diferents mesures? Seguida alternatiu a l'autobús, el tram afectat per exemple entre Cuní i la zona universitària de Barcelona quan els trens no poden circular. Avancem o de tal radi per juntar-se al nou tram de les obres. Algun cas o darrere de trens la línia està modificant. Informació reforçada, pantalla, aviso, canals digitals, apps i presentar i personal, transformació, estació, clau perquè els viatgers coneguin les alternatives disponibles i els horaris modificats, tècnica específica per el seguiment de les obres, sobretot a rodalia, que permet coordinar millor els projectes àdics i reduir les molèsties.
0: Moltes gràcies, Joel. Ara en Xavi ens farà un petit recordatori dels partits més interessants d'aquest cap de setmana. Endavant, Xavi.
5: Bona tarda, oients. Avui fem un repàs a la jornada 7 de la Liga Espanyola, amb una mirada especial, tres equips catalans, Barça, Espanyol i Girona, i els Rans de Madrid i el Reina Madrid, l'Atlètic. La cita més esperada de la jornada serà el derbi madrileny entre l'Atlètic Madrid i el Real Madrid, que tindrà lloc dissabte a les 16:15 al Metropolitano. El Real Madrid arriba amb conversacions i ganes de mantenir el bon estat de forma mentre que l'Atlètic vol tancar el igualitat que ha acompanyat fins a ara. Aquest partit pot marcar un punt d'inflexió a la lluita per les primeres posicions. FC Barcelona buscarà considerar-se entre els aspirants i el títol amb un partit que han de servir per mostrar solidesa defensiva i gol ofensiu. Residència Espanyol intentarà sumar en un enfrontament exigent, consistents que cada de punt compta en la zona mitjana de la taula. Girona FC buscarà mantenir la debilitat amb la vista posada en els intents ambiciosos per trobar amb regularitat però no despejar-se. En resum, la jornada 7 s'estrena a un plat fort a Madrid i amb expectatives grans per als equips catalans. El Real Madrid vol seguir dominant, l'Atlètic aspira a recibir Barça, Espanyol i Girona volen per sentir la seva veu en la lluita per les posicions altes mitjanes. Fiqueu-vos ben atents, pot ser veure sorpreses o canvis a la classificació. Això és tot per avui, és el nostre butlletí esportiu. Fins al proper resum de Liga.
0: Gràcies, Xavi. Ara el Marc ens explicarà el canvi d'estació d'aquesta setmana, on hem passat de l'estiu a la tardor. Marc, què ens expliques?
6: Aquest dilluns 22 de setembre del 2025 va marcar un moment simbòlic i meteorològic important a Catalunya. l'inici de la tardor astronòmica, un punt d'inflexió en el calendari natural que es tradueix en canvis perceptibles en el temps, la llum i l'atmosfera. La tardor astronòmica comença oficialment quan el Sol creua l'equador celest en el seu viatge estacional, i en aquest any ho va fer al vespre del dilluns. Abans d'aquest moment, però, el territori encara experimentava condicions climàtiques pròpies dels últims dies d'estiu: calor, certa humitat residual i ambient, encara carregat en alguns punts. Segons la MET, l'estiu 2025 va ser especialment càlid a Catalunya, amb anomalies de temperatura al voltant de més de 1,8 graus respecte a la mitjana, situant-lo com un dels més càlids des de 1940. Tot i el caràcter sec de la temporada estival, menys precipitacions del que seria desitjables, algunes zones van veure recuperació d'humitat i reserves hídriques a nivells més saludables. Els pronòstics indiquen que la tardor que comença pot presentar dos trets rellevants: temperatures una mica per sobre de l'habitual. Els mesos d'octubre i novembre podrien estar condicionats per valors lleugerament càlids en moltes zones del país. Precipitacions variables però oportunes. No s'esperen sequeres extremes, sinó episodis localitzats de pluja i aiguals, especialment importants per recarregar els recursos d'aigua en zones mediterrànies que han patit estius secs. Aquest escenari permet una certa imatge, marxa de confiança. La tardor podria aportar la humitat necessària sense caure en excessos plujosos i mantenir una ambientació suau que no trenqui bruscament amb l'estiu, però que marqui un canvi perceptible.
0: Moltes gràcies, Marc. I fins aquí, per tu, la nostra secció d'avui dins del programa Faves Contades. Ha estat un plaer tornar a compartir aquest espai amb tots vosaltres i esperem que hagueu edit tant com nosaltres preparant i explicant els temes del dia.
1: Des del taller Jeroni de Moragas us donem les gràcies per escoltar-nos i també a Ràdio Sant Cugat per fer possible un cop més que la nostra veu arribi a l'antena. Ens retrobem ben aviat amb més reflexions, més actualitat i, sobretot, amb moltes ganes de continuar formant part d'aquest projecte tan especial. Cuideu-vos molt i fins la propera!
7: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La nit en blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent. Molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau. Què
3: tal?
0: Hola,
3: bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria, el mecànic.
4: Mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.
0: És la pastisseria Grau?
3: És la pastisseria Grau.
0: Encara no està oberta, no?
3: Encara no estem oberts, estem corrent tot el que podem per poder arribar a la nit de blanc. Farem com una preinauguració just aquest dia per poder començar a conèixer els veïns de Sant Cugat. Oficialment obrirem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Teniu dia ja o no?
3: No del tot.
0: Val. O sigui, de la pastisseria Grau, que obrirà a la plaça del Mercat Vell, a la plaça de Pere Sant,
3: sí.
0: A la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja,
4: sí,
0: i que, perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
4: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
4: Sí.
0: Que ràpid passa el temps, no?
4: Sí,
1: com passa.
0: Sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
4: Exacte.
3: Sí? Correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. ¿Qué es el que está...?
4: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte de del trabajo y sobrevalorar también, valorar el trabajo y de manera que la gente también conozca Mecànic y poderle dar un producto muy... Muy bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino, que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
3: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments, no?
3: Sí, ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell, i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
3: Doncs,
0: al teixit comercial, que és
3: sí,
0: del que formeu
3: sí,
0: part.
3: Sí, doncs a Badalona estem començant també, i Martorell i Esparreguera sí, ja de fa anys.
0: M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la nit en blanc, que
4: sí.
0: Té lloc aquest dissabte.
4: Sí, sí. Les hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas, y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui, sí, que sí, tornareu sí, a, sí, sí. A posar un stand, no?
4: Sí, sí,
0: sí?
4: Un stand, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada, però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
4: De lo que acuerdo, no.
0: No.
4: No, aparte, fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la nit en blanc si passegen per la ciutat. Jaume o Adela, M'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la de el botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
1: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, el posàvem molt amb les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc. Però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa, però és que a més el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer, si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen als carrers, és que no es pot passar, és brutal, no...
0: És la festa major del comerç.
1: Jo crec que és la, com dir, la porta, dic jo, a les festes de l'estiu. És com, per calendaris, sempre és com dir, a partir d'ara ja ve el sarau de l'estiu, que sarau al carrer sempre en tenim en aquest poble i sempre fem coses. Però és com dir, inaugurem oficialment que a partir d'avui tot l'estiu el passaràs, que no pararàs de fer coses al carrer. I això és fantàstic perquè més enllà del tema comercial, en el fons és vida de ciutat, no? Que és el que sempre busquem. Sí. Mm-hmm.
0: En el cas del mecànic, que ja hi va participar l'any passat, aquest any fareu el mateix. Ens acompanya el Nacho Ballesta, que és el director de comunicació de Food Tellers, que després continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Uh-huh. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, uh-huh. Què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
2: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una amb porqueta, que també tenim amb carta, vale? Que és un embotit... Italià, molt... Bueno, també va amb un aioli d'all negre, no? Sí. De ajo negro. Exacto. I de més. I tindrem el forn, també, i, bueno, farem...
4: I una base de fior di latte i provola ahumada.
2: Exacte.
0: Aquesta hora del matí és que això és...
2: Hem de venir a provar-la. Sí, sí.
0: Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
2: A la plaça. Sí. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, però, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una pizzeria, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, que ja la coneixem a la ciutat. De quina altra manera, és a dir, vosaltres aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per reformar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
2: Jo crec que és una mica de tot. Crec que és una mica... Jo crec que, per sort, la mecànica, ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin i també de reformar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Si no, sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí estem treballant ja la proposta de la pizza Week, que serà durant tota la festa major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire. Però, bueno, fem, sempre que podem, fem coses, sí, sí, clar, no parem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
5: Sí, sí.
0: Però, clar, però la festa arriba abans.
5: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
5: Sí, i
0: tant. De quina manera? Explica'ns, a
5: veure. Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local. perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment. Tot i que nosaltres tenim un obrador esparreguera on es fa tota la producció, tenim per exemple doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? De, bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem i com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria artesana?
5: És artesana.
0: És familiar?
5: Sí, jo sóc cinquena generació de pastissers a la família. Sí, sí, o sigui que això ja ens ve bastant de lluny. I intentem sempre mantenir el punt tradicional, però sempre avançant, sempre innovant, adaptant-nos al que vagi sorgint.
0: Crec que va ser la setmana passada que van celebrar semblant a la nit en blanc, però a Badalona.
5: Exacte, sí? Ens enganxem a totes les festes dels pobles.
0: I què tal l'experiència?
5: Va ser una passada. Sí? Molt xulo, molt xulo. Sí, molt bé, moltíssim.
0: I seria la primera vegada, no? També,
5: i també era la primera vegada. Sí, sí, és a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la comparadeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.
0: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
5: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... no ho conec. Així que...
0: Sorpresa.
5: Sorpresa, sorpresa. Me n'han parlat molt bé, però... Sí? Jo vinc oberta al que sigui.
0: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
4: Bueno, para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo la animación que se hará por la noche y esto.
0: Treball, tindreu feina.
4: Bastante.
0: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
1: Adela.
0: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit? Sí. Mare meva, en què estava pensant?
1: Amb les pizzas.
0: L'Andrea. Estava pensant en l'Andrea, sí. Adela.
6: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen Argentina, Curiós Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè allà estàvem repartint barrets per tots els establiments associats, i pel carrer m'atura una persona i em diu: escolta, m'estàs repartint barrets? Això què és? Dic: pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats. I diu: ah, pues dona'm informació ara mateix, que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment... li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia i es van apuntar rapidíssim, sí. O sigui, va ser curiós, i em feia gràcia també comentar-ho.
0: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la segur gaudiran que sí. Els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
6: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
5: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Sant Cugat hauria de dotar-se de més recursos tecnològics per garantir que les polítiques contra el canvi climàtic comporten un benefici real en la salut de les persones. És una observació del doctor santcugatenc David Dalmau, director de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona Mútua Terrassa. La calor pronunciada causa prop de 23 milions de lesions laborals cada any a tot el món. És només una de les dades recents que exposen l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Meteorològica Mundial. I quan l'augment de la temperatura, especialment a l'estiu, també provoca mortalitat en els marcadors de salut, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB Mútua Terrassa vol investigar més per protegir-nos. Segons el doctor Dalmau, que també és director de la Fundació per la Recerca de Mútua Terrassa, és necessari validar des del punt de vista científic que són correctes les iniciatives que es fan en el sector de la salut en la lluita contra l'emergència climàtica. Una entrevista amb el doctor Dalmau des del 91.5 de la FM per saber-ne més i millor sobre la ciència. Senyor Dalmau, per què és necessari, en aquest món en què vivim, organitzar simposis com aquests per abordar la crisi climàtica i sanitària? Per què és tan important?
1: Jo crec que, en primer lloc, és evident que ens estem enfrontant des de ja fa temps, però probablement cada estiu ens ho recorda més, a un canvi paradigmàtic en les situacions, diguem-ne, de sobretot i especialment de calor, amb el que això comporta, doncs, de destorns meteorològics, etc. I des de la perspectiva d'una institució sanitària, com Mútua Terrassa, que ja fa temps, des de l'any 2020, que va engegar una iniciativa encaminada precisament a reduir la petjada de carboni, de potenciar la mobilitat sostenible dels seus usuaris i professionals, i també d'intentar potenciar el que era l'economia circular, és a dir, reutilitzar molts materials. Això es feia una mica en base al que ja fa temps se sap i es coneix, de que si les institucions sanitàries, comptant aquí també doncs el que seria la indústria farmacèutica, fossin un país, seríem el cinquè país generador de més petjada de carboni al món. Per tant, la nostra responsabilitat en quant a intentar mitigar, reduir la petjada de carboni i al mateix temps intentar adaptar estratègies per millorar la salut de les persones que s'enfronten a aquest canvi climàtic, pensant que era una necessitat. Arran d'aquesta iniciativa, que es diu Compromís Verd, en el que Mútua Terrassa va arrencar, com deia abans, l'any 2020, jo vaig pensar que s'havia d'afegir una quarta pota, una és petjada de carboni, mobilitat sostenible de segona, la tercera és economia circular, i faltava una quarta pota, que era la de validar, de demostrar, des d'un punt de vista científic, doncs, que les iniciatives que es portaven a terme eren correctes i que, per tant, anaven en el bon camí. De manera que es va incorporar aquesta quarta pota que representa, que és la investigació en el camp, en l'àmbit del canvi climàtic, valorant sempre quin pot ser l'impacte sobre la salut de les persones que nosaltres doncs, controlem i per les que vetllem per la seva salut, podia comportar-los des d'un punt de vista de salut. Lògicament estem parlant de les persones més vulnerables i, per tant, les persones més vulnerables són, d'entrada, les persones grans i que pateixen malalties cròniques, que crec que són les que més ens podem, diguem-ne, dedicar perquè tenim una característica específica que a la nostra àrea de referència tenim un seguiment cronològic de tota l'etapa, de tota la, diguem-ne, de tot el recorregut vital d'una persona i, per tant, podem analitzar dades retrospectives que ens permeti també avaluar des d'un punt de vista prospectiu aspectes que puguin afectar directament a perfils de població vulnerable i intentar també doncs, adaptar-nos a aquesta situació. Això no només té a veure amb el que nosaltres puguem identificar, sinó si després això pot ser incorporat a nivell de salut pública com a estratègies per millorar i per protegir a totes aquestes persones. Per tant, jo diria que la idea, i responent a la vostra pregunta, tot neix en aquest sentit, tot és coherent i arran precisament d'un canvi climàtic evident, malgrat que hi hagi algun negacionista, crec que és molt clar que la situació ens afecta a tothom i tots i cadascú de nosaltres, des de la seva visió i experiència i expertesa, doncs hem d'intentar aportar doncs, el nostre gra de sorra per millorar en el nostre cas, almenys la salut de les persones.
0: I quines serien aquestes estratègies per adaptar el sistema sanitari i així fer front a aquests efectes del canvi climàtic?
1: Bé, des d'un punt de vista de salut, nosaltres estem portant a terme diferents iniciatives que són, d'entrada, són recollir dades científicament demostrades, i estem portant a terme diferents estudis, per exemple, doncs, amb persones que són portadores o que tenen factors de risc per manifestar la malaltia d'Alzheimer o malaltia de Parkinson, és a dir, malalties neurodegeneratives, i estem fent estudis amb determinats anàlisis, diguem-ne, específics, que es diuen epigenètica, per veure si podem identificar marcadors que ens permetin identificar precoçment aquestes persones i, per tant, protegir-les de certs canvis que, d'alguna manera, normalment doncs, apareixen sobretot a les èpoques de més calor i, per tant, a l'estiu. Altres són, per exemple, doncs, recollint totes les dades que tenim de 10 anys, de 10 anys anteriors, dades, diguem-ne, clíniques, farmacològiques, d'anàlisis de les persones que controlem, valorant en les èpoques de calor si hi ha hagut algunes alteracions específiques que, en certes malalties cròniques, poden ajudar-nos a també amb el mateix, no?, protegir aquestes persones. Això no només ho podem fer nosaltres, sinó això ho fem conjuntament amb altres entitats, la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens ajuda en tot el que és l'agregació de dades, la Big Data, la intel·ligència artificial, amb, per exemple, també amb la Meteocat, que ens ajuda en totes les dades climatològiques, la Direcció General de Canvi Climàtic i Salut i Qualitat Ambiental, que ens facilita tot el que serien el nivell de contaminants en cada moment doncs, a la nostra àrea de referència, i també, lògicament, doncs, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que són especialistes en determinades estudis del que s'anomena metabolòmica, que és un anàlisi molt específic i molt exhaustiu de tota la metabolòmica que té el cos humà per intentar identificar altres marcadors que puguin ajudar-nos a protegir a les persones més sensibles.
0: Sembla increïble que unint forces de tantes institucions per poder garantir i millorar l'esperança de vida de les persones, s'hagi trigat tant, no?, en poder posar el focus en aquest tema quan realment és molt necessari, no?
1: Sí, jo diria, per posar un exemple, penseu que nosaltres hem constituït la Càtedra Salut i Canvi Climàtic al setembre de l'any 2023. Aquesta càtedra és la primera càtedra a l'estat espanyol nascuda de les universitats, lògicament, en un intent de fer recerca i formació en aquest aspecte. Sí que hi ha organismes internacionals que hi treballen, però realment sí que ens hem adonat que hi ha molta política sanitària, hi ha molta definició doncs, d'estratègies des d'un punt de vista de gestió sanitària i política sanitària, però no es baixa a nivell del malalt, de la persona vulnerable, de les demostracions científiques que avalen doncs, certes mesures, i això és el que intentem. És a dir, gràcies a aquest consorci creat, com us deia abans, amb totes aquestes diferents institucions, universitats, Meteocat, agències diguem-ne, de públiques catalanes, el que intentem precisament és, des de diferents perspectives i des d'un caràcter molt transversal i translacional, és a dir, que tothom, des de la seva posició privilegiada com a experts en la seva àrea, intentem aportar en un denominador comú, que és el de protegir a les persones en relació a la seva salut. Clar, això tot just començat doncs, fa 2 anys i mig, 3, però cada vegada doncs, és més important. Aquest és el motiu pel que fem aquest simposi demà i demà passat, que d'alguna manera aplega no només científics i professionals sanitaris, sinó també polítics i gestors sanitaris, ni en de l'OMS, ni en de la Comissió Europea, ni en de l'Observatori Europeu de Polítiques Sanitàries de l'OMS també, i, lògicament, del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
0: La gent ja comença a percebre que des de Mútua estan treballant en aquest camí, només de veure aquestes obres que estan fent a l'edifici de Mútua a Terrassa. Importantíssim, no?, el tema d'invertir en tecnologies verdes, el transport sostenible i aquestes plaques fotovoltaiques que posaran, no?
1: Sí, correcte. Aquesta iniciativa, com us deia, va començar l'any 2020 i va haver-hi un moment, potser no ho sabreu, que l'antic conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va incorporar precisament a Mútua Terrassa i va ser qui va liderar tota la iniciativa Compromís Verd i que la va fer gran, de manera que va potenciar doncs, la possibilitat de reduir la petjada de carboni d'una manera molt clara, que és folrant i adaptant un edifici que té més de 50 anys, l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, per generar energia, diguem-ne, doncs, pròpia, a part de llogar una àrea de moltes hectàrees, precisament per generar la resta d'energia que necessita la institució i totes les seves, diguem-ne, els centres d'assistència primària, per reduir a zero el petjada de carboni que arribi a un rendiment net de zero, no? Això va ser una, però després hi havia totes les altres. Això, lògicament, és llarg, porta molt l'esforç, demana un esforç econòmic molt important i realment el gran problema és que segurament, diguem-ne, molta gent està molt conscienciada d'això, però el problema és que no s'hi han abocat encara prou recursos des d'un punt de vista ja més de governs i d'institucions, diguem-ne,

0: però a vegades és clau que des d'allò local arribem a lo global, com serien les administracions, els ajuntaments, no? O sigui, seria també una crida perquè les administracions més properes al ciutadà treballin, no?, per protegir també la salut en èpoques de calor, i cada cop més s'estan esforçant en generar espais d'ombra i altres iniciatives. Per tant, anem en el bon camí en aquest sentit, eh?
1: Correcte. Jo crec que les estratègies han de ser sempre no només de dalt cap a baix, sinó també de baix cap a dalt, perquè si no coneixem la realitat que pateixen les persones que ho viuen directament, és molt difícil que encertem amb la política sanitària. I aquesta és una de les grans reptes d'aquest simposi, en el que volem d'alguna manera intentar crear una línia de treball conjunta entre gestors sanitaris, professionals sanitaris i científics, que permetin avançar de forma més ràpida i efectiva, precisament en el denominador comú, que és el de reduir les conseqüències del canvi climàtic en la salut de les persones, bàsicament.
0: Un Sant Cugatenc al capdavant d'aquesta iniciativa. Ja que li preguntàvem per les ciutats, vostè aquí a Sant Cugat, aquesta ciutat tan verda, no? Doncs, amb un 40% de massa forestal i amb polítiques en aquest sentit, s'estan fent els deures, allò que parlàvem de les ciutats? Anem bé en aquesta lluita contra el canvi climàtic?
1: Home, jo diria que Sant Cugat és un exemple des d'un punt de vista precisament de perspectiva verda. Ara bé, no ens hem d'oblidar que hi ha aspectes molt importants que estem deixant una mica enrere. És a dir, per posar un exemple, Sant Cugat és una ciutat que s'anomena Smart City, és a dir, que és una ciutat que teòricament és una ciutat intel·ligent i que s'estan esmerçant mesures perquè tinguem digitalitzada moltes informacions i que tinguem, diguem-ne, molta, diguem-ne, iniciativa que anem per davant d'altres ciutats que no tenen aquesta infraestructura. Jo crec que aquí hem de treballar-ho molt i més fort, perquè en aquest sentit jo sóc santcugatenc de tota la vida, sóc fill de Sant Cugat, però treballo a Terrassa, i en aquest sentit me n'adono que Terrassa té alguns recursos, sobretot, per exemple, d'antenes l'Aragón, que es diuen que són les que mesuren i poden registrar qualsevol fenomen en qualsevol habitatge de la ciutat de Terrassa, que Sant Cugat falten i que seria molt important, perquè Terrassa, Sant Cugat té grans avantatges, perquè, com molt bé dèiem, tenim una zona verda que és doncs, l'enveja de la gran majoria de ciutats catalanes i segurament espanyoles, però ens falta potser implementar alguns recursos que puguin mesurar si aquesta estratègia realment comporta beneficis en els habitants de Sant Cugat del Vallès.
0: O sigui, que allò que implementa un ajuntament des de les seves polítiques realment té un benefici, una compensació, un efecte en positiu en la ciutadania.
1: Exacte. Faltaria, per tant, aquesta implementació de certs recursos tecnològics que permetin, des d'un punt de vista científic, de recerca, nosaltres ho hem oferit, de fer aquest estudi, que permetin mesurar l'impacte directament en els habitatges de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
0: O sigui, li han fet arribar aquí a l'Ajuntament, doncs, aquesta possibilitat que es pugui estudiar, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, bueno, ells tenen molt interès, però vull dir que ens hi hem d'esforçar més. En aquest sentit, Terrassa ens està... és capdavantera, amb això. Nosaltres encara ens costa una mica més.
0: Poc a poc, doctor. Doncs sense presses, però sense pausa. Llavors, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Passi-ho bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: continguts en xarxa.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Prenent que va molt més enllà del fet de sonar-se el nas. Una curiositat poc coneguda és que durant segles van ser un dels objectes més carregats de simbolisme social i emocional. A l'Europa del Renaixement, fins ben entrat el segle XIX, els mocadors de tela s'utilitzaven com a instruments de comunicació silenciosa. En un temps en què les normes socials limitaven les mostres públiques d'afecte, especialment entre enamorats, un simple gest amb un mocador podia transmetre un missatge complet. Per exemple, deixar caure el mocador accidentalment era una manera subtil i perfectament entesa d'iniciar una conversa amb algú que interessava. Agitar-lo lleument des d'una finestra o des d'un balcó podia significar comiat, salutació o fins i tot una declaració d'afecte. A més, les dames sovint perfumaven els seus mocadors amb essències florals. D'aquesta manera, quan els entregaven a un cavaller com a record, l'aroma n'evocava la presència. Amb el temps, els mocadors també van adquirir un valor pràctic i higienista, especialment a partir del segle XX, quan van aparèixer els mocadors d'un sol ús. Tot i això, el mocador de tela continua sent, en moltes cultures, un objecte carregat de tradició, elegància i, sorprenentment, un llenguatge propi que ha travessat els segles.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
1: Després de petar-ho a les xarxes en català, la santcoatenca Carla Clavera aterra amb un nou llibre, Si un dia tu i jo, editat pel grup 62. És la primera incursió en el món de la novel·la d'aquesta santcoatenca coneguda per ser creadora de contingut. Amb prop de 40.000 seguidors a Instagram, Clavera s'endinsa en el caos interior d'una jove de 25 anys que afronta els reptes que suposen el desamor, la pèrdua i l'absència. Tot i que la protagonista pot tenir punts en comú amb Clavera, l'autora deixa clar que l'obra no és autobiogràfica. Si un dia tu i jo ha estat un desafiament per a aquesta creadora de contingut a l'hora de crear una novel·la que parla del que costa deixar anar i del que esperem recuperar. Ha parlat amb ella la nostra companya d'informatius, la Sílvia González.
8: Saludem a Carla Clavera, escriptora, creadora de contingut, santcugatenca, i ens presenta a Ràdio Sant Cugat i al 91.5 de la FM, Si un dia tu i jo. Carla, gràcies per acompanyar-nos.
9: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
8: Segon llibre.
9: Sí, sí, sí, però primera novel·la.
8: És el que anava a dir, però és segon llibre.
9: Sí.
8: Llavors, dista una mica de petar-ho a les xarxes, perquè
9: sí,
8: podríem dir que era un altre rotllo.
9: Exacte, totalment.
8: I aquí anem a una altra història, que això ha estat una aventura per tu i per la Matilda, que és la protagonista de Si un dia tu i jo. Per aquells que diguin, vull una cosa nova, anem a fer una mica de promoció, de què va Si un dia tu i jo?
9: De què va? Si un dia tu i jo és la història de la Matilda. És una noia com podria ser jo, com podrien ser les meves amigues, que viu per Barcelona, té un grup d'amics, està una mica enamorada, una mica perduda, i bueno, lluita per buscar el seu camí.
8: Com a mínim és un bon punt de partida, perquè com acabes de dir, podria ser jo, podria ser una de les meves amigues, per tant, el públic que busques i que busqueu, els que esteu darrere d'aquest projecte, és un públic juvenil, o creus que els temes que es tracten hi ha gent que es pot sentir identificada?
9: El llibre està amb el segell Fanbooks del grup 62 i sí que és un segell que neix com per llibres d'un públic juvenil, adults joves, però sí que és veritat que jo quan vaig començar a escriure aquest llibre volia que se'l pogués llegir la meva cosina de 15 anys, però també una noia de 25. Crec que engloba... Sí, sempre parlo de noies perquè trobo que és un llibre que potser va més enfocat a un públic femení, però també els nois que el vulguin llegir, evidentment benvinguts siguin. De fet, la meva parella se l'està llegint i li està agradant, això ja no sé si m'ho diu perquè és la meva parella o perquè li està agradant de debò, però que al final és un llibre per tothom qui tingui ganes de llegir una historieta que passa a Barcelona i una mica fresca.
8: Era la pregunta que sé que estàs esperant. Quant de tu hi ha en aquest llibre? Perquè segurament la gent que segueix la Carla Clavera doncs sap que fa moltíssims continguts en català, que després en parlem, per xarxes socials, i indefectiblement qui et segueix en les teves recomanacions de llibres o del loquet del dia t'hi pot veure d'alguna manera, no? Per aquesta frescor, per aquesta manera d'expressar-se. Ara és el moment de dir si parla de tu o no parla de tu.
9: La novel·la no és autobiogràfica, no és una cosa que m'hagi pogut passar a mi, però sí que, evidentment, per escriure un llibre, la inspiració ve de llocs. Aleshores, clar, aquests llocs existeixen a la meva ment, ja sigui perquè és una cosa que m'ha explicat una amiga, que li havia passat a una cosina, o una cosa que potser sí que m'ha passat a mi, i el llibre es va construint una mica, doncs, amb anècdotes reals, però amb coses que potser no ho són i podrien haver estat. Aleshores, la Matilda no sóc jo, sí que compartim doncs trets, però no tots. Aleshores, podria ser una amiga meva. O sigui, és una noia. És una noia amb les coses que li agraden, amb les coses que no, que crec que queden molt ben definides al llibre, però que els lectors no vull que m'imaginin a mi ni que es pensin que és una història que jo he viscut real, perquè no és així. O sigui, la Matilda és una persona que existeix al llibre, però existeix per si sola.
8: A més, hem de dir que la idea no sorgeix de tu, et venen a buscar.
9: Sí, sí, això és una cosa que em va fer molta il·lusió. De fet, jo ja havia escrit Petar-ho a les xarxes en català amb Cossetània, una editorial de Valls, i entre que es va publicar el llibre fins que jo doncs vaig tenir el primer contacte amb la Patrícia, passen gairebé 2 anys, no arriben, però més o menys, i jo ja tenia aquesta història començada des de feia ja força temps, perquè bueno, un dia em va venir com un fletxasso i vaig dir, ostres, aquest pròleg, de fet, el llibre està... Ja cap al final no tant, però molt al principi està escrit molt de forma lineal, o sigui, jo vaig seguir l'ordre de capítol a capítol, i el pròleg és el primer que vaig escriure. I em va venir, vaig escriure'l i el vaig deixar com una mica apartat, perquè bueno, vaig començar a tenir molta feina, i sí que era una cosa que jo sabia que volia fer. De fet, jo he volgut ser escriptora des de sempre. De fet, estudio periodisme perquè a mi... Jo volia saber què passava al món, m'agradava llegir, m'agradava escriure. I dic, què puc fer amb aquest popurri? Doncs periodisme. I al final és el que vaig acabar fent. Però, doncs això, aquesta és una idea que va néixer un dia perquè sí, i al cap d'un temps vaig anar a una trobada que van a un esdeveniment per BookTokers per la promoció d'un altre llibre d'una altra autora, Les mans brutes i el cor en pilotes, molt guai, de la Sílvia Amadi, també de Fanbooks, i que m'agrada molt. Aleshores, com que era un llibre que passava en un poble, on hi havia un profe de ceràmica, tal, ens van portar a fer una activitat de ceràmica, de pintar ceràmica. I jo vaig seure al costat de l'editora de Fanbooks, la Patrícia, i vam estar xerrant, no de mi, sinó del llibre de la Sílvia, de coses en general i tal, i va haver-hi com molt bon feeling. Aleshores, al cap de dos dies, jo em vaig trobar un mail que em va fer moltíssima il·lusió, i mira que en rebo el dia, però aquell va ser com, buah, quina passada, on la Patrícia em deia doncs, que em semblaria escriure alguna cosa que fos diferent al Petaro, sinó que fos una novel·la, enfocar doncs, a un públic juvenil, una mica com tipus d'Oli Alderton, no sé si la coneixes, però va escriure un llibre que ho va petar moltíssim, el Everything I Know About Love, que explica doncs, peripècies de la seva vida, bàsicament, amoroses, amistats, etc. I clar, jo vaig veure aquest mail i vaig dir, sí, o sigui, a mi aquesta frase m'encanta, i vam quedar. I em va dir, ok, perfecte, però necessito que em portis alguna cosa, perquè per molt que la idea em sembli bé, jo vull veure si és factible o no, això la Patrícia. I vam quedar al fornet de Diagonal, li vaig portar els papers i em va dir, vale, no pateixis si no et dic alguna cosa en 2-3 setmanes, perquè se n'anava a la Fira de Bolònia, tenia coses. Clar, jo cada dia dient, bueno, avui serà el dia que em dirà alguna cosa o no. I al cap de 3 setmanes o així, la veritat, em va fer moltíssima il·lusió perquè em va dir, m'ha agradat, crec que la història de la Matilda pot tenir futur, ens hi posem o què? I vaig dir, clar que sí, endavant.
8: Déu-n'hi-do, doncs és moment de també abordar una miqueta més doncs, com va ser el procés de gestar aquest llibre. El primer de tot que queda l'atenció, que ara et demano que agafis el llibre, és atenció perquè té 464 sí, sí. pàgines. En un moment en què tots estem dominats per les pantalles, i que saps que els nostres hàbits lectors doncs, potser no són els que teníem abans, aventurar-te en un repte com aquest de dir, mira, tindran per llegir els meus lectors i lectores? Això no va haver-hi un topall, no t'han dit, ostres, Déu-n'hi-do, aquest volum.
9: No, o sigui, en el meu cas, és que els llibres m'han acompanyat sempre. O sigui, jo no he notat això de que hi ha com una disminució en l'hàbit de la lectura, perquè per mi és una cosa que els llibres m'han acompanyat sempre. I, de fet, sóc ferma defensora que el que es diu que el jovent no llegeix és mentida. I jo t'ho diré sempre, perquè quan he començat a publicar vídeos de llibres, fent ressenyes, fent llistats de llibres que podeu llegir, sí, o sigui, mil coses, jo he notat una rebuda brutal. La gent es guarda els vídeos, la gent li agraden les ressenyes o les comenten o discrepen. O sigui, jo he notat molt d'això. I jo penso, és mentida que els joves no llegeixen. Així que jo vaig dir, jo escriure aquest llibre, se'l llegirà qui vulgui, i a més t'he de dir que si ara mires les xarxes i de més, crec que aquest 2026 llegir està de moda. Llegir s'ha posat de moda. I ja no sé si és del tot performàtic o no, però la gent surt a les xarxes amb llibres. Que si les gratitud... Bueno, ara hi ha llibres virals, clar, aquest és un altre tema. Igual que es fan virals moltíssimes coses, s'han fet virals, s'han començat a fer virals llibres. Tenim el de Comeres Flores, de la Lucía Soya, que ha sigut tot un bombasso, i les xarxes en van plenes, tenim Les gratitudes, tenim Oxígeno, tenim moltíssimes novel·les que ho estan patant moltíssim. I clar, per això et dic, vull dir, ara la gent s'està llançant com a fer vídeos de llibres, ja no sé fins a quin punt és una moda passatgera o no, però clar, escolta, perfecte, a mi em va genial.
8: Endavant, no?
9: Ara mateix, sí.
8: No? I pel·lícules que estan basades molt en llibres. Tenim ara Cumbres Borrascoses.
9: Sí. Hamnet, també.
8: Exacte, sí, que la gent, Hamnet ho ha patat a les llibreries.
9: Sí, ho ha patat. Exacte. O sigui, el llibre que va sortir el 2020, Hamnet, de la Maggie O'Farrell, aquest any ha superat les ventes, crec, del primer, per la pel·lícula. O sigui, és que és una passada. I Cumbres Borrascoses, pues, també, tot i que la pel·lícula i el llibre, pues, això és un altre tema, també. O sigui, jo crec que és un bon moment pels lectors i per la gent que s'hi ha volgut llançar.
8: Tu definiries el gènere de Si un dia tu i jo com a novel·la romàntica? I ara et demano que em parlis una miqueta del Guillem i la Matilda, una mica, ni que sigui per encoratjar la gent que...
9: Aviam, sí. Va? Sí, no. O sigui, és novel·la romàntica, té una part de novel·la romàntica, després crec que l'amistat... que també no deixa de... Per mi les amistats són una història d'amor, també. No deixa de tenir-hi un pes molt important. Hi ha una relació molt important i molt forta amb les dones de la família, tant amb l'àvia com amb la mare, que això era una cosa que jo volia doncs, que hi fos 100%. I, bueno, el Guillem. Qui és en Guillem? Perquè de la Matilda ja en parlarem, si és la protagonista, però el Guillem és una persona... que, bueno, té molt de pes a la novel·la, té molt de pes, i el vas coneixent, jo crec, a mesura que vas passant les pàgines, cada vegada et fas una idea més de quin tipus de perfil és el Guillem. Jo et diria que és potser el tipus de noi que a la teva amiga li dius, per qui no? Red flag. Per qui no hi vagis, però tu hi vas igualment. Perquè un cop estàs posada dins la història, què et poden dir? Que no, ho has de viure abans. Aleshores, és una mica, doncs, egocèntric, evidentment és guapo, agrada, ell sap que agrada, i juga una mica amb això. I la Matilda, doncs bé, és que la Matilda és tot un món en ella mateixa. Vull dir, té una feina que no l'acaba d'omplir del tot, té unes amigues que són el seu puntal, i bueno, ella va fent, té una mare que hi és però no hi és gaire, una àvia que hi és molt, i bueno, té moltes pors, com tenim tots, a l'edat que dius, vale, ja estic treballant, la meva vida ha començat, però qui sóc, què vull fer, què faig?
8: És que, de fet, l'obra parla de persones, dius, que tot i anar sense brúixola, busquen qui són.
9: Sí.
8: Tu creus que la generació Z, que tant ens agrada posar etiquetes, és la generació més desorientada, potser per aquest nivell d'exigència, per aquesta pressió, o sigui, aquesta brújula?
9: Jo crec que sí. Jo crec que som una generació que ens ho han donat tot amb bandeja, amb safata de plata. O sigui, tenim molts... jo, en l'entorn que entenc que és un entorn privilegiat en el que jo he crescut i viscut, tenim molts estudis. Hem anat a universitats, doncs ja siguin privades o no, però que hem pogut accedir a tots els estudis que hem volgut i més. Que tenim màsters. I se'ns ha vengut la idea de no, estudia això, estudia l'altre, l'anglès és importantíssim. Fes 5 màsters i se't rifaran. Tu acabes i està tothom igual que tu, perquè a tothom li han vengut la mateixa història. Aleshores, tu ets un més dins de tot aquest mar de peixos, tu ets un més. Aleshores, doncs, clar, estàs en un punt que dius, i ara cap on vaig? Perquè sí, perquè hem anat seguint un canvi molt establert, com ovelles d'un ramat. Sí, cap aquí, perquè m'han dit que si faig A i després B, serà C. I no, tu acabes els estudis i dius, vale, un moment, que la vida real comença, de què va tot això? Perquè al final la vida real no te l'expliquen ni a la universitat, ni a l'escola, ni enlloc. Te la vas trobant a mesura que la vas visquent. Per tant, jo crec que la generació Z ens passa una mica això.
8: Tu deies abans que l'obra, doncs, no va de tu, no és autobiogràfica, però sí que és veritat que t'has contagiat de coses que has viscut. Hi ha una part d'aquesta obra, que tu has expressat en xarxes, que també et va colpir molt, perquè aquesta figura que tens de l'àvia al llibre i tu també el que has viscut tu, no entrarem en el tema, però sí com portes el tema d'un procés de gestar un llibre quan rasques coses que fan mal.
9: Jo acabo d'escriure el llibre, el meu avi doncs, ens va deixar quan jo estava a punt d'acabar el llibre. Aleshores sí que és veritat que va ser un cop molt dur per mi, perquè el meu avi és una persona doncs, que ha sigut el meu fan número 1 tota la vida, des de que sóc petita. Ha sigut un avi, molt avi, que ens ha cuidat moltíssim. El típic avi de les pel·lícules que t'agafa de la mà, que et porta al parc, que et compra el gelat, que sempre hi és... Era l'avi. Aleshores, doncs clar, va ser un cop molt dur acabar d'escriure la novel·la sabent que ell ja no la podria llegir. Però sí que és veritat que la novel·la va dedicada a ell, si ho vaig acabar d'escriure va ser perquè vaig dir, és que ho he de fer, perquè jo li vaig prometre a l'avi que escriuria un llibre que em convertiria en escriptora, perquè al final sóc escriptora perquè li vaig dir a l'avi, així que sí, va ser molt dur acabar així. No poder-li ensenyar el resultat final, però jo sé que des d'on ell estigui ho està veient.
8: Fantàstic. Doncs que maco per donar aquestes vibracions bones a com funcioni el llibre. Veig que l'estratègia també de l'obra, de Si un dia tu i jo, amb el tema del dietari, que també a Patró les xarxes també el tocaves,
9: sí.
8: És el que et permet connectar-te al tema d'aquesta fórmula amb la gent? Creus que és una manera més propera d'abocar els sentiments, en aquest cas, de la Matilda?
9: Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una peça clau per sentir-la a prop. Aleshores, el tema d'escriure com et sents, les teves emocions, tot això ha estat clau per mi i crec que també és molt clau per la Matilda. Ja ho veureu. Clar, és molt difícil quan no pots dir res. Però, aleshores, crec que sí, que en un món... Potser ho lligo una mica amb tot allò de les pantalles. En un món on estem tan hiperconnectats tots amb tots, tan assabentes de què fa el teu amic que està a Tailàndia, que està a l'altra punta del món, absolutament de tot, al moment, a vegades no sabem què ens passa a nosaltres mateixos. I és com molt important seure i escriure, almenys per mi, per altra gent doncs ho serà anar a pintar o fer coses, però crec que és molt important dedicar-nos una estona a nosaltres per connectar i veure què és el que realment sentim. I això sí que és una cosa que compartim, crec.
8: És que per què ens costa tant dedicar-nos una estona al dia per buscar-nos, no? Allò sí. Que dius tu, no? Que aquesta desorientació, ok, parlem dels joves, però, ostres, tots estem hiperconnectats, tots estem fent scroll tot el dia.
9: Totalment.
8: Llavors aquí, amb el llibre, ens obres una porta a explorar coses i a veure la vida d'una altra manera.
9: Ai, doncs mira, no ho sé. O sigui, jo, al final, si hi ha gent, o si hi ha alguna persona que aquest llibre serveix perquè pugui veure la vida d'una altra manera i vegi que altres vies són possibles, jo estaré feliç. O sigui, no neix amb aquesta intenció, però si hi ha algú que se sent així després d'haver llegit el llibre, perfecte, que m'ho diguin.
8: Clar que sí. Escolta, a l'obra, la presència de la mare té un paper important. Escolta, la teva mare, la Vivi, que també ens interessa, que també és creadora de contingut, què n'ha dit de l'obra?
9: A la meva mare li vaig donar el llibre fa uns dies. Aleshores, encara se l'està llegint i em deia, Carla, però jo no vull que es pensin que la mare sóc jo. I dic, mama, no s'ho pensaran. És el mateix que et dic jo tampoc vull que es pensin que la Matilda sóc jo. Ja, però que es pensaran que no ens portem bé? Es pensaran que sóc una estrafolària? I jo, mama, que no. Estava una mica preocupada per això, però jo crec que la gent sap que tenim una relació de Déu amb la meva mare, evidentment amb les nostres coses, com moltes mares i moltes filles, però no, la Verònica no és la Vivi.
8: D'acord. Estarem molt pendents de properes publicacions, a veure com es va gestant tot plegat. Escolta, abans d'anar acabant, com dèiem, ets coneguda per fer contingut en català, aquell dia que se't va encendre la llumeta, no?, que tots... Doncs, a vegades per tenir més projecció es comença doncs, en castellà i vas dir, mira, no, el meu punt, jo com penso, jo com sóc, és en català. Tu què n'opines que només... Mira, dades de les enquestes d'usos lingüístics de la població. Ara mateix, només el 29% dels joves entre 15 i 29 anys tenen el català com a llengua habitual. O sigui, gairebé el 30%.
9: Sí.
8: Aquest llibre també, una bona mostra de fer creació en català, que és el que tu... Sí. Controles. Tu et mous, tu treballes, tu fas oci... Tu això ho estàs palpant?
9: Sí, ho estic palpant i no m'agrada gaire ser pessimista en aquest tema, però sí que és veritat que les dades són esfereïdores. A mi se'm parteix el cor perquè és la meva llengua, és una llengua que al final cal defensar tot i a dret. Jo he trobat aquesta manera de defensar-la, que trobo que fent contingut a les xarxes en català no... Jo sempre he cregut que és fer política d'una manera o altra, sense parlar-ne, però fer política, perquè jo podria haver decidit fer-ho en castellà o en anglès i tenir un públic diferent, no més ni menys, com això que els encanta dir a tots, si lo hicieras en castellà no tendrías más seguidores, tal. Això no ho sé, perquè no ho sabem. O sigui, per tant, és una altra vida i no l'hem viscut. Però sí que és veritat que, tot i que cada vegada hi hagi més joves que es llencen a les xarxes a fer contingut en català, cosa que és perfecta i celebro, perquè jo sempre dic, llanceu-vos-hi... en som, però encara en falten més, o sigui, això segur. Sí que és veritat que tu quan surts al carrer i deixes les xarxes de banda, sents poc català. Tu vas a Barcelona i de bo que l'altre dia vaig fer la prova. Costa molt entrar a un local, ja sigui un restaurant, un bar, una botiga, i que no se t'adrecin primer, sempre se t'adrecen primer en castellà, sempre. I això és molt trist, sí que és veritat que és un moment... que no és gaire bo pel català. Però bueno, sí que jo penso que almenys fent vídeos, fent, doncs mira, ara un llibre, escrivint un llibre en català, doncs d'alguna manera estem ajudant una mica. Que no vull que ningú ens imagini com els salvadors de res, perquè no ho som. Això, els salvadors haurien de ser unes altres persones que fessin la feina. Però bueno, sí, és... A mi em posa molt trista, per això jo des d'aquí dic que, si us plau, mantinguem el català i parlem el català sempre que es pugui.
8: Fantàstic. Ara sí, última pregunta. Pot ser que les aventures de la Matilda tinguin continuïtat? I atenció, que estem fent l'entrevista, que acaba de sortir el llibre del forn, com aquell qui diu, i estem preguntant això com a mínim. Ja sé que no et pots mullar, però aquí hi ha xitxa? Amb aquesta noia hi ha xitxa?
9: Hi ha xitxa perquè és la seva vida. Aleshores, jo crec que es pot rescatar en qualsevol altre moment, de dir, vale, doncs aviam on ha quedat la Matilda. Però no ho sé, o sigui, el llibre acaba. Però, clar, vull dir, ningú, o sigui, no mor. Per tant, vull dir, podria seguir.
8: Bueno, gràcies per donar-nos aquesta informació, exacte, encara que estem aquí acabant el llibre. Fantàstic. Jo crec que ha estat una experiència bona per tu, que t'espera un 2026 molt joiós.
9: Sí.
8: Els seus seguidors ja saben per què. Que té moltes coses en cartera. Carla, tant de bo puguis venir més a Cugat Mèdia per parlar-nos de més projectes, de més llibres... No sabem, perquè ja estàs amb... Potser és un assaig, el proper que facis.
9: Vés a saber.
8: Moltes gràcies i fins una altra.
9: Gràcies a vosaltres.

0: En el primer trimestre de 2025 es van registrar 704 denúncies per violència contra les dones al Vallès Occidental, un 6,6% més que el trimestre anterior. D'aquestes, el 85% provenen d'un atestat policial amb denúncia de la mateixa víctima i prop d'un 12% deriven d'un informe de lesions. La ràtio de denúncies de la comarca se situa en el 14,4 per 10.000 dones, valor inferior a la mitjana catalana, que està en 14,8, i l'estatal amb 19,3. Són dades de l'Observatori Comarcal sobre la violència contra les dones del primer trimestre d'aquest any. Per fer front a aquesta xacra, la societat disposa de diverses eines. Una d'aquestes és el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra, una unitat que s'encarrega de la protecció, seguiment i assessorament a les víctimes de violència domèstica i de gènere. Per conèixer millor aquesta unitat, avui ens acompanya l'Araceli Serrano, que és responsable del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem per explicar què és exactament aquest grup d'atenció a la víctima i quin paper té dins del cos dels Mossos.
1: Doncs el grup d'atenció a la víctima són uns agents especialitzats que es troben a totes les comissaries. En principi són els destinats a atendre qualsevol tipus de violència domèstica o de gènere o masclista. Agafen les declaracions, les denúncies sempre i quan puguin i estan destinats a això, a l'atenció d'aquest tipus de víctimes i de moltes altres.
0: Els professionals que formeu part d'aquest grup d'atenció rebeu una formació específica per abordar la violència masclista?
1: Sí, la majoria dels que estan... Sempre poden començar alguns que encara no han rebut la formació adequada, com els que agafen denúncies. Però, en principi, tots els que estan reben una formació específica, un curs específic del grup d'atenció a la víctima, i després hi ha una sèrie de formació continuada, que és el que es procura.
0: Quan una dona arriba a la comissaria a denunciar una situació de violència, com és el procés d'atenció des del primer contacte fins al seguiment?
1: Quan una dona entra a una comissaria amb la intenció ja de denunciar, nosaltres el primer que fem és trucar un advocat. Si aquesta senyora ja diu no, jo és que porto el meu advocat o no desitjo advocat, llavors nosaltres tornem a trucar per dir que no necessita aquesta atenció psicològica, que per nosaltres és obligatori fer la comunicació. Se li agafa la declaració, a veure, se li fa un assessorament. Si aquesta dona ve a denunciar una cosa que no és un delicte, se li explica que això no és un delicte, però bueno, en principi quan una persona ve a denunciar un tema de violència de gènere o violència domèstica té molt clar que és un delicte i se li agafa la declaració. Sol·licita o no sol·licita ordre, se li concedeix o no se li concedeix l'ordre, nosaltres fem una valoració del risc i depenent d'aquest risc se li comunica al jutjat i el jutjat decideix o no decideix donar-li l'ordre. Si li donen l'ordre, el grup d'atenció a la víctima fem seguiments fins que s'acaba aquesta ordre o que hi ha qualsevol circumstància que anul·la el risc. És a dir, podria morir-se l'agressor i encara que la senyora tingui l'ordre de protecció, que s'hauria de donar de baixa, queda anul·lada, o que aquest senyor, per exemple, entri a presó. Quedaria anul·lat el risc i el seguiment finalitzaria, almenys durant, mentre aquesta circumstància duri.
0: I com es fa el seguiment?
1: El seguiment, estic sola, és obvi que el faig telefònicament. És un control on tu mires els incidents, si hi ha hagut alguna trucada, si hi ha algun nou trencament... És una mica estar a sobre i veure que la situació està tranquil·la.
0: Quines són les eines, els protocols que utilitzeu per detectar situacions de risc i establir mesures precisament de protecció?
1: A nosaltres les situacions de risc ens arriben bàsicament pels incidents de sala. Quan hi ha un incident, una violència que s'està donant al carrer, que s'està donant a un domicili, i un veí truca perquè sent crits o perquè sent cops o perquè hi ha una dona plorant, nosaltres actuem. Actuem perquè ens han avisat. D'aquest informe, bueno, d'aquest incident de sala, es pot fer o no es pot fer una minuta policial, que se'n diu. És a dir, la patrulla actuant veu que aquí hi ha un problema o que hi ha uns menors o que hi ha tal, llavors nosaltres instruïm d'ofici. Si es tracta, supostament, només d'una discussió, a mi, jo aquests incidents els miro cada dia i si jo veig que és un incident que és repetitiu o que és una víctima que ja he tingut en altres ocasions, jo truco i pregunto com està la situació, intento assessorar o donar un cop de mà si necessita alguna cosa.
0: I aprofitant precisament la proximitat d'aquest 25N, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, podries descriure'ns quin tipus de violència són les més freqüents que tracteu al GAP Sant Cugat?
1: Jo crec que la violència més freqüent és sempre la psicològica, però la que més es denuncia és la física, perquè és la més fàcil de demostrar. Quan tu tens un informe de lesions, la violència psicològica normalment va lligada sempre a la violència física i moltes vegades es queda aquí. I tret que la dona tingui consciència i comenci a anar a un psicòleg i tingui un informe de psicològic, sempre va lligada, però la que més es denuncia és la física.
0: I heu detectat canvis o tendències diferents en els darrers anys pel que fa a la violència masclista o altres formes de violència contra les dones?
1: Potser ha pujat una mica tot el tema de les xarxes socials. Faciliten el control, sobretot més amb els joves, en difusió de vídeos, amenaces de que difondrà vídeos o fotos. De vegades no s'arriba ni a denunciar, o es denuncia o amb l'advertiment de que si això es publica serà un delicte, perquè ha de quedar clar que quan jo comparteixo una foto amb la meva parella l'estic compartint voluntàriament, el que no li estic donant és el consentiment de compartir-la amb terceres persones. I si això, clar, la dificultat està també en saber-ho, però si tu saps que aquella persona l'ha difós i l'ha compartit amb altres persones, tens la prova de que s'ha fet el delicte i és denunciable. No podràs evitar que s'hagi fet difusió, però sí que pots denunciar-ho.
0: I com es coordina aquest grup, el GAP, amb altres serveis del territori, com serveis socials, el CIAT, associacions, jutjats?
1: Amb jutjats estem amb estreta comunicació perquè anem, com aquell que diu, cada dia a portar els jutjats i bueno, tenim ja directament amb el jutjat número 5, que és el de violència de gènere. Amb la resta de serveis treballem en xarxa, tenim un protocol i sempre que hi ha una comunicació urgent o no urgent, nosaltres, clar, sempre que tenim una situació urgent, actuem, detenim, si és el cas, i fem un atestat. Quan no és urgent, derivem. A mi m'arriba una víctima, no sap si denunciar, no està capacitada, però té problemes, jo el que faig és derivar-la sempre al CIAT. Que té alguna dificultat amb els fills o no sé què, li recomano serveis socials. Que m'han fet mal però no tinc informe de lesions, la derivo a que es faci un informe de lesions. És intentar entre tots comunicar-nos i distribuir feina.
0: I quins diries que són els principals senyals d'alerta que poden indicar que estem davant d'una situació de violència masclista?
1: Bueno, la bàsica és l'aïllament i el control. És el que primer es detecta. En una parella, la típica amiga que de cop i volta deixa de quedar amb tu o que no pot fer segons què perquè ho ha d'esborrar perquè després li controlen el mòbil. Això és l'inici de la violència de gènere. Molta gent es queda aquí i veu que és una relació tòxica o que no convé i ho deixa. Però si això no ho detectes o no ets capaç de frenar-ho, aquesta primera detecció és el que va en augment. Clar, jo sempre en aquests casos el que recomano és no tancar els ulls ni tancar les oïdes. És necessari escoltar la gent, escoltar si el veí hi ha discussions, si la dona porta un blau o s'ha caigut o va coixa. Són d'aquelles coses que encara que no t'ho diguin, tu les veus o les estàs escoltant. I trucar a la policia, 112.
0: En la seva primera entrevista a un mitjà, la nova cap dels Mossos d'Esquadra, la sotinspectora Maria Medina, explicava precisament en aquests micròfons que la seva prioritat era fer molta prevenció envers els delictes de violència sexual i el maltractament en l'àmbit de la llar. Quines accions preventives es duen a terme des del cos de Mossos d'Esquadra?
1: Doncs això més correcàrrec de la meva companya, bueno, dels meus companys de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, que es fan xerrades en escoles. Amb el tema de les agressions sexuals sí que hi ha un protocol, crec, d'unes vigilàncies específiques, zones d'oci, espais una mica més foscos. És una mica de prevenció d'aquesta mena. Tota la resta és bàsicament... la prevenció és bàsicament aquesta. Xerrades i intentar arribar a tothom, fins i tot els que no volen denunciar. Estan atents a tota mena d'incidents.
0: També és interessant saber, abans ho comentaves així una miqueta de pas, com hem d'actuar els possibles testimonis. No? És important aquesta col·laboració?
1: Sí, suposo que no és el mateix ser testimoni indirecte, que tu veus pel carrer una agressió, de seguida truques al 112, que ser un testimoni directe familiar. Si ets familiar, un cunyat, un germà o qui sigui, abans que venia a denunciar, jo intentaria parlar amb la persona, donar-li un cop de mà, dir-li si està bé, si necessita alguna cosa. És bastant complicat fer una denúncia sense, diguem-ne, el consentiment de la mateixa víctima, perquè si la víctima no està preparada o no reconeix que està patint, difícilment arribarem al bon port. Menos és nada, clar, que hi hagi un veí que truqui i que hi hagi una persona que denunciï, clar, si tu vens amb un informe de lesions, això no hi ha cap mena de dubte. Jo hem rebut denúncies de familiars que no vol denunciar la mare o el pare o qui sigui, però amb un informe de lesions, allò, independentment que la persona vulgui denunciar o no, es pot acreditar fins i tot una ordre d'allunyament. I aquell fill o aquell marit o aquella persona marxa de casa.
0: Quins canals o quins recursos té avui la dona que pateix violència masclista per demanar ajuda d'una manera segura?
1: La principal i la que fa servir més gent segurament és la de l'Institut Català de les Dones, que és el telèfon aquest, el 900-900-120, que és gratuït i no deixa cap mena de rastre. Tu pots trucar les 24 hores al dia i assessorar-te. Que no tens clar, no saps ni el telèfon, truques al 112. Que no vull trucar al 112 perquè no tal. Ves a qualsevol comissaria. Demana pel grup d'atenció a la víctima i expliques què et passa. Que potser el que t'està preocupant és un conflicte de parella. Potser el que t'està passant és molt greu. Potser el que t'està passant no és tan greu. Normalment serveix per contextualitzar i per saber on estàs, què pots fer i on et poden derivar. I si cal denunciar o no cal denunciar. Jo de vegades penso que moltes dones, només el fet de que verbalitzin el seu problema, si els hi serveix per prendre consciència del que estan patint i separar-se, per mi això és molt millor que no el millor acabar amb una denúncia. Perquè la denúncia tampoc no t'assegura l'èxit i no deixa de ser un tema dolorós.
0: Per acabar, alguna recomanació, alguna qüestió que t'agradaria afegir?
1: Bé, recordar-li a tothom que en el grup d'atenció a la víctima estem allà de dilluns a divendres, que qualsevol persona pot adreçar-se, que venir allà a parlar no significa que s'hagi d'acabar amb denúncia i que tenim un servei també del CIAT, de l'Ajuntament, que també funciona molt bé i que jo crec que aquestes alçades ens coneixen prou com per venir a assessorar-se i a demanar ajuda, que no tot té perquè acaben denúncia.
0: Doncs ho deixem aquí. Araceli Serrano, responsable del GAP de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per la visita.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Vale.

0: Soc Tomàs Pla de Vall Fontanet, nascut a Sabadell l'any 1946 i vaig néixer al carrer de l'Assi, que en aquella època franquista se'n deia el General Sanjurjo, amb una família que fabriquejaven. Eren petits fabricants, al final de l'eixida hi havia quatre telers. Bueno, vaig anar formant, afortunadament vaig poder tenir uns bons estudis, un bon batxillerat. Jo estava encarrilat, per motius familiars, a treballar el tèxtil, però em vaig anar derivant. Em vaig anar interessant pel cinema, també per influència familiar. El meu pare, el meu avi, havien fet molta fotografia, molta pel·lícula amateur, i em vaig anar derivant de cop i volta. Quan vaig haver de fer la mili obligatòria, em vaig decidir que m'hauria de dedicar al cinema. Vaig anar a l'Escola Oficial de Cinematografia de Madrid i a partir d'aquí he anat fent una carrera cinematogràfica. He treballat amb pràcticament 700 produccions de tota mena, etc. És una mica el recorregut. Em vaig jubilar ara, ja tinc una mica de Parkinson, bueno, una mica cada vegada més, i ja em vaig retirar de l'ofici als 65 anys.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Com heu sentit, aquesta era la veu de Tomàs Pla de Vall, un dels millors directors de fotografia que ha donat el cinema català. L'any 2021, ara fa 5 anys, ja li vam dedicar un Cinema a la Xarxa comentant el conjunt de la seva carrera. Però avui ho fem per una cosa molt trista, com és la seva mort el 4 de febrer passat, a l'edat de 79 anys. L'any 2022, l'Acadèmia del Cinema Català li va concedir el Gaudí d'Honor per tota una vida dedicada a les pel·lícules. I ell, que havia estat un mestre de la llum, va recollir el premi amb una bombeta convencional a la mà, de les d'abans, per defensar que la llum que donaven les bombetes d'incandescència era infinitament més acollidora que les bombetes d'avui, anomenades de baix consum. Deia que feien una llum molt agradable, molt càlida, vinculada al foc atàvic prehistòric. Fins al punt que, quan les van prohibir, veient que ja no n'hi hauria més, se'n va comprar moltes, moltíssimes, perquè il·luminessi les estances de casa seva fins al final dels seus dies. I així ha estat. Tomàs Pla de Vall, ell mateix ho ha dit, era fill de Sabadell. Va ser allà on, de molt jove, va fer de projeccionista del desaparegut cinema imperial. Era, per entendre'ns, l'homòleg de l'Alfredo de Cinema Paradiso. I com ell, també, seguint les ordres del règim, havia de tallar les escenes de petons i d'alguna noia en biquini. El cap de cabina tallava i li regalava la imatge tallada. I també, com a Cinema Paradiso, en Tomàs va guardar aquestes imatges tota la vida. Ara l'escoltarem un altre cop. Les seves paraules d'abans formen part d'una llarga entrevista, interessant entrevista, una entrevista que durava 2 hores, que li va fer la televisió de Sabadell. I aquestes altres corresponen a una entrevista feta per BTV. Aquí, Tomàs Pla de Vall ens parla de la seva professió com a director de fotografia i tot el que això implica en el rodatge d'una pel·lícula.
0: La gent de direcció de fotografia estem molt implicats en tota la imatge d'una producció. Llavors, des de la il·luminació fins al com s'impressiona aquesta imatge, sigui el suport que sigui, la càmera, on es col·loca, quin tipus de planos es fan, inclús el procés que en diem de postproducció, finalment, diguem que ajudem a direcció a portar un guió amb imatges. Tota la part d'imatge portem un cert control, per dir-ho d'una manera, un estil, un look. És una feina tan tècnica com creativa. Jo crec que la llum és molt important. L'important, jo entenc, és que la llum vagi a favor dels personatges, no en un sentit de fotogènia, no, mítica, que hi ha una mica la mítica aquesta de l'il·luminador que treu molt guapa la gent, no? Hi ha 4 trucos molt senzills perquè algú surti guapo. Més aviat el que costa és, a vegades, espatllar la cara d'un actor o d'una actriu perquè s'adapti a un personatge lleig. Llavors, hem de fer, a vegades, una llum que vagi en contra d'aquesta fotogènia, no? Jo prefereixo fer les coses una mica el·líptiques, no? Que no sigui tot massa evident. O, per descomptat, que el que busco és crear un ambient, o sigui, l'integració de personatge amb el decorat. És una mica l'antítesi del que es feia clàssicament. A l'època clàssica la gent el que volia veure eren actors i actrius. Clar, ara el públic jo crec que valora més veure personatges.
1: És un plaer escoltar Tomàs Pla de Vall. Era un home tan amant de la cultura, en el sentit més ampli, que escoltar-lo era un enriquiment. Ell compaginava la seva feina de director de fotografia amb la docència i va ser professor de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema de Catalunya. De fet, va ser-ne un dels fundadors. Va crear una metodologia de treball que l'ESCAC encara segueix avui. Pel que fa a la seva obra, sense comptar les produccions televisives i els moltíssims curtmetratges que va fer, va ser el responsable de la fotografia de 47 pel·lícules rodades entre 1974, quan tenia 28 anys, i el 2011, quan en tenia 65. El seu comiat professional va ser amb el film El gènere femení, de Carles Benpar, protagonitzat per una esplèndida Sílvia Marsó. Aquesta n'és una petita escena.
2: A mi no em deixa ningú.
3: Àngels, entre tu i jo no ha passat res.
2: Res. No ha passat res. Vés-te'n. Vés-te'n de casa meva.
1: Magnífica Sílvia Marsó en aquesta escena. És una grandíssima actriu i d'una gran ductilitat. Però centrant-nos en Tomàs Pla de Vall, no només el trobem al cinema. Pla de Vall va il·luminar un munt d'obres de teatre i també la inauguració i la cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona. Dels Olímpics i dels Paralímpics. Pel que fa a la seva filmografia, va treballar al costat de moltíssims directors. Us en diré alguns, només alguns. Francesc Bellmunt, el primer de tots, Ventura Pons, Joan Bosch, Ferran Llagostera, Carles Mira, Jordi Grau, Roberto Bodegas, Jordi Cadena, Pere Portabella, Romà Guardiet, Josep Maria Núñez, Lluís Josep Comerón, Josep Maria Forn, Manuel Huerga, Antoni Verdaguer, Gonzalo Herralde, Jaime Camino, Rosa Vergés o Bigas Luna. Déu-n'hi-do. Una filmografia de 47 pel·lícules possibilita una diversitat com aquesta. Escoltem ara Tomàs Pla de Vall parlant-nos de la seva vida professional, del cinema català i de la llengua catalana al cinema.
0: Jo crec que a nivell social, tant professional com social en general, sempre he estat implicat en diferents projectes i sobretot de cara al cinema català, per descomptat. Vaig ser ja un dels socis fundadors de l'ICC, l'Institut del Cinema Català, que a l'època franquista, com que li vam donar una forma de societat anònima, si no hauria estat com institució professional prohibida. Tota aquesta implicació em va portar també que vaig ser un dels socis fundadors de l'Acadèmia de Cinema, de l'Acadèmia de Cinema Català. Quan em vaig jubilar em van donar, em van fer membre d'honor, i ara he tingut la sorpresa meravellosa de tenir aquest gaudí d'honor. Per mi és com un somni, no? La promoció del cinema català sempre ha estat molt migrada, molt minsa. Hi ha hagut, per descomptat, no hi ha hagut recolzament ni des de Madrid, i moltes vegades no hi ha hagut comprensió també per la part pels polítics catalans, no? Per descomptat que no seria pas gaire complicat que les plataformes tinguessin com a alternativa el català. Això ajudaria, estic segur que molta gent triaria aquesta opció. Subtítols, doblatge, el que més convingui, no? Però aquesta opció hi ha de ser. Si no hi ha l'opció, el que ho vol no ho té a mà. I el que no ho vol no s'hi acostumarà, no? Jo crec que seria una bona política donar facilitats, i ja que hi ha una, s'ha de legislar, que aquesta legislació tingui en compte, sobretot a Catalunya, l'idioma nacional català ja és el colmo, que no, a qui no se'l vulgui anar rebaixant, no?, en comptes de situar-lo en el...
1: L'obra de Tomàs Pla de Vall és molt, molt diversa. I ho és perquè ell també era divers. Era un home inquiet, curiós, creatiu, investigador. Com és lògic, al llarg de la seva carrera va rebre encàrrecs de tota mena. Pel·lícules d'autor, pel·lícules comercials, drames, comèdies, històriques, experimentals, d'aventures... Fins i tot alguna pel·lícula de l'època de l'anomenat Destape, dels anys 70, com Desnuda inquietú, amb Nadiuska, o Sexy, amor i fantasia, amb Agatha Lys i Susana Estrada. D'entre les més serioses hi ha L'obscura història de la cosina Montse, amb Annabel Eniobid Molló, Gaudí, que era un migmetratge documental, Pont de Varsovia, amb Carme Elias, Solitud, basada en la novel·la de Víctor Català, Actrius, basada en l'obra de Benet i Jornet, Tren d'ombres, de José Luis Garín, Leo, de José Luis Borau, La Mari, de Jesús Garay, o El silenci abans de Bach, d'Àlex... amb Àlex Brandemil, que era el protagonista, i era una pel·lícula de Pere Portabella. Tomàs Pla de Vall, malauradament, ens

cinema. No era una feina per a ell, era amor a aquesta feina. I, a més, era un pou de saviesa cinematogràfica que deixa un llegat immens a l'experimentació fotogràfica i a la de la llum. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Aimant Triqui a les Vies de So, direm adéu a Tomàs Pla de Vall amb el clarinet de Paquito de Rivera de la banda sonora del film Actrius, composta per Carles Casas. Tomàs Pla de Vall va dir: "No m'agrada posar nostàlgia en la mirada enrere de la meva vida. Miro enrere i penso, doncs molt bé, he fet això, he fet allò, la feina s'ha acabat, fins aquí podia arribar. Crec que he fet tot el que he pogut. Ho he intentat al màxim i ja està. L'important és la gent que ve ara. En aquest sentit, estic content, perquè penso que he contribuït a fomentar un rigor, una filosofia de treball, que veig que l'aplica molta gent, i quan m'ho agraeixen, m'emociona." Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pàmpols ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la

0: Freita, que s'acaba de publicar Paraula de Misha, que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El Senyor dels Anells o Els Caçafantasmes, encara més. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural, calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents